0: acaben de corregir, de 18 capítols, i després faré una segona correcció. Llavors, quan ja la tingui, sí que aniré a buscar, en busca d'editorial, a veure si és possible.
1: En parlarem d'això, eh? Editorials n'hi ha, on estàs, eh? Doncs, Manolo, vinga, acabem amb un altre poema i la música que ja tindrà preparada també el Monter, el tècnic.
0: Bueno, ja he dit que el que ha passat i està passant a Gaza, concretament, bueno, ha estat el final de tot un procés que va començar en l'any 48 i abans, d'expulsió, d'assassinats i d'enderrocament de vivendes, d'eliminació d'aldees senceres, de pobles sencers. Llavors, el que ha passat en Gaza és la manifestació de l'infern que jo recullo en aquest poema. El apocalipsis no comenzó el 7 de octubre en Gaza. Mucho antes, el exterminio fue planificado sobre Cisjordania, sobre Gaza. El disparo certero a la cabeza o las extremidades se recompensó en Gaza. El robo de órganos y el secuestro no fueron interrumpidos en Gaza. El testado del armamento en tiempo real se experimentó en Gaza. La desaparición de familias enteras se consumó en Gaza. El nacimiento y en un minuto el deceso se han producido por millares en Gaza. El intento de destruir la cultura, la poesía, se llevó a cabo en Gaza. El programa de diezmar a la población se intentó completar en Gaza. La utilización del hambre como arma miserable se ejecutó en Gaza. El racionamiento del agua hasta lo impuro aún acontece en Gaza. La destrucción de la red sanitaria se perpetró en Gaza. La supresión de escuelas, de todo entorno del saber, se ha acelerado en Gaza. La eliminación de cualquier testigo se buscó conscientemente en Gaza. La demolición de los hogares hasta el techo de plástico se potenció en Gaza. La profanación de los vivos y los muertos se ha practicado en Gaza. La ubicación del infierno hay que buscarla en Gaza. El desenmascaramiento del colonialismo criminal ha tenido lugar en Gaza. Las universidades del mundo, los activistas, los estibadores, todos los humanos de buena voluntad han mirado a Gaza. La humanidad entera ha comprendido que todos somos Gaza. Por eso, la solidaridad, el coraje, lo excelso del humano florece en Gaza. Palestina vencerá.
1: Y tan que sí. Palestina vencerà. Manolo, gràcies per ser avui aquí, gràcies per portar-nos un llibre que no és només poesia, és testimoni, és consciència, és resistència i és humanitat. Gràcies per transformar cada dimecres de protesta, això i totes les persones que us reuniu, no? Que transformar, en el teu cas, cada dimecres de protesta en paraula i cada paraula en un espai de memòria que ens obliga a mirar el món amb més responsabilitat. El teu poemari, Palestina, des del riu hasta el mar, és un crit, sí, però també és un pont. Un pont entre el dolor i l'esperança, entre la indignació i la solidaritat, entre el que passa lluny i el que ens toca de prop. És un recordatori que la cultura, quan és valenta, també és una forma de lluita. Avui hem parlat de poesia, de justícia, de silenci i de futur. I ens quedem amb aquesta idea, que la paraula, quan és honesta, pot ser una manera de fer comunitat, de fer memòria i de fer pau.
0: Sí, només volia remarcar això, que el col·lectiu Aturem les Guerres des de Caldes es reunim a la plaça de l'Àngel tots els dimecres a les 7 del vespre. I aquest dimecres 16 farem la presentació d'aquest llibre a la Biblioteca de Caldes a les 7 del vespre també.
1: Vinga, tots hem d'anar cap allà. Moltes gràcies, Manolo.

0: Bueno, després d'aquesta Anet, bueno, no hem de dir bueno, bé. I a més que estem parlant, estem en aquesta campanya dels 21 dies de parlar en català. Hem de fer-ho bé. Però bé, a vegades ens escapa alguna parauleta que no està ben dita. Doncs deia que sí, que després d'aquesta entrevista intensa i profunda, no?, en aquest cas a Manolo Villa, doncs ara ens tenc la tercera, podríem dir, ja no és hora, la tercera mitja, ja, podríem dir la part final, l'última mitja hora del programa, però jo crec que podrem dir coses, no? Una hora que avui dedicarem a mirar cap endavant, a entendre què ens espera en aquesta nova etapa radiofònica que comença avui mateix, que ja l'hem repetit diverses vegades, 47a temporada de Ràdio Caldes. Són 46 anys, però 47a, perquè justament, comentava en un principi, 1980, per la Capuitada començava la primera emissió, i a partir d'ahir, doncs bé, no ha parat, no. Ràdio Caldes, doncs, continua, 47 temporades. Hola, Òscar.
1: Hola, Conxi.
0: El nostre, podríem dir, periodista, el que fa les notícies.
2: Correcte, la persona més informada. Bon dia, Conxi, com estàs?
0: Jo bé.
2: Com portes aquesta estrena?
0: Bé, jo ja has vist que l'he preparada.
2: Sí, no, bé.
0: Després heu continuat-la, però bé, de moment bé. I a més, avui, com sempre, tenia en dues persones com és la... Bé, hem estrenat una secció, no? O sigui, a banda de la llibreteria i les pantalles música, que tindran un nom només, vull dir que ara serà conjunta amb Marina Meneses i la Clàudia García, doncs després hem estrenat la borsa, de moment la borsa de treball. Jo m'agradaria que tingués un altre nom, però que penso que ha anat bastant bé. Vull dir, amb la Sònia López també hem estrenat aquesta secció.
2: I ja és estrenadora. Ara ja estàs a la nova
0: i ara
2: hora.
0: Ja estem ja has vist que el temps passa ràpid, eh? Doncs avui parlem amb vosaltres a veure aquesta 47a temporada de Ràdio Caldes, què és el que ens aporta. Alguna cosa ja he dit en un principi, és que Ràdio Caldes aposta pels esports, sobretot pel futbol, però bé, parleu vosaltres.
2: Sí, aposta pels esports. Deies, la 47a temporada és completament cert, perquè la gent que ens està escoltant s'ubiqui, és el que deies, es parla de 46 anys, però es parla de 47a temporada perquè just comença ara i dura tots els propers mesos, però clar, l'aniversari no serà fins ara a l'octubre. I una dada que jo crec que és molt important de repetir, i jo no em canso sempre que puc de repetir-la: Ràdio Caldes és la cinquena ràdio local més antiga de Catalunya, per pocs mesos, amb la qual cosa jo crec que s'ha de posar en valor la feina que s'ha fet des de l'any 80 que es va posar en marxa aquesta emissora, i que 46 anys després continuï funcionant i, com deies, emetent sense interrupció, amb les més o menys dificultats que pugui tenir i que poden tenir totes les emissores locals de Catalunya, però que després de 46 anys continuï i que engegui una 47a temporada amb força i energia, doncs s'ha de posar en valor. I sí, com deies, el tema de l'aposta esportiva, de fet és una de les grans novetats, no és l'única, una de les importants és tu mateixa, l'estàs fent ja, és aquesta tercera hora
0: del
2: fòrum.
0: Tres hores que hi hauran, de moment aquesta setmana algunes seccions hauran de començar en les altres, però bé, vull dir que s'anirà incorporant i bé.
2: Tenim tot l'any per endavant, per tant, sí, mica en mica s'aniran incorporant aquestes novetats.
0: Sí, algunes no poden ara per motius de feina i tal, però s'aniran incorporant.
2: Mica en mica, s'anirà omplint aquest fòrum que, com dius, és el punt de trobada de la vida dels calderins i de calderines, i de més enllà, perquè no té per què només ser...
0: La comunitat,
2: de la gent d'aquí. Aquesta és una de les novetats. L'altra de les novetats la sentireu d'aquí a una estoneta, a la una, que és quan s'emetrà a partir d'ara a l'Infocalde. Les notícies s'emetran a la una del migdia, perquè d'aquesta manera durant tota la jornada ja puguem estar informats del que està passant a Caldes de Montbui. Es repetirà a les 6 de la tarda i, com ja hem estat escoltant també amb els butlletins horaris i amb l'Òscar, de moment al capdavant d'aquesta fita informativa. Però l'altra gran aposta, com deies, són els esports, i és que a Caldes de Montbui particularment hi ha molta activitat esportiva.
0: Molta.
2: Milers de joves, nens, nenes i no tan joves practiquen habitualment a diferents modalitats esportives a Caldes de Montbui, amb dues instal·lacions esportives, les Cremades i el Bocarai, plenes a vessar d'activitat esportiva en molts altres indrets també. Per tant, creiem que des de Ràdio Caldes havíem d'acompanyar aquesta activitat esportiva, de la que se'n feia bastant poc ressò informatiu, i per això una de les apostes d'aquesta temporada és començar a estar també la ràdio en aquests espais esportius, no només per donar cobertura informativa, sinó també per explicar-la i retransmetre-la, aprofitant la proximitat i la via directa que té la ràdio, i fer aquestes retransmissions esportives en directe a través de Ràdio Caldes els caps de setmana. Parlaves del futbol.
0: Sí, per
2: però
0: exemple,
2: no només.
0: Però en aquest cas, vull dir, és l'Òscar. De fet, aquesta ja t'has estrenat aquest cap de setmana?
1: Aquest cap de setmana no m'he estrenat, no.
0: Encara no.
1: Encara no.
0: Vull dir, encara
1: no.
0: Vol dir que no ha començat la temporada de partits d'aquí de Caldes, o han jugat fora?
1: Com a tal no ha començat, sí que aquest cap de setmana hem vist que les noies del Club Hoquei Caldes jugaven la Supercopa de Catalunya, la final, contra el Mollerussa, i com a tal, com no era aquí i encara no ha començat la Lliga, el que és la Lliga, doncs no hem començat, arrenquem ara la temporada dia 14 de setembre avui, i doncs en un principi aquest cap de setmana hem d'estar pendents d'aviam quins partits es juguen i aviam si podem comentar algun partit. En un principi el que comença aquest cap de setmana és la Lliga de Futbol, que és el Club Futbol Caldes, que enceta la temporada ara, i ho farà amb el Sant Cugat. Crec que és aquí a casa a les 12 el diumenge.
0: O sigui, però que no sé... aquesta sí que la podràs retransmetre, no?
1: Doncs
2: no. Es retransmetrà, sí.
1: Es retransmetrà, però jo en aquest cas no podré perquè ja tenia un viatge reservat de fa 3 mesos i m'ha agafat just ara.
0: Escolta, això s'ha de fer.
1: Exacte, està en bones mans el partit.
0: Gaudir d'un viatge, i tant que sí.
1: Està l'Albert Sant Andrés, que evidentment doncs ell ho podrà fer i ho farà molt millor que jo, perquè porta molt de temps més que a la ràdio, i en aquest cas doncs seria com una estrena per mi estrenar aquest format d'esports, i alhora doncs jo també m'estreno amb ell.
0: Molt bé, doncs és el fet de dir també que des d'aquí, tot i que el fòrum jo sempre, ja ho he dit abans, jo me quedo sempre més a la part més cultural, social, de comunitat, però és que clar, l'esport també és comunitat.
1: Molt.
0: I justament, tot i que sigui una petita, els divendres també tindrem, almenys per saber quins són els partits que es faran durant el cap de setmana, el calendari.
2: I que mouen molta gent, és a dir, podem parlar del gran partit de l'hoquei, o podem parlar del gran partit de futbol, però és que hi ha centenars de partits, de competicions esportives al cap de setmana, amb la varietat de modalitats esportives que hi ha, que mouen moltíssima gent, pares i mares, amics, aficionats, que es desplacen als espais esportius o es desplacen a altres localitats per fer aquest seguiment. Per tant, aquest calendari realment és important, i això mou moltíssima
0: gent.
2: I
0: quan arriba l'estiu, me'n recordo que és el mes de juny, que sempre hi ha lo del Rosario Sánchez, imagina, que en aquest cas són nens, com s'agafa la cosa. A més, que també hi ha entitats que aquest any, bé, passaran per aquí també pel fòrum, no?, que fa, en aquest cas, és la Penya Blaugrana d'aquí de Caldes, que celebra
2: 50 anys.
0: 50 anys.
2: Els 50 anys, sí, estan entusiasmadíssims. Precisament aquest cap de setmana, el dia de la Diada, em vaig trobar el president de la Penya Blaugrana i ja em va dir...
0: En Jaume Coll.
2: Sí, quan puc venir a parlar amb la Conxi? I dic, bueno,
0: quan vulgui.
2: La Conxi ja t'avisarà, no pateixis, que tenen moltes ganes de venir a explicar, perquè tenen moltes sorpreses. Que no ens volen explicar, no volen explicar-les.
0: Que bé, pues, potser aquesta setmana igual no dona temps, però la propera ja la preparo. Ja li vaig preparant el...
2: Ves preparant, ves buscant un forat.
0: El forat i deixar-lo. Potser, mira, tenint en compte que els divendres parlem una mica de... Però no té res a veure, en aquest cas és una entitat. És una entitat que també són 50 anys, i en aquest cas és... bueno, com molts de per aquí, que són... Barça. La penya barcelonistes.
2: Aprofita ara que de moment encara hi ha victòries del Barça.
0: Ui, d'unidó. La gent que és culer està gaudint, que no vegis, està que se surt totalment. Vull dir, jo passo d'aquestes coses, no? Però tinc proper persones culers i d'unidó, d'unidó. Sí. Com estan?
2: Doncs sí, sí, molta activitat esportiva. Com dèiem, hi ha el seguiment de l'actualitat informativa, que com sempre serà l'Infocaldes i els butlletins, la retransmissió dels partits més destacats o el partit més destacat. No sempre es farà futbol, no sempre es farà hoquei. Cada cap de setmana es buscarà quins són o quin és el partit amb més interès informatiu, i aquell és el que es retransmetrà. Si coincideixen diversos, s'intentarà cobrir els diversos partits. Però és que a més hi ha una altra novetat vinculada a l'esport que també s'estrena avui dilluns, que és l'Esport que vull, que és el programa esportiu que farà de conglomerat de tota l'actualitat esportiva del cap de setmana o de la setmana.
0: Tot el que ha passat.
2: Tot el
0: que ha passat, resultats, etcètera.
2: Anàlisi, tertúlia, entrevistes, tot això serà el contingut de l'Esport que vull, que és el programa que es farà els dilluns de 7 a 9 del vespre amb el Roger Vidiella i el Gerard Mas, que s'incorporen també a la família de Ràdio Caldes, la graella de Ràdio Caldes, amb aquest programa, amb un toc, crec jo, bastant distès, bastant diferent del que puguem entendre com a programa esportiu. Busquem també una manera d'abordar l'actualitat esportiva diferent, amb un punt de vista més jove, transmèdia, que es diu, que ja no tan sols és la ràdio, sinó que també passa per les xarxes socials. Ells venen també de fer podcast a YouTube i a Instagram, per tant, doncs, tenen un llenguatge diferent a l'hora d'explicar les notícies, i amb una particularitat que cap dels dos és del Barça, per tant, doncs, no podrem caure en allò de sempre parleu del Barça.
0: Que siguin, o sigui, un dia parlaran bé del Barça, però també parlaran bé dels altres. Vull dir que aleshores és el fet de no...
1: Hi ha imparcialitat.
0: Exacte. Vull dir, ser neutrals, o bueno, neutrals, però són imparcials.
2: Exacte, correcte. O almenys això és el que ho han de fer, i això és el que hem de fer sempre nosaltres quan ens posem aquí davant del micròfon, ser el màxim d'imparcials possibles amb qualsevol temàtica. Però ells en el món esportiu, doncs, com a mínim ja prenen aquest punt de partida. I si ens segueixen a les xarxes socials, potser els nostres oients ja ho han pogut veure, que ja s'han presentat aquest cap de setmana i han quedat clar una miqueta aquesta presentació, que un és de l'Espanyol i l'altre és de l'Arsenal.
1: De l'Arsenal, de Londres.
2: Dic, imagina't.
0: Parlem, o sigui, aquestes serien les grans apostes o les novetats, no? Parlem de la graella, altres programes que es continuen fent, no sé, el que vulgueu destacar, de la graella de la ràdio.
2: És una...
0: Alguns crec que desapareixen.
2: Sí, hi ha alguns
0: que han
2: marxat. Sí, per exemple, el Línia de 3 o el Triplet, que eren els dos programes esportius que hi havia ara, han abandonat, han plegat aquesta temporada. Per això, d'alguna manera, s'ha configurat aquest nou programa d'esports que ajunta l'esport, que d'una banda feia el Triplet parlant de futbol i l'altra banda el Línia 3 que parlava de bàsquet, doncs s'integren d'alguna manera dins d'aquest Esport que vull, i es fa aquest còctel, aquest conglomerat d'actualitat esportiva els dilluns. Hi ha alguna altra baixa, però més que les baixes jo vull destacar les altes, diguéssim.
0: Clar, les incorporacions. Baixes vol dir que per motius a vegades personals, pues, no hi ha temps i han de deixar.
2: Correcte. No oblidem que la base o bona part de la programació es basa en el voluntariat, per tant, doncs, és totalment comprensible que cada any hi hagi moviments de persones que s'animen, que venen a fer programes, persones que després canvien les circumstàncies i no poden continuar. Per tant, doncs, s'ha de posar en valor aquesta feina, i sobretot s'ha de posar en valor la feina dels que s'incorporen en aquesta nova temporada. Jo destacaria una novetat que hi haurà els dijous, just quan acabis el programa, a les 12, agafarà el relleu el Pepe Santos, que aquest any deixa de banda una miqueta els esports.
0: Deixa els esports i se'n va cap a la política.
2: Correcte.
0: Que és lo seu.
2: Bueno, sí, sí, bueno, també té experiència.
0: En aquest programa també, en el sí, fòrum també vindrà, també vindrà.
2: Coneix una miqueta tot plegat, coneix molt bé els esports, però també coneix la política, però sobretot en un any electoral com és aquest que engeguem, aquesta temporada electoral, recordem que hi ha eleccions el proper 23 de maig, Pepe Santos s'endinsarà a la història democràtica de Caldes.
0: Ja té un llibre.
2: Correcte, sí. El 17 escons, i a partir d'aquest llibre és en el que neix també aquest programa de ràdio. Farà un repàs als testimonis, a les experiències, a la història democràtica de Caldes a partir dels seus protagonistes. No tinc cap mena de dubte que aconseguirà extreure opinions, sentiments, sensacions, vivències, testimonis de les persones que durant aquests pràcticament 40 anys han fet la història democràtica del municipi. I bàsicament hi ha després una altra novetat, que és un escenari musical que es crearà tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit amb el Joel Parera, que torna aquesta temporada a Ràdio Caldes després d'haver agafat una pausa per paternitat. Tothom té els seus motius, òbviament. Doncs ara ja s'ha estabilitzat i torna amb aquest nou programa que musicalment crearà una mena d'espai sonor, de paisatge sonor, tots els dissabtes a última hora del vespre, doncs, per acompanyar-nos. I després també tenim dues incorporacions més, una els divendres de 12 a 1 a les Portes de Troia,

0: aquesta temporada per portar una miqueta la història, per aquesta proximitat que tenim amb castellà i perquè porten 13 anys en antena fent episodis d'història de forma seriosa, abordada de forma científica i ens afegim a les més de 20 emissores locals de Catalunya que emetem a aquest programa. I els diumenges al matí començarem la jornada amb un programa de sardanes llargs i curts, que ara feia temps...
1: Bueno, ja havia algú,
0: doncs... Ja n'hi havia hagut algun, però el recuperem una altra vegada amb la presència de les sardanes, la gent de sardanista i una miqueta també aquest contingut que des de la ràdio també hem de fer. I a banda d'això, doncs, l'aposta, òbviament, per la informació, perquè la informació segueixi al capdavant també d'aquesta emissora, amb una nova incorporació també que serà els divendres, un infopodcast que distribuirem a través del canal de WhatsApp de Ràdio Caldes i de les plataformes de ràdio, de les plataformes de xarxes socials a les que també hi ha presència de Ràdio Caldes. Bàsicament és un resum de 3 minuts de l'actualitat de la setmana per qui no ens hagi escoltat que pugui escoltar-ho amb aquesta dosi breu d'informació de 3 minuts. En 3 minuts et poses al dia del més destacat del que ha passat a la setmana a Caldes.
1: A Caldes. Vull dir, Déu-n'hi-do.
0: No, sí, perquè al món seria impossible fer-ho en 3 minuts.
1: No, està bé. Vull dir que és el fet de continuar i bé, i després tots els programes doncs, que tenen continuïtat. No, des d'aquí, des del fòrum, hi ha també incorporacions noves que cal destacar. Com
0: doncs
1: per
0: endavant,
1: exemple...
0: escolta'm, explica-les, que ets la protagonista.
1: Sí, una justament és demà. Demà tindrem els consells de l'Agri Albert i ens parlarà dels consells que moltes vegades necessiten o anem justament allà a la botiga. Escolta, mira, que tinc moltes formigues, de quina manera les puc eliminar? Però no només serien la manera d'eliminar bitxos, a vegades també és el cuidat, o sigui, la manera que pots cuidar les mascotes, no? Doncs que... jo què sé, un munt de coses que des de l'Agri Albert, els consells de l'Albert... Doncs
0: Albert Trobalón.
1: Albert Trobalón, i tant.
0: Un fitxatge molt bé.
1: Doncs, no, i a més parla molt bé. Parla
0: és que és
1: molt
0: això,
1: bé.
0: Té una manera d'explicar que jo crec que és molt didàctica i que arriba a molta gent.
1: Després continuem, evidentment, també, continuem davant les atxes, aquesta no pot faltar, i el de Vegan Parlament tampoc, vull dir que hi ha algunes doncs, que s'aniran, ja dic que s'aniran incorporant, les tertúlies, intentaré que sempre, com a mínim, una hi haurà, si poden ser dues, pues bé, si no, doncs les que puguin. I després una altra, que també pendent de el tema... psicològic, emocional i salut també hi serà present. Normalment, sí. Pot ser que no sigui aquesta setmana, sigui la propera.
0: Ingredients importants també.
1: Sempre són importants, no?
0: A tenir en compte.
1: I bé, vull dir, i les entrevistes, aquestes entrevistes que sempre trobareu.
0: Aquests cafès que faràs cada matí, m'agrada.
1: Sí, l'hora del cafè.
0: M'agrada.
1: L'hora del cafè, doncs és aquesta... Pot ser un dia que sigui a les 11, seria molt... va molt bé aquesta hora perquè la pots una mica a vegades fer allargar-la més. Uh-huh. No? I després, com en aquest cas a vosaltres, però bé, és que, a veure, també... podries explicar... Bueno, sí, jo me quedo amb coses per preguntar-li a l'Òscar.
2: Endavant.
1: Òscar, que no m'oblido ni molt menys d'aquest estiu, de la setmana dels focs en el que tu vas estar 3 dies allà al peu del canyó, al costat del foc, passant una calor terrible, que aquí estava en la mar de bé, nosaltres parlàvem, però amb una temperatura totalment diferent a la que passaves tu.
2: Doncs,
1: com ha estat aquesta experiència? Que és que particularment no l'he pogut explicar en el fòrum, perquè ja havien acabat la temporada.
2: Doncs personalment va ser una experiència gratificant en quant a periodística, perquè realment era una experiència que no havia viscut mai, i el Xavi, justament els dies d'abans de que tot passés, em va dir, ostres, et queda com per viure coses xules, vull dir, que hi hagi un punt periodístic que

0: que destaqui, que estiguis allà ficat endins, com fer periodisme de carrer, em va dir. I els dos dies o tres dies després va succeir això. Perquè no sé justament si això estàvem parlant del Tour de, tour de França, que passava per Caldes, i deia...
1: No? La gran notícia, que després exacte. La gran notícia va ser l'altra.
0: I la gran notícia va ser l'altra. Vaig anar al matí a cobrir el Tour de Caldes, que passava per Caldes, perdó, i després a la tarda, al migdia, quan vaig arribar a casa, em va dir el Xavi, escolta, vés-hi cap a Setmanat, que això s'està complicant. Jo, de fet, quan tornava de Caldes cap a Castellà, vaig passar per Setmanat i vaig veure una petita columna de fum, però pensava que era una crema, i dic, ostres, una crema. A ple juliol no pinta gaire.
2: No.
0: I llavors, doncs...
2: Una onada de calor, tots els elements.
0: Llavors ho vaig entendre poc més tard, i en quant a l'experiència periodística, doncs et va omplir molt, pots conèixer molta gent, també aprens una mica a desenvolupar-te, una mica a marxes forçades, no?, podríem dir, però realment va ser una experiència molt gratificant poder parlar amb entitats, bueno,
1: entitats
0: municipals,
1: polítics.
0: No? Polítics, amb els bombers inclús,
1: també.
0: I anar preguntant a la gent que hi ha per allà, perquè, clar, al cap i a la fi entren bombers, surten bombers i així, i van, doncs, vas xerrant amb ells o amb els regidors de medi ambient, o que et
1: alcaldes,
0: vagin informant, no?
1: Alcaldes, conselleres, consellers...
0: Sí, sí, vas veient una miqueta tot, i el dia que va venir la consellera, la Núria Parlon, doncs també va ser un dia increïble, perquè vaig poder estar dins de la reunió i vaig poder escoltar el que deien.
2: Dels pocs que va poder estar dins,
0: sí.
2: Dels pocs mitjans que va poder estar dins d'aquesta reunió.
0: I va ser com guai poder avançar el que havia sortit a la reunió aquí a Ràdio Caldes. Va ser una fita xula per mi, o sigui, li guardo un bon record periodístic
1: tot
0: a
1: i
0: aquesta
1: que,
0: estrena.
1: A veure, va ser un incendi que van cremar estària, afortunadament en tres dies doncs es va controlar, no vol dir que en aquell moment estigués extingit, però sí que es va controlar i no va anar a més. El que passa que, clar, ha estat un estiu molt... molt, molt dolent, no només aquí, sinó molts llocs i tal, i sembla ser que serà la tònica, no? Vull dir que serà la tònica i en la que s'ha de fer tot el possible o de lluitar, perquè després, al principi, tothom vol fer coses, no? Pel tema de contra els incendis, és a dir, però a l'hora de la veritat, quan ja passa el temps, ja s'oblida, no? I ara que ve època electoral, doncs ja se'n van cap a altres coses.
0: Clar.
1: Vull dir, no sé, vosaltres mateixos, que el tema, com el tema de les eleccions, de quina manera es tractarà a la temporada. Ja sé que és una mica avançat, no?
2: Bastant avançat, però es tractarà de,
1: bueno,
2: es tractarà de moltes maneres.
1: Els polítics ja s'estan movent.
2: Sí, ja fa temps. Però després falta la nostra cobertura. Es tractarà de moltes maneres, perquè en un any electoral sí que haig de dir que és un any realment emocionant pels mitjans de comunicació locals, perquè és el nostre moment de posar-nos les millors gales, perquè és quan som protagonistes d'aquestes comtesses electorals, d'aquestes cites electorals, perquè a nivell municipal som els... pràcticament els únics que en podem parlar. Els grans mitjans en aquest tipus d'eleccions queden molt descol·locats, perquè no donen abast i no poden arribar a tots els municipis. En canvi, els d'informació de proximitat, els d'informació local, sí que podem parlar-ne, explicar de les coses que realment funcionen i interessen a la gent que després ha d'anar a votar el seu representant. Per tant, l'objectiu de la ràdio serà donar cobertura a totes les propostes polítiques que hi hagin, a totes les candidatures que hi hagin, informar, sempre intentant-ho fer, òbviament des del rigor i des de la veracitat de les informacions, però també donant veu, sobretot, als protagonistes. Per això és el que dic, de que es cobrirà de moltes maneres, perquè Tu, Conxi, li pots fer un tipus d'entrevista, amb un altre programa li poden fer un altre tipus d'entrevista al mateix candidat.
1: Uns seran més emocionals o familiars, altres seran més punyents, clar, altres aniran en plan d'humor.
2: Hi haurà les tertúlies, els debats, les tertúlies, hi ha molts formats en què els candidats poden exposar les seves propostes i les seves prioritats, i des de la ràdio les intentarem cobrir.
1: Vinga,
2: totes.
1: Unes últimes, perquè com ja pràcticament tot, i que jo tinc aquí moltes preguntes, però moltes ja les has explicat. Però una pregunta sorpresa. A veure, aquí podeu respondre, però són respostes molt ràpides, que si no aquí el tècnic me va dient 3 minuts, 2 minuts, 1 minut. Quina és la primera imatge que us ve al cap quan penseu en ràdio?
2: Micròfon.
0: Sí, micròfon d'estudi.
1: Quin moment d'antena no oblidareu mai?
2: Home, jo recordo un moment amb una altra emissora en què es va bloquejar tot el sistema informàtic i no funcionava res, ni músiques, ni sintonies, ni es podia imprimir, ni es podia fer res, i havia estat d'explicar tot el que passava, les notícies, per tot el que tinguessis a la memòria del que havies escrit durant 3 hores.
0: Debut a Catalunya Ràdio.
1: Oh, que guai! Si la ràdio fos un joc de caldes, quin seria? Que no fos aquest, perquè aquest ja és molt bonic.
2: Home, jo crec que és una miqueta o la plaça de l'Àngel o la plaça de la Font del Lleó. És un punt de trobada, tothom hi passa, tothom hi és en algun moment, i pots passar temps sense passar-hi, però després sempre saps que hi és.
0: La C-59, tothom la creua, no?
2: Exacte.
1: Quina música us ha acompanyat, aquesta és l'última, quina música us ha acompanyat en la vostra vida radiofònica? Una.
2: Una música, ostres... Com jo diria, Vuelo en Londres, Boda en Londres, de Mecano, que va ser la primera sintonia que vaig fer servir per un programa de ràdio fa molts anys.
0: Potser alguna de Kansas, del grup americà així més...
1: Mira, doncs aquí avui hem posat la de la ràdio que va sortir en aquesta època del Diango.
2: Home, Diango, gran calderí.
1: Sí, a veure, i tant que sí, ja ho he comentat. Doncs mira, així arribem al final d'aquest primer fòrum de la temporada. Hem començat mirant enrere, recordant els 45 anys de ràdio que ens han portat fins aquí i celebrant l'inici de la temporada número 47 d'aquesta casa, que és molt més que una emissora. És memòria, és comunitat i és vida compartida. Hem viatjat per les efemèrides i hem mirat cap al futur amb Xavier Sala i Òscar Palacios. I també, evidentment, se m'oblidava que hem parlat amb la Marina i la Clàudia de llibres, de pel·lícules, en aquest cas l'Odissea, amb el Manolo de justament el seu poemari Palestina des del riu fins al mar. I a partir d'avui, cada matí, ja sabeu, de dilluns a divendres, de 9 a 12, a aquesta plaça pública, que és el fòrum, tornarà a ser vostra. Vinga, fins demà.
3: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
4: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
5: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
6: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
7: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
3: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
8: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
9: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
10: Es maten a totes.
9: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
9: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
5: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals?
3: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Hola, sóc l'Edgar i això és Mala Companyia.

Benvinguts al segon programa de Males Companyies, on veurem la vida de diferents artistes i al final veurem la seva cara oculta, perquè totes les bones coses ja estan dites i ara veurem les coses més dolentes, per veure com realment van ser Males Companyies.

Pot ser que no tots els que esteu escoltant conegueu aquesta banda, però esteu escoltant a una de les formacions més importants del so del nu metal, tot i que a ells mai els hi ha agradat aquesta etiqueta. Una banda que va revolucionar el so de la guitarra elèctrica, amb riffs impossibles de Tom Morello i un missatge polític contundent contra el racisme, la desigualtat i els abusos de poder. Uns comunistes que van néixer als Estats Units. Ells són Rage Against the Machine, un grup que va demostrar que el rock també podia ser una arma de protesta.

La història de Rage Against the Machine comença gairebé per casualitat. Després de la dissolució de Lockup, el guitarrista Tom Morello busca començar un nou projecte. Un amic en comú, John Knox, que havia estat bateria de Lockup, li va proposar tocar amb Zach de la Rocha i Tim Comerford, dos amics inseparables que ja feia anys que tocaven junts. Quan Morello va escoltar a Zach improvisant sobre un dels seus riffs, va quedar impressionat. Anys després, explicaria que va ser un d'aquells moments que va saber immediatament que havia trobat el cantant que buscava. Per la seva banda, Zach també va quedar sorprès per la manera tan diferent que tenia Morello de tocar la guitarra. Per cert, Morello no era el típic músic de rock. Havia estudiat ciències polítiques a Harvard, amb matrícula d'honor. I abans de viure de la música, fins i tot, havia treballat durant un temps com a stripper. La seva convicció va ser que volia comprar-se un jacuzzi.

Només els faltava un bateria. Morello va recordar Brad Wilk, que temps enrere havia fet una audició per Lockup. Tot i no haver entrat al grup, Morello sabia que era un músic amb molt de talent i el va tornar a trucar. Aquesta vegada sí que va encaixar a la perfecció. Sense saber-ho, acabaven de formar un dels grups més influents dels anys 90. From the pain in my home.

Abans de publicar cap disc, Rise Against the Machine pràcticament ja havien construït la seva identitat. Tot va començar el 91, quan Tom Morello, Zack de la Rocha, Tim Comerford i Brad Wilk es van reunir per primera vegada per improvisar. La química va ser immediata. Després de tocar junts, només unes hores, tots quatre van tenir clar que havien trobat alguna cosa especial. Els primers assajos els feien a un petit local industrial a Los Angeles. Allà van començar a donar forma a les cançons a partir dels riffs de Morello i les lletres de Jack que Jack ja tenia escrites. Moltes inspirades en la seva etapa a la banda de hardcore Inside Out i a la seva implicació política. El nom de Rise Against the Machine no va sortir d'una pluja d'idees entre els quatre membres. De fet, ja existia abans de que la banda es formés. Zack de la Rocha havia escrit una cançó titulada Rise Against the Machine per al seu grup anterior, Inside Out. Aquell tema havia de donar nom al següent disc de la banda, però el projecte mai es va arribar a publicar perquè el grup es va dissoldre. Quan Zack va començar el nou projecte amb Morello, Tim Comerford i Brad Wilk, van proposar recuperar aquell títol de nom de la banda. A tots ells els va convèncer immediatament, perquè resumia perfectament la seva filosofia: plantar cara al sistema, qüestionar autoritat i denunciar les injustícies socials i polítiques.

Des del primer dia, el nom no era només una marca. Era una declaració d'intencions que deixava clar quin seria el missatge del grup molt abans de que publiquessin el seu primer disc. El primer concert de Rage Against the Machine no va ser una sala de concerts, sinó al menjador d'una casa, davant d'un grup reduït d'amics. Tot i així, la seva energia es va començar a córrer de boca en boca. I més aviat, van començar a actuar a petits locals de Los Angeles, compartint cartell amb bandes de l'escena alternativa. Una de les coses que més sorprenia era el so de Tom Morello. Molta gent pensava que utilitzava samplers o plats de DJ, però en realitat tots aquells efectes sortien únicament de la seva guitarra, amplificador i alguns pedals. Aquell estil acabaria convertint-se en una de les signatures sonores més reconeixibles del rock. Veient que la gent cada vegada reunia més públic, el grup va decidir gravar una maqueta de 12 cançons amb els seus propis recursos. La van titular com el nom de la banda, Rage Against the Machine. Però la gent li va posar el nom d'American Composite. La van editar en format casset, amb una portada molt senzilla, formada per retalls de selecció borsària d'un diari i una única llumí enganxada. La venien als concerts i la distribuïen personalment, sense cap discogràfic al darrere. Aquella maqueta va vendre més de 5.000 còpies. Per fer-vos a una idea del que significava això, moltes bandes underground no arribaven ni a veure 500 maquetes. Rage Against the Machine en va veure vendre més de 5.000 sense tindre cap discogràfica al darrere. Una xifra extraordinària per una banda completament desconeguda i va ser la que va despertar l'interès de diverses discogràfiques.

Després de la publicació del seu primer disc, l'ascens de Rage Against the Machine va ser meteòric. Cançons com Killing in the Name, Bomb Track, Bullet in the Head o Freedom van començar a sonar arreu, i el grup es va convertir en una de les revelacions del rock dels anys 90. Tot i no encaixar amb el rock comercial de l'època, els seus directes plens d'energia i el seu discurs polític van captar l'atenció del públic. El 93 van participar al festival Lollapalooza, compartint escenari amb bandes com Alice in Chains, Tool, Primus, etc. Una oportunitat que els va obrir les portes del mercat internacional. Els seus concerts començaven a ser una autèntica bogeria. Els pogos eren immensos, el públic cantava totes les lletres i cada gira els feia tocar davant de més gent que l'anterior. Però la seva fama no només es devia a la música. Rage Against the Machine aprofitava qualsevol aparició pública per defensar les seves idees. En un concert a Lollapalooza, els quatre membres van sortir a l'escenari completament nus amb les lletres PMRC pintades al pit i la boca tapada amb cinta adhesiva, en protesta de la censura musical als Estats Units. No van tocar ni una sola nota durant més de 10 minuts. Per si algú no ho sap, el PMRC era una organització nord-americana creada als anys 80 que volia controlar el contingut de les cançons, pressionant a les discogràfiques perquè etiquetessin o censuressin la música amb llenguatge explícit, violència o referència a les drogues i el sexe. Molts artistes ho van considerar un atac directe a la llibertat d'expressió. Ells van imposar, per exemple, l'etiqueta de Parental Advisory, Explicit Content, l'etiqueta blanca amb lletres negres que tenen molts discos de rap de l'època. Però el seu compromís anava molt més enllà de la música. Van donar suport a causes com la llibertat de Mumia Abu Jamal, periodista condemnat en un cas molt controvertit. Van organitzar concerts benèfics per recaptar fons per l'exèrcit sabatista d'Alliberament Nacional, l'EZLN, a Chiapas. I als seus concerts era habitual trobar taules informatives d'organitzacions socials, perquè el públic pogués informar-se i implicar-se en diverses causes. El més curiós és que, mentre alguns polítics els acusaven de ser perillosos, molts adolescents descobrien gràcies a ells el que era el moviment sabatista o qui era Mumia Abu Jamal. El 94 també van participar en el festival Rock for Choice, organitzat per defensar el dret a l'avortament, demostrant una vegada més que no separava mai la música del seu compromís polític. A més, continuaven donant suport a diferents moviments socials i aprofitaven qualsevol aparició pública per reivindicar les causes que defensaven. Mentrestant, sense deixar de fer els concerts, el grup anava component noves cançons. Es negaven a publicar un disc només perquè tocava. Preferien treballar en un material amb calma i provar moltes de les peces en directe abans d'entrar a l'estudi. A finals del 95 es van reunir amb el productor Brendan O'Brien als Cold Rehearsal Studios, a Califòrnia. Fidels a la seva manera de treballar, van gravar bona part de les cançons tocant tots quatre alhora, gairebé com si fossin en un concert, per conservar l'energia que els havia fet famosos. Tot i la fama, la banda no tenia cap pressa. Preferien passar mesos perfeccionant les cançons abans de publicar un disc que no els convencés. Ara tocava treure un disc nou, Evil Empire.

La gravació de Devil Empire no va ser ràpida ni senzilla. Tot i entrar a l'estudi a finals del 95, la banda va dedicar mesos a perfeccionar cada detall. A diferència d'altres grups que gravaven cada instrument per separat, Rage Against the Machine preferia tocar junts a la mateixa sala. Volien que les cançons sonessin tan explosives com els seus concerts, i amb petites imperfeccions incloses s'hi ajudaven a transmetre més força. Durant les sessions, Tom Morello va continuar experimentant amb la guitarra. Molts dels sons que s'escolten al disc semblen fets amb un DJ o amb uns sintetitzadors. Però en realitat els aconseguia fregant les cordes amb les mans, manipulant el selector de pastilles, utilitzant pedals d'efectes o fent servir la palanca del vibrato d'una manera completament poc convencional. De fet, Tom deia que ell no volia ser un guitarrista més. Volia ser el DJ d'una banda de rock. Per això buscava sons que semblessin plats girants, motors o animals, utilitzant només la guitarra. Moltes revistes de guitarra de l'època intentaven explicar com aconseguir aquells sons, i alguns músics pensaven que utilitzava gravacions preregistrades als concerts. No era així, tot sortia de les seves mans. Zack de la Rocha també era molt exigent amb les lletres. Es passava hores reescrivint versos i repetint frases fins que el missatge transmitia exactament el que volia. De fet, hi ha cançons en les quals es van enregistrar desenes de premses vocals abans d'escollir la definitiva. El productor Brendan O'Brien va tenir un paper clau durant tot el procés. En lloc d'intentar suavitzar el so del grup per fer-lo més comercial, va respectar completament la seva manera de treballar i es va centrar en capturar la força que tenien en directe. El resultat va ser un disc molt cru, potent, amb una producció més definida que el debut, però sense perdre agressivitat que caracteritzava a la banda. Després de mesos de gravació, mescles i retocs finals, el treball va quedar enllestit. El 16 d'abril de 1996, Evil Empire arribava finalment a les botigues.

El 16 d'abril de 1996, Evil Empire arribava a les botigues, i el resultat va ser immediat. Contra tot pronòstic, el disc va debutar directament al número 1 de la llista Billboard 200, desbancant ni més ni menys que Jack Little Pill de la Is Moisset, un dels àlbums més venuts de tota la dècada. Era la demostració de que una banda amb un discurs radical podia competir amb qualsevol supervendes. Per celebrar la sortida del disc, Rage Against the Machine no va organitzar una festa ni un gran esdeveniment promocional. Van preferir fer el que millor sabien. Tocar en directe. Els primers concerts de la gira van esgotar les entrades en qüestió d'hores, i moltes cançons noves ja eren corejades pel públic abans fins i tot de que el disc fes un mes al mercat. Però, com era més habitual en ells, la polèmica no va trigar en arribar. Diverses emissores de ràdio es van negar a punxar algunes de les seves cançons pel seu contingut polític i llenguatge explícit. Lluny de perjudicar-los, això encara va despertar més curiositat entre el públic, i les vendes del disc van continuar augmentant. Tot i haver arribat al número 1, la banda no va rebaixar el seu discurs. Continuaven carregant contra grans multinacionals com Nike, denunciant que fabricava part dels seus productes en tallers on els treballadors cobraven salaris miserables i continuaven treballant en condicions molt dures. També criticaven empreses com Shell, acusant-les de prioritzar els beneficis econòmics per sobre dels drets humans i del medi ambient, especialment per la seva activitat a la delta del Níger. Un altre objectiu habitual eren les grans corporacions mediàtiques com Disney o Time Warner, a les quals acusaven de concentrar massa el poder sobre la informació i la cultura popular. A les revistes repetien sovint la mateixa idea. Segons ells, les grans empreses i els governs treballaven plegats per protegir els interessos econòmics d'una minoria, mentre la major part de la població empatia les conseqüències. Per això insistien que la música havia de servir no només per entretenir, sinó també per qüestionar el poder i animar la gent a informar-se i actuar. En pocs mesos, Evil Empire ja s'havia convertit en un dels discos més comentats de l'any, consolidant definitivament a Rage Against the Machine com una de les bandes més influents del rock dels anys 90.

Després de l'èxit de Devil Empire, Rage Against the Machine es trobava al punt més alt de la seva carrera. Durant els 3 anys següents, van tornar a recórrer mig món en una llarga gira, actuant en grans festivals i convertint-se en un dels directes més potents del rock internacional. Però, una vegada més, els titulars no arribaven només per la música. Al gener del 97 van organitzar un concert benèfic per recaptar fons per a l'exèrcit zapatista d'alliberament nacional, a Chiapas. Un moviment indígena mexicà que defensava els drets dels pobles originaris. Aquell concert va reunir milers de persones i va servir per financiar projectes educatius i sanitaris de la regió. Un any més tard, el 98, la banda va actuar al concert Tibetan Freedom Concert, compartint cartell amb artistes com The Beastie Boys, Blur o Radiohead. L'esdeveniment buscava donar visibilitat a la situació del Tíbet i reclamar més drets pel poble tibetà. Aquells anys també van començar a experimentar amb internet, una eina encara molt nova. Van ser una de les primeres bandes de rock en utilitzar la seva pàgina web per publicar manifestos polítics, recomanar llibres, difondre campanyes socials i informar els fans sobre protestes i mobilitzacions, molt abans de que existissin les xarxes socials. Mentrestant, continuaven escrivint noves cançons. A diferència del procés anterior, aquesta vegada van entrar a l'estudi amb moltes idees ja provades en directe. El productor va tornar a ser Brendan O'Brien, que ja coneixia perfectament la manera de treballar del grup. Les sessions de gravació van començar a principis del 99 i la banda va voler conservar el seu mètode habitual, tocar plegats sempre que era possible, buscant capturar l'energia dels seus concerts més que no pas una perfecció absoluta. Després de diversos mesos de treball, el nou disc estava llest. El 2 de novembre del 99 es publicava The Battle of Los Angeles, posant un punt final a 3 anys d'espera i iniciant una nova etapa per la banda.

El 2 de novembre del 99 arribava a les botigues de Battle of Los Angeles, el tercer disc d'estudi de Rage Against the Machine. L'expectació era enorme. Feia 3 anys que els fans esperaven un nou treball i molts mitjans es preguntaven si la banda seria capaç de repetir l'èxit Devil Empire. La resposta va arribar només a una setmana. El disc va debutar directament al número 1 de la llista Billboard 200, convertint-se en el segon àlbum consecutiu del grup en aconseguir-ho. La crítica també va rebre molt positivament. Va destacar que, lluny de repetir la forma del disc, dels discos anteriors, la banda havia aconseguit sonar encara més contundent. Cançons com Guerrilla Radio, Testify, Calm Like a Bomb o Sleep Now in the Fire es van convertir ràpidament en les preferides dels concerts i encara avui formen part del repertori imprescindible del grup.

La gravació del videoclip de Sleep Now in the Fire és una de les històries més increïbles de tota la carrera de Rage Against the Machine. El director Michael Moore, conegut pel seu activisme polític, volia que el videoclip no fos només una actuació, sinó també una protesta real. Per això va triar un dels jocs més simbòlics dels Estats Units, la bossa de Nova York, el cor del sistema financer nord-americà. Oficialment, només havien obtingut permís per gravar unes quantes escenes a l'exterior de l'edifici, però Moore tenia un altre pla. Quan la banda va començar a interpretar Sleep Now in the Fire, decenes de curiosos es van apropar. Michael Moore, en comptes d'intentar controlar la situació, va començar a animar la gent perquè s'acostés encara més i ocupés tota la plaça. En pocs minuts, el que havia de ser un rodatge es va convertir en una concentració de centenars de persones. La policia de Nova York va intervenir immediatament. Els agents van ordenar aturar el rodatge, però Moore va continuar dirigint la gravació. Segons ell mateix explicaria més tard, volia demostrar que fins i tot l'espai simbolitzava el poder econòmic. Volia demostrar que fins i tot l'espai que simbolitzava el poder econòmic podia ser ocupat, encara que fos només durant uns minuts, per gent corrent. El caos va anar augmentant fins al punt que, per motius de seguretat, les autoritats van decidir tancar temporalment les portes de la bossa de Nova York. No és que es paralitzés el mercat financer, però sí que es va bloquejar l'accés a l'edifici durant una estona. Una imatge que va donar la volta al món. Aquesta va ser la primera vegada en la història que la bossa va tancar aviat. Finalment, Michael Moore va ser detingut per desobeir les ordres de la policia, tot i que va ser posat en llibertat poc després. Rage Against the Machine no va ser arrestada i va poder acabar el videoclip utilitzant tant les imatges gravades abans de la intervenció policial com les del mateix caos que s'havia generat. El resultat va ser molt més que un videoclip musical. Es va convertir en una acció de protesta filmada en directe, perfectament alineada amb la filosofia de la banda de desafiar les institucions i qüestionar el poder més enllà on es trobés.

Aquell no va ser l'únic gest provocador. Durant la llira del disc, la banda continuava utilitzant pantalles gegants per projectar imatges de guerres, desigualtats socials, líders polítics i grans multinacionals mentre interpretaven les seves cançons. Per exemple, durant Testify es podien veure muntatges amb discursos de polítics nord-americans, mentre que en altres temes apareixien imatges de conflictes armats o de manifestacions populars. Volien que el públic no només escoltés música, sinó que també reflexionés sobre el que estava veient. L'èxit comercial tampoc va canviar la seva manera de ser. Tot i vendre milions de discos, els quatre membres insistien que no es consideraven estrelles de rock. A les entrevistes repetien que el seu objectiu de la banda no era fer-se rica, sinó utilitzar la popularitat per donar visibilitat a causes que, segons ells, els grans mitjans ignoraven. En només uns mesos, The Battle of Los Angeles s'havia convertit en un dels discos més importants del 99. Rage Against the Machine demostrava, una vegada més, que era possible arribar al número 1 de les llistes sense renunciar a les idees pròpies, consolidant-se definitivament com una de les bandes més influents i combatives de la història del rock. Després de l'èxit de Battle of Los Angeles, tot semblava indicar que Rage Against the Machine vivia el millor moment de la seva carrera. El disc havia estat un èxit mundial i els concerts omplien pavellons i festivals. I la banda era considerada una de les més influents del planeta. Però, entre bastidors, la situació començava a deteriorar-se.

El principal problema eren les diferències entre el Sac de la Rocha i la resta del grup. Mentre Tom Morello, Tim Comerford i Brad Wilk volien continuar evolucionant musicalment, Sac era cada vegada més exigent amb el missatge polític de les cançons i amb la direcció que havia de seguir la banda. Les discussions durant els assajos eren cada vegada més freqüents i prendre qualsevol decisió es feia molt complicat. Malgrat aquestes tensions, el grup va continuar actuant. L'any 2000 van protagonitzar una de les seves accions més polèmiques. Van oferir un concert davant de la Convenció Nacional Demòcrata, a Los Angeles, en una protesta contra el sistema bipartidista dels Estats Units. La policia va declarar il·legal la concentració i va dispersar el públic amb gas pebre i bales de goma, provocant moments de gran tensió als voltants del recinte. Poc després, també van participar a la banda sonora de la pel·lícula Godzilla, amb la cançó No Shelter, la que està sonant de fons. La lletra criticava la manera com Hollywood convertia qualsevol esdeveniment en un producte comercial. Fins i tot una pel·lícula de grans dimensions com aquella era una contradicció buscada. Acceptaven formar part de la banda sonora per poder criticar des de dins la mateixa indústria de l'entreteniment. Mentrestant, la relació entre els membres continuava empitjorant. Les sessions per començar a escriure un nou disc pràcticament no avançaven. Segons explicaria més tard Tom Morello, la banda era incapaç de posar-se d'acord entre el rumb que havia de prendre el següent treball, i moltes reunions acabaven sense haver compost pràcticament res. Però darrere de l'èxit hi havia un problema que cada vegada era més difícil d'amagar. La relació entre els quatre membres començava a desgastar-se. No es tractava de discussions personals, sinó de diferències sobre el futur de la banda. Sac de la Rocha volia mantenir un enfocament molt centrat en el missatge polític i era extremadament perfeccionista amb les lletres. En canvi, Tom Morello, Tim Comerford i Brad Wilk eren més partidaris d'experimentar musicalment i de treballar amb un ritme més àgil. Aquestes diferències feien que qualsevol decisió es convertís en un debat. Escollir quines cançons gravar, quan entrar a l'estudi o fins i tot com havia de sonar el següent disc podia provocar hores de discussions. Amb els temps, els assajos es van anar fent cada vegada menys productius i la comunicació entre els membres es va deteriorar. Tot i això, de cara al públic, la banda continuava mostrant una imatge d'unitat. Els concerts seguien sent tan potents com sempre, però entre bastidors les tensions augmentaven i cada vegada era més evident que alguna cosa no funcionava dins del grup. Però deixem això pel final.

Després de gairebé una dècada revolucionant el rock, Rage Against the Machine arribava a un moment delicat. Per primera vegada, des de la seva formació, la banda no travessava només un bloqueig creatiu, sinó que també una crisi interna. Les diferències entre Zack de la Rocha i la resta del grup eren cada vegada més evidents. Els assajos avançaven amb dificultat i escriure un nou disc de material original semblava pràcticament impossible.

Malgrat això, els quatre membres encara no volien donar la banda per perduda. Necessitaven un projecte que els permetés continuar treballant junts sense la pressió de crear noves cançons des de zero. Així que va néixer la idea de Renegades, un disc format exclusivament per versions d'artistes que havien influït a Rage Against the Machine des dels seus inicis. La gravació va començar l'any 2000 i va ser molt diferent a qualsevol altra que haguessin fet abans. En lloc de passar mesos debatent sobre els riffs, lletres o estructures, el grup partia de cançons que ja existien. Això els permetre concentrar-se en una sola cosa, convertir les cançons de Rage Against the Machine. I no es limitaven només a tocar igual. Les demostraven completament i les reconstruïen amb el seu propi estil. Per exemple, The Ghost of Tom Joad, de Bruce Springsteen, la que està sonant de fons, deixava enrere el seu caràcter acústic i intimista per transformar-se en una peça agressiva, carregada de guitarres distorsionades amb una intensitat molt superior a l'original. Una cosa semblant passava en Renegades of Funk, d'Africa Bambaataa, que passava de ser un disc clàssic de hip-hop a una autèntica explosió de rap metal. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box. El disc també incluïa versions de molts grups diferents entre si, com MC5, Minor Threat, Devo, The Rolling Stones, Bob Dylan o Cypress Hill. Aquesta varietat demostrava les influències de Rage Against the Machine, anava molt més enllà del metal. També veiem el punk, el hip-hop, el funk i el rock més clàssic. Tot i que la gravació va ser molt més ràpida que els discos anteriors, també l'ambient a l'estudi estava lluny del que havia estat durant els primers anys. Diversos membres han explicat que ja no existia aquella sensació de descobrir coses noves junts. Les discussions es feien més freqüents, però sobretot cadascú anava fent la seva feina sense gairebé entusiasme d'abans. La química que havia donat vida a la banda començava a desaparèixer.

Fins i tot així, quan tocaven, continuaven sonant com a una màquina perfectament sincronitzada. Aquella era una de les grans contradiccions de Rage Against the Machine. Mentre la convivència es deteriorava, la qualitat musical continuava sent extraordinària. Quan les sessions van acabar, el grup encara no havia anunciat cap separació, oficialment. Renegades era simplement un nou disc de Rage Against the Machine. Ningú imaginava que acabaria convertint-se en el seu últim treball d'estudi de la banda i que, només unes setmanes després, la seva història canviaria per sempre. Una de les coses més curioses de Renegades és que no es tracta d'un disc de versions qualsevol. Rage Against the Machine no va escollir les cançons perquè fossin èxits comercials, sinó perquè totes havien influït d'una manera o d'una altra a la identitat de la banda. Per exemple, van versionar MC5, una banda de finals dels anys 70 considerada una de les pioneres del rock més revolucionari. La seva cançó Kick Out the Jams era famosa no només pel seu so agressiu, sinó també pel seu missatge antisistema i per haver estat censurada en diverses emissores de ràdio. Rage Against the Machine havia reconegut que MC5 com una de les seves grans influències pel que fa d'actitud i compromís polític. Una altra versió destacada és The Ghost of Tom Joad, de Bruce Springsteen, tot i que Springsteen és conegut per un estil molt més diferent, aquesta cançó parla de la pobresa, immigració i exclusió social, temes que encaixaven perfectament amb les reivindicacions de Rage Against the Machine. La banda la va transformar completament, convertint una balada tranquil·la a el que hem escoltat abans, una explosió de guitarres i ràbia. També hi trobem Renegades of Funk, que ho he dit abans, d'Àfrica Bambaataa, un dels pioners del hip-hop. Aquesta elecció reflectia una de les grans característiques de Rage Against the Machine, la seva fusió entre rap i rock. De fet, Tom Morello sempre havia explicat que moltes de les seves idees amb la guitarra estaven inspirades en la manera de punxar discos dels DJs de hip-hop. A mi m'agrada escoltar totes dues cançons, per veure tot i sent les mateixes lletres, les van adaptar al seu estil. Així sona Renegades of Funk, d'Àfrica Bambaataa.

I així la versió del mateix nom de Rage, un canvi impressionant. No matter how hard you try, you can't stop us now.

El disc també ret homenatge al punk de Minor Threat, una banda fonamental del hardcore nord-americà. La seva cançó In My Eyes representava la filosofia DIY, fes-ho tu mateix, un moviment que defensava que els músics no necessitaven grans empreses per crear i distribuir la seva música. Aquesta idea havia influït molt en els seus primers assajos de Rage Against the Machine, especialment quan venia les seves maquetes dels concerts, us en recordeu? Entre les versions també apareixen Maggie's Farm, de Bob Dylan, tot i haver estat escrita als anys 60. La lletra critica la submissió al poder i la sensació de treballar per un sistema injust. Rage Against the Machine la va reinterpretar amb un so molt més dur, demostrant que aquell missatge continua sent vigent més de 30 anys després. En definitiva, Renegades funcionava gairebé com una llista de bandes i artistes que van contribuir a la personalitat musical de Rage Against the Machine. Escoltar aquest disc és entendre d'on venien les seves idees, tant musicals com polítiques, i descobrir que darrere del seu so hi havia influències que anaven des del folk de protesta fins al punk, passant pel funk i el hip-hop. Quan Renegades va sortir a la venda el 5 de desembre del 2000, els fans el van rebre amb molta il·lusió. Tot i saber que no contenia cap cançó original, el disc va debutar entre els primers llocs de les llistes de venda de diversos països, demostrant que Rage Against the Machine continuava sent una de les bandes més populars del moment. Però, mentre el públic descobria les noves versions, darrere dels escenaris, la situació era molt més diferent. Les tensions internes no havien desaparegut. De fet, havien empitjorat. Les entrevistes ja no es feien amb la mateixa naturalitat que anys enrere. I cada membre començava a centrar-se en els seus propis projectes. Tot i que intentaven mantenir una imatge d'unitat, cada vegada era molt més evident que alguna cosa no funcionava. Les setmanes posteriors a la publicació del disc van estar marcades amb un fet molt important. La gira de promoció pràcticament no va existir. A diferència dels àlbums anteriors, Renegades no va anar acompanyat amb una gran gira mundial ni una llarga sèrie de concerts. Aquests fets van començar a despertar els primers rumors sobre una possible ruptura. Molts periodistes es preguntaven com era possible que una banda, en el punt més alt de la seva popularitat, no aprofités el moment per sortir de gira. Els rumors es van confirmar molt aviat, el 18 d'octubre del 2000. Poques setmanes abans de que el disc arribés a botigues, Zac de la Rocha havia comunicat en privat a la resta del grup que abandonava la banda. Tot i això, la notícia no es va fer pública immediatament. La discogràfica va decidir continuar amb el llançament de Renegades, i durant unes setmanes, molts fans encara desconeixien que el grup ja estava pràcticament dissolt. Finalment, el 26 d'octubre, Zac va publicar un comunicat explicant els motius de la seva decisió, i afirmava que Rage Against the Machine havia deixat de funcionar com una unitat creativa i que els desacords interns feien impossible continuar. També deixava clar que marxava sense renunciar als ideals que sempre havia defensat i que volia continuar lluitant per les mateixes causes, però per un altre camí. La notícia va ser un autèntic cop als seguidors. Molts pensaven que la banda només es prendria un descans, però ben aviat es va entendre que la separació era molt més seriosa. Les revistes especialitzades parlaven del final d'una de les bandes més importants dels anys 90, i els fans omplien fòrums d'internet preguntant-se si algun dia tornarien a tocar junts. La resta dels membres tampoc van trigar a reaccionar. Tim Morello, Tim Comerfield i Brad Wilk van publicar un comunicat conjunt lamentant la decisió de Zac, però assegurant que respectaven la seva postura. Tot i la decepció, van deixar clar que no, pas,

cantant de Soundgarden i van formar Audioslave. La nova banda va deixar de banda el rap metal i va apostar per un rock més clàssic, però va aconseguir un èxit enorme amb cançons com Cookies, Like a Stone o Be Yourself. Per altra banda, Zac de la Rocha va iniciar una carrera en solitari, tot i col·laborar amb artistes com KRS-One o DJ Shadow o Run the Jewels. Durant molts anys no va arribar a publicar el seu esperat primer disc en solitari, convertint-se gairebé en una llegenda entre els fans. Mentrestant, Tom Morello es va convertir en una de les veus més actives en el rock en l'àmbit polític. Va fundar l'organització d'Axis of Justice juntament amb Shrek Tankian, cantant de System of a Down, amb l'objectiu de promoure els drets humans i donar suports a moviments socials a través de la música. Tot i seguir camins diferents, els quatre membres mai van deixar enrere l'empremta de Rage Against the Machine. De fet, anys més tard es retrobarien sobre els escenaris amb diverses reunions, demostrant que, malgrat les diferències, el llegat de la banda continuava més viu que mai. Així, una de les bandes més grans de l'època va acabar un altre cop, com la setmana passada, per problema entre ells, amb una batalla d'egos, amb lluites i altres problemes. Aquesta combinació de riffs contundents, un directe explosiu i un activisme constant va convertir a Rage Against the Machine en molt més que una banda de rock. Per milions de persones es van convertir en la banda sonora de la protesta i en un símbol de rebel·lia contra qualsevol forma d'injustícia.

Ara sí que sí, la part que més m'agrada a mi, la part de males companyies. Perquè sí, van ser un activistes molt grans, però com a mi m'agrada dir, ningú artista és 100% bo. Aniré explicant les seves polèmiques en què més m'agraden. Anem enllà. Sweet world, magic place. Hi havia una contradicció que va perseguir a Rage Against the Machine durant tota la seva carrera. Mentre les seves cançons anaven contra el capitalisme, les grans corporacions, el poder de les multinacionals, la banda estava fixada per Epic Records, una discogràfica propietat del gran segell Sony Music. Molts periodistes, i fins i tot alguns fans els acusaven d'una hipocresia. La pregunta sempre era la mateixa. Com podeu criticar les grans empreses mentre treballeu a una d'elles? La resposta de la banda era molt més clara, ja ho he dit abans, però segons Tom Morello, signar amb una multinacional no significava vendre-us, sinó aprofitar els recursos del sistema per arribar al màxim nombre de persones possibles. Ell mateix deia que preferia transmetre el seu missatge a milions d'oients des de dins de l'indústria abans que quedar-se tocant només en petits locals underground. De fet, posava un exemple molt senzill. Si volien denunciar les injustícies, tenia més sentit fer-ho davant de milions de persones que no pas davant d'unes decenes. Per això sempre van defensar que, mentre mantinguessin el control total sobre les seves lletres, la seva imatge i les seves decisions artístiques, no estarien traint els seus ideals.

Però clar, i aquesta és la meva opinió personal. Vale, vols arribar a molta gent, a baixar el sistema i tot això. Però llavors, per què cobraries 125 euros als fans per anar a veure la teva banda? Diuen que acabem amb les màquines, Rage Against the Machine, però ells s'han acabat convertint en la màquina. Aquesta contradicció continua generant debat avui en dia. Per alguns, Rage Against the Machine va saber utilitzar les eines del sistema contra ell mateix. Però per altres, i jo m'inclòs en aquest grup, mai es pot convertir el capitalisme des de dins d'una multinacional. Sigui com sigui, és una de les polèmiques que més ha marcat la història de la banda. També van arribar a barallar-se per moltíssimes coses, i no baralles com les dels Beatles, que van ser verbals. Van arribar als punys, a barallar-se per coses com si les samarretes del merch haurien de ser de color malva o camuflatge. Fins i tot Morello ha arribat a dir que la convivència era horrible. I, per cert, mai hem sabut si les samarretes van acabar sent malves o de camuflatge. Però el que realment importava no era el color, sinó que havien arribat a barallar-se físicament per una cosa tan absurda com aquesta. Yo,

Una altra de les polèmiques més sonades de Rage Against the Machine va tindre lloc als MTV Video Music Awards de l'any 2000. La banda estava nominada amb el videoclip de Sleep Now in the Fire, però el premi de millor vídeo de rock el va acabar sent per Limp Bizkit amb Breakstuff. La derrota no va agradar gens al baixista, King Comfort. Mentre Fred Durst pujava a l'escenari per recollir el premi, Tim va començar a escalar l'enorme estructura metàl·lica que formava part del decorat de l'escenari, fins a situar-se a uns 15 metres d'alçada. La cerimònia es va aturar completament. Les càmeres no sabien on enfocar. La seguretat intentava convèncer-ho perquè baixés, i el mateix Fred Durst li va arribar a creure des de baix Stage Dive Dude, llança't a fer un stage diving, o sigui, llançar-se de cap. Després d'uns 10 minuts de tensió, Tim finalment va baixar, però tan bon punt va tocar a terra, va ser reduït pels agents de seguretat, emmanillat i detingut per la policia. Va passar la nit a la presó acusat de desordre públic i va quedar alliberat l'endemà, després de declarar-se culpable d'aquest delicte menor. L'anècdota encara té una conseqüència més curiosa. Sap que la Rocha es va enfadar molt amb l'acció de Tim perquè creia que tota atenció mediàtica havia deixat de centrar-se en el missatge de la banda per parlar només de l'espectacle. Alguns biògrafs periodistes consideren aquest episodi va acabar d'engeurar les tensions internes que ja existien dintre del grup, tot i que no va ser l'únic motiu de la seva separació. I, és clar, quan va entrar al Rock and Roll Hall of Fame, l'única persona que va anar-hi per rebre el premi va ser Tom Morello. I això vol dir que sí, fins a dia d'avui no es poden ni veure. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about... Gràcies per escoltar-me les companyies. Soc Edgar Burgos. Bon cap de setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran Devesa.
2: De debò que no hi ha una altra solució?
1: Miri, va, colis, però dissimuli.
2: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: T'interessa l'esport de Caldes?
5: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
4: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
5: Doncs tot això i més...
4: A l'Esport Avui.
5: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
4: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Hey! 17 escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Bona tarda, ens tenim una nova edició de Paraules, Música i Lletres a la Fresca. Ja sabeu, el programa cultural d'estiu, on la cultura és la gran protagonista. I com sempre, també ho som les persones que la fan possible. Avui, a Paraules, Música i Lletres a la Fresca, farem una immersió amb dues mirades diferents, però igualment essencials. Viatjarem cap a la llengua que ens identifica, el català, que ens explica, que ens cohesiona, que ens fa comunitat, i ens endinsarem amb la veu i la vida també després, a la segona hora, de Dolly Parton, una artista i una persona immensa que, tot i haver-nos deixat físicament, continua viva en milions de cors gràcies al seu llegat. Dues hores, dues mirades, dues maneres d'entendre qui som i què ens fa caminar. I així passem al sumari. Doncs la primera hora, de 7 a 8 del vespre, la dedicarem a parlar de la llengua que ens uneix, el català. Ho farem guiades per tres veus del grup local de la Plataforma per la Llengua, Jaume Andreu, Roser Guiteras i Montse Martí, que ens ajudaran a caminar cap a una altra manera d'explicar qui som, d'on venim, cap a on anem, com ens expressem. Parlarem del català com a eina de cohesió, identitat i comunitat i ens centrarem en el repte dels 21 dies en català, una invitació a mirar-nos la llengua amb consciència, com parlem, per què canviem de llengua i com podem reforçar l'ús del català en el nostre dia a dia. La segona hora, de 8 a 9, la dedicarem a la vida i a la música d'una gran dona que ens va deixar tot just aquest dimarts. Aquest dimarts al vespre, doncs ja ens va arribar la notícia de que Dolly Parton havia mort. Volem retre homenatge a aquesta dona, a Dolly Parton, una artista que va convertir la seva vida en un relat de superació, llum i creativitat. Farem un recorregut per la seva biografia, la seva força, el seu humor, la seva intel·ligència i el seu llegat musical, intercalant algunes de les seves cançons més estimades. Una hora per celebrar la dona, la veu i la història. I passem directament cap a la primera hora. Doncs això que, com he comentat, volem parlar de la llengua que ens identifica, el català, una llengua que ens explica i ens cohesiona i ens fa comunitat. I volem fer-ho a través del repte d'aquests 21 dies de parlar en català, una proposta que convida a ser més conscients de quan canviem de llengua i a reforçar, com hem dit abans, l'ús del català en qualsevol context. I per això, per poder parlar, doncs ens acompanya, o sigui, per portar aquesta temàtica ens acompanyen tres persones molt compromeses en la nostra llengua, per tant, també sobre el que representa aquest repte dels 21 dies en català i sobre la importància de mantenir viva la llengua. Per això, doncs, saludem a Joan Andreu. Joan Andreu, sempre et dic Joan Andreu, no sé si és el, Andreu és el cognom.
2: Andreu és el cognom.
1: Sí. Per això ja ho he dit bé.
2: Ja ho has dit.
1: Roser Guiteras, hola, què tal?
3: Hola, bona tarda a tothom.
1: I Montse Martí. Anava a dir Maria Martí perquè també havia de venir, però no,
3: havia
1: no ha pogut.
3: Havia de venir, però no ha pogut. Estic en representació d'ella.
1: Home, són germanes, sou germanes.
3: Sí, sí.
1: O sigui, per tant, teniu un bon lligam.
3: Una bona connexió, sí,
1: sí.
3: Total.
1: I abans d'entrar en conversa, però situem el repte d'aquests 21 dies en català. Què és el repte? Podríem dir que és una invitació a posar consciència en com parlem i durant 3 setmanes ens ajudarà a observar quan canviem de llengua i a reforçar l'ús del català en el nostre dia a dia. I com funciona? Tot i que això ara després els nostres convidats ens ho explicaran millor, no? Com funciona? Doncs cada vespre, al final del dia, doncs respondrem un petit qüestionari sobre el nostre ús del català. Aquesta reflexió diària ens permetrà veure en quines situacions canviem de llengua i com podem mantenir el català sempre. Per què és important? Perquè cada petit gest compta. Parlar, escriure o pensar en català és un pas per mantenir viva la llengua. No es tracta de ser perfecta, sinó de ser conscients i avançar cada dia. Per això jo també m'equivoco molt sovint, però bé, com hem dit, no es tracta de ser perfectes, però sí de parlar, no? I per què avui en parlem en aquestes tres veus? Perquè la llengua és comunitat i escoltar mirades diverses ens ajuda a entendre millor com vivim el català, la llengua, què ens fa canviar i també què ens fa canviar de llengua i com podem reforçar-la entre tots. I ara sí, doncs, comencem la conversa. Per aquesta anirem fent, jo he posat rondes, no? Més que rondes anirem fent per blocs, no? En aquesta primera, identitat lingüística, és a dir, què representa per a vosaltres, així podeu respondre a tots tres, per a vosaltres, què representa el català com a llengua de cohesió i identitat? Roser, vinga, t'ha tocat.
2: Doncs començo jo. La llengua catalana és la llengua pròpia del nostre país. És una llengua que es parla de fa més de 1000 anys en aquest territori, que totes les generacions l'han anat fent servir i que hi ha hagut uns quants períodes en què ha estat prohibida i hi ha hagut molts períodes en què la gent s'ha vist en l'obligació de seguir aquesta prohibició i de no poder-la parlar perquè no els deixaven utilitzar-la. No és aquest ara, no és aquest el moment, eh? En aquest moment ens deixen utilitzar-la, però hi ha gent que no ho fa. El fet que no ho faci vol dir que és menys catalana? Segurament que no, però crec que tots els catalans ens sentim molt identificats en l'ús de la nostra llengua.
1: Molt bé. Després ja, a partir de tot el que has dit, jo aniré també afegint més coses. Montse.
3: A veure, per mi la llengua és la llengua amb què ens han abraçolat, amb què ens han estimat, i la llengua que hem viscut sempre, els que som catalans de sempre, no? Jo, la meva àvia, pràcticament no sabia parlar castellà. Aleshores, clar, ara sents com que aquesta llengua que ha sigut teva durant tants anys, la veig amenaçada perquè em trobo que moltes vegades vas pels llocs i no t'entenen, no et volen entendre, no s'utilitza. Llavors jo penso que per diferents motius, molts, s'ha d'analitzar, no és un sol motiu, són molts, el que ha fet que nosaltres mateixos canviem aquest idioma quan veiem que són persones de fora, persones que potser no l'utilitzen habitualment. I això ens va en contra, perquè, doncs perquè cada vegada ens l'estem carregant més, no, aquesta llengua. Llavors, això del mantenir el català penso que és una bona eina per ser conscients nosaltres mateixos, els que som catalans, que ens surt ja d'entrada, de no canviar perquè la persona de davant ens sembli que no el sap, o perquè és morè, o perquè és bé de no sé on, i això fa que nosaltres mateixos doncs ens tirem pedres a sobre. Llavors, per mi és molt important, doncs, que rebre aquestes persones que venen de fora i no el coneixen, no ser molt autoexigent, sinó senzillament si tenen la idea de voler parlar o de respectar la nostra llengua, doncs nosaltres ajudar-los, no? Per mi és molt important que la persona que tinc davant respecti la meva llengua, més que la parli més bé o més malament, que intenti, i que la persona que ve de fora entengui què és per nosaltres, pels catalans, la nostra llengua, perquè a vegades no s'entén, és com, va, per comunicar-te, doncs parlem tots en anglès i ens entendrem tots, i així ja no cal aprendre cap més idioma, no? Per mi és això.
1: Joan.
4: No, jo penso que la llengua és l'element principal de la identitat catalana, és a dir, qualsevol persona que es considera catalana té la llengua com a la seva primera, diguem-ne, el primer signe d'identitat. Per això mateix, i des de fa molt de temps, com abans deia el Roser, hi han hagut atacs contra la llengua, perquè en definitiva són atacs contra la nostra pròpia identitat. Hi ha gent, hi ha polítics, hi ha partits que pensen que els catalans han de desaparèixer. I la manera de fer-nos desaparèixer és fer desaparèixer la llengua. La cosa és així de clara i de senzilla. I només hem de veure com a exemple el que està passant al País Valencià o el que està passant a les Illes, on uns governs de dretes que reclamen molts drets per la seva pròpia identitat neguen, persegueixen i rebutgen la identitat pròpia d'aquells països, que és el català. Llavors, en aquest sentit, Plataforma, per exemple, identifica que el primer element que castiga el català és la pròpia administració. Del 2021 al 2025, més de 1.000 notificacions en el BOE han estat discriminant la llengua catalana. Per tant, hi ha gent que percep que hi hagi com una mena d'amenaça amb una gent que ve de fora. No, la nostra principal amenaça és l'administració espanyola i els partits espanyols. És així, són els que tenen el poder i són els que tenen la capacitat d'anul·lar-nos com a poble i d'anul·lar la nostra llengua com a principal element definidor de la nostra identitat. A partir d'aquí, el que deia una mica la Montse, és a dir, l'única cosa que jo demanaria és respecte. És a dir, el que no pot ser és que una persona vingui de fora i no ens respecti, igual que nosaltres intentem respectar-los amb ells, amb millor o millor o pitjor. Però hi ha un intent, i sempre hi ha hagut un intent per part de la població de Catalunya, de rebre i de respectar els que venen de fora. Perquè dos o tres generacions després, el catalanisme i els catalans han tingut la capacitat d'integrar aquesta gent dintre de la seva societat. El que no pot ser és que vingui aquí una gent i es pensi que nosaltres som una espècie en via d'extinció. I el que no pot ser és que això ho pensin els mateixos catalans. I en aquest sentit, campanyes com aquesta del repte dels 21 dies és fonamental. És a dir, en aquest moment, un 17% de la població, quan s'adreça en català amb una persona i aquesta li respon en castellà, canvia d'idioma. Hem de diguem-ne, armar-nos d'autoestima. I hem de donar l'oportunitat a aquesta gent de que aprengui la nostra llengua. Perquè, clar, només parlant amb nosaltres, aquesta gent aprendrà. Per tant, hem de ser conscients de que no parlar en català amb una persona de fora, sigui com sigui, és a dir, perquè hi ha molta racialització amb aquest tema, hi ha molta gent que percep que una persona ve de fora per el seu color de pell o el seu aspecte, i a partir d'aquí li parla en castellà, que tu dius, escolta'm, doncs igual té la mateixa capacitat o oportunitat de parlar en català com parlar en castellà. Això és una cosa que no saps. Una mica més d'autoestima i una mica més de pensar que això sí que està a les nostres mans. És a dir, és difícil que nosaltres, des de Caldes, des de casa nostra, puguem canviar el BOE. Uh-huh. Això és evident. Ara, el que sí que està a les nostres mans és adreçar-nos en català a la gent del nostre poble i considerar-los com una part més del nostre poble.
1: És que, Joan Andreu, ha de ser així. Vull dir, i precisament aquestes persones, jo en les persones nouvingudes, que és el que d'alguna manera estàs parlant, persones que venen d'altres països, no veig el perill, perquè aquestes persones, la gran majoria, tenen ganes d'aprendre la llengua, no? El català. De fet, s'apunten a les classes, als cursos que estan s'organitzen aquí mateix a Caldes des de l'Oficina del Català. No tots els que voldrien, a vegades també per la manca de temps, no? Per la feina, però els mateixos persones que potser estan treballant, doncs aquí, ja dic, això ho trobes aquí a Caldes, no? Estan treballant en la gran majoria, doncs, en restauració, no? I els mateixos són, dius, és que a mi m'agrada que em parlin el català, vull dir, que és la gent que a vegades no te parla perquè veu que és de fora. Jo per això no veig aquí el perill. El perill podria ser de les persones que posen totes les traves possibles, que podrien ser ja no de nouvingudes, sinó de les mateixes persones, com tu heu comentat, de partits polítics, no? De l'extrema dreta, no? o persones que senzillament consideren que la llengua ha de ser la que està unificada a tot l'estat espanyol, no? I aquí és on veuria jo més el perill, més que que entre les persones nouvingudes, perquè ja dic que en aquest cas, si tu li parles o fas l'esforç, o sigui, li parles en català, ella farà l'esforç, no? A lo millor no per contestar en català, perquè igual no coneixen bé la llengua, però sí cada cop doncs anar més per aquí. No ho sé, vull dir, aquest és el meu punt de vista. Ara parleu vosaltres.
3: Mira, jo volia dir que una cosa que ens hem de treure els catalans de sobre és que som mal educats quan mantenim el català i que l'altra persona se sentirà ofesa, no? Perquè realment, un dia ho comentava en una reunió nostra, que quan realment mantens el català et trobes amb sorpreses agradables, no?
1: Exacte.
3: Gent que al revés, que està esperant que li parlis en català per ell parlar en català i que ho agraeixen. I llavors ells se senten, a vegades, d'allò, no? Home, és que sembla que perquè sigui moré o perquè sigui de fora ja no sóc vostre. Llavors, home, parlar-los de català vol dir que ets nostre, ets català com nosaltres. I t'agrairíem, doncs, que t'agraïm que parlis la nostra llengua. I això és una cosa que nosaltres hem de reflexionar molt. I penso que aquests 21 dies, si cada dia al vespre pensem avui he canviat la llengua, quan i per què realment l'havia de canviar? És evident que si et ve una persona de fora i no t'entén, notes que no t'entén, ens farem entendre com si... Però hi ha altres solucions... Dir-li de... no sé...
1: Ja lo típic, no? El típic que a vegades és amb la mímica, però fer-lo en català,
3: si
1: no?
3: Has de canviar d'idioma, no passa res, però fer entendre aquesta persona que mica en mica ha d'anar aprenent i ajudar-lo a que aprengui. No? Però això no és... És molt poca gent que passa això. Generalment són gent que ja porta temps aquí, que ja l'entén, ja comença a entendre'l, però a vegades els hi fa cosa, perquè sí que és veritat que també hi ha hagut una tendència a vegades a corregir molt quan ho diuen malament, o ells es creuen que se n'enriuran, que jo crec que no al revés, que ho agraïm, encara que t'ho digui mal dit, jo agraeixo molt quan algú em diu un bon dia i veus que no el sap però que l'intenta. I amb això els catalans penso que són molt agraïts, només que hi hagi, si el Messi ens hagués dit un dia bon dia, o hagués, ui, saps? Però que a vegades només que ens diguin bon dia o ve un cantant de fora i diu hola catalans, o visc a Barcelona, visc a Catalunya, ja ens sentim, no? Que no som tan exigents. Llavors... Aquesta és la reflexió que hem de fer els catalans. I el que deia el Joan, no? Que jo també penso que jo que he estat mestra, i la Roser suposo que també ho pot col·laborar...
1: Ui, ella és profe de tota la vida també.
3: Llavors, el que sí que hem notat que el castellà, o sigui que no era una eina de conflicte, al revés, era una eina de cohesió social, que van demanar la immersió lingüística a les famílies castellanoparlants, van demanar-ho ells perquè els seus fills ascendissin socialment. Jo, amb 40 anys de professió, no he tingut mai cap problema per l'idioma, i sí que ara, a nivell polític, s'estan posant moltes traves, molt tontes, com comptar les hores que fem de català i que fem de castellà, quan realment un infant aquí a Catalunya surt amb les dues llengües ben apreses, i la tercera, que pot ser l'anglès, també. O sigui que no hi ha problema, que no hi ha cap nen català que no sàpiga castellà. Sí que algun castellà no sap català, però no nen que surti a l'escola, perquè surten amb els dos idiomes ben apresos. Llavors, aquí és el repte que tenim. Per què aquests infants, quan representa que ara més quantitat de gent de la població sap escriure i llegir en català i s'utilitza menys? Què ens passa? Per por? Perquè hem deixat de pensar que era important el català? No sé, aquí també ens hem de reflexionar-ho, perquè realment els nens d'avui, els nens escolaritzats a Catalunya, tots saben català. Llavors, per què no l'utilitzen aquests nanos quan són joves? No ho sé,
1: és una reflexió que hem de fer. Pot ser aquí la Roser sí que coneix més, perquè amb els teus alumnes ja són a partir de... Bueno, estan a l'educació secundària.
2: Exacte, un cop arriben a l'institut estan ficats immersament dins de les xarxes socials, i fins fa molt poc temps que les xarxes socials eren bàsicament o majoritàriament en llengua castellana. Sobretot els continguts dirigits als adolescents i joves eren en llengua castellana. I, no sé, potser fa un any i mig, potser dos, que han començat a haver-hi més contingut en llengua catalana. I vas escoltant o vas seguint aquests productors de contingut i ells expliquen que ells van començar en castellà perquè ells volien tenir molts seguidors, milers i milions de seguidors, perquè com més seguidors tinguessin, no sé, més famosos serien. Se n'han adonat que sí que han tingut molts seguidors, però que un cop han canviat a llengua catalana tampoc n'han perdut tants i n'han agafat d'altres. Per tant, que la llengua catalana també és important a les xarxes. Què vull dir amb això? Que el jovent potser sí que aquests darrers anys s'han immers en aquestes xarxes i aquestes xarxes els ha fet pensar que utilitzant la llengua castellana eren més, podrien ser més famosos.
5: Més influencers.
2: O més influencers, o més instagramers, o més, no sé, d'aquestes coses que hi ha a la xarxa. Però tenim l'esperança que amb aquests nous productors de continguts el jovent també s'agafi amb aquesta idea que el català també és útil i que el català també serveix per comunicar-se amb tothom i que el català també és la seva llengua. Esperem que agafin aquest cap i que el puguin anar tirant.
5: Mm-hmm. Tot i així, també és veritat que, a veure, hi ha una gran majoria que podríem dir que parlen en castellà, no? Sobretot a l'hora que es van a l'hora d'esbarjo, podríem dir, no? Però també hi ha una part també, podríem dir, no majoritària, perquè malauradament majoritària no ho és, però que sí que tenen en compte el fet de parlar en català. Que passa que pot ser que potser canvi, no? Vull dir, facin aquest canvi de sí. Que és entre ells, potser els que parlen català a casa seva, doncs potser entre els amics que ho són també, doncs ho parlen, en canvi es reuneixen amb els altres que no ho parlen i és aquest canvi que fan.
2: Diguem que el jovent, entre ells necessiten comunicar-se, evidentment, com tota la vida, i llavors fan servir la llengua que sigui per tal de comunicar-se i per estar amb els seus iguals. Tal com deia la Montse abans, la immersió s'havia agafat seriosament i tots sabien català. I tots a l'escola parlaven català i parlaven català a tota hora, a la classe i al pati, i a l'hora de castellà o d'anglès ja parlaven les altres llengües. Però la immersió s'ha anat deixant, no? I aleshores al pati ja no s'ha tingut tant en compte la llengua catalana i per tant a l'hora de divertir-se possiblement ja ho han fet en castellà. I clar, en la vida que és millor divertir-se, no? Per tant, si la llengua de diversió és la castellana, doncs utilitzen el castellà. I si es poden divertir més hores al dia, doncs intenten divertir-se més hores al dia, fins i tot aquelles, dic la de diversió, pensant en les hores de classe, eh? Que quan han de parlar entre ells, doncs també ho fan en castellà, perquè per ells és més de lleure la llengua castellana que no la catalana. Perquè s'han trobat que les hores de llengua... Ai, de llengua, les hores...
5: De classe.
2: No.
5: S'han
2: trobat que les hores de lleure, tant quan van a fer esport, a les hores del pati, pel carrer, vaja, amb els seus iguals, la llengua majoritària és la llengua castellana. Això no vol dir que hi hagi grups de joves que entre ells parlin en català, i només en català. I que ho fan molt bé, eh? I que tant de bo que influïssin a tots els altres.
5: Per exemple, Joan Andreu, en el teu cas, clar, no estaries més amb el jovent, no? Sinó en el teu cas estàs més amb les persones grans, no? Bueno, grans, de totes les edats.
4: Grans.
5: En quines situacions, per exemple, creus, i això va també per tot, creus que canviem de llengua sense adonar-nos? Que potser no és el teu cas, eh, Joan?
4: No, el meu cas no ho és.
5: Per això.
4: Jo intento...
5: Però sí que veus, sí, no?
4: Jo intento portar la meva vida en català. I jo penso que aquí a Caldes és relativament fàcil portar-la en català. És a dir, no recordo quina és... la darrera vegada que m'he adreçat a una persona desconeguda en castellà. No tinc memòria, vull dir, deu fer fa molts anys. Per tant, és una proposta fàcil mantenir el català. El que passa és que ens ho hem de creure. És a dir, què és el que veus? El que veus és que dues persones que estan a la botiga xerrant en català entre elles i quan la persona que està darrere del mostrador s'adreça, canvien l'idioma, i tu dius, i per què canvies l'idioma? Vull dir, malgrat sàpigues que aquella persona habitualment parla en castellà, és que no té res a veure, és a dir, tu el que has de fer és mantenir el teu idioma, perquè és la petita part que depèn de tu només, per mantenir l'idioma. És a dir, el que no podem fer és plantar-nos al sofà i començar a dir que malament anem. No, comença a fer coses en positiu. I la primera cosa en positiu que has de fer és aquesta. I una mica el que deia abans la Montse, no tenir vergonya, és que jo ho entenc, eh? Vull dir, nosaltres venim d'una generació que hem estat educats a la dictadura, la cosa és així. I com deia abans la Roser, a veure, la dictadura, ara hi ha jovent que pensa que allò era el paradís de no saber ben bé què, però la dictadura era una cosa molt dura.
5: I tant.
4: Era una cosa molt dura. I això venia de veure uns pares que havien estat represaliats després de la guerra i que aquí, després de la guerra, aquí com arreu a Catalunya, d'això se'n parlava al mínim. Hi havia persones que passaven pels corredussos perquè no les veiessin perquè havien tingut una actuació destacada a la Segona República. I tota aquesta, diguem-ne, tota aquesta discriminació, tota aquesta violència per part de l'Estat i de les autoritats contra el català i els catalans, doncs es va filtrant per osmosi en la pell. I jo ja ho entenc, aquesta gent ha estat, o nosaltres hem estat educats en que el català havia de ser una cosa de casa. I ens hem de treure això de sobre, perquè hem d'assumir la nostra responsabilitat. O sigui, l'administració té la seva responsabilitat i nosaltres com a ciutadans la hem d'exigir, perquè tenim lleis i aquestes lleis s'han d'aplicar. Començant per aquesta història de la immersió lingüística, que ara resulta que tots descobrim que l'administració ha fet deixadesa de la seva capacitat i ha permès que una eina d'integració com era la immersió estigui com està. D'acord, l'administració té la seva responsabilitat, però no serveix de res plantar-te al sofà, mirar les notícies i començar dient, ostres, és que això va molt malament. No, què fas tu perquè no vagi malament? I en el que fas tu hi han petites coses, perquè clar, nosaltres com a ciutadans doncs segurament tenim una àrea d'influència petita. Bueno, doncs aquesta àrea d'influència petita, executa-la, fes-la servir, no canviïs d'idioma. I en tot cas, la campanya dels 21 dies el que ens ha de permetre és reflexionar sobre quina és la nostra actitud davant de la llengua. Per què? Perquè en aquestes 4 o 5 preguntes que faran, hi ha una d'elles que diu, escolta, has canviat d'idioma? Sí. Per què has canviat d'idioma? Què és el que t'ha portat a canviar d'idioma? I això, més enllà de ser una dada estadística, que pot ser més o menys rellevant, el que intenta és que hi hagi una reflexió, una autoreflexió de quina és la teva posició davant del català. I la llengua s'ha de defensar, i s'ha de defensar des de tots els moments i des de tots els punts. No només ho hem de deixar en mans dels altres. És a dir, aquesta sensació de que la responsabilitat és dels altres és l'entrada de sobre. Tu t'has de responsabilitzar d'aquelles coses que estan al teu abast. Hi ha coses que no, però hi ha coses que sí. I el que no pot ser és que tinguis un discurs de queixa i un discurs de tot va malament i un discurs de que aquesta gent que està a l'administració no fa res quan tu ets el primer que no fa res. Això, d'alguna manera, el que t'està fent és traient tota la capacitat de crítica que tu puguis tenir cap a aquelles persones que, des de posicions de govern, des de posicions administratives, intenten, millor o pitjor, gestionar les situacions. No pot ser. Primer, arma't tu moralment per poder aixecar la mà i criticar. I després, exerceix la teva funció de ciutadà de crítica davant de les administracions quan consideris que allò que s'està fent no està ben fet.
3: I el que hem de tenir clar, penso jo, és que no ens hem de sentir culpables per estar utilitzant contínuament el català. No passa res. Sembla que siguem super extremistes, o siguem aquí uns militants. No, som catalans que volem viure en català i ja està. I llavors ajudar a les persones que tenen ganes d'aprendre'l, d'integrar-los i ensenyar-los. La solució no és perquè estiguem en un grup de persones que n'hi hagi una persona castellanoparlant que per respecte a aquesta persona tots hàgim de parlar en català. El respecte és que tots ens puguem comunicar i si hi ha una persona que el sap poc, doncs li repetim dues vegades i si li hem de traduir una paraula li traduïm una paraula, però que no estem fent res malament, l'estem ajudant en aquesta persona. I si és una persona políticament molt reticent, doncs mira, ja t'ho faràs, saps què vull dir? Si és un tema polític, em preocupa molt poc, no? Perquè em preocupa molt poc si és un tema polític. Perquè ja sabem cap on van, no? Van a carregant-se la llengua, carregant-se totes les nostres la nostra identitat, no? Uh-huh. El que sí que amb les persones que no són reticents, ajudar-los, i aquí hem de tenir-ho molt clar.
5: Roser. No, això és no és estem no, aquesta somriure no és pel fet de que del que has dit, Montse, sinó pel fet de que t'allunyes una mica del micro.
3: Sí, soc una mica nerviosa.
5: És això. No, Roser, això que no sé si al respecte també tu volies comentar alguna cosa.
2: Sí,
5: tot i que jo preguntes tinc moltes, eh.
2: No et preocupis, que hi ha tantes coses per dir de la nostra llengua i del seu ús. És que és veritat que a vegades fem servir això de com una excusa. Jo crec que són excuses, eh? Aquesta del respecte, de l'educació, de la bona educació i tal, que ens hem d'adreçar als altres en la llengua dels altres, com si la seva llengua fos millor que la nostra. No hi ha cap llengua que sigui millor que cap altra, eh? No ens
5: exacte.
2: Equivoquéssim.
5: No,
2: totes les llengües són igual de bones i igual de precioses, eh? Cadascuna amb les seves normatives, etc, etc. Però el que hem de fer és utilitzar la nostra llengua, perquè és nostra. I el respecte serà quan utilitzem la nostra llengua, intentem utilitzar-la al màxim de bé possible, sí, i tal com diu la Maria, si hi ha algú que no ens entén, ja li parlarem més a poc. I si, malgrat això, no ens entén i necessitem que ens entengui, ja utilitzarem la llengua que calgui. Però és evident que primer hem d'utilitzar la nostra llengua, no només per respecte, que sí, eh? Sinó perquè aquesta persona no perdi l'oportunitat d'aprendre la nostra llengua, que és tan important com la seva.
5: Mm-hmm. I a més és una manera de no perdre-la. I això, tot el que esteu dient, pel tema aquest, i sobretot per les persones que són contràries a que es parli el català, no? Sobretot de fora, o persones que viuen aquí senzillament i són contràries a parlar en català, sobretot si són d'aquests partits que pensem o que diem. Que veus un rètol en anglès, al millor en una botiga, on sigui, rètols en anglès veus moltíssims, ahir no hi ha queixes. En canvi, tu tens el rètol en català i aleshores ahir és on trobem totes les queixes del món, no? Vull dir, és una d'aquestes contrarietats que podrien dir en el tema de la llengua.
4: A veure, jo penso que la llengua pròpia del país és el català. A partir d'aquí, la gent que vingui ha de mostrar respecte per la gent del país. El no, jo no dic no parlar-la, el no respectar que els autòctons, que els que som d'aquí, la parlem, és una mostra de menyspreu. I aquesta mostra de menyspreu no es limita als partits d'extrema dreta, és transversal, perquè és transversal des del punt de vista de que hi ha una voluntat política per tal dels partits espanyols de que els catalans com a catalans desapareguem. És així de clar, perquè si no hi haurien tantes centenars i milers de disposicions administratives en contra de la llengua. Si no hi hauria que l'opinió d'un pare que vol que el seu fill parli en castellà valgui 24 pares que volen que el seu fill parli en català. Uh-huh. És una situació, jo diria que, salvant totes les distàncies, colonial. És a dir, l'opinió d'un colon espanyol val més que la de 24 autòctons catalans. No pot ser. És a dir, no pot ser. I si els catalans no assumim que hem de millorar la nostra autoestima, que hem de millorar la nostra estima per la llengua i que l'hem d'utilitzar perquè es tenen el nostre ple dret de poder-la utilitzar, això no canviarà. Això és el primer pas. I després ja intentarem, perquè encara la gent nouvinguda, que no té prejudicis, perquè jo crec que els prejudicis, sobretot ho té la gent que ja porta anys aquí i que ha anat desenvolupant, sobretot a partir de determinats, bueno, quan va haver el procés, Ciutadans i tota aquella reacció, diguem-ne, contra el català, que era una reacció absolutament colonial. Ells, el que estaven descontents, és que el castellà no fos més imperatiu que el que és ara. Perquè ho hem de recordar, la Constitució diu que l'espanyol és una obligació i el català, bueno, el pots utilitzar. I ja no entrem, a veure, és que les denúncies per catalanofòbia, per utilitzar el català, són constants. Llavors, clar, no ens enganyem. És a dir, hi ha una posició majoritària i transversal dintre dels partits polítics espanyols i dintre de l'opinió pública espanyola perquè nosaltres, com a catalans, com a fet diferencial, desapareguem. I si nosaltres no ho defensem, no ho defensarà ningú. D'aquí la importància de que la llengua, com a element que ens identifica com a catalans, sigui reivindicada i sigui mantinguda pels catalans. No serveix de res queixar-se. Hem d'actuar. I la manera d'actuar és fer valer la nostra llengua en tots els àmbits. I si això causa fricció, doncs escolta, que causi fricció. El que no pot ser és que acotem el cap una i altra vegada perquè ens fa vergonya, perquè som educats, perquè... No, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Perquè és que per aquest camí desapareixerem com a poble. Clar, si això és el que vols, perquè hi ha gent que vol això, doncs escolta, perfecte. Si no vols això, actua. Reflexiona sobre el que fas i fes alguna cosa en positiu. El teu àmbit, el teu àmbit.
5: Però amb el tema de la consciència lingüística, que és aquest repte dels 21 dies, què creieu que aportarà aquest repte a la consciència de com parlem?
2: Home, suposo que...
5: És a dir, són 21 dies, però perquè no podrien ser, jo què sé, 30, 40, no? Vull dir, perquè...
2: O dos o tres.
5: O dos o tres, també.
2: Clar, de fet, hi ha gent que no passa tot el dia parlant en català. Que canvia.
5: Clar, per això són aquestes preguntes que tu, al final del dia, tenint en compte aquestes preguntes, aquest qüestionari que es deixarà, no? Doncs a partir d'aquí és quan arriba la reflexió, no? De per què, a veure, en quin moment he deixat de parlar en català i per què?
2: Clar, això és molt...
3: I en quins àmbits, perdó?
5: I en quins àmbits?
2: Sí, sí, sí. Sí, perquè és important reflexionar sobre quan ho faig. Potser arribes a casa i tens la consciència que tot el dia has parlat en català, però no, perquè no et planteges res més, perquè tu no sorties de casa pensant avui només parlaré en català, sinó que sorties de casa perquè havies d'anar a comprar menjar pel dinar, perquè havies d'anar a veure uns amics, perquè havies d'anar a treballar. Però, vull dir, els objectius són diversos al cap del dia. Per tant, un cop arribes a casa, dius, aviam, a tots els àmbits en què he estat avui, en què m'he comunicat, he fet servir la llengua catalana? En quin no? I per què no? Sempre ha estat així? I a partir d'aquí, potser podràs reflexionar i adonar-te'n que sí, que podies haver continuat parlant en català, que no ha tingut cap mena d'utilitat canviar de llengua.
3: I, a veure, diuen això dels 21 dies perquè hi ha una teoria psicològica que diu que els hàbits s'adquireixen quan fas una cosa 21 dies seguits. I a partir d'aquí s'ha fet aquesta campanya. Si són 21 dies o han de ser 30 o els que són, és el de menys. Jo penso que la quantitat de dies és per posar-hi un títol, no? Però sí que el que és important, que nosaltres, el que deia el Joan, com a catalans, reflexionem, mirem, el que deia la Roseda, cada dia dir quan he canviat de llengua, per què, i quina ha estat també la resposta de la persona que se m'ha dirigit en castellà i després jo li he parlat en català. Ha continuat en català? Ha continuat en castellà? S'ha posat reticents? Li has vist mala cara? Generalment no passa, això. Jo avui m'ha passat, a l'hora d'esmorzar he anat a un bar, se m'han dirigit en castellà, he contestat en català i aquella persona m'ha parlat superbé en català tota l'estona. Potser és l'inèrcia d'aquella persona de dirigir-se primer en castellà. Si això ho anem fent cada dia i en som conscients, de dir, ah, doncs mira, veus, avui he anat a esmorzar, se m'han dirigit en castellà i la persona que jo li he dirigit en català m'ha continuat en català amb un català perfecte. Doncs penso que, bueno, doncs ho hem fet bé, no? Potser aquesta persona, al cap d'uns dies que se li dirigeixin en català, començarà a utilitzar el català com a primera llengua. I tot això a nosaltres mateixos, que som persones molt conscienciades de la nostra llengua, ens passa que canviem sense adonar-nos, és ser conscients del que diu el Joan. No, doncs no canviarem, i això, i veure, a veure al cap del dia com ho hem fet, una mica d'autoreflexió, no?
5: I com podem ajudar les persones que tenen vergonya o inseguretat a parlar en català? Perquè això que tu estàs dient, igual ella t'entén, però te continua parlant en castellà perquè, precisament per això, perquè li fa vergonya. perquè no ho parla bé, i davant de no parlar-ho bé diu, bueno, jo te conté, perdona, però te contestaré en castellà perquè no m'expresso bé.
3: Aleshores dir-li, doncs, no pateixis, no pateixis, i tal com tu puguis ho fas, i donar-los seguretat de que no ens en riurem, que no passarà res, que si no ens entenem ja buscarem la manera, però que facin
5: que l'esforç,
3: sí, que no tinguin por. Jo penso que hi ha por, hi ha ser jutjats a no fer-ho bé, i no hi ha d'haver, tots hem hagut d'aprendre de tot, no?
4: Mm-hmm. Bueno, penseu que les últimes dades sobre l'ús del català a Caldes, sobretot centrades en el tema del comerç i de, són del 2023, i allà es veu clarament aquesta situació que la Montse comentava, és a dir, malgrat que més d'un 80% de la gent que atén al públic té disponibilitat a fer-ho en català, disponibilitat no vol dir fer-ho ells en català, però com a mínim disponibilitat, només el 50% s'adreça per primer cop en català a la gent que requereix els seus serveis. És a dir, una mica la situació que comentava. Com es canvien aquestes coses? Doncs es canvien a base de que, si nosaltres ens adrecem sempre en català, aquella persona arribarà un moment en què reflexionarà i dirà, si jo vull donar un millor servei, em veig, diguem-ne, d'alguna manera portada a adreçar-me també en català. Per què? Perquè identifico que la major part de la gent que ve a requerir els meus serveis és de llengua catalana. I, per tant, dono un millor servei si ho faig en català, i si m'adreço d'entrada i dono aquest pont de confiança en aquesta persona, que no pas si m'adreço en castellà. Això vol dir que no hem d'acceptar que s'adrecin en castellà a nosaltres? No, home, no. A veure, l'única cosa que jo crec que es pot demanar és que si jo m'adreço en català m'atenguin en català, cosa que no està garantida, perquè en els darrers 10 dies dos periodistes han denunciat que ells han anat a una empresa de lloguer de cotxes a l'aeroport de Barcelona i no els hi han donat el cotxe perquè parlaven en català. Home, això, diguem-ne, és que no es pot permetre. No només no es pot permetre, l'administració hauria d'actuar d'ofici contra aquesta gent. Per què? Perquè no et poden discriminar d'aquesta manera. És a dir, jo penso que hem de tenir un tarannà col·laborador, però no hem d'evitar de cap manera la fricció. Per què? Perquè ha arribat un moment en el que, escolta, d'explicar-nos ja n'estan tips. Jo crec que ens hem explicat pel davant i pel darrere, i el que ho vulgui entendre, pues, escolta, serà benvingut i molt bé, i el que no ho vulgui entendre, pues, escolta, s'ha equivocat de zona, és evident. L'estat espanyol és molt gran, pot anar a qualsevol altre lloc, no cal que vingui aquí a actuar com a tropa de xoc de l'espanyolisme. Uh-huh. Jo crec que això ja en tenim prous aquí i no necessitem més, però hem de tenir una actitud, diguem-ne, decidida des del nostre àmbit personal, i és això el que crida la campanya dels 21 dies, a que reflexionis per què actues d'aquesta manera lingüísticament.
5: Uh-huh. Estem parlant d'aquesta campanya dels 21 dies perquè ara el que estem fent és justament fer difusió d'aquesta campanya, que de fet començarà el dia 10, el 10 de
4: setembre.
5: De setembre, justament un dia abans de la diada, no? I serà a partir, doncs, del dia 10, 21 dies. Vull dir, per això que estem ara, és el moment de que la gent, o sigui, de saber que arribarà això, no? I que ho tingui en compte, no? I per tant, des del punt de vista de vos, des de la part vostra, no, personal, què us aporta personalment participar o reflexionar sobre aquest repte dels 21 dies?
2: Home, és molt important la part de reflexió, més que la part d'ús. Penso que en el meu cas no és necessària, però o no és imprescindible, més que no necessària, però perquè sempre és necessari tenir aquesta estona de reflexió, sobretot sobre l'ús de la nostra llengua. Uh-huh. I espero que s'hi apunti molta gent, que molta gent vulgui participar d'aquest repte i que l'aconsegueixi.
5: O sigui, en el teu cas considera que no és necessari perquè tu ja ho fas.
2: Sí.
5: Que no, i podríem dir que és en el cas dels tres. Vull
4: Home,
5: dir que no.
4: Jo,
5: però és el fet, no, de
4: jo penso que el fet de que constituïm el grup local de plataforma ja diu moltes coses de la nostra actitud davant de la llengua, davant de l'ús de la llengua, etc. Jo penso que la principal aportació és el que deia la Roser, la reflexió. Mm-hmm. És a dir, el que per mi importa d'aquesta campanya és que la gent reflexioni, i reflexioni sobre com està fent servir la llengua, i entengui que és la seva actitud personal el que és important. Mm-hmm. I que per tant, escolta'm, s'hi ha de sumar.
3: Jalí, i perdona, perdre aquesta por que tenim, no?, a utilitzar-lo, i que gent sigui aquesta consciència que tenim nosaltres, que la majoria de catalanoparlants la tingui. Mm-hmm. La tingui, perquè hi ha gent que no, que és molt militant, però després són els primers que canvien de llengua a la mínima. No, però no em fa res, com que... no és que no et faci res, no passa res, no et mors per canviar d'idioma, però estàs defensant la teva i fas que aquella persona s'integri i que aquesta persona pues, vagi adquirint mica en mica la llengua, no?
2: Mira, has dit una cosa que ha estat molt bé. No et mors per canviar de llengua,
3: no,
2: però la
3: no.
2: Llengua sí que es mor si no l'utilitzes.
3: Exacte. A nosaltres no et passa res, com que el sabem, doncs no ens passa res. I aquest tarannà de que al final no passa res per parlar en castellà. Home, sí que passa, el que diu la Roser, estem matant el nostre idioma. I no perdrem, i jo mai m'he negat, o

0: que la UCI, eh?
1: Podríem dir que canviar-la seria quan estàs fora del teu país, no? Vull dir, i aleshores diguem, te veus obligat a canviar de llengua, però només en el respecte. Vull dir, això és una pregunta que us faria als tres. Vull dir, quan dic del país, fora de Catalunya, i pot ser a qualsevol lloc de l'estat espanyol, com Anglaterra, França, on sigui, no?
2: És que jo penso que a ningú de nosaltres ens acudiria adreçar-nos a un restaurador de Segòvia en català.
1: En català, és a dir, és que no ho farem.
2: En canvi, un senyor de Segòvia sí que es veu en cor d'adreçar-se a un restaurador de Caldes en castellà. Això, és a dir, aquesta cosa tan evident, resulta que no la reflexionem.
1: Això és educació, senzillament, podríem dir, no?
2: Això no és educació. Això
1: no,
2: és,
1: el fet
2: això
1: de que nosaltres vas allà i no ho faràs en català.
2: Clar, però això no és educació, això és sentit comú.
1: També.
2: Això però és sentit comú.
3: És que et vull dir una cosa, Joan, jo m'he trobat a demanar a vegades així rient a un museu fora d'Espanya, oh, no tira pas català, i dins, sí, i dir, ui, tenim audioguia en català, o comprar el llibre de a Amsterdam, el llibre de
4: l'Anna Frank.
3: De l'Anna Frank, en català, el tinc a casa. Comprat al Museu d'Amsterdam. Això, a cap museu d'Espanya m'hi he trobat, perquè comprar un llibre del museu en català, i fora d'aquí m'hi he trobat. Llavors és... Bueno, clar, et fa pensar això.
2: És com el tema...
3: No tot arreu, i és estrany, també trobar-te, però m'ho he trobat, cosa que a Espanya, enlloc.
2: Uh-huh. És com el tema de les càtedres o els lectorats en català. Uh-huh. Hi ha més càtedres i lectorats fora de l'estat espanyol, excloent, diguem-ne, Catalunya, que la resta de l'estat, excloent Catalunya, evidentment. És a dir, hi ha més interès pel català com a llengua fora que dins. I això, diguem-ne, el que fa és denotar, doncs, aquesta actitud que no fa gaires dies hem vist, desgraciadament, amb un nano de 16 anys atonyinat, diguem-ne, per la policia, que teòricament ens ha de defensar no sé ben bé de què, perquè quan van venir aquí tampoc es van defensar de res, i que era d'alguna manera animat pels mateixos aficionats de l'equip contrari, diguem-ne, anaven animant a la policia a que atonyinessin un menor d'edat. És a dir, això vol dir que tothom fora d'aquí pensa igual? No, evidentment, jo això no ho crec. Però que hi ha, evidentment, una actitud catalanòfoba fora, segur. I que si nosaltres l'única cosa que hem de fer és pensar què faríem. És a dir, si una persona ve aquí, el que ha de fer com a mínim és respectar-nos. El que no pot ser és aquesta manca de respecte que dia i dia rere dia es demostra cap als naturals del país. No pot ser, eh? No pot ser, perquè quan agafen el poder polític, com veiem a les Illes i com veiem al País Valencià, escolta, el seu objectiu és fer desaparèixer aquest element identitari que és la llengua del país. Perseguir-lo. És a dir, són capaços de fer enquestes a les escoles per veure en què volen que ensenyin els seus fills, i quan la resposta que els hi donen en català no encaixa en la seva perspectiva política, simplement no l'executen. Llavors, clar, ells només persegueixen un objectiu, que és homogenitzar-nos. Ja està. No, per tant, hem de ser clar, no es tracta de diguem-ne, de valorar-los millor o pitjor. Ells ho tenen clar i nosaltres entenc que cada vegada ho hem de tenir més clar, perquè si no, desapareixem. Ara, és aquesta la decisió majoritària? Doncs, escolta, desapareixerem. Però jo crec que, com a mínim, la gent que ens hem apuntat al grup local del Plataforma no estem en aquesta línia.
1: M'he quedat la pregunta. Sou moltes persones les que s'han apuntat a justament en aquest grup?
2: Pensa que el grup fa 3 mesos que s'ha constituït. Vull dir que som una mica... El nucli inicial érem 3 persones i ara som 7, 8. Vull dir que des d'aquest punt de vista...
3: I ja tenim l'estiu entremig, que també hem deixat tot una mica aquí, i encara n'hem pogut fer com una mica de campanya.
4: Per quantitat són pocs, per qualitat són fantàstics.
1: Bueno, es tracta d'això, no?
3: No, suposo que ara per ti ja ens podem reunir més habitualment, i també pots fer campanya, i segur que tenim gent al nostre entorn que també igual els hi faria gràcia venir, i hem d'anar fent xarxa. Mm-hmm. Però de

0: Moment els que som tenim moltes ganes de tirar-ho endavant. I això que també ho hem comentat, que Caldes no és massa un lloc hostil amb el català, però que és una mica preventiu també el que volem fer, perquè ja veiem cap on anem. Clar, si tu vas a Barcelona a passar el dia, això del mantinc en català costa suor. En canvi, a Caldes no. A Barcelona, suposo que tots us hi heu trobat, no? que es posen, inclús hi ha gent que es posa mig agressiva de estamos en España y el castellano es oficial. Bueno, sí, ja, però jo sóc catalana i estic a Catalunya.
1: Em recorda molt que a vegades aquestes expressions que pots trobar-te i que les hem sentit segur moltes vegades, que es diu, a mi me habla en cristiano. Vull dir que, i encara trobes
0: encara
1: aquesta...
0: Encara.
2: Perquè veieu que la formació que la democràcia ha portat és mínima. Això és el que deien els ocupants franquistes quan entraven amb els tancs per la Diagonal. I resulta que gairebé 100 anys després, 90 anys, que fa 90 anys de l'inici de la guerra, hi ha gent que manté aquestes expressions i aquestes actituds contra els catalans. Nosaltres hem de reflexionar sobre l'ús de la llengua, però ells també haurien de reflexionar sobre la seva capacitat democràtica d'acceptar la diferència, que és propera a zero. Si no ho accepten amb la gent que hi viu dintre del seu propi estat, ni m'imagino com ho acceptaran amb gent que vingui de fora. És a dir, tot no deixa de ser un continuum. Hi havia valoracions, de les darreres vegades que en sociologia s'havia preguntat sobre doncs, quins eren els més propers i tal, en l'àmbit de les comunitats, d'això el professor Bell havia fet un llibre molt interessant, els catalans eren vistos per la majoria dels habitants de l'estat espanyol com a més llunyans que els europeus.
1: Això podria passar
2: això
1: també.
2: Això fa reflexionar.
1: Però això passa també, creieu que passa també amb la llengua de l'euskera, amb les persones d'Euskadi o en Galícia?
2: Home, només has de pensar que uns pares que van, els seus fills van suspendre la selectivitat a l'euskera, ho van portar a un judici, que dius, però un jutge quina capacitat té per valorar si aquell nano ha aprovat o no ha aprovat l'examen? Doncs ho van portar a judici. En un país com Euskadi, on hi han branques diferents d'escola. No és com aquí que tots, diguem-ne, estan dintre d'aquest procés.
1: No, allà estan les icastoles.
2: Allà tens tres línies. Uh-huh. Una línia espanyola, una línia mixta i una línia només d'euskera. Però clar, tots tenen l'obligació d'aprendre euskera. Igual que aquí tots tenen l'obligació d'aprendre català. Mentre que aquí els nanos surten sabent, diguem-ne, català i castellà, doncs allà, evidentment, en les escoles que no són íntegrament en euskera, l'euskera és menyspreat. I aquests pares, clar, ells, escolta'm, com poden, com a espanyols, admetre que el seu fill tingui una mala nota en la selectivitat per culpa d'una cosa que no es parla enlloc? Aquest és el despreci i el menyspreu que molta gent té cap a la diferència. I nosaltres, bueno, som nosaltres, és a dir, ni com deia la Roser abans, no som ni millors ni pitjors, les llengües no, i els pobles no som ni millors ni pitjors, cadascú té les seves característiques, l'única cosa que hem de fer és respectar-nos, i molt sovint no ens respecten, ja està, és així, menyspreen la nostra llengua, ens menystenen com a ciutadans, ens cauen cops de porra perquè no opinem com ells o perquè tenim altres maneres d'entendre el que és la llibertat o el que és el propi poble, i la cosa és així. Jo, de veritat, penso que, sobretot, el que espero d'aquesta campanya és una reflexió en la llengua i que la gent pensi què és el que pot fer millor per defensar el català, ell, no pas l'administració.
1: Entrem amb la recta final, el futur, no? El futur de la llengua. Què necessita la llengua per continuar viva en el futur?
0: Ser parlada i necessària.
1: Uh-huh. I com... No has dit tu la paraula, Joan.
2: No, jo penso que els catalans han de parlar la seva llengua i no han de avergonyir-se davant de ningú. I si hi ha d'haver fricció, doncs que hi hagi fricció, perquè només els catalans estem per defensar el català. D'altra banda, l'hem de fer necessària. Això que diu la Montse és evident, però la manera de fer-la necessària és demostrar que cada dia la utilitzem, perquè així la gent veurà que necessita conèixer el català, saber català, per poder millorar professionalment, per poder millorar socialment, per poder... Només és català aquell que vol ser català, és a dir, jo no pretenc que ningú vingui aquí i es transformi en un català. Escolta, de la mateixa manera que els catalans, quan anem a Califòrnia, no ens convertim en californians. Ara, un mínim de respecte, utilitzar la llengua i respectar els que la utilitzen.
1: Per exemple, amb els joves, com podem reforçar l'ús del català entre ells, entre els joves?
3: Fent-los veure que és necessari, i ells troben les llengües necessàries quan les necessiten per passar-s'ho bé, per divertir-se. I un cop trobin que les hores de llengua, de lleure, poden fer servir la llengua catalana, ja està, la llengua ja està salvada. Però fa falta això, que la vegin necessària per passar-s'ho bé.
0: Sí, jo penso igual. I que les xarxes cada vegada, jo he detectat, jo no sé perquè, clar, amb els algoritmes aquests de les xarxes et fan veure el que ells volen o el que tu cliques, sí que veig molta tendència a joves que fan el contingut en català i que diuen, ai, em critiquen, però jo goit en català i tinc més seguidors des que ho faig en català, i de tots àmbits, gent del món de la cuina, de la música, nanos joves allà cantant els segadors amb una festa allà, tots d'allò. Veig que sí, que s'està... Ara, no sé si és una percepció meva, perquè, clar, és el meu àmbit i...
1: Queda poquet, hem d'anar molt ràpid.
0: Si és una d'allò meva o que realment està passant, però penso que cap aquí hem d'anar.
1: Una reflexió ràpida, molt ràpida, si és possible, amb una paraula, no? Per què creieu que és important el repte dels 21 dies al català? Perquè si acabem ja amb aquest repte i hem d'acabar ràpida.
2: Reflexió.
0: Autoconeixement, ús de la llengua.
1: Molt bé, doncs Joan, Roser, Montse, moltes gràcies per ser-hi, per compartir, per reflexionar i per ajudar-nos a mirar la llengua en consciència. I anirem parlant, perquè ja, encara queda uns dies que vosaltres encara teniu feina, perquè cada petit gest compta, compta, i converses com aquesta jo penso que també són importants. I per tancar aquesta primera hora, mira, ara estem sentint de fons una cançó que es diu Genset, no?, de la Sam Busto, que penso que va molt bé, no?, perquè es tracta d'això, de llençar.
0: Llencem-nos.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tots.
3: Moltes gràcies.

ara canviant de paisatge, un cop que hem parlat de la llengua, i que torno a dir que, tal com hem parlat amb el Joan, la Roser i la Montse, que això és un tema que anirem parlant, vull dir, incidirem bastant més. I ara, doncs, això, com deia, canviant de paisatge, deixem enrere la reflexió, aquesta reflexió sobre la llengua que ens uneix, i ens endinsem en la vida i la música d'una artista immensa, Dolly Parton, una dona que, tot i haver-nos deixat físicament, continua viva en milions de cors gràcies al seu llegat, la seva força i la seva llum. Començarem, doncs, parlant una mica d'ella. Dolly Parton és molt més que una cantant. O ha estat molt més que una cantant. És un símbol cultural, una icona americana, una dona que va convertir la seva vida en un relat de superació, humor, intel·ligència i llum. Avui, durant aquest temps que tenim, aquests minuts, no sé si seran els que siguin, no? Doncs caminarem per la seva biografia, pels seus orígens, per les seves cançons, pels seus somnis i per les batalles culturals que han marcat un país. I ho farem intercalant algunes de les seves cançons més conegudes i més estimades. Podem començar parlant de les arrels, no? Les Smoky Mountains. Per entendre Dolly Parton cal tornar a casa seva, les Smoky Mountains, aquelles muntanyes fumejants del Tennessee, on va néixer el 19 de gener del 1946, en una cabanya humil, molt humil, envoltada de natura, pobresa i també música. Dolly era una nena que escrivia cançons ja als 5 anys. Crec que la primera, no la pronunciaré jo bé, Little Tennis Tesselton, no sé si el nostre tècnic la podria dir d'una millor manera, vull dir, estem igual amb el tema de l'anglès, no? És el que passa a vegades en les llengües. I que es va, o sigui, aquesta cançó la va construir la seva primera, o ella podrien dir, es va construir la seva primera guitarra amb una mandolina, podrien dir que era el seu primer instrument, no? Una mandolina trencada i quatre cordes reciclades. És així com va fer aquesta primera cançó. Aquell paisatge rural, dur i tendre alhora, va marcar la seva manera de cantar històries petites, humanes, de gent que lluita, de gent que estima, de gent que perd i continua endavant. Així podem escoltar aquesta, perquè ja dic que anirem intercalant cançons, no? Perquè d'aquesta manera fluirà millor el fet de que no sigui tan avorrit el fet de que jo parli, no? Doncs aquesta primera cançó, Quatre of Many Colors, no? És una de les primeres que podrien dir també que forma part d'aquella manera d'aquest començament de Dolly Parton.

Doncs així, amb aquesta, amb la veu de Dolly Parton, vull dir, ens està dient també, o ens dirà moltes més coses que després anirem comentant. Justament ara passaria a parlar de l'època de Nashville, la ciutat de la música, perquè allí també va ser on va arribar Dolly. De fet, ella arriba a Nashville amb la guitarra a l'esquena i l'estómac buit, és a dir, perquè ja han dit que la seva vida en un principi era molt pobra, això sí, estava en una família de moltes persones, però que totes s'estimaven molt. És a vegades el que diem, no? Pots estar en un lloc molt humil, però amb una, podríem dir en família, no? Que és això la part més bonica. Nashville, la ciutat, era i és la meca del country. Clubs plens de fum, estudis dominants per homes, carrers on els músics joves hi arriben amb una motxilla plena de somnis. Dolly va ser una d'aquestes persones i va malviure, però no va cedir. L'any 1956 ja actuava a la ràdio i a la televisió i l'any 1959 va trepitjar per primera vegada el gran Ol Hoprit. I a poc, aquella noia tímida es va convertir en una força imparable, una veu que no s'assemblava a cap altra, una presència escènica, magnètica i una intel·ligència comercial que la faria única. De fet, quan estic parlant d'ella, vull dir, quan parlo de... o sigui, de Dolly Parton, també és a través dels llibres, de les biografies que s'han escrit, no? Hi ha una, concretament, que és la que jo més m'he pogut llegir, no? Que es titula Dolly Parton, un retrato americano. Doncs, a partir d'aquí, o sigui, en aquest llibre, podem conèixer molt com va ser, com era Dolly Parton. És que recorre tota la seva vida. En aquest llibre arriba al final fins al 2022, és a dir, queden aquests tres últims anys, vull dir que encara no sabien res, no? I sobretot d'aquest últim, que ja és el final de la seva vida. Però ella va tenir una vida molt rica, amb 80 anys, que és el temps que ella ha estat, no? Però va tenir una vida molt rica i sobretot ens deixa un llegat enorme. Podríem dir que són 3.000 les cançons que ens deixa. Però no només cançons, també ha escrit Dolly Parton, justament amb un altre autor, James Patterson, va escriure, o hi ha una novel·la que es diu Corre, Rosa, corre. Aquí la història és també d'una jove, una dona jove, que és una promesa dins de la música i una cantant, doncs podríem dir que aquí el que seria el contingut, el resum, no, sense fer spoilers, doncs que ha de córrer, ha de sortir, ha de fugir, no? Perquè passen coses. A més, fa molta gràcia que aquest llibre, Corre, Rosa, corre, és un, podríem dir que forma part del gènere, no? Gènere misteriós, negre, en aquest cas, perquè la protagonista es veu doncs, obligada justament això, a fugir, perquè arriba també a Nashville, en aquesta, per això m'ha recordat en aquest llibre, no? La protagonista d'aquest llibre doncs, arriba a Nashville i amb la promesa de ser una gran cantant, no? I de construir doncs, una vida dins de la música important. Però les coses no passen com voldria i doncs, passen. El problema és això, que passen coses que l'han de fer córrer, de fugir. Però volia destacar també, no?, aquest llibre. Doncs és això, que aquella noia doncs, va anar... La realitat, el llibre és ficció, però tot i podríem dir que també hi ha alguna part
que podrien, el que seria el fet de que la noia o la protagonista és cantant, tot i que la vida real ella no es va veure envoltada amb aquests perills. Podrien dir, potser que sí, tampoc els coneixem bé, però bé, va ser una dona, Dolly Parton, molt, molt estimada. No només per, o sigui, per unes tendències polítiques i per unes altres. Vull dir que en aquest sentit és el fet de que en Estats Units podrien dir que tothom plora justament això, la seva mort. És, per el que he dit, una presència escènica magnètica i una intel·ligència comercial que la va fer única. I així passem ara amb una cançó que també li ha donat molta fama, Jolene, vull dir que després al final també la escoltarem en una altra versió i acompanyada per la seva fillola, no? Doncs ara escoltem aquesta quan ella la va, bueno, quan va sortir aquesta cançó cantada per ella, Jolene.

Doncs la música que hi ha més, el gènere de música era el country. I aquí podríem parlar del country i política, és a dir, matrimoni complex. Per entendre Dolly cal entendre el país que la va veure créixer. El country ha estat durant dècades un espai polític. De fet, el que havia estat president Richard Nixon el va fer servir per seduir el vot blanc del sud, George Wallace per dividir. I més tard el Partit Republicà el va convertir en un símbol identitari. Dolly Parton va fer una cosa extraordinària, no es va deixar capturar per cap bàndol. Va ser estimada, com hem dit abans, per republicans i demòcrates, per conservadors i progressistes, per blancs i negres. Mentre altres artistes del country eren cancel·lats, com podrien dir els Dixie Chicks, després d'un temps, no? Dolly mantenia una neutralitat elegant, intel·ligent, que li permetia unir un país dividit. Tot això ho podem conèixer o coneixem a través d'aquesta biografia d'ella, no? De Dolly Parton, un retrato americano. I doncs, si el llegiu, ja dic que val la pena, no?, tenir-lo en compte. Us llegiré alguna part del llibre, que per cert està en castellà, no s'ha fet, de fet de les biografies de Dolly Parton hi ha bastants, en castellà hi ha aquesta i hi ha una altra, però no la tenim en català, i de totes les restes doncs estan en anglès, vull dir, hi ha bastants, però entre unes i altres llegir-les es coneix molt, no només de Dolly Parton, sinó de tota aquesta època i de com és la societat nord-americana. Ara podem escoltar una cançó que també va ser molt coneguda i a més amb molt de ritme, que és jo la diré en català, 9 i 5 podríem dir, no? Doncs escoltem-la, perquè també és molt coneguda i a més, dic, molt de ritme.

I ara podríem destacar quan, o sigui, quan ella comença a tenir èxit, no? És el seu ascens, no? És de Nashville, o sigui, d'aquesta ciutat de la música, cap a Hollywood. Podríem dir que Dolly Parton no només va triomfar amb la música, també va conquerir Hollywood, tot i que després podríem dir que em van renegar. Va actuar amb diverses pel·lícules, una d'elles, i que va ser molt famosa, Magnolias de Acero, en castellà, no? Va ser a l'any 1989, i aquí estava entre comèdia i drama, i ella va demostrar que era molt més que una cantant. Mentrestant, escrivia, com hem dit abans, més de 3.000 cançons, més de 300 d'elles gravades. L'any 1992, aquí podríem dir que una de les seves cançons que es va fer molt famosa, ella l'havia fet molt abans, es va fer la pel·lícula, o es va filmar la pel·lícula de el guardaespaldes, en el que la protagonista era també actriu i cantant Whitney Houston, i de fet ella va convertir en famosa molt aquella cançó de "I Will Always Love You". De fet, va ser tot un fenomen mundial, però la cançó era de Dolly Parton i l'havia escrit per acomiadar-se del seu mentor, Porter Wagoner, de fet, amb dignitat i amor. I de fet, ara és aquesta cançó que l'escoltarem, però evidentment amb la veu de Dolly Parton, ja dic que després la faria famosa la Whitney Houston, i a més, quan acabi la cançó comentaré també un altre detall d'aquesta cançó.

De fet, aquesta cançó, ja dic que ja la va escriure als anys, podríem dir als anys 80, i durant la dècada dels 90 els seus discs van deixar d'aparèixer als primers llocs de les llistes d'èxits, però justament amb aquesta cançó, com hem dit abans, l'any 1992, Whitney Houston la va convertir en la seva cançó, en un dels discs senzills més venuts de la història. Però aquí havia passat una cosa, que abans d'això, abans d'aquest any, i quan ella va escriure aquesta cançó, un altre cantant molt famós, que va ser Elvis Presley, doncs li va voler demanar, però evidentment quedant-se ell amb els drets d'autors, amb la qual cosa doncs Dolly Parton va dir que no, que preferia, doncs bé, si tenia èxit, si fos amb ella bé, però que si no, doncs deixar els drets d'autors per a Elvis Presley, doncs seria que no. Anys després ja dic que va tenir molt més èxit, va arribar a les primeres, i durant bastant temps, no? A les primeres noms, números, no? El primer, podríem dir, el primer, no? De ser el número 1 amb la Whitney Houston. De fet, va ser aquesta cançó que també va donar més fama a la cantant, Whitney Houston, i també a la pel·lícula. I passem ara, doncs, a més, parlant més del que no només era parlar de la música, no només ha estat això, amb el que Dolly Parton ha contribuït a dins del món. Podríem parlar també de l'imperi Dollywood, i la filantropia, el perquè d'Hollywood. Dolly Parton va crear aquest imperi d'Hollywood, el seu parc temàtic, que és avui un temple de la, podríem dir-li, la Dollymania, no? El 1988 va fundar el Dollywood Foundation i el 1995 va crear l'imaginari, va ser un altre tema. Primer parlem del Dollywood Foundation, i que també perquè diu la Dollymania. Bé, el físic de Dolly Parton és molt particular, no? I a partir d'aquí, doncs, també en aquest en el Dollywood, doncs, era una manera, doncs, que podrien haver si no ella particularment, doncs imitar-la per la seva fisonomia, doncs el seu físic, el seu cabell tot ros, sempre molt cabell, no? Els seus, podríem dir, pectorals. Ella no tenia problemes en aquest sentit, hi ha un humor, diu, en anglès, no? Però les seves tetes, no? Vull dir, destacaven també moltíssim. La seva, doncs, el que seria la part més cintura, doncs, d'aquestes que diuen d'avispa, no? I les seves cames, vull dir, cridava molt l'atenció al seu físic. Donava la sensació de que era una dona molt sofisticada, però tot i que aquesta sofisticació que podries veure en ella, la part més visible, física, després com a persona era una persona humil, una persona humana, una persona que donava tot o hi ajudava a totes les persones possibles. I amb aquesta intenció va ser com va fer aquesta fundació de la Dollywood Foundation. I passem aquí després a l'any 1995 que va crear l'Imagination Library, un llibre gratuït cada mes per a tots els infants del seu comtat. Avui aquest programa ha repartit més de 200 milions de llibres. A l'any 2020 podrien dir que va donar $1 milió per la recerca que va portar, en aquest cas és un altre tema, no? Estem parlant ara de la pandèmia, doncs ella va donar $1 milió per la recerca d'una vacuna, en aquest cas va ser la Moderna. I també a l'any 2022, deixant de banda aquesta part, podríem dir, del que ella va fer tot el possible perquè les persones visquessin, no? I davant un virus com va ser
aquesta pandèmia que vam patir tots el 2020. Doncs el 2022 Dollywood va anunciar que pagaria la universitat a tots els seus treballadors. Això és un altre tema, no? Era una manera també d'ajudar en aquest totes les persones que hi eren. O, si a vegades parlem de l'espai que en aquest cas podrien és el que està creat, el, no me surt ara la paraula, no? Del, on, està a París, no? Que és, i també als Estats Units. Bé, quan surti ja parlarem. Doncs en el Dollywood ella va anunciar que pagaria a la universitat a totes les persones que treballaven dins d'aquesta fundació. I així parlem, passem ara a una altra cançó, no? Que és Light of a Clear Blue Morning.

Doncs això que comentaven abans m'he quedat en la paraula, vull dir que quan volia dir quan ella va fundar el Dollywood, no? Tenint en compte el que també hi era el Disney World, no? El Disney World als Estats Units o Disneylandia, no? I també el Euro Disney, que també hi és a París. Doncs, com deia, Dolly Parton ha estat molt més que una icona de la música country. De fet, ella es va convertir en un símbol global de generositat, empatia i canvi social. De fet, ja dic que el seu llegat musical, amb més de 3.000 cançons, tornem a repetir, escrites i èxits intergeneracionals, com ja han dit el Jolin, va estar un d'aquests, doncs conviu amb una monumental obra filantròpica construïda des del cor i fortament connectada amb les seves arrels humils. És la seva solidaritat s'ha estructurat principalment a través de, com hem dit, el Dollywood Foundation i convertint la seva fortuna en un motor de transformació global a través de diversos eixos claus, no? L'alfabetització infantil, podríem dir, és aquesta que comentàvem abans de l'Imagination Library. El projecte més estimat i de majors abast de Dolly va néixer, com hem dit abans, a l'any 1995 en honor del seu pare, que no sabia llegir ni escriure. Doncs ella doncs, ho va tenir en compte i és per això que una part doncs, era aquesta manera de fer que els llibres arribessin a tot, sobretot ja als infants. Llibres gratuïts. El programa, de fet, envia un llibre mensual gratuït a nens des de que neixen fins als 5 anys. Aquest projecte, de fet, ha tingut un impacte mundial. El programa, de fet, s'ha estès pels Estats Units, el Regne, o sigui, Anglaterra, el Canadà, Austràlia, Irlanda. Les xifres es podrien dir que són històriques. S'han distribuït més de 300 milions de llibres a tot el món, transformant l'educació primerenca, no? De milions de famílies. Això, diguem, formava part, o ella volia, no? Que l'educació o lluitar contra el fracàs escolar, no? Aquest ha estat el contingut d'aquest projecte. De fet, ha crescut, o ella havia crescut en una petita cabana, no? o llar pobra i sense recursos a les muntanyes de Tennessee, doncs això va prioritzar, no? El fet de que tothom tingués accés a aquestes oportunitats. I a partir d'aquí podrem comentar, podem posar alguna altra cançó. Aquesta és la de Jolin, que la canta amb la seva fillola, no? Perquè aquesta cantant, que també és molt famosa, justament a vegades passen això, que tenen per a ella està la seva padrina o madrina, no? El Dolly Parton. De fet, aquests dies, doncs, Miley Cyrus doncs, està fent homenatge, doncs, dient això, el que ha representat per ella Dolly Parton, no? Que ha estat tan important i que és per a ella ha estat tot un exemple, no? a seguir, i tant de bo ella voldria doncs, semblar-se una mica, és el que d'alguna manera intenta dir. Doncs ara l'escoltem cantat de manera conjunta, i això no farà gaires anys que l'hem pogut veure. What do you mean to me, Jolene?

De fet, Dolly Parton aquí cantava a la Marius Sirius, però també ha cantat amb molts altres cantants de manera conjunta. Un d'ells va ser Kenny Rogers, a més Kenny Rogers, un cantant també que molt conegut, també de música country, no?, als Estats Units, i que justament el 2020 doncs, va ser una de les persones que es va veure afectades per la pandèmia, pel coronavirus, no?, i a més va morir. I la persona que ho va explicar, no?, i quan va dir que ens havia deixat Kenny Rogers, justament va ser Dolly Parton. Amb ell havia cantat moltes cançons, algunes d'elles doncs, s'han fet també molt famoses. Vull dir, de fet, el Kenny Rogers tenia aquest estil, no?, i una cançó molt famosa, no sé si aquesta que ara escoltarem surten tots dos cantant-la, perquè a vegades costa una mica de trobar, però si és aquesta, doncs perfectament la escoltem ara. És molt coneguda.

Destacant també, destacam aquesta part solidària i tan generosa que tenia Dolly Parton, també podríem dir que sempre va ajudar sense burocràcia i confiant plenament en, de fet ella confiava en la gent, no? En desastres naturals devastadors, per exemple, podem destacar que en els incendis de Tennessee de l'any 2016 i després del pas de l'huracà Helene, no? El 2024 va donar també molts diners, molts milions de dòlars i va lliurar targetes de suport mensuals directes a les famílies que s'havia quedat sense llar. El seu parc temàtic, el Dollywood, va ser concebut sempre a l'any 1986, no només per com a entreteniment, sinó com a la idea principal de font d'ocupació, no? De la seva ganes de donar feina a les persones. I ja dic que d'aquesta manera va crear desenes de milers de llocs de treball, no? El seu posicionament social, podríem dir que tot i mantenir-se allunyada de la política de partit, va defensar públicament moviments com el Black Lives Matter i va fer servir les seves regalies musicals, no?, per donar suport a barris històricament discriminats. De fet, l'actual president als Estats Units, no?, que ja sabem tots com es diu, el Trump, no?, doncs, en diverses ocasions va voler doncs, donar-li pues, homenatge d'alguna manera, amb la qual cosa Dolly Parton es va negar sempre. No sé si van ser dues o tres ocasions que ella es va negar a estar present davant d'aquest home. O sigui, amb la qual cosa també diu molt de qui, de com era Dolly Parton. I així doncs arribarem a la part final d'aquesta història. De fet, en el llibre que també m'he basat, no?, que és el Dolly Parton, un retrato americano, no he dit el nom de l'autora, no? En aquest cas està escrita per una autora espanyola, Beatriz Navarro. Vull dir que també havia de destacar això, vull dir, no és una biografia escrita o traduïda, no? En aquest cas de l'anglès a l'espanyol, que sigui, no, en aquest cas està escrita per aquesta autora, Beatriz Navarro. Doncs el que deia, arribem així a la part final, al legat, al llegat final que ens ha deixat Dolly Parton, perquè ja hem dit, és, a més de cantant, és tota una icona cultural. L'any 2019, el gran

Ole Hopri va celebrar els seus 50 anys com a membre. El 2022 va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll i el seu llegat continua viu en les cançons, en els llibres, en les pel·lícules, en les biblioteques infantils, en milions de persones que la consideren una força del bé. Dolly va morir aquest 25 d'agost del 2026, justament 16 mesos després de la mort del seu marit, Carl Dean, amb qui va estar unida durant gairebé 60 anys. També ella ha comentat de que des de la mort de la seva parella doncs, no va estar massa, no es va cuidar ella massa tampoc, no? De tota manera, sí que hem de dir que la seva ajunt continua. I així doncs arribem al final d'aquesta hora dedicada a Dolly Parton, encaminat per als Smoky Mountains, pels carrers de Nashville, pels estudis on va obrir portes que semblaven tancades, pels escenaris on va fer història i pels espais on va sembrar llum. Dolly Parton va convertir la seva vida en un relat de superació, humor i generositat. I avui aquí d'alguna manera hem volgut fer-li homenatge. I també ara ho fem amb una de les seves cançons, no sé si més icòniques, però com comentaven abans, ella doncs no només cantava ella sola, sinó que també va estar amb altres, com en aquest cas podria ser Kenny Rogers o podria ser la Miley Cyrus, o també amb altres cantants com Linda Ronstadt i alguna altra, que justament aquesta és amb l'última cançó en què tancarem aquesta hora. De fet, és una cançó que també doncs, queda reflecteix molt de com era i al costat d'altres dones, no? De com estava. Hem de dir que ella no es va considerar mai feminista, però sí que podem destacar nosaltres el seu feminisme, no? Doncs marxem amb aquesta música i també tanquem el programa d'avui. Hem començat parlant de la llengua que ens uneix al català, en tres veus que ens han ajudat a mirar-nos al català, la llengua, en consciència, identitat i comunitat. Hem parlat de com ens expressem, de per què canviem de llengua i de com podem reforçar-la en el nostre dia a dia. I després hem viatjat per la vida i la música de Dolly Parton. Hem recorregut els seus orígens, les seves cançons, el seu son, algunes de les seves cançons, perquè totes no podrien, no? S'imagineu, 3.000. Els seus somnis i el llegat immens que deixa. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per compartir aquest vespre amb nosaltres i dijous que ve tindrem més programa. Doncs fins dijous.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, no era tan la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Oh, es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això: vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició d'estiu de Sota les Llambordes. L'escriptura és una forma de llibertat que ningú et pot prendre, deia Montserrat Roig, i buscant aquesta llibertat a través de les lletres, com avui, doncs ens disposem a aixecar una setmana més el paviment de la nostra memòria. Avui viatgem a la Catalunya medieval per descobrir la història d'una dona que la història va deixar en silenci, una reina sense corona, però engegat, una figura que no governa un país, però sí una memòria que mereix ser recuperada. I ho fem amb una convidada que ens honora, l'escriptora i filòloga Àfrica Rahel, que avui visita per primera vegada els estudis, aquest estudis de la ràdio. Primer de tot, abans de seguir, doncs benvinguda, benvinguda Àfrica.
1: Moltes gràcies, bon dia, gràcies per rebre'm aquí, per convidar-me.
0: També tenim aquí a la persona que t'acompanya.
1: Sí, el meu marit, el Jordi.
0: El Jordi, doncs que, tot i que potser ell, si vol intervenir, aquí els micròfons són oberts, eh? Alguna pregunta li caurà.
1: Li pot caure.
0: Sí. Doncs això que deia, molt ben, molt, molt, molt contenta de que estiguis aquí. Doncs, que ja jo, fa dies que estaven
1: dies,
0: darrere.
1: Però, clar, malauradament va haver-hi l'incendi, sí. Va haver-hi coses que passen a l'estiu, sí. Cada vegada més sovint i que no podem evitar i que canvien els plans.
0: Però bé, també és veritat que estem a l'estiu, no? Hi ha més temps, no?
1: Sí.
0: Sobretot en aquest cas, imagino que com a persona que estàs molt lligada a l'activitat literària i també a l'ensenyament, no?
1: Sí, doncs, sí, soc professora d'institut i tenim aquests dos mesos que diuen
0: de vacances,
1: de vacances ben guanyats, ben merescuts.
0: I tant, molt, molt, molt merescuda sempre, sí. Perquè jo considero que la professió de professora, de professor, és una professió que pot agradar moltíssim, però que també se necessita molt aquests dies de vacances perquè sí. També crema, eh?
1: Sí, sí, sí, són necessaris per agafar forces i començar el curs
0: és,
1: bé.
0: És molt intensa.
1: Classes, recuperar-te... Sí, és molt intensa, però és molt bonica.
0: Que molta gent que diu, ostres, que tenen dos mesos de vacances, i que tampoc són dos mesos ben bé, no? Perquè si hi ha reunions, si hi ha cosetes, és igual, però... podrien dir a aquestes persones que diuen això, pues posa-te a la
1: sí,
0: pell, no?
1: Sí, perquè jo sempre els hi dic, perquè falten molts profes, o sigui que benvinguts seran tots aquests que vulguin.
0: Doncs amb tu repassarem avui Àfrica, primer la teva trajectòria literària i obrirem també les pàgines, que és el que ens centrarem, no?, de la teva darrera novel·la, L'última reina, publicada per Rosa Desvents, una història de poder, llinatge i supervivència centrada justament en la figura fascinant de Margarida de Prades. És l'última, de fet, va ser l'última reina consort del Casal de Barcelona.
1: Sí, l'última reina, l'última dona de Martí l'Humà.
0: Exacte, i de tot això parlarem. Doncs, amb el teu permís, i per començar, sí, farem una breu presentació, tot i que si em deixés portar doncs, aquí tot el programa, seria per parlar de tu o de la teva, sobretot de la teva obra, que és molt extensa. Doncs dir que Àfrica Rahel, nascuda a Barcelona, al barri del Poble Nou.
1: Sí, al Poble Nou, tocant de mar.
0: Sí, total. És filòloga i, a més, un dels barris d'aquests que agraden passejar per Barcelona.
1: Que agraden massa sí. I s'està gentrificant.
0: També, és veritat. Vull dir, és un dels barris que, sobretot en els preus dels habitatges han pujat moltíssim, justament, perquè s'ha fet aquesta estructura nova, està el mar també molt a prop, la platja, doncs que també està molt bé, no?
1: Sí,
0: el
1: sí.
0: Fòrum que més o menys... És que, clar, comunica, el Poble Nou comunica també amb el Besòs, el
1: sí.
0: Barri d'Espiri, tots barris que abans eren més poble.
1: No, ningú volia viure allà perquè exacte. El mar no estava tan a l'abast, estava brut, tenien ferros a les platges sí. I hi havia fàbriques. Fos.
0: Bueno, és la Barcelona que estava sempre
1: clar,
0: darrere, no?
1: Darrere. I ara és massa bonica i ara pues, els nostres fills ja no es poden quedar a viure allà.
0: No, els preus són, ja dic, que són desorbitats, com en moltes parts de Barcelona. Sí, no? Però aquestes, les que dona encara al mar, doncs encara més.
1: Sí.
0: Doncs mira, ets filòloga, escriptora i investigadora especialitzada en literatura medieval catalana. Ha treballat en projectes de divulgació històrica, recerca universitària i tallers de narrativa, sempre amb una mirada que reivindica les veus femenines que la història precisament va relegar a la foscor. De fet, les figures femenines sempre queden així, no? Sí. Com a autora s'ha consolidat com una veu que recupera figures oblidades, dones que van existir però que sovint només apareixen en notes o a peu de pàgina. La teva trajectòria és àmplia i diversa, com ja he dit, novel·la narrativa, podem destacar l'última reina, aquesta va estar publicada a Rosa dels Vents el 2025, Guinidel, Contessa de les Pedres el 2023 a Columna, Gran ocell de silenci, Empúries el 2019, Quan em vinguin a buscar, Tigre de Paper, en aquest cas, mira, canvia una mica perquè sí. Tigre de Paper és una editorial independent.
1: Sí, estic molt contenta d'aquesta sí. publicació.
0: Aquesta va ser el 2015, La moneda del malfat, en aquesta és edició en Saragossa, no? Sí. El 2008, Bon cap de fals,
1: unidor. Bon cop de fals, sí.
0: Sí, Bon cop de fals. Aquesta va ser el 2002, Tarda de tapes, també a Solsona Comunicacions, sí. com l'anterior, el 2001, El fantasma de Vilafoscant.
1: Sí, també. Aquestes ja fa uns quants anys, d'aquestes.
0: 2000, 26 anys.
1: Imagina't.
0: Després en teatre també tens obra, Àtic, sí. de Solsona Comunicacions, doncs,
1: sí,
0: el 2000.
1: Sí, va guanyar el Premi Ciutat de València, estic molt contenta amb aquesta obra.
0: Tarda de tapes també és de teatre.
1: No, és el recull de contes.
0: Vale, és que aquí no sé per què m'ha sortit. I Potsmortem, podríem dir que és...
1: És teatre.
0: Sí. Després, premis literaris com Federica Montseny de Manlleu, el 1996, és que vull dir que faig, sí. també fan anys, eh? Sí. Bueno, això està bé, no? És a dir, que començaves molt joveneta. Escat al rei, Ciutat de València de Teatre, aquesta és el 1999, aquest premi, La nit literària d'Andorrana, el 2000, sí. Que era per l'obra
1: Aigües
0: Rojas.
1: Sí, Aigües Rojas.
0: Certamen Paraula a Icària, que aquesta és del 2000, aquest premi és del 2011, i penso que l'obra és Tesauros,
1: Ombres a Barcelona, sí.
0: I Premi Punt de Llibre, també el 2011. I una trajectòria, ja dic, com molt sòlida, de literatura juvenil, infantil i juvenil. No sé si això està una mica també centrat perquè coneix molt el jovent, no? Com a professora de secundària.
1: Sí, però sobretot escric per més petits, perquè quan vaig a les escoles que...
0: Aquest de Sonata, ja dic, bueno,
1: tu no el trobes, tu el trobes que més juvenil, no, aquest?
0: No, és que jo sempre soc de l'opinió que la novel·la juvenil és per tota la
1: sí,
0: edat,
1: és veritat. Vull
0: dir que si tu dius que a partir de 10 anys està, doncs, de 10
1: en
0: fins
1: amunt,
0: a...
1: Fuà, això sí.
0: Sí, sense acabar,
1: totes,
0: sense límit.
1: Perquè, clar, quan vas a... O sigui, m'agrada molt escriure per nens petits perquè quan vaig a les escoles que s'han llegit el llibre ho viuen d'una manera meravellosa, saps?
0: Oi, sí. A més, sincers.
1: Són molt sincers. Si els hi ha agradat, t'ho diuen. Clarament, no t'enganyen. S'emocionen de veure un escriptor. M'encanta. M'encanta anar a les escoles. Llavors, m'agrada molt escriure per ells. M'agrada molt.
0: Doncs mira, ja dic que és una trajectòria molt sòlida, tant en juvenil i o sigui, començant. I precisament començaré per aquesta trajectòria teva, precisament la juvenil, no? Abans, bueno, juvenil i en definitiva tota, no? Començant per la vocació literària. Què vas descobrir que la literatura, quan la literatura, o que la literatura seria la teva, o sigui, la teva manera de fer, no?
1: Sí, doncs...
0: O el teu camí.
1: Ho vaig descobrir quan tenia 8 anys, perquè el meu avi era mariner i viatjava moltíssim. El millor es passava com 6 mesos fora de casa. Aleshores, quan venia, sempre m'explicava històries fantàstiques, que si he vist un pop gegant, que si m'he hagut de barallar amb pirates, he descobert un tresor... Totes inventades, però que jo me les creia, no? I recordo un estiu, quan vaig plegar del col·le, que em quedava una llibreta mig acabada del col·le i vaig pensar, mira, aquesta vegada, en lloc d'esperar que sigui el meu avi qui m'expliqui les històries, doncs m'inventaré jo una i quan vingui li explicaré. I allà vaig començar a escriure històries i quan va arribar el meu avi li va agradar, suposo que li va agradar perquè era el meu avi, no? Tampoc. Però vaig pensar, mira, com a mínim poder explicar coses... fer que l'altra gent s'ho passi bé, doncs m'agradava molt. I allà vaig començar a escriure i no vaig parar i ni he parat fins ara.
0: Per això diem tota la vida, no m'estranya que tota aquesta obra sigui tan extensa, perquè comences realment sí. molt, molt, molt jove. Pel que fa a la teva professió, no? Com a filòloga, com dialoguen la filologia i la narrativa en la teva manera d'escriure?
1: És l'amor,
0: perquè de fet està clar, connectada
1: totalment. És l'amor per les lletres, no? I per la literatura. Llavors, clar, per mi poder estudiar una carrera on fos obligatori llegir Rodoreda, Pere Calders, o sigui, era com, bueno, era una festa. Llavors és això, és aquest amor per les lletres, per la llengua i per la nostra cultura.
0: De fet, també les dones són molt importants en la teva obra, vull dir, les destaquen moltíssim, no? Què t'empenya a recuperar figures, sobretot femenines, oblidades?
1: Doncs que la historiografia està feta, o sigui, la història l'han escrit els homes fins ara, llavors els homes, no sé per què, o sí que ho sabem, vaja, s'han centrat en homes poderosos, no? Figures d'homes que al costat sempre tenien dones, que han quedat relegades. Per això, Guinadell, comtessa de les Pedres, tothom coneix Guifré el Pilós, tothom, però ningú coneix a la seva dona, que era Guinadell, que li va parir 10 fills.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per tant, si va parir 10 fills és perquè anaven bastant junts, no? O sigui, que estava ja tot el dia amb ell. I Guinadell signava documents, comprava, venia, tenia molt de poder, molt més del que tindrà després Margarida de Prades. O sigui, Guinadell va ser la primera dona del Casal de Barcelona i Margarida de Prades va ser l'última. I totes dues estan oblidadíssimes, no sí. surten als llibres.
0: Mira, ara que has dit això dels fills, també a mi també m'ha destacat molt de part teva, perquè també doncs, ets mare, no sé si de 4...
1: De 5.
0: O de 5. Perquè de 5. Avui dia no és
1: normal.
0: És família nombrosa total.
1: Nombrosíssima,
0: eh?
1: sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: I evidentment, segur que... Vull dir, de quines edats?
1: No, a veure, que ja tenim un de 35, que farà, farà 35, sí. I els últims faran 21. Són sí. bessons, perquè va ser la bessonada ja el regalet, la cirereta del pastís.
0: O sigui, podien ser 4, però van ser 5.
1: Van ser 5.
0: Molt bé, però després ja tenim amb uns altres, diu, no, aquí no passa res, no? Podem estar perfectament. Però com ho ben dius, doncs ja totalment independents.
1: Sí, tenim, ja som avis, tenim un Guifré, que es diu Guifré, mira,
0: molt bé,
1: precisament.
0: I és, acostumes també a tenir noms de...
1: Clar. Té un any, té 14 mesos i va ser després del llibre, o sigui que està molt vinculat el nom.
0: La saga continua.
1: Sí.
0: Doncs com passem ara sí a la literatura, a primera, o sigui, aquesta primera part, literatura infantil i juvenil, tu, Àfrica, ets una autora centrada en el panorama, ja dic, també per la teva professió, suposo. O sigui, estàs molt centrada en el panorama de la literatura juvenil catalana. Al respecte, has publicat més d'una decena de títols, no?
1: Sí.
0: Tal com he comentat en un principi, i que han connectat amb generacions de lectors, de joves. Vull dir, aquí, quan comences a treballar a l'ensenyament?
1: Doncs no fa gaire, eh? Bueno, a veure, fa 8 anys. Fa 8 anys.
0: Abans
1: vaig estar en una multinacional, he fet altres feines, però ara jo crec que acabaré la meva vida en aquesta, sí. La meva vida laboral en aquesta.
0: A més, també, ja dic que la literatura catalana està totalment connectada justament també amb la Fundació de Lletres Catalanes, doncs la institució, podríem dir, que també tens com, on ho has tingut, bastant paper, no? A la Institució de Lletres Catalanes.
1: No, que vaig estar participant en el projecte Lletra.
0: Vale.
1: Bueno, el projecte Lletra, que fa tota la recopilació d'autors catalans, tota la literatura catalana.
0: I en aquest sentit és això, vull dir que no és no pel tema, no per no. un altre tema, sinó per a, concretament en aquest projecte.
1: Sí.
0: Vull dir, és això que vas llegint i dius, va, i de seguida doncs ja penses, diu, no,
1: va treballar. Per aquí, no?
0: Sí. No, però bueno, treballar en el projecte també és molt important. Doncs mira, sí, de les obres que podríem dir de juvenils, no? Mira, aquí tenia una sonata, i a més és la primera que tinc apuntada, Sonata i els quatre regnes d'harmonia, que aquesta està publicada al 2024.
1: Sí.
0: Podríem, no sé si és l'última, en aquest cas juvenil, o...
1: Crec que sí, que és l'última aquesta. Sí, que és, sí, sí, és l'última.
0: Els avis de l'Acadèmia dels Desconfiats, vull dir, els títols ja agraden de passió.
1: Clar, és que l'Acadèmia dels Desconfiats és una acadèmia que va existir de veritat, que va existir...
0: És històric.
1: Vull és dir històric que... i vaig aprofitar per fer-ho juvenil perquè també, no, els joves puguin anar als jocs descobrir la seva història, perquè és on estava en el carrer, o sigui, estava al centre de Barcelona en un palau, el Palau d'Almases, i és una acadèmia que va existir de veritat, que eren de desconfiats, on només podien entrar-hi homes, les dones no tenien cabuda. O sigui que sí, sí, també agafa una part d'història autèntica.
0: Mm-hmm. Després tens Frederic i els fills perduts, que també està en castellà.
1: Sí.
0: En castellà és En Bromera i en català Animal Llibres. Aquest és també del 2023.
1: En aquest li tinc un especial carinyo perquè és un personatge que no sap si és nen o nena. Llavors... em va costar moltíssim d'escriure perquè quan tu intentes escriure sense pensar en el gènere d'aquell protagonista et costa dir, doncs, estava guapo, estava guapa, estava content, contenta, costa molt no posar aquesta A al final, no? I que durant tot el llibre no se sàpiga què és. No?
0: Ah, però és un tema també molt, molt, molt actual.
1: Molt actual, vull dir, sí. I que té molta... O sigui, que a les escoles té molta sortida.
0: I s'ha d'explicar, i s'ha de tenir. Sí. Podria ser, mira, aquest llibre podria anar perfectament com un llibre, un manual, no?, les escoles.
1: Sí.
0: Perfectament. Després també, si demanes ajuda a la bruixa bona, d'un conte. No?
1: Sí, això és uns nens que tenen un problema i decideixen enviar-li una carta a la bruixa del conte que els explica el seu pare cada vespre abans d'anar a dormir i la bruixa es presenta.
0: No, està molt bé perquè aquest ja sí que el veig més per nens,
1: sí, més infantil.
0: Més infantils, no? Alicia i la Fredot d'Altramar, la porta del Castanyer, la màgia de l'escola desastrosa. La Trementina i les plagues de la maga Urtica, una revetja sota el llit, Tesauros, que és aquesta que també t'havia donat un premi. Doncs, precisament, parlem d'aquesta part de la literatura teva, o sigui, aquesta connexió amb la literatura juvenil, com vas entrar aquí?
1: Doncs suposo que vaig entrar amb en el moment en què m'agrada escriure, en el moment en què tinc fills, en el moment en què la primera novel·la infantil que vaig escriure va ser una revetlla sota el llit, i va ser precisament perquè li explicava històries als meus fills abans d'anar a dormir, i vaig descobrir un dia que sota el llit hi havia una miqueta de porqueria, no?, de coses que van a parar a tots els llits, que sempre se'ns fan aquelles boles de pols que no saps d'on surten, no? I per molt que passis l'aspiradora estan allà. I llavors vaig començar a explicar-los la història d'unes boles de pols que són els polsims, i un dels meus fills em va dir: per què no escrius el conte, no? I llavors ja vaig escriure la novel·la, va ser la primera que vaig escriure en infantil.
0: I a partir d'ahir, doncs, totes les que
1: totes
0: van venir.
1: Totes les altres.
0: I què t'interessa del lector jove?
1: Doncs m'interessa que s'ho passin molt bé, i m'interessa molt aquesta sinceritat que et deia al principi de... tu els veus i saps que realment s'ho han passat bé llegint allò, no? I m'interessa enganxar-los a la lectura com sigui, perquè no sé què passa que un cop arriben a secundària deixen de ser lectors.
0: Sí.
1: Ve com una crisi existencial i deixen els llibres de banda, i llavors m'interessa molt aquest moment que costa de mantenir, no? Perquè es veus molt emocionats quan són petits i de cop i volta sembla que els hi faci vergonya dir que llegeixen, saps? O sigui, trobes molt pocs que ho facin.
0: De fet, escriure per a joves considero que implica una responsabilitat especial, no sé com ho veus.
1: Sí, fa una miqueta de por, perquè penses que estàs, o sigui, que d'alguna manera estàs influint, no?, en aquell cap petit que s'està formant, i intento transmetre felicitat, perquè la vida ja és prou dura, no?, doncs que com a mínim llegint s'ho passin bé i siguin feliços en algun moment d'aquella lectura.
0: Tot i que és veritat que va molt bé això que dius, perquè just acaben les classes, vull dir, el que seria l'obligatòria, però després venen les altres, vull dir que no paren, no? Que un jove o nen, no? A partir de set amb aquestes classes que després tenen el que sigui, doncs si surten pel matí, imagina't que dinen a l'escola i després a la tarda surten de classe i continuen amb unes altres, arriben a les 9 ja
1: arriben.
0: O hi ha classes o esports.
1: Sí, també... sí, les extraescolars es tenen sí. absorbits tot el dia, o sigui, és que fan moltíssimes coses. Llavors, clar, no tenen temps d'avorrir-se, i jo crec que avorrir-se és imprescindible per imaginar, per crear, per... Però sembla que ens faci por ara que els nostres fills s'avorreixin, no? De, oi, no està fent res. Sí, doncs deixa'l que imagini, a veure què pot fer, que es busqui, no?, la vida d'aquesta manera de passar-s'ho bé, no li donem tot fet.
0: Clar.
1: Però clar, els apuntem a 50.000 coses, eh? O sigui...
0: Com creus que ha evolucionat la literatura juvenil en els darrers anys?
1: Doncs ha evolucionat molt bé, perquè ja no és allò una història de fantasia amb una moralina al final, sinó que ara ja es tracten problemes que afecten, no?, els nostres nens, com sobretot salut mental... problemes d'alimentació, problemes socials, o sigui, s'ha baixat al seu món i s'ha posat els peus en el seu món, no? I llavors crec que es poden sentir molt identificats amb el que amb el que estan llegint. Ja no són contes meravellosos de coses que no els hi poden passar, sinó que són coses que sí que els hi poden passar de veritat, no? I es poden sentir més protagonistes, crec que en això. I no tanta moralina, sinó que ells ja són prou intel·ligents per saber què treuen d'allà dins.
0: I tant. Com creus, en aquest cas seríem parlant dels personatges dels teus llibres, no? Com construeixes aquests personatges que siguin creïbles i profuns o que la imaginació del jove, del nen, doncs vagi cap a on sigui?
1: Jo prefereixo, a mi m'agrada molt fer-los molt versemblants, és a dir, encara que sigui una bruixa, que sigui totalment versemblant i que en aquell món on ha entrat el nen la vegi i la cregui, no? Perquè per molt que t'inventis un món, ha de ser un món que tingui les seves normes i que tingui les seves condicions, perquè si està tot obert queda com molt... massa fantasia, no? Llavors ha de ser un món, encara que sigui totalment inventat i inexistent, doncs ha de ser un món versemblant. I m'agrada que els personatges estiguin molt perfilats, perquè és que vaig als jocs i me'ls descriuen, me'ls veuen tal com jo els he vist quan vaig als col·les i parlo dels personatges i penso, bueno, en aquest sentit ho hem fet bé, no? Perquè el veuen tal com jo volia que el veiessin.
0: Què comences abans, la novel·la juvenil o la novel·la adulta? I en el cas de que sigui la juvenil, què has après, no? En aquest sentit, de quina manera t'ha ajudat a la novel·la, a escriure la novel·la per a adults? No sé, va en funció justament si quan comences o comences indistintament, novel·la adulta, novel·la per a...
1: Quan vaig començar a escriure en general o...?
0: Sí, en general.
1: No, o sigui,
0: la primera pregunta seria quan comences a escriure, què comences?
1: Vaig començar amb novel·la adulta.
0: Mm-hmm.
1: Vaig començar amb
0: novel·la
1: adulta.
0: L'altra pregunta ja no caldria.
1: Però sí que la novel·la adulta m'ajuda també a pensar en els nens, perquè els nens no són tontos, i els nens necessiten... Dóna molta feina.
0: I a l'inrevés també? La novel·la juvenil te ve, diguem, o et dona aquesta manera de pensar, home, això també podria venir a partir d'aquí. Podria venir una altra història.
1: Sí, és inevitable. O sigui, la història dels adults passa als petits i dels petits als adults, i la història real passa a la ficció, i de vegades la ficció passa a la vida real també. O sigui que jo crec que un escriptor ho té tot vinculat, no? La seva experiència vital, i encara que no parlis de tu en cap moment, no? I després tot el que escrius té una influència en el que escriuràs.
0: Mm-hmm. Si haguessis de recomanar un llibre així juvenil, quin recomanaries? Primer, un de teu. I si després hi ha algun altre que tu digui, home, aquest estaria molt bé també justament per a vegades pensant en la persona, no?, que anirà per...
1: Clar.
0: Que s'està formant.
1: És que per mi recomanar un llibre és com recomanar un perfum. És una cosa superpersonal, no? És allò... Ostres, a mi, per exemple, quan em va fer riure moltíssim Sin Noticias de Gurt, del Mendoza, però jo els he fet llegir als meus fills i no els hi ha fet gràcia. Per què? Doncs perquè no saben qui és Marta Sánchez, per exemple, i llavors no poden veure un extraterrestre.
0: La cantant, la Marta Sánchez cantant.
1: Clar, en el llibre sí. Un extraterrestre es transforma en Marta Sánchez. A mi em va fer molta risa.
0: La manera, la manera d'escriure de l'Eduardo.
1: Clar, i els meus fills pues, no saben qui és, no? Sí que ho saben després, no? Però que en aquell moment no ho sabien i era com, vale, no et pot fer gràcia perquè és d'una altra època, llavors és una cosa superpersonal. Jo vull recomanar dels meus... És que si fos juvenil recomanaria l'Acadèmia dels Desconfiats.
0: Veus?
1: Si fos juvenil, per passar-s'ho bé.
0: En aquesta és la
1: teva. I aventura.
0: Està molt bé. El títol mateix, vull dir que ja t'he dit, i a més era una acadèmia real.
1: Real, té moments històrics autèntics, hi ha moltes coses reals, fa una vinculació a Curial i Güelfa, llavors té una part literària xula també, d'investigació, i aquesta m'agrada molt, i s'ho passen bé, i tinc bon, o sigui, que els hi agrada. I si no fos meu, és que hi ha tants llibres que, no sé, jo, és que moltíssims, no? O sigui, des de Harry Potter, que crec que ha fet que molta gent fos lectora.
0: Jo diria que ha enganxat a moltíssims.
1: A moltíssima gent, no? Que no llegia.
0: Joves i adults, eh?
1: I adults, clar, és que és meravellós, o sigui, a mi m'agrada molt. Vols passar-t'ho bé, eh? Sí, per passar-t'ho bé, que és el que hem de fer,
0: aventures,
1: aconseguir.
0: No? Sobretot que
1: els nens, clar, s'ho passin bé i hi hagi un llibre que els enganxi perquè busquin més.
0: No, està molt bé. Doncs mira, deixarem ara aparcat la literatura ja juvenil i ens passem, però ja passem perquè si no el temps se'ns passa ràpid i tenim l'última reina, no? De fet, per presentar la novel·la L'última reina ens porta a la cort catalana del segle XIV per recuperar la figura de Margarida de Prades, l'última reina consort del Casal de Barcelona, com hem dit en un principi. Martí l'Humà, vidu i envejit, acaba de perdre el seu únic fill. El casal es troba sense hereu, sense ingressos i amb un sobirà obstinat a legitimar el seu net Frederic. En aquest context, Margarida és vista com per alguns com una estratègia política i per un altre és com una amenaça. De fet, és ella qui serà la dona, no?, del Martí l'Humà. Una novel·la, o sigui, podríem dir que la novel·la explora conspiracions, silencis, pressions i un possible embaràs que podria canviar el futur del regne. I a partir d'aquí, doncs, comencem a parlar d'aquesta novel·la totalment fascinant, perquè és ficar-te en ella. I el fet de que, tot i que veiem moltes pàgines, però són d'aquestes que dius, bé, vas llegint, i no t'importa que la novel·la tingui les pàgines que tingui. El fet és que és com ficar-te, el que hem dit en un principi, no?, en la història d'una dona totalment desconeguda, perquè el Martí l'Humà sí que hem llegit bastant, o sigui, sabem qui era, etcètera, no? Però de la Margarida de Prades, doncs no, és descobrir-la. I a més, és un personatge real, perquè aquí trobarem personatges, molts personatges reals, també alguns fictis, i per això és novel·la, vull dir que és una novel·la històrica, però com tot el que són novel·les històriques, doncs també té la part fictícia.
1: Sí.
0: I la gràcia està també en això.
1: Això, a més, ho dic en el pròleg de l'inici.
0: Al principi. A més, està molt bé perquè només al principi ja trobem... O sigui, primer, a més, està la teva... o sigui, la que tu expliques, no? I després tots els personatges que trobarem, tant reals com ficticis. És a dir, que quan estàs llegint i diu aquest personatge... I aleshores estaves al principi i ara ja saps qui és qui, no?
1: Estan bueno, la relació de personatges, sense fer spoiler, perquè de vegades
0: llibres... No, spoiler, jo, si has vist la presentació que he fet de la novel·la... És...
1: No, però ho dic perquè de vegades en aquestes novel·les històriques poses la informació, llavors ja veus la data que neix, que mor, que té un fill, que tal, i ja t'estan explicant tota la novel·la, no? Llavors jo he intentat fer una explicació d'aquests personatges sense fer spoilers del que passarà dins de la novel·la, més que res per situar el lector...
0: Exacte, quan no, i per conèixer una mica, sobretot els personatges reals, sí que poses la data,
1: sí.
0: Que és normal, vull dir,
1: sí,
0: perquè
1: clar,
0: som,
1: perquè
0: som
1: ja
0: reals.
1: Ja ho sabem, són històrics.
0: Clar, són històrics. Els ficticis, expliques una mica, vull dir, perquè la gràcia està en això, però, vull dir, després és quan... De fet, és que quan comences en aquestes primeres pàgines, però en els personatges ficticis et fixes una mica... Però no, no és fins que tu estàs llegint que després estàs dient aquest era fictici no
1: o era real.
0: O era real, no?
1: Bé, no, això vol dir que són versemblants.
0: És que són versemblants. Podrien ser, fins i tot, que estiguin relacionats amb algun personatge que hauria pogut estar real.
1: Podria,
0: no?
1: Sí, segurament existien personatges semblants als ficticis que han posat. De totes maneres, jo ja ho dic, al principi és una novel·la, per tant, sí que hi ha uns fets històrics, però novel·lem, no? Posem veu a com va passar en aquell moment, si sabem que es van casar, com va ser, què va dir en aquell moment, com va ser, com anava vestida, perquè és que a mi m'agrada molt sobretot els detalls petits, no? La història la podem trobar en assajos, en tesis doctorals, llibres de text, podem trobar aquesta història, però a mi m'agrada saber doncs quina olor hi havia, feia en aquell moment, no? O quines sabates portaven, o què menjaven, o...
0: Que això t'ajuda bastant perquè el lector, justament, això que dius, fa que notis tan bé l'euro, i més com estem en l'època medieval, doncs encara...
1: Clar, i aquí, i en aquesta encara, no? Però, per exemple, l'anterior, que és la Guina d'ell, jo vaig pensar, ostres, una dona del segle X, no? Segle IX-X, que quan té la regla, què li passa? No? O que...
0: Preguntes molt, preguntes que ens fem sovint,
1: clar, que ens fem sovint, no? I que vols saber, no? Doncs a dir, ostres, no hi havia copa menstrual, ni tampons, ni compreses.
0: I dius, i aquestes dones, i a més era, és igual, perquè tots que fossin reines és igual,
1: clar,
0: dir,
1: no,
0: la,
1: no.
0: No sé si es banyaven un cop
1: Tampoc es banyaven tant, no? Però per exemple, Guina d'ell, doncs anaven amb vestits foscos perquè s'anaven tacant constantment. No tenien cap protecció, no? Llavors, i es penjaven aquells ramillets de flors que després Disney ens ha posat com a princeses plenes de flors, i era per tapar les olors d'aquells dies complicats. Llavors,
0: és que a vegades
1: això.
0: Ho penses, no? Diu, i en aquesta època, què passaria?
1: Com feien això? Com parien,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, perquè...
1: Com era un part.
0: Sí, bé, ja dic que moltes vegades... No, però és una realitat.
1: Sí.
0: Vull dir que a les dones totes, durant molts anys, doncs es toca passar per ahir, no? I dius,
1: sí.
0: I en aquella època, què passaria? No? La mirada íntima. Quina part de Margarida de Prada està emocionat mentre l'escrivies?
1: Doncs...
0: Perquè representa també molta documentació per
1: moltíssima, part. Moltíssima. Molt, o sigui, em va afectar, em va sobtar, doncs, que era molt jove ella, clar, no era qualsevol, ella ja havia viscut a la cort com a dama de Maria de Luna, que era la dona de Martí l'Humà, o sigui, que ja coneixia l'entorn, coneixia el rei, coneixia tot allò, però clar, ja no s'esperava que la triessin com a... Venia d'una família molt bona, però que la triessin com a futura dona amb aquell... encàrrec tan potent de quedar embarassada d'un senyor que en aquella època crec que tenia 56 anys, si no m'equivoco, estava gras, obès, malalt i que no podia engendrar fills, no? Per molt que li fessin coses, perquè li preparaven menjars afrodisíacs, li feien de tot, i no va haver-hi manera. Llavors, clar, a més, les relacions en aquell moment entre els reis estaven supeditades a que hi haguessin allà gent observant, no? Que aquell matrimoni es consumava de veritat, o sigui, era tot molt difícil per ella, però no era ningú, tot i ser la reina, no era ningú, era simplement algú que estaven utilitzant per continuar amb el regne, en un regne que no s'entén què va passar, perquè el rei tenia dos nets, un noi i una noia, i tenia un net que era il·legítim perquè el seu fill l'havia tingut fora del seu matrimoni, però era net del rei. I no van voler acceptar aquell nen, quan a la majoria de monarquies s'ha acceptat fills il·legítims. També podrien haver dit, ei, Margarida, mira, passa una nit amb aquest senyor i després direm que és del rei, saps? O sigui, perquè això també s'ha acceptat, no? a moltes, però aquí no, aquí hi havia molts interessos perquè entrés un rei castellà.
0: Com es construeix un personatge que és alhora vulnerable i poderós?
1: Clar, és poderós perquè tenia aquest encàrrec, no? I durant un temps va tindre aquest poder, però era vulnerable perquè ella sabia que era com una cosa impossible i que quan acabés aquesta, quan deixés de ser la reina, que passés a ser la reina vídua, passava a ser una altra reina vídua, perquè hi havia més reines vídues allà.
0: Sí, sí, no, i ara parlarem dels personatges, no? Pensant en l'actualitat, què creus que té Margarida que ens interpel·la avui dia, que ens pugui interpel·lar?
1: Margarida era una dona molt intel·ligent, molt culta, o sigui, llegia moltíssim, era molt culta, llavors, o sigui, era manipulable dins del poder que estava, però no era tan manipulable com podia ser qualsevol altra dona.
0: De fet, aquí el personatge principal, el personatge central és Margarida de Prades, però n'hi ha molts personatges que donen molt poder, o sigui, diuen molt de la novel·la, estem parlant d'una novel·la històrica, no? I hi ha d'altres personatges que són molt importants, com per exemple Martí l'Humà, com vengues dir, és un rei envellit, vidu, ferit per la pèrdua del seu fill. Com vas construir la seva humanitat sense perdre la dimensió política del personatge?
1: Doncs perquè vaig estar llegint moltes tesis doctorals i a totes deien que era un home supercristià, molt ficat, o sigui, molt, molt humà, en el sentit que estava realment enamorat i estimava molt a la seva antiga dona, a Maria de Luna. Quan ella va morir es va quedar coix, o sigui, ja tot li era igual. Estava molt pendent de les relíquies. Va ser rei perquè ell no s'esperava ser rei. El seu germà Joan el Caçador va ser el rei autèntic, no? Quan va morir Pere el Cerimoniós, i quan va morir el seu germà i li va tocar ser rei, no s'ho esperava, li venia tot gran. I era molt humà, realment. Ell sabia que no podria...
0: Per això li ve Martí.
1: Martí, humà. Sí. És que per això era molt humà.
0: El Frederic és el net il·legítim.
1: Sí.
0: És un eix de tensió constant, podríem dir, no? Que simbolitza... La pregunta és, què simbolitza dins de la novel·la? És un personatge històric o un símbol narratiu?
1: O sigui, existeix de veritat i té una història potent després, eh? O sigui, quan el seu avi mor, quan ell no el deixen, va molt més enllà. Fins i tot té un punt a la novel·la perquè passa els anys que ell és un nen, però després de gran té un punt de rebel·lia i de com d'egoisme, de pensar que, clar, que ell era l'hereu i que no ho va arribar a ser. Uh-huh. Però és el símbol de la manipulació, de no interessa aquest, doncs busquem un altre. És aquest simbolisme de manipulació. Ens interessa que entri un rei castellà, doncs Frederic no ens val.
0: Un altre és el Pere Alameda, no? És que és l'encarregat de desxifrar el llibre d'investigació de tresors. Podríem dir que també és bastant fascinant, eh?
1: El llibre, perquè el Bartomeu de Tresvents va ser un astròleg de veritat que acompanyava a Pere el Cerimoniós, el pare de Martí l'Humà. I ell era... O sigui, Pere el Cerimoniós feia molt de cas a Tresvents, perquè li deia, doncs mira, els astres ara estan bé, signa aquest acord. Però fins i tot li va demanar, i existeix de veritat, i ho tenim a la biblioteca de Ripoll, li va demanar que li escrivís un llibre on li expliqués, un tractat, com aconseguir tresors, no? I és aquest llibre de tresors que li va escriure pel rei.
0: Sí, sí.
1: I existeix, de veritat, i és fascinant poder-lo tocar perquè està allà a Ripoll.
0: O sigui, això el podem trobar en el monestir?
1: A la biblioteca. El tenen guardat en català.
0: El que és l'arxiu.
1: Has de demanar que te'l deixin veure.
0: Sí, l'arxiu històric.
1: Sí.
0: Doncs va molt bé que ho expliquis, perquè és una manera que si passem per allà...
1: Clar. Val la pena. Sí.
0: Després també els personatges femenins, com hem dit, secundaris, no? també tenen una importància cantar. De fet, ja has nomenat una que era Maria de Luna, no? La reina consort de la corona d'Aragó, contessa d'Empúries, contessa de Luna i senyora de Sorgot, filla de Lope de Luna i també de Brianda de Got. És... podríem dir que té tot, gairebé totes les dones dins de la noblesa, no?
1: Sí.
0: Tenen tots aquests... aquell llinatge, títols, podria dir, hi ha títols, no?
1: Sí, són totes així, venen totes de 8 apellidos vascos, no, de...
0: No. I aquesta, justament, Maria de Luna, és el que comentaves abans, que era la primera dona que la continua, bueno, la va estimar molt.
1: Era... crec que era la segona dona,
0: o la segona,
1: ja,
0: però era la dona que també va morir.
1: És que ara no sé si era la primera o la segona, però, o la primera única, no me'n recordo. Sé que es van criar junts, mm-hmm, els dos, a la cort, com a germans pràcticament, es van criar junts i van acabar casant-se. I s'estimaven molt, es respectaven moltíssim, i ella fins i tot va morir pel camí anant a buscar... a Martí, l'humà, perquè volia passar el Nadal amb ell, i com que una estava a València i l'altra estava a Barcelona, va dir, prou, vull anar amb el meu home a passar el Nadal amb ell, i no va arribar. O sigui, però l'amor era real entre ells dos.
0: Mm-hmm. Doncs és per això que ell també va patir bastant, el que passa que després el problema és el problema de l'hereu, no? Que és, sí, el que es troba, i és a partir d'aquí que també, doncs, bueno, passa tot el que trobem a la novel·la. Mira, de fet ha passat bastant estona, no sé els minuts que han passat ja, de 40 i més de la meitat, no? Però fem res, una petita pausa amb música. Hi ha una cançó, en aquest cas és de la Enya, que és, de fet, està molt connectada, o té molta relació, perquè justament Enya té aquesta manera de cantar, no? Aquestes cançons que t'evoquen a aquestes èpoques, no?
1: Sí.
0: I a més és una cançó que respira, és en Mighty B, o Bi, em costa pronunciar l'anglès, o en aquest cas és irlandès, però és el mateix. És una cançó que respira esperança, vulnerabilitat, camí, silenci i junt. Exactament, podríem dir que són elements que trobem
1: que
0: aquí en la novel·la.

0: És una cançó preciosa amb la veu de l'Ènia, vull dir que, però també el temps passa ràpid i com ja podríem dir que arribem a la recta final, doncs aprofitem el temps que estàs aquí i parlem, no? Abans estava parlant dels personatges, altres personatges secundaris femenins. Ara només direm així de noms, que sortien també a banda de la Maria de Luna, Violant de Bar, Isabel d'Aragó i de Fortià, no? Margalida de Montferrat, Blanquina, en aquest cas la Margalida de Montserrat, la senyora, la Blanquina, podria dir que era la dama de companyia, sí. Que també és important que surtin també aquests personatges perquè tenen la seva importància, és que sí, qui sempre acompanya a les dones que
1: tenen... Va existir
0: tenen.
1: De veritat, sí. Va existir sí, de veritat aquesta serventa criada, que no és la mateixa categoria, serventa criada,
0: està
1: però...
0: Està dins dels personatges reals.
1: Sí, reals, perquè ja va ser una vida molt dura.
0: Sí. De fet, és que les persones que eren... no sé els noms de criades, no? Però en aquest cas és dama de companyia, sí, és el mateix, sí. No? Doncs és això, vull dir que tenen... queden molt secundàries, però tota la feinada que fan justament i són imprescindibles.
1: Imprescindible perquè va estar amb ella fins al final, o sigui, amb la Margarida de Montferrat, que és la mare del comte d'Urgell, uh-huh. Que era un dels candidats a ser hereu de la corona.
0: Del Martí l'Humà. Doncs ara parlem dels personatges ficticis, aquí podem destacar, perquè això ho veiem aquí, no? En aquestes pàgines que parles dels personatges, aquí destaquem Salide, Pere Alameda també, és un personatge que podien considerar, pues, és fictici,
1: sí.
0: Ramon de Caldas, aquest Ramon de Caldas, vull dir que...
1: Déu-n'hi-do, no?
0: El Bernat del Falset, el Pau de Montagut, vull dir que són personatges, però que, com hem dit en un principi també, tot i que siguin ficticis, poden ser perfectament.
1: Sí, són personatges que t'ajuden a fer parlar els personatges reals, no? I són personatges que podien existir perfectament, perquè són amics, són servents, són... alguns són bons, uns altres dolents. No hi ha ningú que sigui molt bon i ningú que sigui tan dolent.
0: Com la vida real.

0: la fidelitat històrica amb la llibertat creativa quan construeixes personatges que no estan documentats, que en aquest cas
1: clar.
0: Sí que podria, no sé si és això, no estan documentats perquè són ficticis, però la documentació t'ha servit.
1: Clar, perquè encara que siguin ficticis, si han d'estar al costat del rei en algun moment, he de saber si el rei era allà en aquell moment, no? Si ha d'haver-hi un personatge fictici que parli des de València amb el rei, he de saber si el rei en aquell moment estava a València i què estava passant, no? Perquè, clar, estem en un moment polític molt... el cisma d'Occident... o sigui, estan passant moltes coses en, en aquests pocs anys que surten, en aquests, que s'expliquen en aquesta novel·la. Llavors, hi ha molta documentació, la gent es movia moltíssim, igual estaven aquí, que estaven a Barcelona, que estaven a València, que estaven... Llavors, aquesta documentació de vegades em frenava bastant, no? Perquè tenia por de posar una cosa que no fos, no? I tot i que sempre diem, és una novel·la, s'ha de ser el màxim fidel a no dir coses que no podien ser, no? Mm-hmm.
0: Perquè fa els antagonistes, els personatges, no? Què diries que és el veritable qui és, no? És el veritable antagonista d'aquesta novel·la. Una persona, un sistema o una idea?
1: Jo crec que és la història en si, sí. És l'antagonista, no? De tots ells, perquè tots lluiten, tots lluiten per sobreviure dins d'aquest sistema que tu has dit, no? I és la mateixa història, uh-huh. L'antagonista.
0: De fet, moltes vegades quan diuen quin és el personatge principal aquí és Margarida, però és que també és la història que hi ha darrere.
1: Clar, és que és Margarida i és tothom que l'envolta, perquè sí. Hi ha personatges femenins molt, molt, molt bèsties. No? O sigui, qualsevol podria... Jo anava escrivint, anava documentant-me i pensava, aquesta dona es mereix una novel·la, aquesta altra també. No? O sigui, vas descobrint personatges que dius, uah, quina
0: tot
1: vida.
0: Tot i que potser sigui secundaris, com és en aquest cas aquest personatge que deien la Blanquina. No?
1: La Blanquina, però és que la Blanquina va existir i va tindre una vida brutal, brutal. O Isabel, la germanastra de Martí Lomà, que la van utilitzar i la van casar, amb el que després ella va dir que seria el que lluitaria pel tro, si és que hi ha unes tensions i és apassionant, eh? Quan t'estàs documentant vas pensant, ostres, posaré això, escriuré d'això, al final has de frenar perquè si no hi ha molts personatges que et deixes pel camí perquè dius no puc explicar tot això perquè és que seria un llibre de 4.000 pàgines.
0: Clar, de fet, justament amb això hi ha algun personatge que mentre escrivia va créixer més del que esperaves?
1: Sí, clar. Isabel, per exemple. Isabel era simplement la germanastra de Martí Lomà, però després va anar creixent i tot el que li van fer és que li van fer animalades. O sigui, la van maltractar psicològicament d'una manera brutal. O sigui, traient-li les filles, separant, sí. Però no volem fer... No farem spoiler, no, s'ha de llegir aquest llibre, s'ha de llegir.
0: Com que es queda poquet temps, vull dir, molt poquet temps, no?
1: És que m'has estat volant, eh?
0: Sí, és per això quan, en un principi, i fora de micro, em vas dir, una hora? I jo dic, no tant, una hora no tant.
1: Veritat,
0: i més acostumada quan faig programa, és que se't passa que... I a més, parlant... Quan estem parlant de llibres, i a més llibres, històries aquí, amb personatges reals o el que jo, sigui, és que se't passa el temps. Vull dir que se't passa el temps volant. Jo passo per aquí, deixo. Pel que seria la novel·la, no? La novel·la a l'impacte. Hi ha alguna lectura, l'impacte que pot tenir aquesta novel·la en els lectors, no? Que t'han arribat comentaris.
1: Sí, la veritat és que m'han dit que, com que els capítols són molt curts, que els ha enganxat molt, no? I sobretot això, descobrir el personatge de Margarida, que no coneixien. O sigui, tot i que ha sigut l'última reina, no el coneixien. Llavors, poder mostrar als lectors aquesta vida, no? I de moltes altres dones que surten, que l'acompanyen, doncs per mi és el millor que em poden dir, de dir no el coneixia, no ho sabia i estic flipant amb aquesta història.
0: Sí, i com equilibres el rigor històric i la emoció literària?
1: Clar, donant, o sigui, ho equilibro posant uns sentiments que intento que siguin el més humans possibles, no? De, perquè tu no pots posar-te en el seu

0: seva pell i dic, ostres, si jo fos Margarida faria això, no? Perquè jo sóc una dona del segle XXI i ella pensava molt diferent del que penso jo.
1: Clar.
0: No podem posar una Margarida amb un pensament actual. Per tant, intento equilibrar-ho posant-me en aquell moment històric i en aquelles conseqüències, en aquella societat.
1: Estem al final. És que m'encanta fer preguntes sorpresa, que me les deixo d'aquí sense fer, i les aquestes ràpides. Mira, d'aquestes te faré una només. Un desig per a... No, aquesta no. Un personatge femení que t'ha marcat.
0: Que m'ha marcat?
1: En aquesta història o dins de totes les teves novel·les?
0: M'ha marcat molt Guinadell. Uh-huh. Guinadell.
1: I ara, vull dir, la pregunta del milió, en quin treball estàs ara? En quin projecte estàs ara?
0: Doncs mira, doncs ara saps què passa? Que vull provar amb la novel·la negra.
1: Uau, m'encanta, m'encanta que estiguis així. I la tens molt preparada?
0: No, perquè és una cosa que em fa molt de respecte també.
1: Bueno,
0: però estic.
1: Segur que aconseguiràs. Mira, al Jordi no l'he fet cap pregunta, però la pregunta et faria, acostuma les obres de l'Àfrica passen per tu abans de ser publicades?
2: Sí.
1: És el lector que podríem dir fidel?
2: Sí, molt fidel, i de fet em sap greu perquè ella triga molt a escriure-les, els mesos que siguin o el temps que sigui, i jo m'ho llegeixo en 2 o 3 tardes o 2 o 3 hores i em diu, ostres, diu, tanta feina i ja està. Dic, sí, però és que, i a més, amb l'afegit que la vaig perseguint en el sentit de dir, ostres, ves-me donant, dona'm, i ella llavors diu, deixa'm que escrigui primer i després podràs llegir. Val? Vull dir, però sí, jo sóc el primer
1: lector, sí. Doncs Àfrica, hem de deixar-ho avui. Jo et convido per continuar un altre dia, eh?
0: Home, jo encantadíssima.
1: Doncs moltíssimes gràcies per ser avui a Sota les Llambordes, per rescatar veus que la història va voler deixar en silenci, per donar cos i ànima a dones que van existir i que mereixen ser recordades. Gràcies per aquesta manera tan valenta de mirar el passat i fer-lo present.
0: Moltes gràcies a vosaltres i espero que us agradi molt als lectors.
1: Jo aquí queda totalment recomanat, i ara que estem a l'estiu i en vacances, doncs L'última reina és un llibre històric però totalment recomanable. Doncs moltes gràcies de nou, moltes gràcies per ser-hi a totes i tots que ens escolteu. Ens retrobem dimarts vinent a partir de les 7 de la tarda aquí a la ràdio, Ràdio Caldes.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula:
1: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite Oger s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos ainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus.
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I de fet, crec que això també ajudava a la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que a les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, s'explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit, i sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
9: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
2: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron, nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí, pues cuando eran americanos echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holeixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
2: L'aviació americana e inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
6: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
10: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
6: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'Hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
2: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
6: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
2: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
6: Tornar del infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola, extremament prim, els cabells curts, la pell marcada, però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
3: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
4: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
3: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
6: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
1: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
11: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
1: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, Letel Gené.
3: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
4: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
3: I donc mon père a accepté.
6: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
4: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
6: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené. I en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
8: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera, es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
6: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
7: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
6: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica Letel Gené.
4: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
6: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. Letel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
3: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
4: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible fer una commemoració a Ravensbrück, era important per ella.
3: C'était important.
1: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
7: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
6: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
4: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
3: Pour rendre hommage à ma mère.
6: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
8: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
1: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
2: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
1: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
2: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
1: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
12: Nom:
4: Lola Casadellà Puig.
12: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
4: 6 de maig de 1945.
12: Situació:
4: alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Ojer, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroy i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: La ràdio que parla de tu.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A la B20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà amb direcció Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. Moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
9: Bon dia, tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la Costa Brava, que a més seran força locals. La temperatura ha pujat una miqueta respecte als últims matins i ja tornem a tenir aquestes mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda, a més, la calor tornarà a ser destacable. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
10: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
11: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat del diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
10: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
11: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
10: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
7: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy de Lleida Televisió.
12: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només 2 anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
13: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
12: Més de 2/3 dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ha ofert alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
13: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
12: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera Fira d'Oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
7: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
14: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. El pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
15: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
15: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitosos. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial María José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
17: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. María de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
18: Las prioridades son los menores, las víctimas, las personas más desvalidas, como discapaces, son la primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
17: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
7: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
19: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
20: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
19: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
21: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
22: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
21: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
7: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
0: Pintant 4 catifes vermelles de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que per tant el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
7: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
1: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al Pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
7: Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:15, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de la reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, eh? És un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't: és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern

0: mínimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a la P7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
2: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
3: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
2: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
3: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors el 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
2: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial

0: en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Segura és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia.
1: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
2: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari, que serà el que donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública del nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
2: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar a un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no?, i de polítiques diguéssim governamentals que resolguin aquestes qüestions. I per tant, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant ser ateses. Pot fins i tot tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats, no?, en aquest sistema educatiu. I anar treballant plegats per arribar a aterrar aquestes promeses que s'anuncien tant populisme.
1: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard el 2031. Parlem d'un repte enorme, no sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
2: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa llustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no?, per número, la climatització al seu centre. Així que demanem actuacions consensuades, treballades, i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
1: Iolanda Segura, portaveu d'Usted Castells, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Beti Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
3: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Viada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
4: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que em feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
3: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
5: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs entrar-hi per, no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs bones ofertes de feina.
6: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
3: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix per tant 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes, que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
7: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
1: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
7: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
1: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
7: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también, a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico, a nivel físico, para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes, que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales. Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadores y con esta inseguridad para la ciudadanía.
1: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
7: No, moltíssimes gràcies a vostès, que estem bé.
1: Més coses. A les Masies de Roda, a Osona, la plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de 2 dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
8: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.

0: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia d'ells. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, el Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
5: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
6: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
5: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Uau, uau!
5: Adeu, Embaladits!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
8: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
6: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
8: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
10: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram a ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, en el cas, per exemple, de la Pota Nord, hi ha aturades de Santa Coloma, de Granollers fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada, però tot més d'entrada, tot i que també una miqueta de sortida. Passem a l'autopista AP7, aquí tenim lentitud amb aturades entre Mollet i Barberà, intermitent, sentit de sud, i a la zona del Papiol, en aquest cas en sentit nord. Les dues rondes molt carregades, molt plenes, les dues, l'autopista C32 de Viladecans i Sant Boi, i també pel que fa a incidències hem de recordar, hem de dir que la T310, en aquest cas a l'altura de Riudoms, es dona pas alternatiu a causa d'un accident de moment i aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant, o ha anat despertant amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. Hi ha alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí doncs el cel estarà gairebé ras a tot arreu. Hi haurà algun núvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país, núvols d'esteles de condensació, d'aquells núvols que formen els avions, i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%, puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu, i baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb 4 núvols esgarriats al Pirineu, i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons, i acabarà plovent amb moltes ganes demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
12: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
13: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
12: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
13: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
12: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
8: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada, amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
8: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
8: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
14: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40%, i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones, pues, a data de setembre encara no les hem cobrat, no? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
8: Sí que va anunciar tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut, i ell deia que en només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
14: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions, doncs està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el Pac Cura com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president, pues, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
8: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
14: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar a una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres, on estem atenent persones de totes les tipologies, i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
8: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi bé.
14: Gràcies a vosaltres.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
8: Un 8:45, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix per tant 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitós. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu al comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
16: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
17: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
16: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
8: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
18: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
8: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'Escola de Bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals com la revisió de complements i altres punts a reforçar com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta per ara la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
19: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase. I, per tant, esperem, doncs, que això es pugui desbloquejar i puguem començar, doncs, a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi, doncs, velocitat aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure doncs, el més aviat possible doncs, les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma que ens agradaria a tots, no?

0: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a les Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
1: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.
2: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: La Lliga Catalana ACB ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i el Barça. La més greu és la del jugador del conjunt del Segrià, Atuman Diagne. S'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, al conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

0: Amb 5 minuts arribarem a 9:15. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, eh? És un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
6: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes

0: múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil. No?
1: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
2: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar en els pròxims 5 anys tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors el 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
4: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat

0: que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no?
1: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez del Prat TV.
4: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el DORAT 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
5: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
4: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
6: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com evidentment, a més el seu paper, com tenen d'agent social.
1: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
7: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions de lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
8: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
7: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis del lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
9: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o qui faci això estarà fent un frau.
7: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat del lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
1: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: La principal falla és la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
11: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
12: La meva filla de Ripoll se'm diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament que no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
11: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
1: I abans dels esports us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem doncs ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
13: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrell. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
14: Sí, doncs són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle. I si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
13: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
14: Amb els inconvenients, primer, bueno, suposo que per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. I després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, amb elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i demés.
13: Ja per acabar, trobeu a faltar doncs aquesta mirada metropolitana?
14: Sí, sobretot el tema, pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
13: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
1: Thank you. Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
15: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
16: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
15: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Budó.
17: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
15: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
18: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
19: así de claro lo tienes, ¿no?
18: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
15: La Lliga Catalana ACB de bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyé. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
1: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
15: Adéu.
1: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Ja està obert el projecte esportiu adaptat, anomenat Vitamina Calderina. A través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament, teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades a afavorir l'autonomia i desenvolupament personal, facilita a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut d'Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a 7 de la tarda. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer acull l'exposició Cartografia de l'Inconscient d'Elisabet Planas fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per un univers visual on el cos humà i la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 7:45 de la tarda. I acabem amb el temps. Avui dimarts serà un dia assolellat amb temperatures en ascens al llarg del dia i sense precipitacions. Les temperatures se situaran entre els 19 graus i els 32 graus a màximes a la tarda. Pel que fa demà, dimecres, el temps serà més variable amb intervals de núvols i possibilitat de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot sonrisa, alegria, gila o pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
5: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
6: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
7: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
8: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
5: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. InfoCaldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
10: S'ha de comprar entrada.
11: No és gratuït, això.
9: Molt em temo que no, senyor.
11: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
9: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
9: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
9: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
9: i en Ferran Devesa.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
3: Però què preguntes, si és una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
2: I tu, Ricard?
4: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
2: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
5: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
3: Una merda així d'alta.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

Fa 2 anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

0: Cultura en Veu Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Xxxt, Cultura en Veu Alta.
2: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dimarts i avui obrim una nova edició al Fòrum, l'espai de trobada on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I és que el Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, avui una mica menys, ens trobarem per parlar de les temàtiques que importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui per iniciar aquest fòrum? A la primera hora, doncs d'aquí, que serà fins que el que resta fins a les 10, doncs, i després d'aquesta presentació obrirem, o el sumari, no?, obrirem amb les paraules del dia, les que ens surten de dins i que ens relacionen amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit dedicarem un temps a viatjar amb el temps i recordar què diu la història en un tal dia com avui, passant per efemèrides i dies temàtics. A continuació, estrenarem una nova edició que estarà protagonitzada per una persona molt coneguda al poble, Albert Trobalón, secció que estarà dedicada als seus consells i recomanacions, ja sigui per parlar de les mascotes, tenir-les ben cuidades, com els consells per a la llar. Serà a partir de les 10 i a l'hora, i a més li direm així, l'hora de l'Albert de l'Agricaldes. A continuació, a l'entrevista, ja serà a l'última hora, a la tercera, de 11 a 12, avui estarà dedicada a una autora jove calderina, Iona Correa, amb qui parlarem de la seva novel·la La Copa Celestials i del seu univers literari. I ara, com hem dit en un principi, passo a dir les paraules del dia d'avui, 15 de setembre de 2026.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: Democràcia en temps de soroll. Avui és el Dia Mundial de la Democràcia, una celebració que, en teoria, hauria de sonar solemne, però en aquest temps convulsos la democràcia sona més aviat com una ràdio mal sintonitzada, molt soroll, moltes veus, i costa distingir què és essencial i què és només estridència. En molts països l'extrema dreta guanya terreny, a altres la polarització és tan immensa que el debat públic sembla una competició de decibels més que d'arguments. I mentre alguns líders mundials governen amb un estil que desperta controvèrsia, la ciutadania intenta navegar entre titulars, promeses i discursos que sovint semblen més pensats per dividir que per unir. Però la democràcia, la de veritat, la que no surt als cartells ni als mítings, continua depenent de coses molt petites: escoltar, discrepar amb respecte, reconèixer la humanitat de qui pensa diferent i recordar que cada comunitat es construeix des del menyspreu. En un dimarts com aquest, discret però ferm, potser toca reivindicar la democràcia quotidiana, la que es fa a les places, a les escoles, als carrers, i sí, també a la ràdio. Aquí, al Fòrum, celebrem la democràcia que es practica parlant, escoltant i reconeixent-nos, la que no necessita soroll per existir, sinó constància. I avui més que mai val la pena recordar que la democràcia no és un regal, és una feina i és de tots.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Doncs sí, ara passem a parlar de tal dia com avui. Recordem que és dimecres 15 de setembre, que han passat 250 dies de 257 dies d'aquest 2026 i en resten 107 per acabar-lo i començar un nou cicle. Hem viscut, com hem dit, aquests dies i en el santoral ens porta noms que avui ressonen amb solemnitat. O sigui, estem parlant del santoral, eh? La Nostra Senyora dels Dolors, Mariesel, Santes Apareguda, Militina i els sants Aicardo, Nicomedes i Porfiri. Si us deieu, si el vostre nom és aquest, doncs moltes felicitats. I també una mica d'admiració perquè som noms que no es troben cada dia. I com sempre, aquest dimecres ve carregat també de dies temàtics que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva. Avui celebrem tres jornades importants. Una, que ja l'hem comentat en l'editorial, el Dia Mundial de la Democràcia. També és el Dia Mundial de l'Infoma i el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. Pel que fa al Dia Internacional de la Democràcia, és un d'aquells dies que ens interpel·len directament. L'ONU dedica aquest 2026 a la democràcia deliberativa, aquest seria el lema, que no és altra cosa que ampliar la participació ciutadana en la presa de decisions. Per això el lema, quan cada veu compta, o sigui, quan cada veu compta, la democràcia compleix. A veure si això és veritat, no? La democràcia no és només votar cada 4 anys, és crear espais on la gent pugui parlar, discrepar, escoltar i ser escoltada. En un moment marcat per la polarització, com ja hem dit en un principi amb aquestes paraules, no? En un moment marcat per la polarització, la desconfiança i la distància entre institucions i ciutadania, les Nacions Unides es recorden que la democràcia es manté viva quan hi ha diàleg, inclusió i respecte. Iniciatives com les assemblees ciutadanes, que reuneixen persones diverses per debatre temes complexos, són un exemple de com es pot enriquir la presa de decisions i recuperar la confiança en el sistema. I avui, que en el món viu que el món viu tens convulsos, que l'extrema dreta guanya terreny en molts països, que la crispació sovint substitueix el debat, potser és un bon moment per recordar que la democràcia és fràgil però també persistent i que depèn de nosaltres. Ara, després de parlar de la democràcia, parlem amb un altre dia temàtic, que és el Dia Mundial de l'Infoma, una jornada per conscienciar sobre aquest tipus de càncer de la sang que afecta el sistema linfàtic. El linfoma sovint es confon amb altres malalties perquè els símptomes inicials, febre, sudoració nocturna, cansament, inflamació dels ganglis, poden semblar poc específics. Per això és tan important el diagnòstic precoç i la investigació. També avui és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica, una jornada que vol trencar silencis. Les dades són clares. Molts homes pateixen símptomes relacionats amb la pròstata, però molts pocs van a l'uròleg. Segons l'Associació Espanyola contra el Càncer, gairebé el 70% dels homes han tingut algun símptoma, però només un 31% han anat per fer-se una revisió. El càncer de pròstata és un dels més freqüents, però també un dels que té millor pronòstic si es detecta a temps. Avui és un bon dia per recordar-lo, per parlar-ne a casa, per trencar tabús i per animar a fer-se una revisió. I acabem aquest dia, de tal dia com avui, amb les efemèrides d'aquest 15 de setembre que ens porten un mosaic d'històries. Començant per l'any 2017, la nau Cassini va finalitzar la seva missió a Saturn després de 13 anys orbitant el planeta. El 2008, la fallida de Lehman Brothers desencadena una crisi financera global. El 1977, i aquesta data després me la reservo, es va publicar el Silmarillion del J.R.R. Tolkien, una obra clau per entendre el seu univers literari. Passem a l'any 1953, per primera vegada una dona presideix l'Assemblea General de la ONU, Vijaya Lakshmi Pandit. El 1946, Bulgària es converteix en República Popular. L'any 1943, Mussolini anuncia la creació del Partit Feixista Republicà. L'any 1935, a Alemanya, les lleis de Nuremberg priven els jueus de la ciutadania. I ara passem a l'any 1929, en què Mèxic absoleix l'esclavitud. I el 1822, Xile fa el mateix i, a més, prohibeix les baralles de gals i les, de galls, i les curses de braus per ser contràries a la cultura i a la civilització. Com hem vist, un dia ple de memòria, de lluita, de reivindicació i de consciència. Un dia que ens recorda que la història no és només passat, és un mirall que ens ajuda a entendre el present. He intentat remarcar de les efemèrides exposades en quedo per destacar la publicació del Silmarillion del J.R.R. Tolkien, que va sortir publicat un 15 de setembre, en aquest cas va ser a l'any 1977. El Silmarillion és una col·lecció d'obres de Tolkien que reconstrueix la mitologia i la història antiga de la Terra Mitjana, el món on transcorren el Hobbit i el Senyor dels Anells. L'obra va ser editada i publicada pòstumament pel fill del Tolkien, Christopher Tolkien, i com hem dit, va ser a l'any 1977, justament un 15 de setembre. A diferència d'altres novel·les, no és una sola història lineal, sinó una mena de bíblia o crònica històrica que abasta milers d'anys. Per què és important aquesta obra? Doncs explica l'origen dels personatges ancestrals com Galadriel, Elrond o Sauron i d'indrets mítics com Mordor i Rindel. Això ho trobarem en altres obres de Tolkien, ja dic que, com hem comentat, el Hobbit i també en El Senyor dels Anells. Té un to èpic i tràgic. El llenguatge és més formal, poètic i lúgubre que el del Senyor dels Anells, centrat en temes com l'orgull, la mortalitat, la traïció i el destí. Segons l'ordre recomanat per Tolkien, l'univers de la Terra Mitjana es pot llegir de dues maneres diferents. La recomanació general per a la majoria del lector és l'ordre de publicació i l'introducció i la introductòria, no? Ja que l'ordre cronològic pot resultar molt feixut si es comença des de zero. Aniré resumint, perquè vull dir, de seguida passarem a la segona hora, no? Doncs podríem dir que pel que fa al públic, la rebuda del Silmarillion, a les notícies de premsa d'aquella tardor va ser un dels fenòmens literaris més colossals, però també un dels més divisius i contradictoris de la història de la literatura. L'expectació era tan desmesurada que el llibre es va convertir ràpidament en un èxit de vendes número 1 absolut. No obstant això, quan els crítics i els lectors de diaris van obrir les pàgines, es van trobar amb un llibre completament diferent de l'aventura del Senyor dels Anells. I, com hem dit, anem resumint, intentarem una mica també posar-nos no només parlant del llibre, però també en la música, perquè com sempre intentem, des quan parlem d'un any concret, en aquest 1977, és a dir, que seríem 53 anys, no?, que han passat, doncs també intentem relacionar-lo o anar-nos cap a la música, i en aquest cas seria un 15 de setembre, que música que es va fer famosa, no?, i que sortia. Doncs en aquest sentit destaco la cançó Héroes o Herois de David Bowie. La cançó icònica és una cançó, vull dir, de David Bowie, es va llançar, com hem dit, oficialment com a senzill, no?, aquell 15 de setembre del 1977. En aquest cas va ser a França. El tema, considerat una de les obres mestres de la història del rock, va ser coescrit amb Brian Eno i Brian Eno, no sé si ho pronuncio bé, i va ser gravat al Berlín Occidental, convertir-se en un himne universal a l'esperança i a la superació.

Doncs això, amb aquesta cançó, amb Herois de David Bowie, acabem aquest viatge per la història, en aquest cas en un any determinat, com va ser el 15 de setembre del 1977. I això, doncs, hem intentat fer un recordatori de la història, de tot plegat, però centrar-nos en aquest any concretament. I ara, doncs, de seguida tenim les notícies, l'Infocaldes, i passarem a la segona hora de 9 a 10, que en aquest cas, com hem avançat, serà amb els consells de l'Agri, de l'Agricaldes, o de l'Albert Trobalón de l'Agricaldes.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Ja està obert el projecte esportiu adaptat, anomenat Vitamina Calderina. A través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament, teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades a afavorir l'autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut d'Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a 7 de la tarda. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer acull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planas fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per un univers visual on el cos humà i la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 7:45 de la tarda. I acabem amb el temps. Avui dimarts serà un dia assolellat amb temperatures en ascens al llarg del dia i sense precipitacions. Les temperatures se situaran entre els 19 graus i els 32 graus a màximes a la tarda. Pel que fa demà, dimecres, el temps serà més variable amb intervals de núvols i possibilitat de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: M'he parlat.

0: Doncs aquesta sintonia és una sintonia que sempre ens recordarà la secció a la que estem avui. És una secció nova, una sessió, vull dir que... Però la persona la reconeixereu de seguida, eh? És justament acabar les notícies i els dimarts sempre tindrem amb nosaltres a les 10, doncs, aquesta hora. Jo en principi l'he anomenat l'hora de l'Albert o l'hora dels consells de l'Albert de l'Agricaldes. Albert, Albert Trobalón, bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: I no, moltes gràcies a tu per precisament el fet d'acceptar doncs, estar en aquesta secció que jo trobo molt interessant perquè sé ben bé que les persones sempre van a demanar-te consells de tot tipus del que precisament estàs portes, en aquest cas és a les botigues, no?
1: Sí.
0: Poden dir-les així tranquil·lament perquè val la pena. És quan fem comunitat i comunitat de Caldes també hem de parlar d'aquests jocs emblemàtics que hi ha i evidentment l'Agricaldes és un joc molt emblemàtic,
1: bueno,
0: amb molta història.
1: Portem uns quants anys, sí, exactament des del 82.
0: Això, la botiga que hi ha
1: al
0: carrer Abelixa Labarder.
1: Bueno, de fet no, la primera hi va haver-hi una anterior al carrer Oms.
0: Però aquesta, des del moment que surt l'Àgric, seria el 1982.
1: El 1982.
0: Vull dir, sí, del carrer Abelixa Labarder, doncs...
1: El carrer Oms vàrem estar molt,
0: sí,
1: molt poc i llavors ens van passar
0: al carrer
1: Abelixa
0: Labarder. Clar, 80, del 82 són 44 anys.
1: 44 anys.
0: Tota una història, no?
1: Sí, sí,
0: bueno, series molt petit. No sé si tu ja començaves a estar a la botiga, a dins, a portar,
1: bueno,
0: la botiga.
1: Sí, sí, la va fundar el meu pare i jo estava sempre per allà ajudant. Sí.
0: Teu pare el recordo molt. Sobretot una persona que ha treballat molt i recordo sobretot els cargols, sí, els calgors o els...
1: Sí, va haver-hi una època...
0: Una època, però més que el cargol serien els ous dels cargols, que sembla ser com... bueno, estava considerat com or, no? Però en aquest cas per menjar.
1: Com a caviar.
0: Com a caviar, sí.
1: Caviar blanc.
0: Sí, bueno, és que el caviar blanc,
1: sí,
0: el preu que té...
1: Va ser un projecte que li feia molta il·lusió a meu pare quan es va jubilar i es va instal·lar aquí a Caldes amb un hivernacle. I realment, en principi, la producció era molt, molt elevada. El que passa aquí, en aquesta zona, les condicions climatològiques no són òptimes per criar cargols. I al final es va deduir de que no era una explotació suficientment rendible. I es va quedar plat.
0: Bueno, tot té un inici i si la cosa no funciona bé, pues, canvia i ja està. No passava. Precisament
1: tant.
0: Es tracta de no perdre res.
1: Sí, sí, fins i tot el Ferran Adrià ens comprava els ous.
0: Ui, tant.
1: De cargol, sí, sí.
0: Sí, i tot, i com, així com el Ferran Adrià, doncs també el seu restaurant doncs, també va tenir un principi i també va tenir
1: exacte,
0: un final.
1: Sí, sí, sí,
0: que
1: sí, sí, sí.
0: Això tot canvia.
1: Tot,
0: doncs, avui,
1: tot evoluciona.
0: Sí, evoluciona. I precisament com evoluciona? Perquè ja dic, avui ens... més que res per presentar aquesta secció, però una mica parlem de tu i també d'aquesta, bueno, podríem dir, l'empresa o el comerç, no? La vostra manera de viure, en aquest cas, com a empresa, com a professió.
1: Sí.
0: ¿Vale? Doncs, com va néixer exactament? En quin motiu?
1: Els inicis els va engegar el meu pare i estaven enfocats únicament al món agrícola. Ell es dedicava a comercialitzar fitosanitaris, adobs i substractes, terres, sobretot per agricultura, que era el seu ofici d'on ell provenia. Ell era comercial d'una empresa de fitosanitaris i anava a visitar els camps, assessorava els pagesos i els indicava quina mena de tractaments havien de fer per combatre les malalties o plagues que poguessin afectar.
0: I així és com va néixer...
1: I així és com va néixer l'Agricaldes.
0: L'Agricaldes. Ja dic, sí. Imagina't, per això dir que sí és tan conegut, perquè des del 82, aquí són 44 anys, però que a més ha anat creixent. Primer,
1: sí,
0: estava a la botiga, al carrer, bueno, després ha passat al carrer Abelixa Labarder, que és com la coneixem i tots la recordem,
1: sí,
0: i després ve l'agrobotiga, que està aquí a l'entrada, venint, diguem, de Barcelona, no?
1: A prop del
0: Pi Margall, però a la zona del Tint.
1: A la zona del Tint, allà a prop del Caprabo. Aquesta la vàrem agafar fa 8 anys, no? Sí, del 2018.
0: Maig del... perquè m'acabes de dir, maig del 2018. 8 anys.
1: Fa 8 anys. Sí,
0: sí. Sí.
1: Vaig tenir l'oportunitat d'agafar-la i, mira, una altra manera de créixer. I també d'enfocar-la d'una manera diferent. La botiga del carrer Balixa a la Verde la vàrem enfocar més amb el món animal i la del Pi Margall més amb el món agrícola.
0: Agrícola
1: que...
0: que abarca moltíssimes coses.
1: Sí,
0: des de el cuidat de, podríem dir, de les plantes,
1: el que són també els fitosanitaris, els adults.
0: També teniu la venda d'aliments, evidentment, vull dir que
1: hi ha,
0: en aquest cas, podríem dir agroecològica també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també portem els molts productes d'aquí de proximitat, com per exemple els olis de, en aquest cas els portem de la Xerona. Portem també quan és època, el que són les verdures de proximitat. També treballem el que és vins, també.
0: Vins, també?
1: Venem vins a Adoll, vins amb...
0: Vins de...
1: Vi,
0: però vi no. Vull dir, també d'aquí, o vi de...
1: No,
0: però
1: no.
0: Vull dir, amb...
1: Fem la venda de vins a Adoll i també d'envasats. Alimentació per animals de granja. Accessoris, també, per jardineria, tot el que cal per cuidar un hort i un jardí.
0: És que és la idea. De fet, l'agrobotiga, o sigui, la botiga del carrer Abelixa Labarder no està mal, vull dir, és gran. L'agrobotiga de Pi Margall és bastant més gran,
1: doncs,
0: tot i que sigui en tota una nau, no?
1: Exacte. En metres quadrats no és més gran la de Pi Margall que la de
0: Abelixa. Pot ser, però com dona la
1: exacte.
0: Sensació... No?
1: La diferència és que Pi Margall és diàfana, és tota una
0: sí.
1: nau sencera, i Abelixa Labarder està formada per tres espais diferents. Hi hauria el que és el xamfrà, hi ha una planta al tell i la planta baixa.
0: I hi ha una cosa que no has explicat, eh? Vull dir, allí podem trobar moltes coses, però també es pot, si la persona pues, té un temps, vull dir, que arriba i no té molta pressa, doncs diu, ostres, me poses una cerveseta?
1: Al Pi Margall,
0: sí. Sí, al Pi Margall.
1: Sí.
0: O una copeta de vi, d'aquest vi que tinguis per aquí.
1: Bueno,
0: que
1: perquè tenim allà una zona de tast, per si vols provar un cava, un vi, o també fer una cervesa. Sí, sí.
0: És a dir, que tant els vins com els caves també els teniu, o sigui, de degustació.
1: De degustació, o si, simplement per si ve de gust prendre una copa de cava.
0: Sí, és el fet de que vas a comprar
1: sí.
0: i, o a vegades a petar una mica la
1: clar,
0: xerradeta, no?
1: Com que també tenim la llicència de bar,
0: exacte.
1: Doncs l'aprofito.
0: Però una cosa, jo a vegades me quedo una mica amb el dubte. L'esquinica i l'agrobotiga estan unides?
1: Ara sí.
0: Vale.
1: El que és
0: l'Esquinica, que és el restaurant, podríem dir.
1: El que és el restaurant l'Esquinica, que ara en diem el Racó de l'Agricaldes.
0: El Racó, aquest, vale, ha canviat.
1: Sí, aquest li van canviant una miqueta el nom comercial, perquè ara forma part també de la nostra empresa des del gener, des de fa poc.
0: Val.
1: Sí.
0: I aleshores, doncs...
1: I també t'anuncio que durarà poc.
0: Sí, no, és el que t'anava a preguntar ara, perquè justament està previst que això s'ha de canviar,
1: sí.
0: És a dir, s'han de fer obres, s'ha de treure.
1: Jo haig de deixar el local buit i entraré a les claus el 31 de desembre d'enguany, d'aquest any.
0: O sigui que ho has de deixar.
1: I tornem a casa una altra vegada.
0: A la Belixa Labarder.
1: A la Belixa Labarder.
0: Però una cosa... És a dir, aquí s'han de fer unes obres, vull dir, s'han de fer, no sé si edificis, habitatges, el que sigui.
1: Sí.
0: Tornaries de nou cap aquí després, com a local, en el
1: ja
0: moment
1: estem,
0: que estigui...
1: Ara mateix ja estem fent el trasllat, ja mica en mica, perquè em porta, hi ha moltíssima feina, perquè hi ha molt de material a moure, i ja hem començat. De fet, qui s'encarrega i a qui he delegat aquesta tasca és a la meva filla, a la Joina. Ella... que ha estudiat disseny i té molta habilitat doncs, per dissenyar i està ara mateix redistribuint tota la botiga de la Belixa Labarder. Fins ara estava dedicada pràcticament únicament al món animal i ara també...
0: una mica afegireu
1: tot el que
0: teniu al Pi Margall.
1: Els aliments per granja, el material de jardineria, tot el que són els
0: sostractes... I la part de restauració també?
1: No, això desapareix. No.
0: De moment desapareix?
1: Això
0: de vol dir que en el ser... Pues, quan allò estigui en marxa, què passarà? Clar, si han de ser, si això ha de canviar, perquè és bastant...
1: Pensa
0: o sigui, hi ha molts metres quadrats allà, vull dir que no només és abusar...
1: No estem parlant només de l'espai de l'agrobotiga, estem parlant
0: de totes les naus, que algunes estan tancades...
1: Estan
0: però...
1: en ruïnes de fa molts anys,
0: sí.
1: Tot el que és la zona del Tiana, que va, també les, hi ha una casa també abandonada al costat de la gran botiga, i les naus que van fins avall de tot, prop dels Mossos, clar, tot això va a terra, allà, allà en breu.
0: Clar, amb això hem d'investigar exactament
1: què és el que... El projecte no el sé, eh?
0: No, exactament el projecte que és, això m'imagino que serà més des de... Bueno, no sabem quina immobiliària estarà present,
1: no,
0: perquè
1: sé.
0: Hi ha immobiliàries de Caldes que ja s'agafen aquesta, sí, aquesta part, no? Bueno. Però se suposa que això sempre és un projecte que es demana a l'Ajuntament. Vull dir, a partir d'aquí hem d'investigar. Amb aquestes fonts, podríem dir, més polítiques, doncs, que...
1: És la zona principal, la que entres, la que més es veu quan entres a Caldes.
0: Sí.
1: I és la que està més precària, més abandonada.
0: Home, està molt precària. Molt precària perquè quan... I som, ja dic que és molt àmplia, vull dir, són molts metres quadrats que hi ha. Ja.
1: Sí, moltíssims.
0: Si tu mires des del Pi Margall, des de la carretera, no sembla anar, però a la que t'aboques una mica que hi ha dins... Ostres, fins als Mossos, podrien dir, que bueno, arriba
1: sí,
0: tot això, fins
1: sí, sí,
0: a on estan els Mossos.
1: Fins al carrer dels Mossos.
0: Que és enorme.
1: És enorme.
0: Clar, per això diem que això és una obra d'envergadura.
1: I jo penso que li convé, en aquest espai.
0: Oh, i tant, guanyarà molt. Guanyarà sí. molt Caldes en aquest sentit.
1: És que si t'hi fixes, no hi ha ni voreres, encara.
0: No. I imagineu quan s'ha fet... Si t'ho comento, no? Quan s'ha fet les obres de l'estació d'autobusos, no? Justament hi ha la part
1: que ja provisional.
0: Doncs, home, això a vegades també podria anar bé, perquè dius tu, mentre esperes, doncs podrien anar també a prendre alguna cosa.
1: Sí, però no va ser així.
0: Però ha estat un temps, d'uns mesos, que com tampoc hi havia ja un lloc on podies estar, doncs precisament ha coincidit amb la calor, no?
1: Sí, allà jo penso que no ho van fer massa bé del tot, perquè ho van fer tot molt a la pim-pam. Al principi no hi havia ni bancs.
0: No, no hi havia res. Bueno, sí, després els lavabos que es van fer.
1: I lavabos d'aquests, sí, i els usuaris de Sol,
0: però,
1: a Sol i Serena.
0: I sort que van posar uns bancs, no? Perquè si no, però bé, uns bancs que podies seure, però ploure no és que hagi plogut molt, però... per estar, diguem, sí, hi ha alguns arbres i per estar, diguem, bueno. protegit del sol, ajudava una mica, però vamos.
1: No sé ben bé quins canvis han fet, l'estació.
0: Ah, tot això, com tu ben dius, o sigui, a la zona de Pi Margall gairebé sí que hi ha vorera, o no hi ha vorera, perquè està, vull dir, quan mires, no hi ha vorera ben feta, tot i que estigui separada de la carretera, però sí que veus aquest paisatge que no...
1: Bueno,
0: que
1: les veus, naus estan totalment abandonades.
0: Totalment, sí. Vull dir, i vete a saber com és, bueno, en el moment que ja això s'hagi de fer tota la feina, no?
1: I algú l'ocupa, també hi ha per dins...
0: Bé, però tot això en el moment que es remodeli, però sempre amb el perill que pugui haver, no? També, perquè són naus que, com has dit, estan totalment abandonades, no?
1: De fa molts anys,
0: I hi ha un perill, normalment.
1: Bueno, perill, no ho sé, però, clar, bonic no és.
0: No. Per això dic que al respecte Caldes guanyarà, però ja dic que és una obra d'envergadura i que pues, se necessitarà temps. Vull dir que no és d'un... No estarà acabada en un any. Pensem.
1: No ho crec, no. Primer, és que no sé, quan començaran. A mi...
0: Vosaltres ho heu de deixar en acabar l'any.
1: Sí, el 31 de desembre.
0: I a partir d'ahir, doncs bé, doncs ja tornar de nou als inicis. Però bé, és com el fet de deixar, ja dic, aquesta part de restauració que pot anar, perquè a més va bé, també, és un lloc que també, vull dir, són moltes persones que veus sí. allà a l'Esquinica.
1: Sí, però de mica en mica, doncs, ja...
0: Clar, a la zona que tu tornes de nou, sí que és veritat que també hi ha espais, no?, de restauració, justament, en front, etcètera,
1: sí,
0: vull dir que...
1: al davant tenim el bar, el Can Xeflis,
0: sí.
1: que això també té història, també...
0: Algun dia parlarem
1: si
0: també
1: dia
0: amb ells.
1: Perquè el primer Can Xeflis el va muntar també el meu pare.
0: Uh-huh.
1: A l'espai, a la cantonada on hi ha la botiga, on hi ha la Garicaldes, allà, el primer Can Xeflis es va muntar allà. I era una croissanteria.
0: Uh-huh. Tu quan vas començar justament a treballar a la botiga? Vull dir,
1: sí.
0: vull dir, perquè és familiar. Vull dir, jo sempre. Diria que esteu tota la família. Perquè
1: principi...
0: a Berisha Labardé, jo penso que és la teva germana, no? Qui està més?
1: Ha estat, ma germana ha estat.
0: Sí.
1: I al principi de tot estàvem els tres germans.
0: I el pare, vull sí. dir que a partir d'ahir, doncs, és continuar, no?
1: Sí, perquè
0: i quan,
1: llavors
0: teníem... Tu quan comences, perquè ja dic que comença, ja dic, el 82, doncs, en aquest sentit, doncs, era jove, però...
1: Mira, jo de fet vaig estudiar electrònica.
0: Uh-huh.
1: Electrònica. I vaig entrar a la botiga en un principi per donar un cop de mà a l'empresa familiar, i també per modernitzar una mica tota la gestió de l'empresa. Perquè vaig estudiar també informàtica i vaig començar, ho vaig programar jo, en programació. En aquella època ho feia en Visual Basic i li vaig fer un software de gestió i de facturació i de control i de comptabilitat a meu pare.
0: Sí, sí. I a partir d'ahir, després, doncs, bueno, fer tot.
1: I a partir d'aquí, doncs, mira, vaig posar un peu i mica
0: a
1: mica, sí.
0: A poc a poc hi ha de tot, mica.
1: I ja m'hi vaig quedar.
0: Sí que és veritat que, com també has dit, la teva filla també treballa, la teva filla, tot i que sigui ella, a més, doncs, dissenyadora, etc. Però és també el fet de que el negoci continua.
1: La meva filla va
0: continua, vull dir que no es queda, a vegades els negocis que dius tu, mira, hi ha un, i perquè no va venir l'any passat, i a més crec que sou bastant amics, que és a l'Abel, doncs, el Xavier Xavi, Abel, sí. Doncs aquí, en el moment que decideixin ell i la Pili, doncs, que es jubilen, doncs...
1: Ells no tenen continuïtat, que jo sàpiga de moment.
0: No, ho va explicar, perquè la seva filla doncs, té unes altres... Vull dir,
1: exacte, té unes altres ambicions.
0: Exacte.
1: I de fet,
0: ja està treballant amb aquestes altres ambicions, vull dir que és això.
1: Amb el Xavi som molt amics, fa molts anys, i n'hem parlat, i quan ell es jubili, doncs, s'acaba. I estem parlant també d'una empresa familiar,
0: que també té molt.
1: Sí.
0: Exacte.
1: Ja la va fundar la seva àrea.
0: Per això dic que... a més, com esteu a la zona, sí. Per això, i fins i tot crec que que ja no hi són ni el seu, ni el, no sé si era gosset o gosset, jo diria que era gosset, el seu gosset i la vostra i el vostre, era gosset o gosseta?
1: Gosset.
0: Eren germans, mascles, sí. Vull dir que estava units també, no?
1: Ells tenien el Nut i jo tenia el Sirius, que eren germans.
0: I s'han portat poc temps, no? Quan us ha deixat.
1: Bueno, us ha mort de vells.
0: Sí. Sí, bueno, és el que tenen. Sí. Sempre cridava molt l'atenció. El vostre, allí al carrer, a la botiga, perquè sempre estava damunt del mostrador, no? Sí. I era una manera, doncs, arribaves, el saludaves, bueno, tot i que era seriós, vull dir, normalment no feia res, no? Però sí, es deixava tocar i tal, però...
1: Molt... I ara, per cert, en tenim dos més.
0: D'iguals?
1: No, són de la meva filla, són dos teques.
0: No, però en aquest cas eren canitxes.
1: Canitxes,
0: perquè els conegut, jo tenia també una gosseta, no?
1: Bueno, el primer gos que vàrem tenir, i meu personalment, era un golden, el Woody.
0: Tom, guapíssims.
1: Que sempre estava allà fora de la botiga.
0: Sí, el recordo també.
1: Llavors hem passat a tenir el Sirius, el canitxe, que estava sempre damunt el mostrador, però si el vam començar a posar damunt el mostrador perquè no marxés, perquè no s'escapés, perquè no ens l'atropellessin, i el tio sempre volia estar damunt el mostrador. Sempre.
0: Es va fer.
1: Sí.
0: Es va fer estar... O sigui, ell ja, diguem, era la manera, no? Perquè diu, si estava aquí, és una manera que la gent, el primer que fas és saludar-te.
1: I ara tenim el Bruno i el Lilo, que són dos teckels, dos salsitxes, que estan a l'agrobotiga, però ben aviat els veuràs també...
0: Allí, aquí, o sigui, els teniu vosaltres. Sí. Diguem, en aquest cas els teniu a la carrera, a Pi Margall.
1: Per diferenciar les botigues, en diem, de l'Aleix a la Pradent, en diem Agri. I del Pi Margall, Agro.
0: És, la de Pi Margall és l'Agro, no? Però, clar,
1: Agri,
0: per això en aquesta secció ens quedem amb l'Agri, no?
1: Sí.
0: Jo me quedo amb els consells de l'Agri.
1: Exacte, el nom de la botiga és Agri Caldes,
0: sí.
1: Però la definició és l'agrobotiga de Caldes.
0: Sí, el consell de jo hauria dit en un principi de l'Agri Albert, no? Els consells de l'Albert de l'Agri.
1: Sí, com vulguis.
0: Queda millor.
1: Sí.
0: És que si no, Agri, si quedes primer... L'Agri Albert és com si dius una persona...
1: Sí,
0: una mica,
1: la meva marca personal sempre es mou amb aquesta definició.
0: L'Albert de l'Agri.
1: Tant a l'Instagram com a...
0: Home, a l'Instagram, a la xarxa. Clar, vosaltres, en aquest cas, clar, tu com a persona que comences amb informàtica, està al dia en tot, també arriba a la xarxa.
1: També.
0: La xarxa, que en aquest cas és Instagram, que val també la pena doncs, saber-la fer... servir,
1: sí,
0: no?
1: Tot això també ha sigut idea de la meva filla, que va decidir o va aconsellar de fer una marca personal i bueno, el joc que fem és que ella em pregunta, em diu Albert, jo dic què?
0: Sí, i queda molt bé.
1: Jo la dic, no m'atabas.
0: L'última, avui, és que si me va quedar, dice, avui l'he cagat. Vull dir que...
1: Ah, no, és que tot...
0: Sí, perquè va ser una cosa molt...
1: tot el que expliquem és cert, sí. Però a vegades expliquem anècdotes que ens han passat a la botiga.
0: Sí, és el que ara te preguntaré, moltes anècdotes que puguin passar,
1: no? I totes són certes, totes són certes.
0: Home, i això, i moltes sí. vegades és això, no? Doncs el fet de recordar-les, no? En una botiga o en altra, no? En aquest cas, quina, sí. evidentment recordeu més la de l'agrobotiga, o sigui, la d'aquí de Pi i Margall, perquè és durant aquests 8 anys, vosaltres, bueno, en aquest cas tu, t'has centrat allà i suposo que en aquest cas la teva filla, doncs també.
1: Sí, la meva filla doncs, està més avançada tecnològicament, sobretot a nivell de xarxes, i tenim dos comptes de l'Instagram, un per l'Agri Caldes i l'altre per l'agrobotiga de Caldes. El de l'Agri Caldes el porta la meva dona. Jo des que vaig marxar a l'agrobotiga, qui porta l'Agri Caldes ara mateix és la Montse.
0: És la Montse.
1: És la meva dona. I ella té un compte, té un perfil a l'Instagram, però bueno, tampoc ella posa imatges i penja coses que li agraden. En canvi, la meva filla em va dir... No,
0: la vostra va més com a empresa.
1: Sí.
0: Com a empresa, però de manera ben explicada. És a dir, passes una mica de la empresa per precisament anar al que pot, a vegades les persones us poden preguntar, no?
1: Sí.
0: Vull dir, a partir d'aquí, doncs és això, ella posa la veu...
1: La finalitat és que la gent ens coneixi.
0: I tu és qui contestes. La imatge és tu i ella és la veu. La veu de qualsevol persona que podria fer-te una pregunta.
1: Ah, exacte. Ella fa la veu d'una clienta o d'una persona que fa una consulta.
0: I
1: la veritat és que funciona superbé.
0: Molt bé. Jo diria que això ha fet que encara pugui més les persones que ho segueixen.
1: Una de les coses que em fa molta gràcia és que tothom em parla de... Tothom coneix, sap com em dic, tothom. I clients que no he vist mai a la vida entren i em diuen Albert. Sí, sí. I
0: clar, bé. Jo podria ser una també. Si no em coneixies, arriba allà i diu home, Albert, hola, que volia parlar amb tu.
1: Sí, hola, Albert. Sí, i hola. Clar.
0: I clar, no, el que passa que sí que és veritat que no només et coneixen des d'aquí, sinó i jo diria que són moltes les persones que hem anat sempre a demanar alguna cosa que necessitem.
1: Hi ha gent de tot arreu, ahir mateix, que venia expressament de Sant Boi, ha vingut gent expressament de Girona, de Terrassa, de Sabadell.
0: Mira, una de les maneres, i per això que avui ja començarem a parlar de aquí en el programa, no, és doncs parlar d'aquestes, podríem dir, en aquest cas serien bitxets, bitxets que no és que no t'agradin, no és que t'agradin, a mi, per exemple, com parlarem de les formigues, jo no tinc cap problema amb les formigues. Bueno. El que passa que, clar, veure a casa teva tota, i sobretot és que basta, com les formigues són, bueno, les formigues i altres bitxos, no?, que tenen les seves cambres, no? Vull dir, dins del que serien les parets, sí. El que sigui, i dius, no veus mai una formiga per casa, i de cop i volta si t'ha caigut o has deixat alguna cosa de menjar,
1: sí.
0: de que estaves menjant alguna cosa, pa, alguna cosa dolça sobretot, i ha caigut al terra, però res, una piqueta de res, i de cop sí. i volta vas i te trobes allà, diu, què és això? Què és això? Tot ple de formigues.
1: Sí, és que el tamari que podem parlar cada setmana ja el manarà fins i tot els clients quan entren a la botiga, perquè és molt típic, quan una persona té quan hi ha un problema, tots tenen el mateix problema. Quan hi ha presència de paneroles, tothom cada
0: nivell... Ja no t'explico res de les paneroles.
1: Doncs aquesta setmana
0: moltes...
1: toca formigues, tothom.
0: Sí, i bé, ara podríem dir que durant l'estiu és quan més ataquen, no? Aquestes sí que no agraden gens ni mica i que produeixen un fàstic impressionant.
1: Moltíssima
0: no
1: gent
0: por,
1: li té
0: fàstic.
1: Fòbia, li tenen fòbia,
0: sí.
1: Molta gent, sí.
0: Jo em poso
1: sí.
0: en aquest cas.
1: Sí.
0: Vull dir, és bueno, com veure-la i podria... A veure, una rata no és que m'agradi, tampoc, no?
1: També. Bueno,
0: però és que veure un bitxet, bueno, tots dos, dona la sensació també de brutícia, però no vol dir que ni molt menys que sigui que una casa ja ha d'estar bruta perquè te surtin aquestes paneroles, no?
1: No.
0: Ni molt menys, sinó senzillament, bé...
1: La panerola pot...
0: És que te la poden portar en qualsevol lloc.
1: Pot venir caminant,
0: capsa...
1: caminant per la porta o la pots portar sí. dins d'una caixa de cartró, amb una solapa, amb una bossa del súper...
0: A més, tenen un cos que se fiquen per... Bueno, no necessiten grans espais, vull dir que si tu tens un garatge i des del carrer te poden entrar perfectament.
1: Sí,
0: I és que la veritat és que en el carrer... zones on hi ha les...
1: Si vols, ja parlarem la setmana que ve.
0: Sí, ara, ja avui ens centrarem en les formigues. Ja dic que les formigues hi tenen el camp, vull dir, és un bitxo que no s'ha de...
1: Ara entren a casa buscant
0: buscant menjar. Buscant, jo diria, primer comencem a parlar de les formigues, A veure, per què les formigues... perquè tu les has de conèixer bastant també.
1: Sí.
0: O sigui, ja coneixes què podem posar, no? per eliminar-les o perquè se'n vagin, més que d'altra cosa. Però per quina raó venen a casa?
1: Comença primer amb una simple obrera.
0: Exacte, exploradora, no?
1: Que surt a buscar aliment i un cop el troba, quan torna al seu niu, deixa un rastre d'una feromona. I aquesta feromona és seguida per la resta d'obreres. I cada obrera va deixant també rastres de feromones i per això es forma tota aquesta corrua de formigues que accedeixen al teu rebost buscant aliment i tornen al seu niu per alimentar a la seva colònia. Que el niu pot estar... a centenars de metres, pot estar super, super lluny. Llavors, la millor manera per solucionar aquest problema és donar-los un esquer. Hi ha un esquer especial que és en format de gel, és com una mel. Les obreres se l'emporten al seu niu, alimenten a la reina mare i llavors ja està. Llavors ja s'acaba.
0: La reina mare, justament, és la que fa que surti més formigues, vull dir, i en el moment que desaparegui...
1: Et posa cada dia centenars d'ous, cada dia. Llavors, tu pots anar eliminant totes les formigues que surten dels seus nius, però no acabaràs mai. Pots fer servir productes en pols que n'hi ha, pots fer servir esprais, pots fer servir mil productes. El més eficaç és un esquer, un gel.
0: Un gel, però imagina't que tenim a casa... una mascota, un gosset o un gat.
1: Aquesta és
0: no?
1: la pregunta que em fan a tothom.
0: Aleshores, clar, sobretot els gats o els gossets ho llepen tot, i això ja ho saps. Per exemple, aquesta mel que posem... primer, on hem de col·locar? Abans de passar això, mira, on hem de col·locar aquesta? On veiem això... que... perquè no és en el lloc que veiem, a lo millor que ja està... les formigues conjuntes allà menjant del que sigui, sinó hem de buscar el lloc concret per on surten, no?
1: Aquest producte té dues presentacions. Una en format xeringa, que tu pots disposar petites quantitats d'aquest gel en aquells indrets on tu creguis. Els més freqüents són, si detectes el niu, quan més a prop del niu, millor. Si no, en tota la rua de les formigues. En el pas de les formigues allà, on les hagis vist, vas escampant a cada metre petites quantitats d'aquest producte. L'altra presentació que hi ha és el mateix gel, però està dins d'una caixeta de plàstic, a una trampa. Això fa que la formiga entra dins, s'alimenta del gel, però com que el gel està protegit dins d'una caixeta de plàstic, la pots posar còmodament dins d'un rebost, dins d'un armari, damunt d'un obrador, perquè és molt més higiènic.
0: Mm-hmm. Però si nosaltres veiem aquesta formiga, el que seria el terra, encara no han arribat... perquè en el moment que el que hem de vigilar sempre és que no t'arribin a la zona on ja estàs cuinant, vale? On hi ha el rebost, on hi ha els aliments.
1: El que s'ha fet és retirar tots els envasos que puguin estar oberts, que estiguin a l'abast de les formigues, o es canvien de lloc, o s'envasen bé.
0: Sempre ben envasats i tancats.
1: Sí, clar.
0: D'aquesta manera no cridarà.
1: Fas neteja i apliques aquest gel. El que em deies abans dels animals.
0: Els animals. I per això, tu imagina't que és durant qualsevol lloc de la casa i veiem que estan allà.
1: És que això ho pregunta tothom.
0: I ja dic que el que has d'evitar és que l'animal, la mascota, no ho trobi, no ho prengui.
1: Primera, l'excipient són sucres, podria ser que un gat es veiés atret, però en un principi... primera, conté un insecticida que està preparat, una dosi preparada per eliminar una formiga, que pesa mil·lèsimes de gram, no per eliminar un gat. Un gat, perquè tingués un mal de ventre, s'hauria de menjar potser tota la xeringa. Segona, podràs trobar molts llocs on posar aquest producte que siguin inaccessibles totalment per a les mascotes, tant gats com gossos. I tercera, conté un producte que es diu Vitrex, que és un producte natural, que és molt amarg.
0: O sigui, un gat... I això farà que no li agradi?
1: No, farà que ho vomiti o que no li agradi. O sigui que la probabilitat d'intoxicació amb aquest, de l'ús d'aquest producte amb mascotes és pràcticament nul·la. Uh-huh. A no ser que deixis la xeringa i el gat, el burro...

0: Ja parlarem de pesticides, perquè això, amb això sí que cal tenir més cura.
1: Oh, o sigui, si de temes jo crec que tindrem, eh? Sí, tindrem per tota una temporada.
0: Home, després de 40, parlar. De 44 anys d'història.
1: No, perquè de plagues que poden tenir, que es poden trobar, vull dir que serien moltíssimes. Ja dic, en aquest cas, però avui com ens centrem en les formigues. Sí. Les formigues també no només ataquen o les poden trobar al terra, vull dir, a casa per buscar els aliments, elles també s'alimenten de les plantes.
0: No,
1: és a dir, de cap planta.
0: Això també
1: cap
0: és una...
1: tipus de planta, si la planta és dolça.
0: Aquí hi ha una llegenda urbana, un desconeixement. Moltíssima gent diu, sí, perquè les hormigues crien els pulgones. No, això no és cert. Que passa que el pugó és una plaga de jardí o d'horticultura. Aquest àfid, quan s'alimenta de la saba, o sigui, el pugó sí que fa mal a la planta, quan s'alimenta de la saba, s'agrega una substància, una melassa, una substància dolça. Aquesta melassa és la que els agrada a les formigues. Si tu veus una formiga que puja en un arbre és perquè hi ha presència d'un insecte que s'agrega melassa, que pot ser el pugó, el principal és el pugó, pot ser també una cotxinilla, poden ser psiles, poden ser altres. La formiga fins i tot té la capacitat de fer de grangera. Són capaces d'agafar un pugó i portar-lo a una planta sana per afavorir la proliferació del mateix.
1: Aquí seria la part beneficiosa, perquè ja dic, nosaltres estem parlant d'eliminar-les de casa, però que tenen una part de molta importància. Són aquests que, és a dir, sempre dient que tot el que et serviu té una funció a la terra.
0: A no ser que t'emprenyin perquè es foten dins del cabàs del pa, deixa-les estar en un jardí, són més beneficiosos que no pas dolentes.
1: Clar, perquè si parlem de les formigues, de tot, perquè n'hi ha molts tipus de formigues.
0: Sí,
1: jo quan parlo d'aquestes formiguetes de casa, a vegades són minúscules, són molt petites. N'hi ha d'altres, les que veien al camp, que n'hi ha de molt grosses, no?
0: Hi ha moltes espècies.
1: I fins i tot pot haver-hi alguna que ja podrien arribar a ser perilloses.
0: Sí, és que fins i tot hi ha espècies de formigues que són cultiven fongs, fins i tot. Cultiven fongs per garantir-se la seva alimentació.
1: La seva alimentació i supervivència.
0: Sí.
1: Parlem, per exemple, dels diferents tipus de formigues que podem trobar, per exemple, a casa, però no dins de casa, per exemple, en el jardí mateix. I en el jardí sí que podem trobar d'aquestes més grosses, que, com tu ben dius, no vol dir que siguin perilloses, no? Que no. També si tenim uns arbres allà i pugen a l'arbre...
0: N'hi ha algunes que sí que poden mossegar, eh? Poden mossegar.
1: Per exemple?
0: Sí. No sé l'espècie ara quina era.
1: I ens la podem trobar al jardí de casa?
0: Sí. N'hi ha moltíssimes.
1: O sigui, mossega o pica. A nosaltres podríem dir que es piquen de la mateixa manera que pot picar alguna aranya o alguna...
0: Hi ha la formiga argentina, la formiga negra de jardí, la formiga de paviment, la formiga de fusta, la formiga fraó, formigues recol·lectores, la formiga vermella... Aquestes, les picades són doloroses.
1: La vermella... O, bueno, de totes aquestes que vas dient que són les... Home, la vermella està considerada com bastant perillosa, però vols dir que aquesta nosaltres la trobem aquí?
0: Aquí, sí.
1: Però més amb el... Recordo haver-la vist més a la muntanya. Bueno, a la muntanya, en llocs així que estan fora del que seria el nostre espai.
0: A veure...
1: El nostre espai habitual, que en aquest cas és el jardí. Podrien venir també, no?
0: Aquí a Caldes, ara estic llegint, va haver-hi un estudi entomològic, l'any 2003. I sí, es va identificar la formiga subrufa i la rufibardis.
1: O sigui, aquestes que has dit, la rufibardis...
0: Ai, el micro.
1: Sí. És que si no se sent.
0: Sí que s'han trobat, sí, i aquestes poden mossegar, sí.
1: Sí, vull dir que hi pots sentir la... Vull dir, te deixa sentir-la i deixar també
0: la mossegada.
1: La mossegada.
0: Sí, sí. Vull dir,
1: però la mossegada vol dir que però no hi ha verí?
0: La formiga t'ho conté. De fet, es diu formiga perquè conté un verí que es diu àcid fòrmic, que altament és super, super, super tòxic.
1: I ens pot afectar d'alguna
0: manera? L'àcid fòrmic és molt tòxic, el que passa que conté molt, molt poca quantitat. haurien de picar moltíssimes per tenir
1: problemes. Bueno, és, no sé si has vist...
0: A no ser que
1: siguis... Quan parlis d'una marabunta, no? Una marabunta. Exacte. Que imagina tot una esta de formigues que aquestes, si t'ataquen...

0: O a no ser que tinguis alguna al·lèrgia específica, també. També. Això passa com els mosquits.
1: Bueno, els mosquits, les vespes, les abelles, vull dir, clar, hi ha persones que tenen una al·lèrgia terrible i que han d'anar directament al...
0: Jo personalment una picada de mosquit jo no la recordo. A mi no m'afecten.
1: Home, poden afectar, però saps, te queda, diguem, la marca. No,
0: a mi no em fa reacció, personalment, però hi ha moltíssima gent que sí.
1: Igual és que ja t'has immunitzat.
0: Deu ser això, de tants insecticides.
1: I en el cas de les... Com nosaltres estem avui centrades a les formigues, aquestes serien, diguem, les diferents tipus de formigues que hi ha. Ja dic que no és... Que pensem que a vegades són totalment inofensives i no ho són.
0: Vull dir, que, si, la que trobes, serien... si la trobes en un arbre o jardí, és un indicador de que hi ha una plaga. Mm-hmm. Llavors cal tractar la plaga.
1: I com, per exemple, en el cas d'aquesta, perquè una cosa és a casa, que podrien ajudar-nos molt aquestes mells, no? Mm-hmm. I l'altra, aquestes que trobem a lo millor si tenim un jardí gran a casa i aquest jardí doncs, hi ha molts arbres i aquí apareixen aquestes formigues que justament són les que no agraden, les que poden picar, les que poden... i a més si hi ha plaga.
0: Llavors s'ha de fer un tractament amb pulverització a l'arbre afectat i també es pot usar aquest gel a fora de l'exterior, no hi ha problema.
1: És a dir, el que seria el terra i tal.
0: Llavors també hi ha esquers que no són en format gel, són en format sucre, són com uns granuladets, que la funció és la mateixa, és aconseguir que l'obrera se l'emporti al seu niu.
1: I la manera en què es pot fer aquests tractaments? Les persones van allà, a la botiga, t'expliquen el que hi ha, i aleshores vosaltres, doncs, pues mira, la millor manera és el que millor anirà és això, això altre, etc.
0: Sí.
1: La persona, i com ho he de fer? És una altra pregunta que te dirà. I vosaltres, en el teu cas, el consell, tant. Però pot ser que sigui difícil de fer aquest tractament. Podria, no sé, aquesta és la pregunta també, en el teu cas, de dir, vale, jo vaig allà i t'explico com fer-ho, jo te faré primer una primera... No sé si t'has donat el cas aquest.
0: Normalment el que demano sempre és que em portin mostres de les fulles.
1: Ah, o de les fulles, o de si s'ha mort, de portar-te la formiga.
0: Sí, la
1: morta,
0: mostra,
1: morta o en algun potet.
0: Sabré quin és l'insecte i llavors ja li recomanaré el producte més adient.
1: Mm-hmm. Sí, a vegades te poden agafar, que això és molt fàcil, no? Poses el bitxet, lo poses a un potet d'aquests de vidre o de plàstic i tal, tot i que estigui viu, però és la manera de distingir-lo?
0: No, l'ideal és que em portin una fulla.
1: Vale, la fulla, perquè aquí... Llavors és...
0: jo...
1: Amb la fulla tu ja saps quin ja tipus de...
0: Sé si és un pugó, sé si és una cotxinilla...
1: No, i si és una formiga?
0: La formiga no ve a la mostra, no, ja no hi és, no.
1: No, però per això dic que en aquest cas la persona dirà, mira, tinc aquest tipus de formigues, com les elimino? No, i t'ha agafat una formiga...
0: És igual.
1: Això no cal.
0: No,
1: perquè aleshores tu diràs, tots els aliments, bueno, els aliments, els verins que puguin, els tractaments que pugui haver-hi, vull dir, això, diguem, expliques, la explicació és com ho ha de posar i
0: ja està. I ja està. Sí, sempre tendeixo a recomanar productes ecològics, i si no també tenim...
1: Home, el millor seria aquest, no? Ecològic, és a dir, que no afecten ni no afecten a casa, als animals, a les mascotes, però tampoc al medi ambient.
0: Això mateix.
1: Hi ha una diferència justament de que moltes persones ràpidament, per quan detecten un problema d'aquest tipus, per a ell és un problema, no? És agafar, anar-se al súper i agafar un insecticida que posi... normalment te posen allà per les formigues i també per les paneroles, no? Vull dir, aquests són precisament els que no s'ha de fer perquè és pitjor la solució que es dona que no pas la solució en el sentit de que mediambientalment i també per nosaltres, no? El fet de que tu posis això, aquest tipus de pulveritzar aquest tipus d'insecticida és dolent també per nosaltres. Per això t'he dit que és pitjor la solució perquè ens està afectant.
0: Sí, home, esclar, hi ha tots aquests productes químics s'han de tractar sempre amb les precaucions que requereixen.
1: Però també, no sé si això t'ha sortit a tu, que a vegades aquests insecticides, no? Moltes vegades el que fa també és que el bitxet s'adapta a aquest insecticida i arriba un moment que no li fa res. No. Això no passa?
0: No, això no passa. No. Que generin resistències on podria ser l'ús continuat del mateix insecticida al cap de molts i molts anys, no ho sé, podria crear resistències, però...
1: És que t'ho dic perquè les plagues, per exemple, de les formigues, jo diria que les formigues han estat també tota la vida, no? Tota la vida del planeta, igual que les paneroles.
0: Vols dir que estan immunitzades ja, no?
1: Jo diria que les paneroles és recordar, bueno, de totes les èpoques. A vegades hi ha hagut algun acudit o estàs fent algun joc d'aquest, sí. Diu, l'animal que ha existit sempre, i surt alguna persona i diu, o amb la paràbola més que coneix tothom, la cucaratxa, no? Doncs sí. La panerola. Doncs i realment és així. El fet de que
0: en cas
1: que no marxi, però
0: guerra.
1: Jo diria que les formigues també, no?
0: En cas d'una bomba atòmica sobreviurien només els escorpins i les paneroles.
1: Però la formiga també podria ser, perquè mira que una bomba atòmica ha passat, vull dir, hi ha espais que s'han llençat, no? Les formigues han tornat a sortir, clar, perquè a lo millor desapareixen d'un país, d'un lloc concret, però perquè apareixen en un altre i després es tornen a traslladar al mateix.
0: I més avui en dia, amb la globalització i amb el transport, apareixen plagues noves cada any, pràcticament.
1: Venen
0: més bitxos de fora.
1: Sí, i que poden venir a les rodes, no?
0: Sí, així va venir el mosquit tigre.
1: Ah, sí?
0: Amb un carregament de pneumàtics.
1: I en aquest cas també podrien ser altres, no? Les,
0: sí.
1: Ja dic, quan sigui el dia que hagin de parlar de les paneroles, millor no explicar-la avui perquè també explicarem que a vegades quan tu la xafat...
0: Això no es pot fer.
1: Exacte, perquè precisament queda... Això farà que torni a reproduir-se.
0: Perquè els ous els porten en el seu abdomen i si el trepitges... No... Mates l'adult, però no...
1: Però
0: no queda
1: el
0: més. A més, també, si porten algun tipus d'infecció o bacteri, doncs, també l'estàs escampant.
1: Jo diria que per aquest motiu està la supervivència d'aquest bitxos, no?
0: Sí.
1: També.
0: Sí, sí, sí.
1: N'hi ha molts que diries tu, és que continuen en el llarg del temps. Les rates i els ratolins podrien dir que també els mateix, vull dir que i també quan parlem el dia que toqui, però encara hi ha més insectes que torna que la gent pensava que a lo millor havien desaparegut i jo penso que també els toqueus aquí a l'agrobotiga i a la Agricaldes, no? Que ja no, quan parlem per exemple d'aquests que torna a sortir una altra vegada i que dius tu, ostres, en aquesta època, com per exemple les xinxes.
0: Les xinxes del llit.
1: Sí, del llit o del que sigui, que segons algun lloc que vagis, de cop i volta t'apareix.
0: N'hi ha molt, cada dia ve o altre.
1: I a vegades aquestes sí que poden anar també en una maleta, en les rodes de la maleta.
0: Sí, sobretot la gent que se'n va de viatge en països així tropicals, tenen aquesta preocupació i venen molta gent a dir, escolta, quan vaig a Indonèsia a un hotel, doncs què em recomanes per no portar xinxes a la maleta? Primer, que no deixin la maleta damunt del llit. Això és el primer que els recomano. I llavors ja tenim un producte amb un envàs petitó de 100 mil·lilitres que poden portar dins de la maleta sense problemes. No és tòxic perquè no conté biocides, actua per acció mecànica i llavors tu ruixes el llit de l'hotel i almenys ja estàs més tranquil·la.
1: Home, això també vosaltres el teniu, no? Vull dir, és el fet de que una persona, tot i que ens surtin avui una mica de les formigues, però és que tampoc dedicarem un dia un programa a parlar de les xinxes, perquè seria més ràpid. Però sí que és veritat que amb això també el problema que diu, ostres, Albert, vull dir, jo me poso en la veu de la teva filla. Albert, que mira, que he de fer un viatge i vaig a Indonèsia o a Filipines o algun d'aquests països o fins i tot també a Sud-amèrica o en alguna part que que pots trobar, o a l'Àfrica, no? Que pots trobar-te, sí, alguna cosa així.
0: A l'Instagram vam fer un vídeo especial, que la meva filla diu, Albert, jo què? No vull anar de, vaig a vacances i vull portar xinxes a la maleta, com ho faig? I explico, doncs, això que t'acabo d'explicar.
1: O sigui, portes aquesta...
0: Sí.
1: O sigui, que seria com un pot, no?
0: És un líquid.
1: Spray, és un spray, i sí, pulveritzes justament ja la maleta, sobretot la part de les rodes, etc. Sí. Tot el que pugui...
0: Pots ruixar matalàs, el llençol... Bueno,
1: Exacte, també, perquè a vegades te pot trobar... Sí. Que potser pot ser un, fins i tot un hotel que no sigui un d'aquests tirats, no? Un de categoria.
0: El problema de les xinxes és que s'amaguen a l'entorn de l'habitació. Poden estar amagades fins i tot darrere del capçal del llit, poden estar dins dels endolls, en els interruptors, a les costures del matalàs.
1: La millor manera és pulveritzar això.
0: Sí.
1: És per evitar-lo.
0: I surten de nit. Surten de nit.
1: Sí, surten llavors, quan, si normalment estàs al llit, és quan te surten.
0: Exacte, llavors mentre dorms i quan et piquen no t'enteres, no? Perquè tenen, inoculen com un anestèsic i no t'enteres. És el dia següent que et lleves ple de picades.
1: Em va passar a Portugal.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs mira, ja saps...
1: Crec que va ser, sí que és veritat, va ser... crec que va ser a Coimbra. I justament és el fet de que busques, que arribes tard, no?, quan quatre persones, no? Arribes tard i no trobes lloc ni tan sols en un càmping i és tan tard que dius tu, ara si he de posar la tenda o el que sigui, doncs mira, al final trobes una pensió que veies ja que ahí havia coses que no t'agradaven, no? I és el fet de quan tu dius tu veure alguna coseta, però al despertar trobar-te tot
0: ple. T'hi vas trobar allà, a l'hotel.
1: Sí, no, en la pensió, era una pensió.
0: I llavors a l'arribar a casa, per això?
1: No, al despertar-te el dia següent estaven les marques.
0: El problema és que t'emportes xinxes a la maleta i s'instal·len llavors a l'habitació de
1: casa. Com ja havien picat, ja tenien les picades, i en aquest cas tots tenien les picades, doncs el que van fer, agafar tota la roba, posar-la en bosses de plàstic i, senzillament, com encara quedaven dies per vacances, llençar-la. Ja està, així de clar.
0: La vas llençar?
1: Sí, perquè no portaries això cap a casa. No. Això és una cosa. I després, al següent hotel, ja buscar un hotel de qualitat,
0: sí,
1: doncs fer una bona neteja, etc.
0: Un cop els tens a casa, llavors costa, eh?
1: Clar.
0: Has de rentar la roba amb aigua molt calenta, has de tractar les costures al matalàs, has de desmuntar pràcticament tota l'habitació, eh?
1: Sí, és el fet, ja t'he dit, que la solució... Penso, a banda de... És que tampoc te parlo de molts anys enrere i aquest tipus de és que no penses, doncs que aquest, no penses que te trobaràs això.
0: Doncs aquest reel que va de l'Instagram, si el mires, és dels que ha tingut més èxit. Té com 170.000 visualitzacions. Sí.
1: És que això no te'l trobes a lo millor aquí. Pot venir d'un altre puesto, però encara sé de persones que fent el camí de Sant Jaume, doncs en algun lloc, en algun alberg d'aquests, han trobat. Han trobat i també han fet la mateixa solució.
0: Sí, sí.
1: Agafar la roba, vull dir, estem parlant, però clar, en un alberg també és veritat més fàcil de trobar, no?
0: Molt
1: perquè
0: més.
1: Van
0: hi ha gent de tot arreu.
1: Exacte.
0: Doncs, bueno, sí.
1: Hi ha gent de tot arreu i portes coses de tot arreu.
0: Sí.
1: I clar, i és una manera, doncs, de... també va bé de saber... o de conèixer que vosaltres teniu la solució doncs, per eliminar aquest... primer per la precaució, per prevenir.
0: I si convé...
1: I en el cas de que quan ja t'arriba, pues, diu, a veure, el primer, que això no te arribi a casa, si l'has vist a casa, doncs què passa? Perquè és com tots, se reprodueixen moltíssim.
0: Moltíssim.
1: No?
0: Moltíssim, s'amaguen dins de les costures del matalàs.
1: I en aquell moment, de quina manera pots... com es pot fer pulveritzar totalment tot el que seria la casa que pugui estar?
0: Has de desmuntar l'habitació, has de treure el capçal, has de treure el matalàs, has de desmuntar els endolls, els interruptors, i allà aplicar uns insecticides específics. La roba rentada amb aigua molt, molt calenta, el matalàs el pots deixar a ple sol, si tens la possibilitat de fer-ho. La calor els mata... Pots agafar una vaporeta, si tens, i costa. I aplicar laques insecticides a les potes del llit, a tot arreu, als òculs.
1: Això seria bueno, un cop que ja arribes. I són precisament d'eliminar aquests insectes indesitjables. Vull dir que no vol dir, en aquest cas, les formigues, que era el tema d'avui, precisament, bueno. I les que a més entren a casa, no són indesitjables i no produeixen el més pràctic, no produeixen. El que passa que sí, que no t'agrada, doncs que trobar-les en els aliments.
0: Exacte, formen part de la biodiversitat d'aquest planeta i també de la cadena tròfica. Hi ha molts animals que s'alimenten també de formigues i no causen cap dany a les espècies vegetals. L'únic que, bueno, el que dèiem abans, si t'entren a la cuina, depèn d'on, doncs no agraden.
1: Doncs això seria el que avui tocava, que era parlar de les formigues. I com ja queden poquet minuts, però i en un principi tu me comentaves algunes anècdotes, no sé si en el cas de les formigues o d'un altre tipus, explicar alguna de les anècdotes, podríem dir, simpàtiques.
0: Bueno, que poden... Anècdotes n'hi ha mil. En el cas de les formigues, doncs, sí, combatre la llegenda urbana, que això s'ho creu tothom, que la formiga cria el por, i no, i m'haig de discutir, i hi ha clients que tu suguts, que tu què vas a saber? Bueno, pues no la vull a saber. Però anècdotes, no sé, de clients n'hem tingut mil, sobretot ara amb el tema de l'internet, que tothom, moltíssima gent compra per l'internet, et fan consultes, i llavors a l'hora de la veritat et donen les gràcies, fan una foto del producte i et diuen adéu, jo el compraré per l'internet. Però anècdotes, no ho sé, ja me les apuntaré.
1: Sí, perquè cada setmana, com anirem parlant de diferents tipus de plagues, en aquest cas, o plagues, o en aquest cas parlarem d'insectes, però també, quan toqui, de les plantes, no?
0: Sí.
1: Vull dir, en el cas de les plantes, però també si vosaltres no només parleu de les plagues de les plantes, sinó també teniu les plantes i la millor manera de cuidar-les.
0: Sí, planta en tenim
1: perquè,
0: poca.
1: Precisament cuidar-les perquè no surtin aquests, o per evitar aquest bitxets.
0: La planta, el que toquem és el planter, agrícola. I planta de jardí aromàtiques. Tenim, que és el típic, el julivert, el romaní, la farigola, l'espígol...
1: Home, això també valdrà la pena de que expliqui sobretot les propietats que tenen aquestes herbes, no? I que justament pues, per eliminar els... Bueno, eliminar, sí. Fer fora els mosquits o per fer fora, no sé si també a les formigues, hi ha alguna d'aquestes que podrien ajudar?
0: No, per les formigues no en conec cap. Per mosquits i altres insectes, sí. Hi ha plantes que atrauen la fauna útil, n'hi ha que les...
1: La citronela, que és una que també suposo que la teniu a la venda ja.
0: No, la citronela, de fet, la citronela és com una espècie de una planta amb una fulla molt llarga, és com una gespa llarga. La planta en si no té cap efecte repel·lent per a mosquits. Ara bé, aquesta planta sí que per extracció a dintre conté la citronela, però s'ha de elaborar. La planta en si no espanta cap mosquit. El que és l'autèntica citronela, perquè la gent la confon amb el gerani, també. Hi ha un gerani que fa com una espècie d'olor a llimona. Aquest sí que té certa acció repel·lent.
1: Molt bé. Albert, doncs, d'unidó, de lo que hem parlat avui, bastant, eh? Però seguirem la propera setmana.
0: D'acord.
1: Pots avançar una mica de que podem eliminar la propera setmana, si hem d'eliminar?
0: No sé,
1: si vols les paneroles, pues parlem, perquè
0: fem
1: aquí
0: paneroles.
1: A Caldes hi ha paneroles, moltes paneroles,
0: si vols que
1: de les termals i de les no termals,
0: si vols que
1: de les marrons i de les negres.
0: Si vols que digui la veritat, jo vinc aquí i improviso, jo no m'he preparat per
1: a res. A mi m'encanta la improvisació, si mires, jo crec que he improvisat bastant. Doncs Albert, moltes gràcies.
0: Doncs encantat d'estar aquí amb tu, Conxi.
1: I doncs la propera setmana més.
0: Doncs ens veiem la setmana.
1: Vinga.
0: Moltes gràcies.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Ja està obert el projecte esportiu adaptat, anomenat Vitamina Calderina. A través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament, tenim fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades a afavorir l'autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut d'Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a 7 de la tarda. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer acull l'exposició Cartografia de l'Inconscient d'Elisabet Planas fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per un univers visual on el cos humà i la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 7:45 de la tarda. I acabem amb el temps. Avui dimarts serà un dia assolellat amb temperatures en ascens al llarg del dia i sense precipitacions. Les temperatures se situaran entre els 19 graus i els 32 graus a màximes a la tarda. Pel que fa demà, dimecres, el temps serà més variable amb intervals de núvols i possibilitat de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: Han passat ja les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio, i ara ja entrem amb la recta final, que és a la tercera hora, doncs, d'aquesta de 11 a 12 d'aquests dimarts 15 de setembre. Avui al Fòrum es acompanya una autora jove, brillant i amb una trajectòria que combina tecnologia, ciència i fantasia. Darrere del pseudònim de M. Martí, hi trobem Iona Maria Correa, nascuda a Barcelona l'any 2001, enginyera de dades, científica de dades a Amazon i autora de La Copa Celestial. Aquesta és la primera novel·la, però que forma part d'una trilogia. De fet, aquesta trilogia, el títol que porta complet, i que des de la primera, des de la Copa Celestial a la tercera, que ja ni parlarem, és el Hijos del Cielo. I presenta, doncs, de fet, aquesta... Però abans de dir que presenta i tot plegat, primer, benvinguda,
2: Moltes
1: Iona.
2: Gràcies, Conxi, estic molt contenta d'estar aquí. Gràcies.
1: I jo molt contenta de que estiguis. A més, el fet d'una persona jove, de Caldes, i que va escrivint, això és importantíssim. El fet de conèixer, doncs, això, el talent, no? El talent
2: local,
1: el talent
2: sí.
1: Calderí, el talent sí, sí. Local, no? Doncs d'anar. I a més, que és això, que comences molt jove i va cap amunt. I a més, comences, podríem dir, bé, no? No només amb una obra, sinó ja...
2: Una trilogia. Sí. Mirant a futur.
1: Sí. Doncs dic que és una autora que podrien dir que escrius entre línies de codi, models, machine learning, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I històries que connecten mons, perquè són
2: correcte.
1: Aquestes històries que trobem en la Copa Celestial. Doncs, a partir d'aquí, doncs, també podrien dir que tu agafes aquest pseudònim, M. Martín, què vol dir? La sí. M és de...?
2: La M és el meu segon nom, és a dir, el meu nom complet és Iona Maria.
1: Ah, vale, Maria. És que sí, jo pensava, serà Maria, no? Perquè
2: sí.
1: Altre nom que pugui tenir la M de dona, és que ara no me sortiria. De home, sí, Miguela, no?
2: Sí,
1: Miquela...
2: És que quan vaig començar en això de l'escriptura i obrir-me les xarxes i presentar-me, no, de cara, diguem-ne, al món, per mi era molt important l'anonimat. Després ja vaig perdre una miqueta la vergonya, llavors vaig a crear-me un pseudònim d'autora, llavors M. Maria i Martín és un cognom que hi ha a la família, i vaig dir, m'agrada com queda i així
1: doncs,
2: va quedar.
1: Sí. Maria, M, Maria, però sí. Si no, M. Martín,
2: sí.
1: Ja està. M. Martín. De fet, també tu és com és professió, la teva professió, bueno, professió al millor és pot estar relacionada i no del tot. Ets com estudis en el que tu has acabat, és enginyera
2: biomèdica, sí.
1: Que això, en canvi treballes com a enginyera de dades. Quina
2: sí.
1: diferència podem trobar? Biomèdica, perquè està més relacionada a
2: la
1: medicina.
2: Clar, la biomèdica, al final els dos són tècnics i els dos és una carrera posttècnica d'enginyeria que té també molta informàtica i enginyeria biomèdica són totes aquestes aplicacions tècniques però a l'àmbit de la salut, no? Per exemple, treballar en hospitals o treballar d'investigació, no? No és el mateix que un metge, no és el mateix que un investigador, però és com la part d'enginyeria que està darrere, no? De les màquines, de l'electromedicina, de la informàtica mèdica, i en canvi enginyera de dades és més una vessant informàtica que pot tenir diverses aplicacions, també podria ser aplicat a l'àmbit de la salut, però en aquest cas, doncs mira, per qüestions de la vida he acabat treballant en una Big Tech que no té gaire a veure amb la salut, però bueno, estic molt contenta i al final tot el que aprenc ho puc aplicar en diversos àmbits.
1: De fet, enginyera de dades, tot i que ja dic, com tu has dit en principi, pot tenir una relació o no, no? Com acabes de dir. Però aquí sí que, evidentment, entra més la part tecnològica, no? Que no la mèdica.
2: Sí, totalment.
1: Vull dir que
2: això
1: en aquest
2: sí.
1: sentit.
2: Això
1: I
2: sí.
1: està Jo crec que una part, com a enginyera de dades, sí que ho estàs fent. Sí que forma part de la teva professió, la que et dona... que arriba a final de mes i dius tu, bueno, aquí està
2: sí,
1: la compensació
2: clar,
1: econòmica,
2: la
1: part econòmica.
2: La tranquil·litat de que doncs, el meu temps lliure puc dedicar-lo a l'escriptura, que és el que m'agrada moltíssim i m'apassiona molt, però almenys saps que tens un sostén econòmic i que bueno, has estudiat i saps que no depèn exclusivament d'això i això et permet fer les coses doncs, pas a pas, amb calma i donant passos fermes i no tenint pressa per res, a dir, fer a poc i bé. Llavors, així és com estic prenent les coses.
1: Molt bé. Doncs mira, comencem, jo ja m'he preparat un bloc de preguntes que anirem una mica, doncs, jo lo poso per blocs, però que anirem desglossant, no? Primer, per començar, la identitat i la doble vida. Ja hi pots imaginar perquè va la doble vida. Qui és Iona, o sigui, Iona Correa, i qui és M. Martín o Maria Martín?
2: Sí. És molt bona pregunta per començar. Jo crec que són identitats separades, òbviament, no? Al final, M. Martín és un pseudònim i jo estic construint també la meva identitat d'autora, però en el fons tenen moltes coses en comú, perquè és la mateixa persona. Llavors, Iona és una persona molt treballadora, molt responsable, que estima molt la natura, fer esport, i sempre he tingut, en el fons, aquestes ganes d'escriure amb ella des de molt petita. I aquest és el pont que tinc en comú amb M. Martín. M. Martín és com l'expressió que hi ha dintre meu de doncs, una persona que li agrada molt comunicar, que li agrada molt, té molta imaginació, li agrada molt transmetre i escriure històries doncs, que reflexin una miqueta això, no? La seva passió i la seva imaginació. Així és com definiria les dues. Al final són com dues cares de la mateixa moneda, jo diria.
1: I com conviuen dins de teu la científica de dades i l'escriptora de fantasia? Perquè, a veure, jo crec que una part també podria tenir una... podríem dir que pot tenir un lligam, no?
2: Sí.
1: Perquè tu estàs treballant amb la tecnologia, no? Dades i tal. Clar, a partir d'ahir també això jo penso que te pot potenciar la imaginació i arribes a la fantasia,
2: sí.
1: No ho sé. És tu la que ho has d'explicar.
2: Hi ha molts escriptors que han estat enginyers també i científics i que després han trobat una vocació perquè normalment els agrada molt també la ciència-ficció i tot això, no? I bueno, en el meu cas jo crec que sí que m'ha ajudat molt, però m'ha ajudat sobretot molt en la part analítica, la part crítica del món de l'escriptura. Potser quan escric és com que em desconnecto i simplement pues, obro la meva creativitat i flueixo una miqueta, però tot el que té a veure al voltant de ser una persona disciplinada, de tot el tema de... Ja en parlarem, no? Però jo he autopublicat el llibre en Amazon, pues, tot el que comporta la part tècnica...
1: Ui, d'això sí que parlarem bastant.
2: Tot això i la manera com afrontar les coses, els reptes, l'analítica també, perquè si vols tenir ventes també has de saber interpretar números, has de moure, tot això jo crec que m'ho ha donat la part tècnica també, el simple fet de ser capaç de jo mateixa fer una pàgina web perquè els lectors entrin i es subscriuen a la meva newsletter, tot això també m'ho ha donat la part tècnica, perquè al final és codi. Bueno, i jo sempre dic que durant el dia escric línies de codi i durant la tarda escric línies de contes imaginaris, d'històries.
1: Això vol dir que tu també, i mira, i me surto una mica del guió, perquè moltes vegades em quedo amb les ganes de saber, sobretot quan estem fent servir la xarxa, no? I t'estan parlant de l'algoritme.
2: Sí.
1: Coneixes molt el funcionament d'aquest tipus d'algoritme?
2: Sí, una miqueta sí. Més que res perquè com al final tu estàs promocionant, vols que la gent et llegeixi i la manera també de connectar amb altres lectors és a través de les xarxes. Llavors n'he fet molt ús de les xarxes i llavors a base de prova i error, òbviament ningú n'he ensenyat, doncs sí que més o menys doncs ja tinc, sé com m'haig d'adreçar-me en els vídeos, sé quins vídeos ja d'entrada funcionaran i quins no tan bé, no? Però al final... Bueno, és la teva
1: i això
2: i
1: com ho saps,
2: vulguis.
1: A quin vídeos poden funcionar i quin vídeos no. Per exemple, un vídeo pot ser que si és massa llarg no funcionarà?
2: Correcte, sobretot per exemple a les xarxes com TikTok i Instagram
1: que
2: premien el contingut, el short form content, que diuen en anglès com de contingut petit, de 60 segons, has d'aprofitar per ficar el màxim possible per retenir la informació de la persona que veu en aquests 60 segons. No pots anar-te per los cerros de Úbeda, llavors sempre has de començar com amb una frase que et capti l'atenció per retenir-ho, no? El ganxo, que li llamen, no? Has de tenir un ganxo, i després mantenir l'atenció constant i al final tancar el vídeo amb una crida a l'acció, no? Mm-hmm. Si quieres saber más, suscríbete a mi newsletter, o si vols saber més sobre aquest llibre, el trobes a Amazon, no? És una mica com jo estructura així a grosso modo els vídeos.
1: Però tu imagina't que jo ara ho faig és totalment diferent, no és per vendre, sí per fer difusió, perquè al cap i a la fi tu imagina't que jo el que faig és fer la difusió en tu mateixa. Clar, si aquest vídeo dura més d'un minut,
2: yeah.
1: Això no,
2: sí,
1: no t'arribarà bastant.
2: Hi ha de tot, però sí que funcionen millor els vídeos que són molt, molt curts, molt sintetitzats, i ja si vols explayar-te més, tenim plataformes com YouTube, que allà sí que és on la gent fica vídeos ja de 10, 15 minuts, el que sigui, no? Però sí que jo intento com a màxim fer vídeos de 60 segons, un minut i mig.
1: Home, en aquest cas sí que està molt clar, perquè aquí tu estàs fent, imagina't la Copa Celestial, el llibre, doncs el que es tracta, no, és de captar, no, i posant la imatge,
2: clar, que sigui molt visual,
1: que sigui molt visual, i amb un text també,
2: clar,
1: que ja ho has dit, no,
2: ràpid, efecte,
1: sí. I que pugui això, que atregui. Però després hi ha l'altra part, que és l'algoritme, aquest algoritme, perquè tu pots fer això i a lo millor no t'arriba, no arriba tampoc a com es pot...
2: Clar, al final ningú sap ciència certa el que hi ha darrere dels algoritmes, no? Saps el que va funcionar i el que no, i és anar iterant i anar provant i mirar també tipus de contingut que funcionen, òbviament sense copiar, però mira, vale, aquest tipus de contingut està funcionant, doncs persones que t'expliquen, jo que sé, curiositats sobre el seu llibre, per exemple, no? Doncs ho agafes i ho fas teu i li fiques la teva veu. Al final també, jo crec que ajuda molt quan et mostres tal com ets, sent natural, la gent connecta també molt amb la persona que veu darrere, si tu poses fàcil, no? I et mostres, no sé, tens la teva veu, també això ajuda.
1: Mm-hmm. Clar, ens queda molt conèixer bastant, sobretot el funcionament, sí, de les xarxes, o també queda l'altra part, que és fer algun curs, no?
2: Sí, per internet hi ha cursos en YouTube
1: gratuïts,
2: vull dir, no tot és... Que hi ha molts gurus allà fora que sí. Et prometen...
1: Sí, primer te diuen, no, mira, vine, que serà gratuït, i després a l'hora de la veritat no és tan gratuït.
2: Clar, i és molt important també ser una mica fidel a la teva audiència, no voler sempre ser viral, perquè al final d'aquest serveix que un vídeo tingui un milió de reproduccions si després no estàs fent un target al teu públic objectiu, que són, jo què sé, lectores, adolescents de fantasia, per exemple. De res et servirà, vull dir, un vídeo pot funcionar molt bé i tenir moltes views i que no et serveixi de res. I és una miqueta mirar, a vegades val més tenir menys visualitzacions però que arribin a la persona correcta, que no...
1: Exacte, sí. Que arribin a les persones
2: correcte.
1: Que tu creus, que també és un altre tema, no? Que sí que és veritat que això dius tu, va, m'importa un bledo lo dels likes, no? Perquè aquests likes justament seran de persones que et coneixen,
2: yeah.
1: No... Però sí que és veritat que la visualització, no, que t'he estat dient, ostres, mira, això té alguna cosa així com 1.500 o 2.000 persones,
2: no, clar,
1: han vist
2: molt bé,
1: això.
2: Clar, és un xute.
1: Però això és positiu?
2: No, a veure, clar, quantes més visualitzacions...
1: O sigui, tens sí. Moltes visualitzacions, però no vol dir que a l'hora de la veritat, el que són...
2: Si són visualitzacions del teu nicho, està fantàstic.
1: No,
2: és a dir, si
1: però
2: a lo
1: millor t'està dient, mira,
2: clar, si tu...
1: aquesta visualització d'això... a lo millor, com ho diria, el 70% són de gent que no coneixes de res.
2: Clar,
1: i l'altre 30 són de les
2: igual.
1: Persones dels teus seguidors.
2: És com, clar, per exemple, si jo tinc la meva compte de llibres i un dia dic, va, vaig a fer-me viral, aquest vídeo de gatets està funcionant molt bé, tiro un vídeo de gatets i se'm fa viral. De què em servirà? He atret a gent al meu perfil que realment ni són lectors, ni són escriptors, ni van una miqueta per aquí, no?
1: Clar.
2: I és aquesta la part difícil, al final, no? Triomfar dintre del teu nicho.
1: Dins del teu, de la gent que coneixes, que és la que t'interessa. Mm. És que en tot això tenim raó, perquè ja dic que t'arribi un 70% són de persones que no t'han... Que potser des de la xarxa ho valoren moltíssim. Jo dic, oi, a mi què m'importa aquest 70% que no connecte res, no? Bé, continuem sortint.
2: Bueno, molt interessant.
1: Sortint.
2: Si pot ajudar algú, pues, benvingut
1: sí.
2: Sigui.
1: Home, particularment pot ajudar,
2: sí, sí,
1: també.
2: Clar.
1: La teva feina, perquè ja com has comentat, a Amazon, de fet, és molt exigent. Com trobes espai mental per escriure? o aquest espai, direm, perquè després tu puguis dedicar-te a fer els llibres.
2: A veure, és esgotador, no mentiré, perquè a més jo sóc una persona que sóc molt exigent a mi mateixa, molt perfeccionista, i és com que ho necessito tot per ahir. Saps? Necessito haver publicat el llibre per ahir, necessito tenir-ho tot, i sóc molt així. Llavors, bueno, treballo fins a les 5-6 de la tarda.
1: I a quina hora comences?
2: Entre les 8 i les 9.
1: Però a casa...
2: Per sort teletreballo, bueno, sí. Això és un plus, s'ha de dir. No? Sí, no sempre ha estat així, però per sort...
1: Teletreball vol dir treballar igualment,
2: sí,
1: eh?
2: No, sí,
1: o fins i tot més, fins i tot més. L'única
2: no
1: cosa
2: tens el moment de desconnexió, de dir, me'n vaig...
1: Cosa, exacte, l'única part positiva és que estàs a casa i que si tens alguna mascota, doncs la pots saludar, o si te vas en tranquil·litat, te vas a prendre un cafè a casa també, però sí que és veritat que la feina...
2: Sí, la feina al final ha de sortir igual, i t'estàs igual, per això jo dic, compto més o menys, no sé si entro d'hora, doncs de 8 a 5, hi ha vegades que vaig una horeta al gimnàs o entreno a casa, i després hi ha tot el temps, després d'això, fins les 11 de la nit, és fer coses del llibre. Però, ojo, això no vol dir només escriure, que ojalà, perquè la part que a mi més m'agrada és la d'escriure, però el que no et diuen és que després, bueno, si vols que et vagi bé i que funcioni tot, després d'escriure, doncs, sobretot si és autopublicat, doncs has de corregir el teu llibre, l'has de maquetar, has d'estar present en xarxes, has de gravar els vídeos, els has d'editar, has de fer col·laboracions...
1: Primer, suposo que el primer que fas és escriure.
2: Sí, primer escric...
1: I a partir d'ahí, que ja tens el manuscrit, doncs és quan ve aquesta altra
2: correcte,
1: part.
2: Correcte, faig
1: aquesta feina...
2: Que és molt tediosa i és
1: que
2: molt dura.
1: Que moltes vegades en una editorial d'una normal...
2: Te la fan ells.
1: Ja te la fan ells, no
2: correcte,
1: has de fer tu.
2: Correcte, clar, això a mi m'implica pues, molta més feina i al final pues, escriure és una cosa que jo gaudeixo molt perquè, com he dit, pues, tinc molta imaginació i flueix tot bastant. Però clar, una vegada el tenco, pues, ja haig de centrar-me en millorar aquella història, que sigui coherent, haig de corregir les faltes d'ortografia. També el que m'ajuda molt és enviar-li aquell manuscrit al que es coneix com a lectores beta o lectores zero. Llavors elles li donen una primera fullejada i em diuen, ei, mira, doncs aquesta part em sembla més fluixa, això no queda del tot clar, o, no? I m'ajuden una miqueta ja a acabar de corregir la novel·la a nivell, no només a nivell tipogràfic, sinó a nivell d'estil i de coherència, que també és molt important.
1: La teva tesi sobre predicció de supervivència en pacients amb càncer de pulmó, d'unidó, aquesta tesi està dins del que és la teva, o sigui, la part d'estudis que tu has fet,
2: màster.
1: I a més que has fet, després has acabat la carrera i després has fet la tesi, que d'unidó. Com ha influït aquesta tesi, no?, en la teva manera d'entendre les històries humanes? Perquè, de fet, aquí... com després ja parlarem una mica del contingut, no? Però és el fet de que ja te venen aquestes idees, podríem dir, per fer històries.
2: Sí, la veritat que jo m'inspiro una miqueta de tot i òbviament pues, aquesta tesi també m'ha portat molt de, com tu dius, no? Del factor humà, perquè he conegut gent meravellosa durant el desenvolupament d'aquesta tesi. A nivell tècnic, amb el que he escrit doncs no té res a veure, però sí que a nivell humà, i jo crec que sóc una persona també molt, molt empàtica, i tot això pues, és degut a totes aquestes feines que he anat fent. Al final aquesta tesi era per intentar predir el factor de risc de càncer d'un grup de pacients i bueno, t'ajuda més a l'empatia i el factor humà més que d'altra cosa, no? La imaginació, pues, tot va una miqueta lligat, però en aquest cas aquesta tesi no té gaire a veure amb el llibre.
1: No amb el llibre, però sí una mica potser amb la història que tu puguis desenvolupar.
2: Clar, és que haig de dir que això potser no ho he mencionat, que la idea d'aquest llibre realment em va venir quan jo tenia 14 anys. Llavors, clar, per aquell llavors no
1: ui, tenia ni res, encara no, ni encara no havies entrat a la...
2: Sí, però com deia, no? La,
1: a més,
2: la part poden, aquesta...
1: Mira, ho puc dir perquè ets una persona molt jove. Imagina't, 25 anys.
2: Sí.
1: Qui sí, els sí. Tingués ara?
2: I ja et dic, em va venir la idea llavors i, òbviament, vaig haver-la de refer i tot això i vaig passar d'un llibre a 3, no? I ja ho vaig refer amb 24 anys. I tota aquesta part, pues, el que et dic, no? Més humana i fins i tot més, més tècnica, més de disciplina, més analítica, més de solventar problemes, tot això són coses que m'he portat de la meva vida acadèmica. I n'estic molt agraïda, la veritat, d'haver cursat aquesta via acadèmica perquè m'ha portat, sobretot, al resoldre problemes.
1: Home, quan parlem d'una carrera d'aquest tipus, enginyeria, és a mi sempre em provoca la sensació de que hi ha molta matemàtica, molta, sí, podríem dir física, o no sé si química, però física, algo matemàtica, ciències, senzillament, pura i dura.
2: Sí, totalment.
1: I clar, i això normalment és difícil. Per això, quan a més el lligues amb les lletres, que és amb la literatura, clar, és el
2: fet... Sí, és una barreja molt, molt curiosa. La gent sempre li sobta bastant, a més perquè portava anys... Mira, des de que vaig començar aquesta història, que la vaig deixar per la meitat amb 14 anys, és com que em vaig centrar purament en la vida acadèmica i pensava que això era l'únic vàlid que hi havia, no? Pues, mira, se'm donen bé les ciències, pues, amor amb això i no hi ha res més. Però després, quan em vaig començar a fer gran, em vaig donar compte de que les dues coses podien coexistir, que a mi sempre m'havia agradat llegir, ja em ve de família, escriure també, i vaig pensar, ostres, que les persones són moltes coses, no hem d'estar només en una caixa i per ser enginyera tancar-te portes. Vull dir, al final crec que poden coexistir i llavors en aquell moment em vaig donar com l'espai per poder explorar i per poder també fer el que m'agradava sense pressió i sense culpa, perquè al final m'agrada molt la part tècnica, però molt bé, una vegada acabo la feina, què m'agrada fer també? O sigui, m'agrada també crear històries, doncs... Pues... endavant i una mica això.
1: I el fet de crear la història i escriure-les bé t'ha portat a fer algun curs literari, per exemple, doncs, per d'aquests tallers per escriure, etc.
2: De moment no, és una cosa que no descarto en un futur. Per sort, jo crec que el llegir molt, jo crec que llegir és, clar, el teu millor mestre.
1: És el millor, sí,
2: és el millor. I llavors crec que això, pues, m'ha anat molt bé i també he après molt amb aquestes rondes de correcció que et dic amb lectores beta, m'han ajudat molt a saber com enfocar-ho, a trobar la meva veu. Llavors aquest ha estat un tira i afloja i òbviament, pues, a través de les xarxes també, doncs, segueixo gent que penja contingut de com millorar i tot això i sempre estic al dia, però en aquest sentit haig de dir que no he tingut cap altra via.
1: Parlem una mica de la vocació, que ja l'has comentat, a partir, o sigui, de fet aquesta història podia començar-la als 14 anys, no? Uh-huh. Però tu quan vas descobrir que volies, o sigui, en aquest cas és la vocació i els orígens, uh-huh, quan vas descobrir que volies escriure?
2: A veure, jo crec que des de sempre ho he tingut.
1: I quines històries t'explicaves tu mateixa de petita?
2: Mira, des de petita és que jo vaig a casa de la meva àvia i agafo qualsevol calaix i obro i tinc ple de llibretes amb tot d'esbossos, tot d'històries, que si de peixos, d'animals, sempre eren com coses així, no? De petita tot era com més de natura i tal. I després, bueno, com et dic, ho vaig deixar una miqueta de banda, però sempre havia escrit històries... bastant, és a dir, me'n recordo que també al col·le, a la sisena de primària, feia històries i les feia jo escrites a mà, no? Després les doblegava com si fossin un llibre i després els hi donava a les meves professores. I també les repartia i encara tinc algunes d'aquestes, no? Vull dir que... I tot eren històries, pues, o de nens, o de germans, o de... I això. I després, quan estava d'Erasmus, i després va quedar tot enterrat, tot això que et dic, ja quan vaig entrar a l'ESO i tot això, se'm va una miqueta, bueno, se'm va passar, no era el moment, no li vaig donar importància, i després amb 24 anys estava d'Erasmus a Alemanya, d'una manera esporàdica,
1: ja havia acabat
2: la carrera, estava ja com en el màster, fent pràctiques del màster, mm-hmm, i... em vaig trobar a l'ordinador, doncs, el fitxer que havia començat d'aquest llibre, de la Copa Celestial, que en aquell moment no es deia ni així.
1: I l'havies oblidat.
2: I estava per la meitat oblidat.
1: I l'havies oblidat.
2: Sí, sí. I vaig dir, va ser una casualitat, i vaig dir, ostres, que maco. Ho vull dir, òbviament, ho havia escrit una nena de 14 anys, ho vaig haver de refer, però vaig dir, ostres, té potencial, m'agrada, vaig donar-li l'oportunitat d'acabar-lo. I al final, mira, al final pues, vaig dir, és que m'agrada molt... Què faig, i al final ho vaig acabar publicant, i mira, va ser l'inici.
1: I quins autors o universes, els universos d'aquests autors t'han marcat a tu?
2: Doncs, sí, bastant, sobretot d'adolescent, abans que em posés en aquest llibre, Harry Potter em va marcar molt, jo crec que com tots els de fantasia, però també, bueno, Cazadores
1: la història interminable, no?
2: Ah, que aquesta no em sona.
1: No l'has llegida, la història interminable? Uah, és molt antic, de Michael Ende, i a més està en la pel·lícula, vull dir, és
2: pues
1: fantasia mira. Pura. Te la recomano.
2: Vale, pues sí, moltes gràcies. Sí, sí, ja et dic, jo, per mi van ser sobretot Harry Potter,
1: i és antiga, perquè si me la vaig llegir, ja no recordo els anys que fa, però és de les primeres que se me van quedar.
2: El nombre del viento también, tot i que la meva novel·la no és del mateix estil, però El nombre del viento també... Sí, una miqueta vaig tenir una època de llegir molta fantasia.
1: D'un-hi-do, la de Harry Potter, vull dir, l'autora en el seu moment, vull dir, és com si no, aquesta obra no havia de tenir èxit, etc.
2: Mira, clar.
1: I després, les vendes que ha fet.
2: L'admiro molt en el sentit que no es va donar per vençuda. Moltes vegades, la gent et diu, no, és que no ho aconseguirà, no, és que això és molt difícil, no, és que, o fins i tot editorials et diuen que no, que tenen molts llibres, que no estan interessats. Bueno, pues, tu has de continuar perquè mai se sap, has de lluitar pel que vols.
1: Mm-hmm. Passem a la Copa Celestial.
2: Sí, anem a parlar una miqueta del llibre. Tant, hem fet una bona tant, introducció.
1: I tant. L'univers, és a dir, com neix Utopia?
2: Sí, doncs mira, Utopia és el món màgic de la meva novel·la, no? De la Copa Celestial, i la història és que fa milers d'anys els éssers humans i els éssers màgics, que són els que s'anomenen Hijos del Cielo, convivien junts sota el mateix cel. El que passa que, clar, els éssers que tenien màgia, i els humans estaven en amistats. Per què? Perquè els humans, doncs, al no tenir màgia, eren considerats éssers inferiors. Llavors, els van sometre uns als altres. Llavors, va haver-hi una guerra entre els dos, i va haver-hi una guerrera molt important, que va ser la que va utilitzar la Copa Celestial, no?, que era un element que venia dels déus, no?, per crear la barrera. I llavors és quan es va formar Utopia, va separar el món humà del món dels éssers màgics, no? I va ficar una barrera. Llavors, d'aquesta manera, els éssers humans que van sobreviure a aquesta guerra van migrar a l'altra banda de la barrera i van quedar-se totalment aïllats. Llavors, els éssers humans se'ls va borrar la memòria, de manera que no sabien aquest passat tràgic que compartien, i no sabien que existien. Llavors, amb aquesta barrera es va crear Utopia, que es va dividir en quatre regions, perquè allà la gent, els Hijos del Cielo, tenen la màgia lligada als quatre elements, no? Fuego, agua, aire i tierra. I llavors es van dividir en quatre regions, i hi ha un consell, doncs, que ho resideix tot i que protegeix que aquesta barrera no marxi, diguem-ne. No?
1: No,
2: és el que manté protegits.
1: És que per això, com tu no has llegit el de la història interminable, I aquí, per exemple, és que és tot fantasia. L'única cosa que aquí apareix un nen, no?, humà, i a partir troba un llibre i en aquest llibre es fica i després passa en aquest món, no?
2: Ah, que guai.
1: En aquest món que, vull dir, van sortint éssers totalment fantàstics, no? I a més, doncs, recordo que quasi els Hijos de no sé què, i aquí el nom del país, no?, que al final és dir Filla de la Luna, i vull dir que...
2: Ah, mira, sí.
1: No, jo t'aconsello que ho miris, perquè, a veure, no té res a veure, però sí que té aquesta part fantàstica, que fantasia.
2: Que som trossets dels llibres que llegim, i encara que siguem de manera inconscient, sempre si has llegit molta fantasia, doncs inconscientment jo crec que vas agafar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, li fiques la teva veu i òbviament...
1: A més, hi ha una... És que la cançó també hi és, no?, la de la història interminable, i a més és la banda sonora, és molt xula. Vull dir que...
2: potser
1: el llibre està molt millor que quan es va fer la pel·lícula, que també és molt antiga, però vull dir que, imagina, si és antiga, que els protagonistes, que potser surten de nens ara, no sé l'edat que poden tenir, no? Però per això t'he dit que la música ja trau de per si també, no?
2: Clar, i
1: després,
2: i tant, no? Primer és el llibre. Els anillos, sí. Tot això, tenen bandes sonores molt xules.
1: Sí. Què et va inspirar per crear un regne paral·lel, dividit per elements?
2: No ho sé, la veritat que simplement jo crec que va sorgir. En aquella època estava llegint molta fantasia i volia escriure fantasia, i no sé, la idea d'una persona que era humana, no?, Alia, que és la nostra protagonista en aquest cas, passant a un altre món i explorant, no?, des de la desconeixença, tot el que suponia, doncs, aprendre els seus poders, aprendre tot això, em va cridar molt l'atenció. Volia construir alguna cosa semblant en el que, ja et dic, una persona que tingués zero context, no?, s'adentrés allà i així els lectors podien aprendre amb ella, no?, doncs com funciona el món i a través dels ulls de la protagonista. Llavors ho vaig plantejar com d'aquesta manera. Lo dels elements simplement va ser perquè ho vaig veure com un canal de màgia. Suposo que era alguna cosa, no sé si em vaig inspirar en algun lloc o no, però sempre és com que, no sé, em va agradar la idea de que poguessin canalitzar la màgia a través d'un canal de la natura, i així va quedar.
1: I què simbolitza la copa celestial?
2: La copa celestial doncs, és un element diví d'origen doncs, dels déus i és important doncs, perquè a través del seu poder es va crear utopia, es va crear la barrera. Llavors, per això és tan important. I el tema aquí al llibre és que hi ha hagut un grup no, de dolents que ha robat aquest element i si fan servir el seu poder doncs, de la mateixa manera que han creat una barrera la poden derruir i poden un altre cop anar a conquistar el món humà. Llavors és una miqueta aquest la trama. No?
1: I parlem de l'Alia Montero.
2: Uh-huh. La protagonista de la novel·la. Doncs és una adolescent que té...
1: I intentarem no fer spoiler, però sí, clar, una mica deixar totes aquestes pistes perquè això atrau bastant al lector, no?
2: Sí, sí, és una adolescent de 18 anys que ja està a la recta final de l'institut, que sempre ha pensat que tenia una vida normal, no? I què passa? Que últimament doncs, té uns malsons molt estranys que no li pot donar sentit de res. I també, misteriosament, li apareix una marca al canell, també molt estranya. Ella viu sola amb el seu pare i de la seva família materna no té gaire idea, és tot un misteri per ella, tot el seu passat és com un misteri, no? I a mesura doncs, que va avançant el llibre, doncs, Ale es donarà compte de que potser no és tan humana com li han fet creure i que rebrà una visita inesperada, no? Que

0: vista interior
1: de la protagonista.
0: De la protagonista de l'Ali.
1: Doncs jo crec que em vaig inspirar una miqueta en les històries que llegia, però una miqueta també en el sentiment, perquè quan ho vaig començar a escriure, doncs, també era una miqueta com l'Ali, una adolescent una miqueta perduda, que no sabia ben bé, una miqueta desconnectada, no?, del passat. I bueno, potser vaig volcar aquella essència en la protagonista, no?, però tot així amb ganes de superar-se i de viure aventures. Llavors jo crec que em vaig inspirar en això.
0: Mm-hmm. Què representa ser nascuda de dos mons? Una mica ho has explicat, però...
1: Sí, jo crec que és una miqueta el conflicte aquest intern de que no et sents, no sents que pertanyes a cap lloc. I això també crec que et pot crear un conflicte, sobretot d'adolescent, és com que no sóc ni d'aquí ni d'allà. Per les persones que són del món humà sóc una estranya perquè faig màgica i sóc una bruixa o el que sigui, i per l'altra banda igual, tinc sang humana, sóc més, puc ser considerada més feble, i a més tot és nou per mi, sóc un experiment, perquè al final sóc l'única híbrida de la història, no sé si això vol dir que tinc més poder, si tinc menys, una miqueta és això. Jo crec que és difícil, ser diferent a vegades és difícil, i per Àlia també, el que passa que després entén que a vegades ser diferent pot ser la teva fortalesa.
0: I què hi ha de l'Àlia i què hi ha de la Iona?
1: A veure, jo crec que de l'Àlia... A veure, és tot ficció, no? Però jo crec que, com t'he dit, aquest sentiment pues, d'adolescent al principi una miqueta perduda, una miqueta que no et sents a cap lloc, potser va ser meu d'aquella època, però òbviament després l'evolució, és a dir, a mi a vegades els personatges em porten per llocs que jo no tenia previst, vull dir, jo dic, ves per
0: tu
1: aquí... Tu
0: te poses a escriure i el personatge t'està dictant...
1: M'està tirant per on vol anar, sí? I l'evolució que vol fer. Llavors, clar, tampoc puc dir, no, és que 100% jo, perquè no hi ha molt de ficció, hi ha molt d'ella mateixa, jo la vaig construir d'una manera i després ha anat evolucionant.
0: La història pot en tu. En
1: la història pot en mi, sí. M'agrada molt fluir.
0: És qui te guia.
1: Sí.
0: Mm-hmm. Parlem dels altres personatges, no? Parla'ns dels quatre joves que acompanyen mm-hmm. l'Àlia.
1: Sí, doncs ella quan...
0: Tot i que jo, igual aquí m'estic jo, no sé si estic fent spoiler...
1: No, perquè realment, vale. Bueno, ja se sap hasta la sinopsis que durant aquesta aventura...
0: A vegades, quan trobes la contraportada... és el que t'explica, vull dir que si està a la contraportada,
1: correcte,
0: no
1: correcte.
0: Fem spoilers.
1: Sí, al final jo crec que està bé veure als lectors de que no és una aventura que ella hagi de fer sola. Ella, clar, es decideix embarcar en aquesta aventura per a contrarrellotge, per recuperar la Copa Celestial, i hi ha un seguit de quatre joves que s'han estat formant doncs, per aquest moment, per evitar doncs, que la barrera caigui i tot això, no? Llavors ella els coneix i m'agrada molt perquè és el que és el trope aquest de found family en anglès, de família encontrada. Llavors jo crec que entre l'obscuritat pues, formen una família amb aquests joves que, tot i que al principi no és fàcil perquè una no l'accepta, l'altra passa d'ella, vull dir, és complicat, sobretot quan vens del món humà, que no acabes d'aterrar en un lloc... Però bueno, al final acaben fent una pinya molt maca i són els que l'acompanyen. I cada persona té una personalitat diferent que també va evolucionant al llarg del llibre. I la veritat que m'agrada molt la interacció del grup. La veritat que crec que és molt maca i és algo que els lectors que ja se l'han llegit destaquen molt. Aquest sentiment de grup, d'unió, de família, d'amistat.
0: I com vas decidir aquestes cicatrius, les seves cicatrius emocionals?
1: Dels personatges.
0: Dels personatges.
1: Bueno, vaig voler ficar un grup una miqueta així variopinto, que no tothom fos igual. Jo crec que cada personatge que construeixo és únic i té pues, el que tu dius, les seves cicatrius, els seus desitjos, el seu... Uh-huh. Tot, no? Però sí, jo, per exemple, hi havia una dels quatre joves, que per cert cadascú té una màgia diferent, és d'un element diferent, no? Una en aire, per exemple, que és de l'element d'aire, pues, aquesta és... és la típica persona que tothom vol a la seva vida perquè és molt maca, és molt acollidora, és la primera que li diu ella, Àlia, tranquil·la, t'ajudarem, estem aquí, no? I a l'altra banda, extrem oposat, tenim a Coral, de l'element aigua, que no la suporta perquè pensa que doncs, la missió, com Àlia és humana i ve d'allà, doncs, que està en risc, que no té ni idea, i és molt a risc amb ella, i és molt dura amb ella, però després entendrem el per què. Que això també m'agrada molt, sempre, jo crec que les persones sempre actuem d'alguna manera perquè hi ha algú darrere que ens impulsa a comportar-nos així. Uh-huh. I amb els meus personatges també, és a dir, que és com, vale, aquesta persona, ui, no la suporto, vale, però entendre-la una mica, vale? O sigui, ara està actuant d'aquesta manera, però després potser al llarg del llibre entendràs per què està actuant d'aquesta manera, tot i que no sigui

0: La correcta, no? Sempre hi ha algun motiu o alguna ferida sense tancar que ens impulsa.
1: Uh-huh. I de tots aquests personatges que comentem, no, que comentes, quin d'ells et va costar més precisament escriure?
0: Definir.
1: Sí, definir-lo. Mm. O a l'hora d'escriure i aquest personatge concretament. Si és que te va costar, perquè a lo millor...
0: No recordo, et diria potser Àlia, però perquè com és la protagonista i té aquesta complexitat...
1: Bueno, és qui porta tota la història,
0: clar,
1: no?
0: Porta tota la història i al final pues, aquesta doble cara de que també haig de ficar-li traces humanes perquè s'ha criat en el món humà, però també després desenvolupa els seus poders pues, una miqueta i madura al llarg de la història, doncs potser...
1: Bueno, potser
0: ja va ser com
1: més... Més que difícil, no. Seria la que més t'ha portat treballar.
0: Sí, clar. Correcte. Sí. Més treball ha requerit. Sí.
1: Uh-huh. Els temes centres del llibre parla d'identitat, poder, responsabilitat... Quins temes són són el cor de la novel·la? D'aquests
0: sí,
1: que jo
0: crec que...
1: identitat, poder, responsabilitat?
0: Potser la búsqueda de sentit i d'identitat, a l'ajudar també, perquè al final Àlia està arriscant la seva vida per salvar un món que ni coneix ni s'ha criat ell allà. Vull dir, la seva mare pues, sí que era d'allà, va huir precisament al món humà per escapar-se d'allà, no? Perquè venia d'una família una miqueta difícil. Però això, no? És les ganes també d'ajudar... Sí, i els poders també. És una novel·la que té molts poders, molta màgia, molt sentit d'acompanyarisme, com he mencionat. També té acció.
1: Uh-huh. Home, és que té aventura.
0: Sí, clar, més acció, més aventura. Sí,
1: és aventura,
0: sí.
1: I això és
0: el
1: que, sí. Que atrau. Vull dir que sí. És aquesta manera, vull dir que tu busques i l'aventura és el que provoca que el lector se fiqui encara
0: sí,
1: més.
0: Sí, i haig de dir que és un tipus de fantasia que, tal com està escrita, és molt àgil i es llegeix molt ràpid i sempre et deixa com amb ganes de més, ja m'ho han dit les lectores, com que acaben un capítol i era com, necessito saber més. I això fa que sigui una lectura senzilla i que la gent pues, gaudeixi i no et donis compte que estàs llegint. Perquè, òbviament, hi ha altres tipus de fantasia pues, que són més denses, que costa més, que no són per tothom. Jo considero que, tot i que no estiguis acostumat a la fantasia, és un bon llibre per iniciar-te. Això haig de dir, per la manera com està escrit, el ritme que té.
1: Sí, hem de dir que, a més, és una lectura que és juvenil. Vull dir, partir de, jo diria que de 14 anys perfectament
0: sí.
1: El poden llegir, però fins a 100, eh? Vull dir, o 100 o és il·limitat.
0: La meva àvia amb 85 s'ho ha llegit i l'encanta, vull dir.
1: Jo quan sempre dic llibres juvenil, jo, és igual, a mi m'atrae, sí. M'encanten sí, els llibres juvenil perquè a les persones adultes, vull dir, els llegint igual, vull dir
0: clar,
1: que es tracta d'això, vull dir que és una lectura per tothom.
0: Sí, no,
1: tot i
0: no
1: que
0: és excloent.
1: A partir, sí que és veritat que a partir de certa edat ja es pot començar a llegir
0: correcte.
1: Aquest llibre i és per això que se li diu juvenil, però vull dir que és obert a totes les edats.
0: Totalment.
1: A totes les edats, a partir de certa, o fins i tot als 12 anys, perquè a partir de 12 anys tu ja hi ha bons lectors, i bons lectors que vull dir que aguanten perfectament
0: total.
1: El llegir tot i lletra, i aleshores doncs, a partir d'aquí doncs, és
0: sí,
1: això, és il·limitat.
0: Tinc companyes que són mares que s'han llegit aquest llibre amb els seus fills de 12-13 anys i han dit que era perfectament apte, vull dir que també és una lectura en família, és a dir, que és per tots.
1: I va molt bé perquè, de fet, és una manera de que el jove d'aquesta edat, no?, doncs es fiqui en la lectura.
0: Sí,
1: a partir d'ahí podran ser...
0: I descobrint el seu llibre
1: exacte.
0: O els llibres que més li agraden,
1: sí,
0: però sí que és veritat que
1: és
0: una porta d'entrada.
1: És com, al millor, quan són més petits encara, i, bueno, no sé, tu no, però jo sí, començar amb els típics tebeus, no?, o aquestes historietes que són gràfiques, no?, però justament te les llegeixes i això ja te fica a la lectura per més endavant.
0: Sí,
1: vull dir
0: tant.
1: Que sempre ajuda.
0: I tant.
1: Per què vas decidir allunyar-te del romantaxi i apostar per una fantasia èpica clàssica, podríem dir?
0: Doncs la veritat que ara està com super de moda el terme aquest romantaxi, que és novel·les de fantasia que tenen molt contingut de romans. I haig de dir que a mi sempre m'ha agradat llegir-la, no? I quan estava construint aquest llibre i el vaig acabar, de fet, no sabia com catalogar-la. Dic, serà fantasia èpica? Serà romantaxi? Perquè sí que és veritat que hi ha de fons una història romàntica darrere, però em vaig donar compte, i també amb les primeres lectores beta que s'ho van llegir, de que la novel·la, no, tot el pes no era el romanç. Llavors, el més important aquí que era la trama, era els personatges, era la missió que hi havia darrere, era el món màgic, hi havia molta força en el que és el món de la novel·la. I el romanç quedava com apartat a segon en tercer pla. Llavors, clar, jo vaig dir, és una fantasia èpica, en tota regla, per el caire, el viatge i tot això, i l'ambientació, i no vaig a prometre als meus lectors que tindran un romantasi quan no és. Romantasi és quan gairebé tot el llibre, a vegades t'oblides de la trama i tot, que és tot romanç, ambientat en un món màgic, però romanç. Llavors, vaig decidir que no, que això quadrava molt més amb una fantasia èpica.
1: Parlant del que seria ja passant a l'estructura, el ritme, com vas planificar la trama? O sigui, és d'esquema o d'escriptura, o sigui, de fer primer, tu fas una escaleta, de fer un esquema, o d'escriptura intuïtiva, que te deixes portar per tu mateixa.
0: Doncs hi ha una mica, jo soc una barrera.
1: Perquè a vegades també es diu, de brúixola,
0: no? Sí. Sí, sí. L'altra no sé com es diu, però sí. Jo sóc una barreja. Jo sóc molt... Al principi m'agrada molt fer-me un esquema per tenir clar, almenys mentalment, m'agrada sempre posar com comença i com acaba, no? És a dir, punt A i punt B. I tot el que hi ha entremig vaig fluint una miqueta en base a que em van venint idees i a vegades no ho tries. A vegades estàs en el bus i et ve una idea i dius, oh, m'ho haig d'apuntar. Però sí que començo com amb la idea inicial i la desenvolupo una miqueta en un paper. I sobretot si hi ha cronologia, tipus de... En altres novel·les que estic treballant, doncs de passat, present, futur, tot això, doncs també va molt bé tenir una línia temporal per saber una miqueta on es situen, en quin any, les edats dels personatges, però sí que tret d'això una vegada ja ho tinc esquematitzat, així general, després vaig fluint una miqueta.
1: A l'hora de descriure les escenes del llibre, hi ha alguna concretament que t'hagi estat molt difícil?
0: No, la veritat que ara no em ve al cap, no em ve al cap alguna que m'hagi estat difícil, no.
1: I pel que fa al procés d'escriptura, com escrius? És a dir, tens rituals, manies, horaris?
0: No, horaris quan...
1: Bueno, l'horari és a partir, no?
0: Quan m'ho permet la vida. Però sí, intento, sí, em poso per la tarda i sóc la persona més simple en aquest sentit que hi ha, obro el portàtil i obro una fitxa de Google Docs i em poso a escriure allà. I ja està, la veritat que és així. No m'agrada escoltar música, o sigui, necessito estar concentrada, això sí. No,
1: detesto silenci?
0: Quan m'estan cada dos per tres aparto el mòbil i, sisplau, no entreu a molestar-me.
1: O sigui,
0: ja
1: tens el teu espai, el teu estudi...
0: El meu despatx,
1: sí. I el teu estudi... Mm. Home, ja tens un estudi per treballar.
0: Correcte, és
1: el mateix lloc, al final. Ja s'ha acabat la jornada,
0: sí.
1: I aleshores comences l'altra jornada.
0: Correcte.
1: I és aquí quan tu te concentres.
0: Sí.
1: Necessites fer alguna estona precisament de desconnexió, d'haver deixat la feina a continuar en aquesta, és a dir, una mica de meditació o alguna cosa d'aquestes?
0: No, és una cosa que potser podria provar, però realment no. El que faig moltes vegades és llegir-me una miqueta del capítol anterior per entrar una miqueta en context.
1: Dins de la història.
0: I dintre de la història. Això sí que ho faig, no? Fer una miqueta memòria de, vale, per on em vaig quedar. Però bueno, connecto ràpid. Estic acostumada a canviar de context molt ràpidament d'una cosa a l'altra, d'una cosa a l'altra. Llavors, ho porto bé en aquest sentit.
1: I què és el més difícil, o tu trobes més difícil, precisament, de ser autora jove?
0: El que veig més difícil és la difusió i el donar-te a conèixer. Quan comences, no perquè sigui jove, sinó perquè qualsevol persona, jo crec que comença i que no té potser darrere una gran editorial amb un gran equip de màrqueting darrere, doncs donar-te a conèixer costa, la veritat, costa. Jo, per sort, doncs, mira, com... No em disgusta mostrar-me a les xarxes i connectar amb la gent, doncs bueno, sí que he conegut gent i he fet amistats i a poc a poc em vaig donant a conèixer, però òbviament que et llegeixin costa. Costa trobar lectors.
1: I perquè, i ara si passem a aquesta part que també volien dedicar-li un temps, que és l'editorial, no? Per què vas apostar per l'autopublicació?
0: Doncs mira, al principi era una via que no sabia ni que existia. Al principi jo pensava que només existia la via editorial de tota la vida, no? Tu portes allà el teu llibre i ells s'encarreguen de tot. Però després una miqueta indagant també amb altres experiències d'altres companyes em vaig donar compte de que potser no és tan ideal com ho fan veure, de que hi ha moltes editorials que et cobren una milionada per poder publicar,
1: que
0: t'obliguen a comprar els teus propis llibres.
1: Aquí diria més que editorials són...
0: De coedició,
1: no, i fins i tot imprentes.
0: Imprentes, clar.
1: Es tracta d'imprimir i te cobra.
0: Per... Clar, i després jo pensava, dic, tot el temps que li he dedicat al meu llibre i després les editorials, tens sort si donen un 10% de cada venda. És com, tot l'esforç que jo dedicaré, i això no implica, no, és, moltes vegades depèn l'editorial, no sé què, vamos, que tampoc és molt difícil, és a dir, que sent autora jove que no et coneix ni ser el primer llibre, que se abran les portes del cielo i baixi aquí la gran editorial i et faci un contracte milionari, és molt complicat. Llavors, sent el teu primer llibre i tot l'esforç que has dedicat per tenir un contracte que, ja et dic, que estàs moltes vegades cedeixes també els teus drets, que ho acomodaran ells com vulguin, ho faran anar a la seva manera. Jo com que volia mantenir i protegir la meva història i la meva veu i fer les coses a la meva manera, perquè soc, això també potser m'ho ha donat la part tècnica, m'agrada molt controlar el que és meu i fer-ho jo a la meva manera. Crec que ningú apostarà millor per la meva història que jo. Llavors vaig dir, és que no em compensa. O sigui, em donaran unes regalies inexistents, hauré d'encarregar-me jo del màrqueting de la meva novel·la, no podré escollir jo la portada, hauré de cedir-los la novel·la per un any, dos anys o els anys que sigui, i després, al ser una trilogia, dic, no m'agradaria que la novel·la 1 estigués cautivada en mans de X editorial. Jo no la pogués treure. És que jo he escoltat històries terrorífiques de persones que no, que estan lligades i que volen moure-les, la volen autopublicar i no els hi deixen. I vaig dir, vaig conèixer llavors companyes que autopublicaven a través d'Amazon.
1: Ahí està, és que és on jo també volia entrar. Hem comentat una mica això, que hi ha aquestes editorials que són impremtes i que te cobren una barbaritat, vamos, te treuen... la sang, te sagna, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Econòmicament parlant. Però, i en aquest cas, que tu t'has decantat per Amazon. Quina diferència hi ha entre Amazon i una d'aquestes editorials que jo les anomeno deshonestes, perquè
0: sí,
1: no són...
0: No, totalment. Doncs jo la veritat que estic molt contenta. Amazon, al final, jo crec que tothom coneix Amazon. Amazon té diverses línies de negoci. Una d'elles són, doncs, qualsevol paquet que comprem, no?, per Amazon, però també té una via que és de llibres, que es diu Amazon KDP, ¿vale? Kindle Direct Publishing, que tenen els dispositius aquests electrònics, també, que tu pots descarregar-te i comprar-te els llibres i els llegeixes en el teu Kindle, però també funciona, és com una impremta sota demanda, no? És a dir, que tu li dones... el teu fitxer, el teu manuscrit ja maquetat, no?, tècnicament, amb les sangries, les viudes, el que sigui, tu li dones la teva portada, pues la sinopsis, tot, ho fiques allà, en aquesta plataforma que ells et donen, i ja està. I en 42 hores, 72 hores, el teu llibre està publicat. O sigui, òbviament, estic simplificant el procés, perquè dintre hi ha coses i també hi ha eines per fer que el teu llibre dintre d'Amazon sigui més visible o menys, perquè Amazon, al final, KDP és com una estanteria d'una llibreria, el que passa que és online. Llavors els lectors entren a través de la plataforma d'Amazon, doncs busquen, no sé, llibres de fantasia o el que sigui, i doncs si els agrada el teu llibre, el compren, i la part bona és que Amazon s'encarrega d'imprimir aquest llibre i fer-li arribar al lector. A tu et manté el marge. Llavors, cada mes t'arriben a tu unes regalies que són molt més altes que en una editorial normal. Amazon, per exemple, en digital et dona un 70% i en llibre... tapa blanda o tapa dura et dona un 60%, vull dir, comparat amb un 8% d'una editorial està molt bé, i ells s'encarreguen de tot, i jo la veritat que, bueno, aquí tinc el llibre, jo el veig molt bé, òbviament. Home, depèn de...
1: Però no tot surt tant, aquest està molt ben maquetat, té una lletra, vull dir, que no notaries precisament que és un llibre autopublicat.
0: Clar, òbviament, la responsabilitat
1: suposo
0: és teva,
1: que,
0: llavors,
1: exacte,
0: clar.
1: En el que surti d'aquesta manera també maquetat, no? Perquè ja dic que tots no els veurem, no es veuen així. Havia alguns que justament han sortit a través d'Amazon, etc., però veus més com...
0: Sí, que es nota que són... Clar, que, és que això
1: que aquí... la tipus de... com si fos també la impremta.
0: Sí, jo clar, aquí d'impremta, doncs, les... parts, diguem-ne, narratives,
1: més,
0: que no tenen solapes.
1: Una cosa, la portada també és teva?
0: La portada me la va fer una noia, una
1: Val,
0: dissenyadora.
1: Una amiga. Una...
0: Sí, sí, bueno, sí, per xarxes, vull dir, la vaig contactar superbé i vam estar treballant juntes en el disseny. Va ser l'únic que no vaig fer jo, perquè no em veia amb cor de fer-ho. Volia que quedés professional i vaig optar per aquesta via. I li vaig explicar, doncs, el que jo tenia
1: que tu,
0: en ment,
1: sí. I a partir d'aquí
0: vam treballar juntes en el disseny.
1: Treu la portada, està molt bé també.
0: Sí.
1: I a més, vull dir, agafa, no sé, t'atrau.
0: Sí. Sí, jo volia això, que fos el més professional possible, perquè jo crec que hi ha la creença de que per autopublicar en Amazon el teu llibre ha de ser pitjor, i jo crec que això és totalment fals, que un llibre autopublicat a Amazon pot tenir molt de valor i pot tenir molta feina darrere i pot ser molt professional. Jo he llegit molts llibres molt bons. Òbviament, com tu dius, és depèn del temps que li vulguis dedicar, com a tota la vida, no? Si vols...
1: Després, és que has parlat diverses vegades de lectors beta, que són els que t'ajuden, aquest lector beta, que són amistats teves o que
0: gent
1: de xarxa o també gent de, que està en Amazon, d'altres tipus d'escriptors d'Amazon.
0: Sí, poden ser altres escriptors d'Amazon, perquè, ens ajudem.
1: Hi ha com una ajuda entre vosaltres, els escriptors d'Amazon.
0: Hi ha una comunitat molt, molt maca d'autors autopublicats.
1: I també hi ha premi. Està el premi, espera, com es diu aquell...
0: Amazon Storyteller. O
1: sí, una cosa d'aquestes que tu fas i dius, ostres, mira, ajuda'm perquè si això me poden donar el premi... O sigui, hi ha un premi d'Amazon precisament per al millor...
0: Jo he apuntat a un,
1: però... llibres que estiguin més llegit i tal, però hi ha un premi.
0: Vull dir que... de fet, bueno, sí, tot això dels rànquings i tal és un tema.
1: Clar,
0: però
1: forma part de tot el grup, clar, que són molts.
0: Sí, no, la veritat que sí. Jo, de fet, bueno, gràcies a la comunitat i tot, la Copa Celestial durant la primera setmana va arribar a ser número 2 en Amazon dintre de com 100 llibres, o sigui que estic molt contenta de l'acollida també que va tenir i hi ha molt recolzament.
1: Ja anem cap allà al final. La saga de los hijos del cielo, que hem de parlar d'això, vull dir, és una, aquí estem parlant d'una trilogia, la primera és la Copa Celestial. La segona ja la tens?
0: Sí, ja la tinc, està, o sigui, ja l'estic preparant, estic iterant la portada per treure-la ja a octubre, a principis, finals d'octubre, no ho sé, encara, en un moment d'octubre, ja sortirà, sí.
1: Tens ja títol d'aquesta...
0: Sí, us el revelo.
1: Pots revelar-lo total fins que...
0: Ja el tinc, sí.
1: O sigui, a l'octubre d'aquí és un mes.
0: Sí, o sigui, el llibre està tancat ja. Ara, de fet, l'he començat a repartir per noies que vulguin col·laborar i tal, i es diu La fusió lunar.
1: Uh-huh. Es diu. I suposo que és que el tercer també lo tens escrit o l'estàs...
0: El tinc escrit a la ment, vale. Però no el tinc desenvolupat encara.
1: Has de desenvolupar-lo.
0: Sí, tinc més o menys el que tinc... O sigui, tinc l'esquema que et vaig dir, però ara em vaig a posar a escriure'l. Que passa que, clar, que fer una publicació d'un llibre requereix molt temps i ara com estic centrada en la segona part, doncs encara no he pogut començar la tercera.
1: Ja sé que encara has de començar la tercera, però què t'agradaria que els lectors sentissin quan acabin la saga?
0: Jo crec que m'agradaria que haguessin sentit que han pogut viure la història com un personatge més, al costat d'Àlia, que els hagués fet passar una estona màgica i que doncs, per l'estoneta que ho hagin llegit hagin pogut desconnectar i s'hagin pogut submergir en aquesta aventura.
1: Mira, ara te faré unes preguntes sorpresa. Són respostes, perquè ja estem, ens queden poquets minuts.
0: Final.
1: Sí. Quin personatge de fantasia hauries volgut crear tu? Dels que coneixes d'altres llibres.
0: La Claire de Cazadores de Sombras.
1: Quina banda sonora imagines per Utopia? Si te ve alguna.
0: No ho sé, passa palabra.
1: Quin element d'Utopia t'agradaria dominar?
0: L'aire.
1: I quina frase t'agradaria que recordessin de tu com a autora?
0: Doncs no ho sé, la veritat. No ho sé.
1: I, bueno, passem a l'última. Què té la Iona que no té la Maria Martín i a l'inrevés?
0: Doncs la Iona té moltes vegades aquesta pressió per ser perfecta i en canvi la M. Martín es permet cometre errors i experimentar més.
1: Doncs mira, així arribem al final d'aquesta conversa. Espero que... Sí. Oi, que ens oblidaven d'una part molt important. Aquest divendres, aquest llibre, doncs, és el fet de que el podeu aconseguir i el podeu saber molt més amb la Iona, presentar a la biblioteca, presenta a la nostra biblioteca de Caldes de Montbui, a 6:45 de la tarda, doncs, la Iona, la M. Martín, allà us espera i esperem que assistiu molt i que val la pena doncs, que ella us pugui parlar de la mateixa manera que ha parlat aquí, doncs també us explicarà durant una estona. Doncs això, arribem a aquesta part final. Escoltem una música que és la que jo t'havia comentat abans, de la banda sonora de la història interminable. La com a cançó és aquesta.
0: Pues moltes gràcies i us esperem aquest divendres.
1: I tant que sí, Iona, gràcies per aquest viatge entre tecnologia, fantasia i creativitat.
0: Un gust.
1: Doncs i tornem a dir que jo ja la tenia preparat, que la Copa Celestial es presenta aquí a la biblioteca.
0: Al meu poble,
1: aquest divendres. Aquest divendres. Doncs de veritat que ha estat un plaer que estiguis aquí al fòrum i tornarem a parlar
0: a partir d'octubre
1: ja t'espero aquí.
0: Perfecte.
1: Doncs així arribem també al final d'aquest segon fòrum de la temporada. Doncs hem viatjat per les efemèrides, després hem parlat de bitxets, avui de les formigues, amb els consells de l'Albert Trobalón, o de l'Albert de l'Agricaldes, i doncs hem acabat amb aquesta Copa Celestial i amb la Iona o amb la Maria Martí. Doncs demà hi tornarem amb més paraules, més cultura, més debat i més vida. Vinga, que tingueu molt bon dia.
0: Bon dia.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar el repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Ja està obert el projecte esportiu adaptat, anomenat Vitamina Calderina. A través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament, teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades a afavorir l'autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut d'Escola de Caldes seran quinzenals fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a 7 de la tarda. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer acull l'exposició Cartografia de l'Inconscient d'Elisabet Planas fins al 27 de setembre, una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per un univers visual on el cos humà i la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 5:45 a 7:45 de la tarda. I acabem amb el temps. Avui dimarts serà un dia assolellat amb temperatures en ascens al llarg del dia i sense precipitacions. Les temperatures se situaran entre els 19 graus i els 32 graus a màximes a la tarda. Pel que fa demà, dimecres, el temps serà més variable amb intervals de núvols i possibilitat de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

Bon dia, bon dia, benvingudes i benvinguts. Una vegada més a l'Històries en Femení, el programa que a partir d'avui podreu sentir tots els dimarts, de 12 a 1, hem canviat el dia, aquí a Radio Caldes o com a podcast sempre que vulgueu. Soc l'Anna Escribano i avui encetem la tercera temporada, de l'Històries en Femení. M'agrada començar sempre fort, de manera potent. M'agrada que el primer programa tingui una història, això, una conversa interessant, una història potent, una entrevista que, o una història que es permeti posar sobre la taula doncs, temes d'actualitat i donant veu a dones que tinguin coses a dir. Aquesta temporada no havia de ser d'una altra manera, no havia de ser una excepció. De fet, avui us havia de presentar una entrevista molt interessant amb una dona que és actualitat i que tenia moltes ganes de venir, i ella de venir i jo de tenir-la aquí davant del micròfon. Però per motius excepcionals i importants, prou importants perquè no sé, perquè ho entenguem, finalment avui no es pot acompanyar. No passa res. La seva història continua pendent i us prometo que la recuperarem més endavant, perquè hi ha converses que val la pena esperar. Mentre esperem, us he portat una altra història. Una història que potser no podia tampoc quedar pendent. És d'aquelles històries que cal explicar, que sobretot cal reivindicar. És una història prou imprescindible. Vinga, va, posem en marxa aquesta tercera temporada i comencem un nou programa d'Històries en Femení.

Bé, prou conegut el tema, és La llegenda del tiempo, que està interpretada per Camarón. Aquesta cançó forma part del tercer àlbum del Camarón i l'he triada perquè avui parlarem de les dones de Lorca, de Federico García Lorca. Lorca va escriure el text d'aquesta cançó l'any 1931 per una obra teatral, que es diu Así que pasen 5 años. Ell parlava, o sigui, sobretot amb aquest text, parla del pas del temps i de com els nostres somnis i desitjos també poden canviar mentre esperem. El poema diu així: el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Que és això, vull dir que els somnis suren sobre el temps, no? com un velero. Bueno, aquesta és la introducció que he triat per això, pel tema que us vull proposar pel programa d'avui. Hi ha poetes que han escrit, que escriuen sobre dones, i després hi ha altres poetes que fan que les dones entrin a escena, no? I que quan hi entren, quan hi són, ja no les puguem deixar de mirar, no? Hi ha dones que estimen, que esperen, que desitgen, que tenen por i que obeeixen, o no, o que es rebel·len, que callen i que fins i tot de vegades moren, no? Doncs basant-se i inspirant-se amb aquestes emocions, amb aquestes actituds de les dones, doncs Federico va crear tot un global de dones, de personatges. Federico García Lorca va ser assassinat la matinada del 18 d'agost de 1936. I aquest any ha fet 90 anys, no? Hem commemorat els 90 anys d'aquest assassinat. Bé, 90 anys després, nosaltres també podem recordar a Federico García Lorca a través de les seves dones, no? De les seves dones, tant les que realment el van acompanyar a la vida com qui va fer de la seva obra la creació a través de personatges, la recreació teatral, també el van acompanyar físicament, però van posar a escena personatges creats per Lorca i també personatges, personatges de les seves obres. És no només parlar del poeta i no només parlar del mite ni de la seva mort, que tot això s'ha parlat molt, sinó que en aquest programa parlarem d'ell, però a través de les seves dones, a través de les dones de Federico. Comencem per la primera, que va ser la que a mi em va inspirar per fer aquesta proposta de programa. Agustina González López. L'Agustina González López va ser una dona que, encara que sigui inventada pel Federico, no, va ser una dona que va existir. Va néixer a Granada l'any 1891. El Federico va néixer 7 anys després, el 1898. La seva família, la família de l'Agustina González, tenia una sabateria al carrer Mesones, d'allà de Granada, i d'aquí li va venir el sobrenom de la Zapatera. Agustina era escriptora, era una dona molt intel·ligent, pensadora, artista, perquè també pintava. Es va voler dedicar a la política perquè va desenvolupar aquesta activitat política, perquè va muntar un partit que després només va tenir 10 vots, perquè clar, estava encapçalat en aquest temps per una dona. Era una dona que llegia, que escrivia, que donava la seva opinió, que això en aquell temps no era corrent, no? Perquè ella entrava en espais on les dones, ella no volia demanar perdó per ser qui era. Ella volia ser ella i volia tenir la llibertat d'expressar-se a qualsevol dels terrenys que la seva intel·ligència, que era molta, li permetia. La Biblioteca Nacional d'Espanya explica que va desenvolupar la seva activitat política, artística i literària
durant el període d'entreguerres, es refereix a les, de les guerres del segle passat, la primera i la segona, i recull la possibilitat de que l'orca s'inspirés en ella per donar caràcter a la protagonista de La Zapatera Prodigiosa, d'una de les obres de l'orca. Això, bé, no ho sabem, no ho sabem de segur, però sí, no sabem si Agustina va ser realment el model de La Zapatera, no ho podem confirmar, però sabem que va existir, que va viure a Granada i que l'orca la va poder conèixer. Evidentment, en aquell moment la imatge que tenim de Granada, si tots dos formaven part d'una intel·lectualitat i és possible artística, doncs és possible que la conegués, i que aquella dona extraordinària doncs li va deixar una petjada i va escriure La Zapatera Prodigiosa.

ja dic, l'Agustina no encaixava i per això, com altres dones que va descriure Federico, això, eren, tenien el poder de no encaixar. Hi ha moltes dones que s'entenen per això, pel poder de no encaixar a la societat. Em refereixo a les dones, als personatges de Lorca. Això, l'Agustina va arribar, ja dic, fins i tot a la política, perquè va crear un partit, i això en aquella Espanya de principis del segle passat era tot una declaració de principis. El 1936, doncs, el món que coneixia l'Agustina es va esfonsar i ella també la van assassinar a Bitner, igual que van assassinar el Federico. El mateix any, el mateix mes que Federico, però clar, no és coneguda. No és, no... Ara s'està recuperant la seva biografia, va sortir un llibre, de fet jo per això la vaig recuperar. Van ser dues vides diferents, però clar, amb una mateixa granada, i una granada que aquell estiu del 36 doncs, es va convertir en un lloc de mort, tant per ella com per ell. Bé, per fer una petita pausa, sentirem a la Carmen Linares i després us explico el perquè d'aquesta cançó.

0: Bé, ja us dic, és la Carmen Linares, que li posa molta, molta emoció, i molta poesia amb, amb aquesta cançó. Això era una cançó popular i Lorca la va adaptar. Li va, bueno, va agafar la lletra i va fer un poema, i d'aquest poema ha sortit la cançó. Ja dic, la Zorongo era una cançó, és una cançó popular, no? I parla, ja ho he sentit, d'amor, diu, tres hores m'estic ria, no? I de desig, de desig i de dolor. I la Carmen la canta també amb molt de ritme andalús, perquè bueno, no deixa de ser una cançó popular andalusa i tradicional. Ara farem un bloc amb el que parlaré de les tres dones que realment físicament van existir, o sigui, van ser persones o dones que van acompanyar a Lorca, i després continuarem amb les seves els seus personatges, els personatges lorquians. La primera de la que vull parlar, evidentment, és de la seva mare. La seva mare es deia Victòria Lorca, i abans que totes les demés va estar ella. Clar. Abans que Federico fos Federico García Lorca, ja hi havia la seva mare, la Vicenta Lorca Romero. Ella era mestra, li agradava molt llegir i educar. Per això també aquesta faceta la va fer amb el seu fill. Li agradava molt, era molt familiar, li agradava molt estar, fer amb la família, la casa, i tenia una sensibilitat que va fer que, bueno, va envoltar la infantesa del Federico, no? Sempre quan pensem en els grans artistes hem de pensar també en les persones que van crear les condicions perquè aquell artista, que en potència ja ho era, pogués arribar a desenvolupar, pogués arribar a ser un artista. I moltes vegades són dones, no? Federico va créixer en un entorn on la música, la literatura, perquè la seva mare, ja dic, li agrada molt llegir, les històries populars que arribaven a casa seva i la cultura, doncs formaven part de la seva vida quotidiana. I la seva mare, que era mestra, doncs va tenir un paper molt, molt, molt important a la seva educació. Bueno, com totes les mares, no? Però en aquest cas, doncs, encara més, demostrable. Dècades després també apareixen altres dones que surten als sobre els escenaris i que alguna cosa tenen d'aquesta dona, de la seva mare, de la casa on ell va viure. De les dones que va conèixer i de les veus que havia escoltat allà en aquella casa, ell va atrapar totes aquestes històries que havia sentit i després doncs, les va fer internacionalment populars. Hi ha un llibre que es diu Cartes de Vicenta Lorca a su hijo Federico, que podeu trobar a les biblioteques, i hi ha un text a darrere que diu: tot i que la Fundació Federico García Lorca va publicar les cartes conservades pels hereus que el poeta va enviar a la seva mare i a la resta de la seva família, es coneixia poc de les escrites per la senyora Vicenta al seu fill. Només se'n coneixen alguns fragments publicats en les edicions de l'epistolari lorquià. I aquest llibre, Cartes de Vicenta Lorca a su hijo, recull aquestes cartes, no?, que la mare li enviava al seu fill quan estava, doncs, por ahí, estava de viatge. Continuo parlant de les dones de la seva família, perquè el Federico va tenir dues germanes, la Concha i la Isabel. Parlaré també, bueno, també us recomano un llibre que es diu Recuerdos míos, de la Isabel. De la Concha se sap menys, però de la Isabel no, de la Isabel García Lorca se'n sap. Que també, a darrere del llibre, el podeu trobar també a la biblioteca, aquest llibre. A darrere del llibre hi ha una nota que diu: per damunt de les vicissituds personals, les memòries, o sigui, aquestes memòries recuerdos míos d'Isabel García Lorca són sobretot una vocació emotiva dels ambients i les persones que van conèixer a Isabel, i a través d'Isabel, el seu germà. La seva sensibilitat i capacitat d'observació donen nova vida a molts d'aquells moments crítics i ens ofereixen retrats inesborrables de figures també de Lorca, doncs com Falla, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano. Sobretot, totes aquestes històries que expliquen aquest llibre planegen molt per sobre d'aquell món que va viure el seu germà, el Federico. Vull dir, per donar a conèixer com era, no?, tot l'ambient a través dels ulls de la seva germana. Bueno, la història de la Isabel, la història d'una persona que va fer també història perquè va conviure al costat del Federico. Ja dic, les dones del Federico van tenir un paper molt fonamental, fins i tot, com el cas de la Isabel, després de la seva mort. Perquè, bueno, ella era professora, era intel·lectual també, i amb el temps, pues, va esdevenir la gran guardiana de la memòria del seu germà, no? Perquè, bueno, encara que Federico va ser assassinat, doncs l'obra l'havia de sobreviure i algú s'havia d'encarregar de recollir tot això. Perquè és necessari, perquè una obra sobrevisqui, doncs calen llibres, calen arxius, manuscrits, fotografies, cartes i persones disposades a conservar-los. La Fundació Federico García Lorca es va construir precisament al voltant del llegat familiar i dels documents que va conservar la seva família i concretament la seva germana, la Isabel. És una de les històries poc conegudes també del Federico, tota la custòdia de la seva memòria. Mentre el poeta es convertia en mite, doncs elles guardaven els papers. Al principi, la Isabel, bueno, quan era petita, va ser per Federico la Isabelita, o la niña, no? Ella ja amb el poeta ja col·laborava amb les primeres funcions teatrals, com a nena que era. Sobretot és famós que va escriure una petita obra que es diu Dia de Reyes, que la va escriure el 23, l'any 1923, juntament amb el Manuel de Falla, i la seva germana va estar allà, va representar un paper, no? La Isabel va ser alumna de la Institució Libre d'Ensenyança i una dona molt del seu temps, no? Que ella va formar part de la generació republicana, que va reivindicar els drets de les dones. Per això va estudiar per ser mestra, ella volia participar en aquesta revolució republicana, i perquè era una professió que era important, però no li va donar massa temps d'exercir-la. Per què? Perquè la Guerra Civil i l'assassinat del seu germà, doncs, que la van agafar a Madrid, doncs la va obligar a marxar a l'exili. Va tornar a Espanya als anys 50 i el seu únic objectiu en aquell moment va ser això, defensar i difondre el llegat del poeta, del seu germà. Fins i tot va oblidar la seva pròpia carrera d'escriptora. Va escriure una autobiografia que, bueno, sobretot als últims temps, però ella es va dedicar a això, a muntar la fundació i a recuperar tot el llegat del seu germà perquè no es perdés. Va morir amb 91 anys, O sigui, li va donar la vida per fer això, per fer tota una feina que si no estaríem on estem. Hi ha un poema de Federico dedicat a la seva germana, que ara us llegiré. És molt guapo. Es diu Mi hermana. Mi hermana canta. La tierra es una naranja. La luna, llorando, dice, yo quiero ser una naranja. No puede ser, hija mía, aunque te pongas rosada. Ni siquiera limoncillo. Qué lástima. Em va agradar quan vaig veure que li havia dedicat, clar, era una nena, era més joveneta que ell, I ella, doncs, bueno, la devia estimar tant que li va escriure poesies, i aquesta és una. Trobaria més dones reals, que la van acompanyar, però ara només us parlo d'una altra i després ja dels seus personatges, que són prou ferms. Us parlaré, evidentment, de la Margarita Xirgu, la Xirgu. La dona que va donar cos a les paraules que Federico va escriure, no? Una dona que no, clar, no era de la seva família, però que va acabar sent imprescindible. La Margarita Xirgu, una actriu catalana, va ser una de les grans intèrprets del teatre del segle XX. I per a Federico, clar, molt més que una actriu, no? Va ser amb ell una còmplice, una creadora, una dona que va confiar en ell des del primer moment, des del moment que va llegir les primeres obres d'ell, no? Va estrenar, doncs, obres molt fonamentals de Lorca, la Mariana Pineda, Yerma, Doña Rosita la Soltera, i va també, evidentment, va interpretar Bodas de Sangre i La Zapatera Prodigiosa. La relació entre tots dos, doncs, va ser artística, però també molt, molt personal. Estaven molt lligats una amb l'altra. Lorca sabia que havia trobat una actriu capaç de fer una cosa extraordinària amb la seva obra, que era donar carn a les seves paraules. Perquè una obra de teatre, això, no viu en un paper. Viu quan algú, en aquest cas dones, pronuncien les paraules que el poeta o l'artista, no? L'escriptor ha escrit. Quan un cos entra en escena, això, quan una dona mira el públic i interpreta o diu les paraules, bueno, quan la veu tremola, perquè segurament moltes vegades la Xirgu i totes les intèrprets de Lorca, de l'emoció, fa que les seves veus tremolin, aquesta actriu es converteix en una persona, en el personatge, i això és el que va fer la Xirgu. Bueno, la Xirgu i després la Núria Espert i altres dones, no? La Xirgu especialment ho va fer amb Yerma. Al setembre de 1935, a Barcelona, doncs Xirgu va interpretar Yerma amb un èxit extraordinari. El mateix Federico García Lorca va reconèixer públicament la gran importància que la Xirgu, o la Margarita Xirgu, va tenir amb la seva trajectòria teatral. Però la història no acaba aquí, perquè després va arribar l'any 1936 i van assassinar a Federico. I la Margarita, que era lluny d'aquí, era, penso que a Mèxic, doncs va agafar tota la seva obra i des de l'exili la va... El poeta ja no podia continuar escrivint, però ella sí podia continuar parlant i va continuar representant les seves obres, fent que Lorca continués visquent, no? Després de la mort de Lorca, doncs Xirgu va portar Doña Rosita, Bodas de Sangre, Yerma, La Zapatera, totes les obres als escenaris americans, que és on de moment es va exiliar. I així, doncs, va passar una cosa molt, molt bonica. Federico ja no hi era, però les seves dones van continuar vivint. La Mariana, la Yerma, la Rosita, no? La Zapatera i més endavant, doncs, la Bernarda. Sentim.
1: Aquí. Aquí quiero estar. Y tranquila. ¿Ya todos están muertos? A medianoche dormiré. Dormiré sin que ya me aterren las escopetas o el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas, azotadas por la lluvia, para ver el rostro de sus hijos. Yo no. Yo haré con mi sueño una fría paloma de marfil que lleve camelias de escarcha sobre el campo santo. Pero no, campo santo no. Campo santo no. Lecho de tierra, cama que los cobija y que los mece por el cielo. Ay, hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo mirando y hoy estas cuatro paredes.
0: Bé, he triat aquest fragment, és la Núria Espert, evidentment, segur que...

a la casa de Bernarda Alba, concretament del personatge de Bernarda, de Doña Rosita, doncs hi ha trossos. Però bueno, ja he agafat aquest perquè és molt... Sobretot mostra molt que era com un... Com si ell... perquè Lorca parlava molt de la mort, com si ell ja tingués un... fos premonitori, no? Que moriria jove i moriria aviat. Bé, doncs ara sí, ara hi ha les dones que el Federico va crear, no? Que són molt potents i molt... Entrem al teatre, evidentment, no del tot, perquè això, les fronteres entre la vida i la literatura no són mai... no són tan netes, no? Una dona real doncs pot convertir-se en personatge i al revés, un personatge es pot convertir en una dona real a l'escenari. Una experiència qualsevol també pot convertir-se en una tragèdia o fins i tot un desig. Qualsevol desig es pot convertir en una poesia. O les injustícies de la societat... Això. Per això hem de parlar de les dones de Lorca quan estem pensant, quan estem commemorant els 90 anys del seu assassinat. No ens podem limitar a dir, bueno, ja està, les dones atrapades en conflicte. No, hem de pensar en aquests personatges. No? Mira, de moment comencem per la Mariana Pineda, no? Una dona que va dir que no. Comencem perquè va ser una dona real, va ser una heroïna de la història de Granada i una dona que Lorca va convertir en un símbol. La Mariana Pineda va participar a la causa liberal contra l'absolutisme del Ferran VII i acaba sent executada. Lorca podia haver escrit una obra política sobre un home, però no, va escollir una dona, la Mariana. La Mariana és una dona, és amant, és mare, estima els seus fills, però també és un subjecte polític. Ella té idees, ella pren decisions, assumeix les conseqüències, assumeix la responsabilitat d'aquestes decisions. I mor per això, per allò que creu. La Margarita Xirgu va estrenar Mariana Pineda i la va convertir en una de les seves grans recreacions. Va ser una de les constants de Lorca. La dona no és només la persona que estima l'home, que té els sentiments aquests de mare. Sí que és una dona que estima i que pensa i que decideix, però que també... això, aquestes decisions assumeix les conseqüències fins a l'últim moment i el Lorca la va triar per parlar d'injustícies i de dones fortes, valentes i això i bueno, la va fer un gran personatge i la Margarita també la seva interpretació. Una altra de les dones de Lorca que està inspirada, com he començat també al començament del programa, és la Zapatera, que està basada, es creu que hi ha una connexió amb l'Agustina González, perquè ara apareix com una possible ombra literària de la Zapatera, però no deixa de ser això, una dona jove, el personatge una dona jove, inquieta, molt desafiant, ella desafia perquè és inconformista. Per preparar el programa, de fet, jo vaig... perquè no l'havia vist o no la recordava, l'obra de teatre, i ella és desafiant. Ella és el que vol ser. No es deixa ni bueno, els pretendents que tenen, no es deixa ella, el seu amor és ferm pel seu marit i fins a l'últim moment. No vol, ella no vol dir que li diguin com ho ha de ser. No, ella és com és i ja està, i forta fins a l'últim moment. I això, per això la connexió amb l'Agustina doncs és una mica temptadora, no? Dius, és molt possible, és molt possible. És per això la Biblioteca Nacional

creu que hi ha una possible inspiració. Un altre personatge del que parlarem una mica més ara, posarem una mica de música, però que passarem després a parlar, un personatge de Lorca, és la nòvia. És la nòvia. Vale, la nòvia de Bodas de Sangre. Ara posarem una cançó que, bueno, es diu La nana del caballo grande. La sentim.

Això, ea, ea, ea, no? La nana. He triat una nana perquè, bueno, les nanes són cançons de bressol que canten les dones, no? Els infants. I aquesta és, bueno, és una peça molt, molt inquietant. A partir de l'obra de Lorca s'ha creat tot un univers musical, no? I aquesta és una peça com molt, molt inquietant. És molt, no sé, és trista, és forta, no? Parla de la nit, del cavall, d'una mare, del nen, no? Fins i tot sembla que parli també de la mort. I tot allò que Lorca, no sé, potser semblava innocent, doncs després es va carregar de presagis, no? Vist des d'ara, sembla que tingui molts presagis. Bé, doncs ara sí, ara continuem parlant dels seus personatges, no? Parlem de la núvia, de la núvia de Bodas de Sangre, no? Una dona que, bueno, que queda atrapada, ha de casar-se, perquè ha de complir, però estima amb un altre home. I aquest desig, doncs, entra en conflicte amb totes les normes que la societat ha construït, al voltant d'ella, al seu voltant, bueno, al seu voltant i al de totes les dones. Ens diu una cosa una mica incòmoda. Què passa quan una persona, una dona en aquest cas, desitja una cosa que la societat li prohibeix? Què passa? Doncs això, la resposta, segons el món que va construir Lorca, és tràgica, és una resposta tràgica. Doncs per què? Perquè la passió no és lliure, no? El cos en aquest cas no és lliure, ni l'amor sí. L'amor és lliure, l'amor es pot tenir de qui sigui, però bueno, això, la societat ha construït al voltant unes normes, doncs, que no permeten que aquest amor, aquest desig es pugui desenvolupar. I la dona d'aquest món de Federico, pues, doncs, paga un preu molt alt, especialment alt en aquest cas, no? Perquè això, el desig de la núvia s'enfronta a la llei que està, les lleis que estan establertes. Tenim un altre personatge, la Yerma, que estem també en aquesta línia, no? Quan una dona creu que la maternitat converteix la maternitat en un destí, no? I és un dels grans personatges femenins del teatre universal, Yerma. Yerma vol ser mare, no pot, i aquesta impossibilitat, doncs, es converteix en una obsessió. Però hi ha una pregunta molt, molt profunda, no? Per què Yerma necessita ser mare per sentir que la seva vida té sentit? Per què? Doncs perquè també això, perquè la societat li ha ensenyat que aquest és el seu destí. La seva identitat, la seva funció, el valor. Ella com a dona no té valor si no desenvolupa, si no arriba a aquesta maternitat. I aquí, doncs, Lorca no està simplement parlant de maternitat, no. Està parlant de la societat que assigna a les dones un paper i del dolor que produeix quedar-se atrapada dins d'aquest paper. Dins del paper que t'ha assignat a la societat. El mateix Lorca va definir Yerma a partir del contrast de la esterilitat i d'allò que dona vida, no? Hi ha un contrast aquí. Yerma no és una tragèdia, i la seva protagonista, millor dit, sí, Yerma és una tragèdia, no és que no sigui una tragèdia, és una tragèdia. Per què? Perquè la seva protagonista està atrapada dins de les seves pròpies conviccions. No és una dona lliure. Aquí tenim com la nòvia, no? No són dones lliures. És una dona que està desesperada, una dona que no troba sortida, perquè bueno, la seva finalitat no es pot
desenvolupar, no arriba, no pot arribar a ser. Bueno, això és prou tràgic, eh? Després tenim a Doña Rosita, eh? La dona que espera, Doña Rosita, la soltera. Una dona que espera, que aquí diu igual, o sigui, la societat li ha dit que ha de tenir parella, doncs espera que li torni a l'home que estima i passa el temps. Un any, un altre, i la joventut li passa, i el futur que amb ella li havien promès, doncs no li arriba. A diferència de la germa i de la nòvia, doncs ella no acaba protagonitzant una tragèdia de sang, una tragèdia física, però sí, però la seva tragèdia existeix i és silenciosa. És en el temps, és el temps que passa mentre ella espera que torni a l'home, el temps que converteix una jove doncs en una dona gran, que aquestes esperances doncs, es van diluint en el temps. I aquí Lorca doncs, es parla d'una dona que està patint un altre tipus de violència, que per què? Perquè és una vida que no arriba a viure, és un altre tipus de violència, no és tràgica, no és una tragèdia, però és un altre tipus de violència que suporta com a dona. I bueno, hi arribem això a la Bernarda, la dona que també és presó, ella mateixa és presó, la Bernarda. La casa, el dol, les filles i una dona que mana, que és ella, la Bernarda Alba. Bernarda controla, vigila a les seves filles, els hi ordena el que han de fer, les castiga, imposa els 8 anys de dol. Perquè hi ha una cosa que és fonamental, que ella també és una dona. Ella és una dona. I això complica tota la història. Perquè la Bernarda no és simplement un monstre que oprimeix les seves filles, que ella també és el producte d'una societat. Una societat que amb ella li ha ensenyat que l'honor és el més important. És molt més important que la felicitat. Les aparences. L'aparença que fins i tot és més important que la veritat. És una dona que ha de controlar el seu cos com a dona, que el desig, per ella el desig és perillós, i per això ella, tot aquest control i aquest desig controlat el transmet a les seves filles. Exercint això, la mateixa presó que ella té, que ella pateix, pues, també la vol l'exercir sobre les seves dones. I bueno, i aquí apareix l'Adela. L'Adela, que ella no. Ella vol viure. Adela és una dona jove, una dona que estima, una dona que bueno, com altres personatges, no accepta. No accepta aquesta imposició, aquesta vida de la seva mare. I per això es converteix en la gran rebel de la casa de Bernarda Alba. El seu conflicte no és només amb la Bernarda, és amb tot el sistema, amb el poble, amb el que diran, amb l'honor i amb el paper que aquest sistema li ha dit que li correspon, que li ha dit aquest és el teu paper, i amb la seva pròpia família. L'Adela vol viure, que és la seva gran felicitat, és això, seria viure. I en el món de Lorca, voler viure pot ser un acte de rebel·lió. És un acte de rebel·lió, és la manera de dir, que té Lorca de dir això, ser lliure és viure és ser lliure. És important que recordem que la casa de Bernarda Alba la va acabar d'escriure el juny del 1936, 2 mesos abans del 19 de juny, 2 mesos abans de ser assassinat. I que no, aquesta peça no es va poder estrenar fins a l'any 1945. Per tant, és una obra
escrita gairebé a les portes de la seva mort, però que es va poder interpretar i la podem llegir amb una emoció especial, no? Perquè ell no la va poder veure amb escena, no? Això va ser és molt maca, no? És una casa tancada, un món que s'acaba i una dona, una noia, que crida que vol ser lliure. Doncs això, les dones de Lorca continuen parlant, tots els seus personatges continuen parlant a escena i tenen tanta actualitat i tanta veritat que són això, són actuals, són vives, completament vives. Al final, totes podem dir que es plantegen una pregunta, no? Qui decideix com hem de viure? Perquè els seus personatges, encara que són incòmodos, encara es fan preguntar-nos, no? Què vol dir ser lliure? Què vol dir ser lliure? Pues segons les personatges, això, la lluita, el lluitar. Això, el 18 d'agost del 36 van assassinar Lorca, però Lorca no va morir. Continua visquent els escenaris i nosaltres podem continuar llegint doncs les seves cartes, les cartes de la seva mare i la vida descrita per la seva germana. Hi ha altres artistes que van posar música als seus poemes. Jo la veritat és que no he trobat veus femenines que m'hagués agradat portar aquí amb els poemes de Federico García Lorca. I per acabar doncs, he triat una cançó amb veu de Paco Ibáñez, que es diu Mi niña se fue a la mar. És una cançó molt bonica. I amb això m'acomiado fins la setmana vinent. Ja hem fet el primer programa d'aquesta tercera temporada. Espero que us hagi agradat. Potser no havíeu mirat a Lorca des d'aquest punt de vista femení, des de bé, com ell veia les dones, com les va descriure, com les va viure, i això. Espero haver obert una finestra. Fins la setmana vinent, i continuo despedint-me amb un pensament a tot el que està passant a Palestina. Salut i fins la setmana propera.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
2: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
3: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
4: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
5: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimarts 15 de setembre i començarem amb una notícia molt positiva per a l'Institut Manolo Hugué. I és que després de molts anys demanant als serveis territorials la climatització de les aules, han estat inclosos en la llista dels 100 centres educatius públics que seran climatitzats abans del juny de 2028. A banda d'aquesta notícia de millora d'equipaments municipals, també parlarem d'una altra que va relacionada, i és que la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, va avançar ahir en aquesta casa que el sostre del pavelló de la Torre Roja ja està a punt i que s'espera que no hi hagi goteres a partir de la reforma de 35.000 euros que han fet. A banda d'això, també ens farem ressò de com evolucionen les obres de l'antiga piscina de les Cremades i del nombre de votacions que s'han aconseguit a la nit de l'esport. I parlant d'esport, continuarem gràcies a la notícia de l'Elna Francès, la patinadora calderina, que s'ha classificat per al Campionat del Món i que haurà de viatjar a principis d'octubre fins a Sud-amèrica. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'Institut Manolo Hugué és un dels 100 centres educatius públics del país que són dins la llista de prioritaris per climatitzar abans del juny de 2028, una llista feta pel president Salvador Illa amb motiu dels dos anys de la seva presidència i amb una inversió de 100 milions d'euros. Des del centre educatiu de Caldes han rebut la notícia a través dels mitjans de comunicació i han remarcat que porten temps comunicant-ho als serveis territorials. L'Ajuntament ha dedicat 35.000 euros de pressupost per aturar les goteres al pavelló de la Torre Roja. Al febrer d'aquest any, el 2026, el CH Caldes, el Club Hoquei Caldes, va haver d'aturar un partit contra l'Alcoi per les goteres i va suposar una sanció i una càrrega econòmica. Després d'això, l'Ajuntament va posar remei amb una reforma que ha arribat 7 mesos més tard i que resten a l'espera de que plogui per saber com han anat les obres. A més d'aquest equipament, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, ha anunciat que les millores de l'antiga piscina de les Cremades van en bon peu i es té previst una finalització de manera puntual. Aquesta setmana té lloc la quarta edició de la Setmana de la Poesia a la Sala Petita del Casino, organitzada pel Casino de Caldes i Acció Cívica Calderina. Avui i el divendres es celebraran diversos recitals de poesia de la mà de diferents poetes i acompanyats amb música original, un festival gratuït i per a tots els públics. Avui és l'últim dia per votar els esportistes i equips de la nit de l'esport. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda se celebra la desena edició de la nit de l'esport a la plaça del Carme i ja van més de 600 votacions comptabilitzades a través de la plataforma Decidim. El guardó especial que s'entrega bianualment és un dels actes de celebració i reconeixement per als esportistes de la vila. La patinadora calderina del Club Patí Tona, Elna Francès, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa celebrat a la ciutat italiana de Ponte di Legno els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat pels World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem a repàs del sumari amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 19 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Però pel que fa a demà, tenim alerta groga per risc de pluges. Es preveu uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a les hores de la tarda. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable, amb intervals de núvols i amb la possibilitat elevada de precipitacions, i les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
5: L'Institut Manol Oguer és un dels 100 centres educatius públics del país que són dins la llista de prioritaris per climatitzar abans del juny de 2028, una llista feta pel president Salvador Illa amb motiu dels 2 anys de la seva presidència i amb una inversió de 100 milions d'euros entre les que es troba l'Institut Calderí Manol Oguer. Des del centre educatiu de Caldes han rebut la notícia a través dels mitjans de comunicació, una notícia que ha estat positiva però que remarquen que ja fa temps que s'havia comunicat als serveis territorials que les aules no aguanten l'augment de temperatures produïdes pel canvi climàtic. La directora de l'Institut Manol Oguer, Margarita Bartoli, ha destacat als micròfons de Ràdio Caldes que poder gaudir de climatització a les aules és una qüestió de salut i de condicions d'aprenentatge.
6: Bé, rebem aquesta notícia doncs, amb molta satisfacció i alleujament. Ja fa temps que s'havia traslladat a serveis territorials, i és que les aules doncs, no aguanten les temperatures d'ara. De fet, nosaltres ens hem assabentat pels mitjans i aquí comencem aquest curs amb 734 alumnes i dir que al setembre i al juny hi ha hores que fer classes doncs, es fa molt difícil. És a dir, no és una qüestió de comoditat, és una qüestió de salut i de condicions d'aprenentatge.
5: Aquesta llista de centres prioritaris ha seleccionat els equipaments segons la situació més insostenible i el Manol Oguer és un d'ells. En un principi, segons ha anunciat Salvador Illa, abans del 2031 tots els centres públics de Catalunya estaran climatitzats, amb una inversió de més de 2.500 milions d'euros, unes millores que abarquen un total de 2.530 escoles i 51 residències. Així ho ha explicat el president Salvador Illa ahir al vespre.
7: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
5: Ara, l'Institut Manol Oguer, que acull cursos de secundària, batxillerat i 6 graus de cicle formatiu, haurà d'esperar aquests 2 anys per veure si es veu recompensat per estar a la llista dels 100 centres educatius públics, un document que s'ha posat un plaç fins a l'estiu de 2028, just quan hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
5: L'Ajuntament ha dedicat 35.000 euros de pressupost per aturar les goteres al pavelló de la Torre Roja. Al febrer d'aquest any, el Club Hoquei Caldes va haver d'aturar un partit contra l'Alcoi per unes goteres i va suposar una sanció i una càrrega econòmica. L'Ajuntament, des de llavors, ha buscat una solució i ara sembla que han solventat el problema, tot i que restem a l'espera de que plogui. Aquell mateix mes de febrer es va buscar una solució per a l'equipament i ara, un cop han fet la reforma, esperen que resolgui el problema. Solapar les planxes translúcides amb les opaques amb silicona. Així comunicaven l'acció al regidor d'Urbanisme Jordi Martín a les xarxes socials de l'alcalde Isidre Pineda aquell febrer de 2026.
8: Veiem que la solució a priori que es fan totes les cobertes és el solapament. D'alguna manera, les planxes de material translúcid estan per sobre de les planxes de material opac, per tant, perquè l'aigua vagi caient fins als recollidors, però el pendent d'aquesta coberta, quan es va construir, no és gaire elevat, i per tant, el que passa és que per aquest punt, en el moment en què bufa el vent, l'aigua passa per sota i d'alguna manera esquiva aquest solapament. Això es pot evitar amb aquestes barreres que es posen amb algun tipus de material acrílic, tipus silicones, per intentar doncs, evitar que aquesta aigua torni a entrar cap dintre i, per tant, acabi produint aquesta gotera. Això és el que farem. L'actuació consistirà en fer un increment molt important d'aquesta actuació i també és important remarcar que la instal·lació de les plaques fotovoltaiques no té res a veure amb aquestes goteres perquè estan totes col·locades a la zona opaca amb el seu propi anclatge. El problema el tenim detectat, és aquí i és on caldrà posar la solució.
5: Des del consistori es lamenten de com ha anat la situació de tot plegat i associen el problema a la climatologia i la calor, perquè l'equipament va ser renovat el 2019. Ara, amb aquest nou canvi, esperen haver solventat el problema. Segons ha explicat la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, la prova de foc la tenen aquest dimecres, que té previst ploure. Així ho ha explicat el nou programa d'esports d'aquesta casa, l'Esport que vull, a Ràdio Caldes.
9: Tenim esperança que dimecres plourà. A veure, serà la prova de foc.
10: Els equips d'hoquei a tan bona categoria.
9: Sí, sap greu aquestes coses. El que passa que la intervenció es va fer el 2019. Llavors,
10: no s'ho
9: tampoc
10: esperava.
9: Ens ho esperàvem que passés això. I està fent aquesta calor tampoc ajuda, saps? Perquè
10: es dilaten els materials.
9: Exacte, ens ha passat això, ara ho estem solucionant i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva.
5: Ara, 7 mesos després de la reforma, està feta amb una inversió de 35.000 euros d'un equipament que va ser reformat el 2019. El procés que s'ha seguit en la solució de l'equipament ha estat el mateix que van comunicar en el seu moment i des del consistori esperen que no torni a succeir. Així ho explicava durant el programa als micròfons de Ràdio Caldes.
9: S'han invertit 35.000 euros com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia. O sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida i la junta, val? Uh-huh. Quan feia vent de la junta s'aixecava i què passava per allà? Es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tota, de punta a punta, totes les juntes que hi havia. I esperem que ara funcioni. Ens han dit que sí, no ho sé.
10: Confiem, no?
9: Actuació n'hem fet. És la tercera actuació que fem, eh? No deixem d'actuar. El que passa que
11: no trobem, problema, vols dir?
9: Sí, no trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
10: Confiem
9: que sí.
5: Amb la notícia que va avançar sobre la inversió de l'equipament esportiu del pavelló de la Torre Roja, també va poder avançar sobre les obres de les antigues piscines de les Cremades. Aquestes millores van començar a finals de juliol i ara, segons ha explicat la regidora Meritxell Fabregat, van a temps. Pel moment ha retirat el vas i ara els queda la part més tècnica, com els conductes elèctrics i hidràulics. La regidora d'Esports Meritxell Fabregat en declaracions a Ràdio Caldes.
9: Ja hem començat amb l'actuació de arreglar la piscina antiga. Sabeu que vam tenir una subvenció nominal, vol dir que la Generalitat ens va donar molta part de diners, quasi bé tota, per arreglar la piscina antiga, que és molt necessària, la veritat. Les obres van on time, tenim fins al desembre per arreglar-les i anem superbé. Hi han tret el vas, val? I llavors doncs faran tot el que és la part més
10: tècnica, no?
9: Dels conductes i bueno, la part més d'electricitat.
10: Ara volen, o sigui, la intenció és que ja també jugui el waterpolo i tal, no?
9: Exacte, ja anaven les seccions.
5: Unes obres que gràcies a la inversió de la Diputació de Barcelona amb més de 500.000 d'euros i prop de 100.000 per part de l'Ajuntament han pogut arreglar unes piscines amb més de 50 anys d'antiguitat. Aquestes obres estan previstes finalitzar al desembre i permetrà al CN Caldes completar el servei de les seccions esportives com el waterpolo, la natació o el triatló.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
5: El Casino de Caldes celebra la quarta edició de la Setmana de la Poesia. Des d'avui fins al 18 de setembre, la sala petita del casino acull a les 7 el recital de poesia a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol, un acte que estarà acompanyat de la música del grup A Contrallum i que és gratuït i per a tots els públics. El divendres d'aquesta setmana, el 18, hi haurà la segona activitat de l'esdeveniment. La sala petita rebrà recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard García, tot presentat per Àngels Marzo, l'editora de Pagès Editors. Aquesta activitat està organitzada per Acció Cívica Caterina i el Casino de Caldes.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
5: Avui és l'últim dia per votar els esportistes i les esportistes i equips de la nit de l'esport. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda se celebra la desena edició de la nit de l'esport a la plaça del Carme i ja van més de 600 votacions comptabilitzades a través de la plataforma Decidim. El guardó especial, que s'entrega bianualment, és un dels actes de celebració i reconeixement per als esportistes de la vila. En aquest, la ciutadania pot escollir els millors esportistes del municipi. Durant l'acte, entitats de l'esport local i personalitats seran els encarregats i encarregades d'entregar els guardons dividits en tres categories. Així ho ha comunicat la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, al programa L'Esport que Vull de Ràdio Caldes.
9: Doncs bé, el dia 25 de setembre, el divendres, celebrem la desena nit de l'esport, és bianual, i bueno, s'entreguen els premis, els seus valors, a la seva evolució, la seva trajectòria, als esportistes de Caldes que s'ho hagin merescut. Hi ha tres tipus de premi: un és el que les entitats mateixes presenten com a candidat, i aquest és via directa; un altre, la comissió de l'esport, que la configurem membres de l'Ajuntament i polítics i tècnics. Llavors també d'aquests 12 que ara en aquest cas han sortit de la comissió de l'esport, la gent a votació popular.
5: La primera categoria, els proposats directament per les entitats esportives del municipi; la segona, decidits per la comissió de la nit de l'esport, formada per representants tècnics i polítics de l'Ajuntament; i finalment, la tercera, on s'entregarà el guardó especial escollit directament per la ciutadania entre totes les candidatures que formen part del llistat de guardonats per la comissió, una ciutadania que ja ha fet més de 600 vots i que els calderins tenen avui com a últim dia.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
5: Anem a fer un petit repàs de l'actualitat esportiva. La patinadora calderina del Club Patins Tona, Erna Francès, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic. La seva participació al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte di Legno els dies 3 i 12 de setembre, ha donat els fruits per anar al Mundial. La jove esportista ha aconseguit classificar-se en la quarta posició d'Europa en la categoria sènior, una fita que l'ha valgut perquè la Federació Espanyola de Patinatge la convoqui als World Skate Games, que se celebren a la capital del Paraguai, Asunción, el pròxim 2 d'octubre fins al 18 del mateix mes. Anem ara amb la informació en format més breu. El professor de l'Escola de Música Joan Valls, Filippo Fanó, ha estat nominat als Premis del Teatre Musical Català. Filippo és el responsable de la direcció musical i pianista de l'obra No són maneres de tractar una dona, un aclamat thriller psicològic musical basat en la novel·la de William Goldman i amb el llibret Música i Lletra de Douglas Cohen, tot adaptat al català per Sílvia Sanfeliu. Aquesta obra va estar activa durant el mes de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona i el professor de l'Escola de Música Calderina, Filippo Fanó, ha estat nominat a millor direcció musical. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i transformen en un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys. Us podeu inscriure a través de la web de l'Ajuntament. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Ja es poden presentar candidatures al Premi Lismivo fins al 5 d'octubre, uns premis que atorga el Consell Comarcal del Vallès Oriental i que consisteixen a reconèixer i valorar públicament la tasca social en la integració laboral de les persones amb diversitat funcional i la responsabilitat social corporativa d'empreses amb seu social a la comarca. Les empreses que tinguin contractes de treball de persones amb diversitat funcional es poden presentar als premis que donen publicitat a l'empresa guanyadora a través dels mitjans comarcals. I acabem amb el temps. Avui dimarts 15 serà un dia assolellat amb temperatures en ascens al llarg del dia i sense precipitacions. Les temperatures s'estan situant entre els 19 i els 32 graus amb les màximes a aquesta tarda. Pel que fa demà, tenim alerta groga pel risc de pluges. Es preveuen uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable, amb intervals de núvols i amb possibilitat elevada de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dimarts 15 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterdé i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la can... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
2: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
3: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
4: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bon dia i bon dimarts, 15 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 15 de setembre, avui amb molt futbol, més enllà de la notícia del dia, la confirmació que l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029, quan l'estadi ja estigui del tot acabat amb les seves obres ara en curs. Avui farem la prèvia de la jornada intersemanal de la primera masculina, que obre avui la sisena, el Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés, amb el conjunt perico que ve de guanyar, recordem, a Pamplona, i buscarà el segon triomf consecutiu, tenint en compte també que torna a jugar divendres el primer partit de la setena jornada, en aquest cas a casa, contra l'Elx. Demà serà el torn del Barça, que juga a casa, a l'Spotify Camp Nou, contra el Racing de Santander. També escoltarem Hansi Flick, que ha comparegut aquest mateix migdia en roda de premsa. L'escoltarem sobretot també sobre aquesta notícia de la Champions del 2029. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb el repàs de com està la situació al grup 5 de la tercera federació masculina. Després de dues jornades consecutives, ahir no en vam parlar, avui repassarem, com dèiem, com està aquesta situació després de dos partits jugats i també ja amb la mirada posada a l'inici de la Lliga Elite, que comença aquest cap de setmana vinent amb un derbi usonenc, per exemple, destacar que es podrà veure, per cert, a la xarxa Més entre el Manlleu i el Vic. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb en Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui mateix s'ha fet oficial, Spotify Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions el 2029.
1: El comitè executiu de la UEFA ha apostat pel recinte culer, entre d'altres motius, per la seva capacitat, que serà de 105.000 espectadors un cop acabin, això sí, les obres. Aquesta final es disputarà el 2 de juny de 2029 i serà la tercera final de la màxima competició europea que acull el Camp Nou. Recordem-ho, la de 1989, amb triomf del Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la de 1999, amb victòria agònica del Manchester United contra el Bayern de Múnich, amb aquella imatge icònica d'Oliver Kahn, el porter alemany, doncs, al terra, batut després de perdre aquesta final amb remuntada inclosa.
0: Amb aquests dos gols, el temps afegit de l'equip anglès, recordem, per tant, fa 30 anys que no es juga cap, pràcticament 30 anys que no es juga cap final de la Champions a Barcelona. Recordem que la final d'aquesta temporada es juga a Madrid, al Metropolitano, i la del 2028, la de l'any següent, a Múnich. A tot això, l'Espanyol avui obre la sisena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra el Rayo Vallecano, és el segon partit dels tres que afronta l'equip de Manolo González a només 6 dies. Els blanquiblaus tindran la baixa de Jofre Carreras amb molèsties al pubis. Més enllà dels lesionats de llarga durada, Quique García i Javi Puado. Tampoc no ha viatjat un dels nous fitxatges, el defensa cedit per l'Athletic Club de Bilbao, Antoni Gorosabel. El duel, recordem, avui a les 7 de la tarda a Butarque.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Racing de Santander a l'Spotify Camp Nou.
1: Els blaugranes líders invictes de la Lliga buscaran sumar 3 punts més per continuar al capdavant de la classificació.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, principalment sobre la notícia del dia, aquesta final de la Champions el 29, en aquest cas al Camp Nou. Evidentment, demà en farem una prèvia més extensa d'aquest Barça-Racing. Aquesta jornada intersemanal és la penúltima abans de la primera aturada pels partits de seleccions.
1: No sé si és, perquè l'Espanyol tornarà a jugar aquest mateix divendres a les 9, obrint la setena jornada a casa contra l'Elx, mentre que el Barça visitarà dissabte també a les 9 el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.
0: En bàsquet, bones notícies per al Barça i dolentíssimes per a l'Ilea.

0: No, i pel periodista Sergio Parala, i que reunirà algunes de les estrelles dels dos campionats, masculí i femení.
1: El repassem. Pel que fa als equips catalans, aquests seran els representants.
0: I seran Eli John Diaye, de la Sisa Joventut, Oleg Balcerovski, del Barça, Pep Busquets, del Fiat Girona, Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, i Piero Riola, del Kit Anas a Manresa, a més de Guillem Vives, del Saragossa, els esblaugranes Curic, representant de l'Andorra, i Willy Hernán Gómez a l'Unicaja, i l'ex Manresa Mario Saint-Supery del València.
1: Un València que avui és notícia pel fitxatge, per cert, sorpresa, d'un altre exblaugrana, l'excapità del Barça, de fet, Nicola Mirotić. L'ACB amb 5 equips catalans comença el cap de setmana del 26-27 de setembre amb la primera jornada.
0: Abans, aquest proper cap de setmana es disputarà la primera competició estatal oficial, la Supercopa Endesa, amb l'Olímpic de Badalona com a seu, i dos equips catalans buscant el títol. La Penya, com a equip anfitrió, estarà en la competició en la primera semifinal contra el Baskonia, mentre que el Barça enfrontarà el València en la reedició de la final de la CB del juny passat, en triomf per al conjunt valencià.
1: També aquest vespre, com dèiem, es presenta la Lliga Endesa femenina amb dos equips catalans.
0: Així és, Martí, Laia Reventós serà representant del Cadí la Seu, i Illana Martín, una de les peces destacades de la secció espanyola, que ha guanyat el bronze al Mundial Femení d'Alemanya de l'Espart Girona. També seran les catalanes Mariona Ortiz, del Saragossa, Andrea Vilaró, de l'Encino, Aina Ayuso, del Jairiz, i Deva Bermejo, del Celta.
1: En waterpolo, les finals de les Champions masculina i femenina també tenen ja seu, i aquest any es disputaran a Belgrad.
0: La capital sèrbia pren el relleu de Malta, on s'hi van jugar el curs passat les fases finals de la màxima competició continental, en triomf per al Barcelonet en la masculina i per l'Olympiacos en la femenina. Aquest mateix cap de setmana comencen les fases prèvies de la Champions, amb el Sabadell en categoria masculina, amb el Barcelonet ja classificat per a fase de grups, i el Sabadell i el Terrassa en la femenina, amb Mataró i Sant Andreu també exempts. La fase final de la Champions es disputa a mitjans de maig, avançant-se aquesta temporada pel Mundial de Budapest.
1: Per cert, també en waterpolo avui es defineix el cinquè classificat de la Copa Catalunya masculina.
0: Amb el Mataró Sant Andreu, que arrenca 8:45, un quart d'hora més tard, es jugarà la tornada eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya femení entre Sabadell i Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per les vallesanes. Espera semis al Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altra semifinal s'enfronta amb Mataró i Terrassa. Aquesta Copa Catalunya femenina es decidirà entre dissabte i diumenge a Mataró.
1: I un últim apunt, Pere Miró va rebre ahir la medalla d'or al mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona.
0: L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va lliurar-li el reconeixement al que ha estat executiu del Comitè Olímpic Internacional del COI durant 30 anys per la difusió dels valors olímpics de tot el món. Miró ha estat premiat per contribuir de manera decisiva a un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, als Jocs de 1992. El Manresà va arribar a ser director general de l'organisme, a més d'assessor especial del president Thomas Bach.

0: Dimarts 15 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença ja la 6a jornada de Lliga, jornada intersetmanal, a la primera divisió masculina, amb un Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés. El conjunt perico vol tornar a sumar un triomf en el segon d'aquests 3 partits en 6 dies que té, després de guanyar a Pamplona dissabte i abans de jugar divendres, en aquest cas a casa, contra l'Elx. S'hauran de tenir en compte, per tant, les càrregues físiques dels jugadors, sent principi de temporada, tot i que l'entrenador blanc i blau, Manolo González, no volia parlar de rotacions.
1: Bueno, jo no crec massa de rotacions, crec que amb el tipus de partit, amb el rival, que depèn del partit no és mai igual, cada equip té unes virtuts i uns defectes, el partit tampoc a vegades és igual, i després que està clar que juguem 3 partits a una setmana, i no és un tema de rotacions, és un tema d'estat físic dels jugadors que estem, no hem arribat al mes d'octubre i jugarem 3 partits en 6 dies, que és una barbaritat. Llavors hem de tenir clar qui està bé per jugar 90, qui no, i que l'equip ha de poder competir demà i poder competir divendres al màxim nivell.
0: Sobre el rival del partit d'avui, el Rayo Vallecano, Manolo González avisava del perill que tenen malgrat estar vivint una situació institucional convulsa.
1: Ells han jugat 2 partits a casa, el dia de l'Alavés aconsegueix empatar l'Alavés per una errada que té el Rayo i fan un molt bon partit, i el dia del Racing fan un

0: molt bon partit i generen molt. Llavors, bueno, jo crec que també ells estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torno a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix, i si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de mai i que el nivell que han de donar per poder guanyar allà.
1: I un últim document de l'entrenador Perico sobre una de les sensacions d'aquest inici de curs, el davanter Roberto Fernández, autor de 5 gols en els 5 primers partits de Lliga.
0: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. O sigui, aviam si anem pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix ja estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
1: Avui a les 7 de la tarda, aquest Rayo Vallecano espanyol, que juga de nou a Butarque i pel qual el club Perico no disposa d'entrades per a la seva afició. Veurem si amb molts canvis a l'11 blanc i blau, en principi ha de jugar Roberto, tenint en compte que, com dèiem, ve de jugar dissabte i torna a obrir la jornada 7 aquest mateix divendres a casa contra l'Elx. 3 partits, per tant, en només 6 dies. Per avui serà baixa segur Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, a banda dels lesionats de llarga durada, els dos davanters Quique García i el capità Javi Puado. Demà serà torn del Barça, com dèiem, que rebrà a partir de 2:15 de la nit el Racing de Santander, que, com l'Espanyol, ha sumat 7 punts en aquest retorn a la primera. Aquest mateix migdia, parat a la prèvia, l'entrenador blaugrana Hansi Flick. Demà escoltarem el més destacat del que ha dit Flick sobre el partit i la situació de l'equip, però avui era el dia de la notícia d'aquesta final de Champions 2029, que jugarà al Camp Nou. Això en deia el tècnic alemany.
2: This is our dream, of course.
3: Bé, aquest és el nostre somni. M'ho acaba de dir el Pol. Ara, quan veníem caminant cap aquí, és una bona notícia pel club. En aquest estadi, quan estigui acabat, serà increïble.
1: Un Flick que no ha volgut confirmar si ell hi seria com a entrenador, però sí que ha assegurat que hi serà de la manera que sigui.
2: I'm 100% there.
3: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
1: Encara queden dues Champions entre mig. La d'aquest any, recordem que serà el Metropolitano de Madrid, la final. La de l'any vinent, el 2028, es jugarà a Munic. I un últim document del tècnic alemany de fa una estona, d'aquest mateix migdia, en aquest cas, sobre Lamine Yamal i com s'ha postulat en les últimes hores públicament com a candidat a la pilota d'or.
3: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
1: N'estarem pendents d'aquesta pilota d'or i de si Lamine Yamal seria el primer català en guanyar-la, en aquest cas amb només 19 anys. Aquest final d'any se sabrà a la gala de France Football. Demà 2:15 de la nit, abans de jugar aquest Barça Racing de Santander, veurem si és titular un dels fitxatges d'aquesta temporada que ha parlat per diversos mitjans, inclòs el del club, l'anglès Anthony Gordon, que parlava sobre l'aspecte golejador d'aquest equip, que ha fet 26 gols en els 6 primers partits de curs, més de 4 per mitjana per partit, i també destacava la importància dels entrenaments.
4: Esperava guanyar cada partit, però potser no feia 5 gols. Crec que hem començat de manera increïble. Crec que si digués que esperava 5 gols per partit no seria veritat. L'entrenament per a mi et posa a punt per al partit. Si t'entrenes fort, el partit serà molt més fàcil, perquè jugues contra els millors jugadors a l'entrenament i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar tot i estar implicat. Després vas al partit i l'equip contra el qual ens enfrontem no té jugadors contra els quals juguem a l'entrenament. Per tant, si entrenes fort, el partit és més fàcil.
1: Gordon, que no és l'únic nou jugador blaugrana que ha estat entrevistat aquesta setmana, també ho han fet Rodri, Gabriel Jesús, per exemple. Com dèiem, el Barça juga demà a 2:15 de la nit, rebent un dels nouvinguts de la categoria, el Racing de Santander, recent ascendit. Demà en farem una prèvia més extensa aquí a l'Enjoc. Evidentment, repassarem com ha anat el Rayo Vallecano espanyol d'aquesta tarda. Després es jugarà, com dèiem, entre divendres, dissabte i diumenge a la propera jornada, la 7a de Lliga, abans d'una aturada per seleccions, que durarà gairebé 3 setmanes a la primera divisió masculina. I més enllà del futbol de primera divisió, avui volem repassar amb més calma, després del cap de setmana, la situació al grup 5 de la tercera federació masculina després de dues jornades disputades. L'únic equip que ha sumat els 6 punts és la Muntanyesa, que dissabte va superar un Badalona que no ha començat bé i que tanca la classificació, de fet, encara sense puntuar. Encara, evidentment, és anecdòtic, però el Badalona és un dels equips que ha de lluitar per pujar de categoria, com a mínim ser a la zona de playoff, a la part alta de la classificació. Tornant a aquesta part alta, ara mateix amb 4 punts, un empat i una victòria, i trobem 5 equips: Cornellà, Martinenc, Grama, l'Hospitalet i Vilanova. Canal Blau, Xavi Sánchez, Xavi Fernández Llurba.
5: El nou club de futbol Vilanova de Conrad García, el de l'any després, el del retorn triomfal a la tercera, que va acabar amb disputa del playoff d'ascens inclosa, ha arrencat amb 4 punts sumats dels 6 possibles. Diumenge els vilanovins van poder estrenar el caseller de victòries al camp d'un Mollerussa que començava la jornada co-líder. Triomf farcit de patiment i vestit d'èpica, perquè el Vilanova va estar mig partit en inferioritat numèrica per l'expulsió de Zurdín. Abans de l'11 contra 10, tots dos equips havien tingut bones ocasions i ja en la segona part, i després d'un parell d'ensurts dels garrafencs, el Mollerussa va posar setge a la porteria d'Àlex Sanz, però el Vilanova va resistir. I no només això, sinó que va caçar una contra per endur-se el partit amb un gran gol de Frank Grima, 0-1. Encara és aviat i l'inici de moment té un punt d'irregularitat, lògic, tot plegat, però el balanç, tant per imatge com per marcadors, sí és bo, i el tècnic del Vilanova, Conrad García, així ho valora.
6: Home, fer 4 punts jugant contra Hospitalet i Mollerussa al seu camp crec que és positiu, crec que a més, com ho hem fet, mostrant caràcter, mostrant que contra Hospitalet que no en rendim i que som capaços de remuntar, i aquí que tot i ser un menys durant 45 minuts pues, tampoc en rendim, mostra caràcter, i amb caràcter després les coses arriben. És el primer que s'ha de tenir, per tant, bon inici i intentarem seguir fent-ho bo, que això és molt llarg.
5: Un Vilanova que encara segueix perfilant la plantilla definitiva. L'últim fitxatge ha estat Jan Molina, exjugador del Sabadell i han passat al futbol base del Barça. Properament se n'espera una més d'incorporació, i això també suposarà alguna baixa. La primera, ja confirmada, és la del lateral Kilian Duran.
1: Gràcies, Xavi. En el grup d'equips amb 3 punts hi trobem, entre d'altres, alguns nouvinguts a la categoria, el San Juan Atlético Moncada i la Pobla de Mafumet, dos dels recent ascendits, amb el Martinenc, que han assumat 4. Els tarragonins venen, de fet, la Pobla, de superar el Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Tot i avançar-se el marcador, el Sant Cristóbal cau al camp de la Pobla de Mafumet i encara no ha sumat cap victòria en aquestes dues primeres jornades. Els parroquials dominaven la primera meitat, però el conjunt local, com dèiem, donava la volta al marcador. Riqui Calamardo posava el 0-1 al marcador al minut 25, després de rematar una pilota morta en un córner. La Pobla ha reaccionat abans del descans amb dues oportunitats, però no ha estat fins a la represa, al minut 7, amb un gol d'Albert Carol. Luances, a 9 minuts pel final, marcava el 2-1, que seria definitiu. Un Sant Cristóbal que afrontava l'últim tram de partit amb l'expulsió de Bloque. Cristian García introduïa canvis per poder, com a mínim, sumar un punt, però el Sant Cristóbal no va poder, com a mínim, igualar aquesta situació. Un punt després de les dues primeres jornades i una Pobla de Mafumet que inaugura el seu casiller de victòries.
1: Gràcies, Miqui. També amb 3 punts hi trobem el Mollerussa, que tot i perdre, en parlàvem abans, contra la Vilanova aquest diumenge, s'havia estrenat amb triomf en la primera jornada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: Sentiment agredolç al Pla d'Urgell. Per una banda, estan contents per haver plantat cara a un dels equips candidats a situar-se a la zona alta, com és el Vilanova, i per l'altra, frustrats per no haver puntuat. La primera gran ocasió va ser pel Vilanova i, tot i quedar-se amb un jugador menys, en un contraatac després d'una cadena d'errors del Mollerussa, els del Garraf van situar el 0-1 definitiu al marcador. I si no arriba a ser pel porter Pepo, la distància podria haver estat fins i tot més gran. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
9: Què se sent? Pues frustració, no? Una miqueta cabrejat, però cabrejat pel resultat. Per la imatge, ja et dic, m'ha trec el barret, o en aquest sentit la gorra que portava, perquè al final hem estat molt a prop per emportar-nos al partit. D'aquesta manera és el que vull veure jo al Mollerussa, i després el futbol va de controlar les àrees, tant ofensiva com defensiva. Ho hem controlat molt bé tot, menys aquella ocasió, no?
8: Així doncs, Cazorla content, almenys sent conscient que l'equip va per bon camí abans d'un partit que es viurà amb moltes revolucions en la tercera jornada de Lliga. Ja arriba el derbi lleidatà. El Mollerussa visitarà diumenge a l'Atlètic Lleida.
1: Gràcies, Julen. I en aquest mateix grup, amb un triomf i una derrota, en aquest cas amb 3 punts, hi ha l'Escala, que manté l'objectiu, això sí, de la permanència, tot i haver fet un molt bon paper en les dues últimes temporades a la categoria. Això sí, no vol renunciar a res. Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala està competint per quart any consecutiu a la tercera federació. Els escalencs han quedat dues vegades setens i una onzens. Una temporada més, l'objectiu és la permanència. Són declaracions de Marc Bec i Jonathan Morilla, jugador i porter respectivament.
11: Creiem que l'Escala fa un gran esforç per tenir l'equip en aquesta categoria i el nostre objectiu, com cada any, és salvar-nos i que l'Escala pugui estar un any més a tercera divisió.
12: Cuando te ves ahí arriba y te ves con opciones de competir por entrar en una plaza de playoff, obviamente quieres entrar, pero el objetivo es la salvación. Es la salvación, hacer un buen año, llegar a los 40 puntos y a partir de ahí, pues, que lo que tenga que venir, bienvenido sea.
10: Per assolir la salvació cal encaixar els mínims gols possibles i ser letals a davant. Ho sap bé el nou davanter Joel Arimany.
13: Intentarem el mínim d'arribar a les dues xifres, és a dir, els 10 gols, i tots els que siguin cap endavant, més, doncs, millor. Però, bueno, sense obsessionar-me, al final l'important és l'equip, guanyar, arribar a acabar el més amunt possible, però sí que, òbviament, doncs, ambiciós i aconseguir els màxims gols possibles.
10: Doncs, de moment, Joel Arimany ja porta 2 gols. Un el va marcar a la primera jornada a casa contra la Grama de penal i el segon ha estat aquest passat cap de setmana al camp de l'Europa B. Ja s'han disputat 2 partits i l'Escala ha assolit 3 punts dels 6 possibles.
1: Gràcies, Ivan. Això pel que fa a la tercera federació masculina. Com dèiem, hi portem ja 2 jornades disputades, però és que aquest cap de setmana vinent ja comença amb la primera jornada la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, una categoria just per sota d'aquesta tercera federació. I destaca el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que jugarà aquesta propera primera jornada i que es podrà veure en directe a les televisions locals i a la xarxa més. El Manlleu es va mantenir, el Vic va baixar d'aquesta tercera federació. Serà diumenge a partir de les 4:05 de la tarda, com dèiem, amb la retransmissió de la xarxa. Ràdio Vic, Pep Portet.
14: Aquest cap de setmana comença la temporada de la Lliga Elit i la xarxa més serà present en directe per oferir el derbi usonenc entre Vic i Manlleu, que es recupera després que la temporada passada els vigatans juguessin a tercera i el Manlleu a Lliga Elit i no hi hagués derbi. El duel de la màxima rivalitat a Osona arriba molt aviat i un dels protagonistes serà Pius Kerr, fins la temporada passada jugador del Vic i fitxatge estrella dels manlleuencs. Pius admet que té ganes de derbi.
15: Tornarem a jugar al derbi. L'any passat no es va donar perquè Vic i Manlleu doncs estaven en categories diferents, però aquest any tots els equips estem a Lliga Elit i tornarem a jugar aquest partit. Per sort o per desgràcia ha caigut amb la primera jornada de Lliga, és el que hi ha, vull dir, ha tocat així i no s'hi pot fer res. Òbviament voldríem arribar tots dos equips més rodats del que arribarem, però bueno, partint de les mateixes condicions, no hi ha excusa i lluitarem perquè els 3 punts es quedin a Manlleu.
14: El jugador de Gurb destaca que és un dels grans partits de la temporada.
15: Personalment aquest partit ja l'he jugat, el vaig jugar amb la samarreta del Vic i l'he jugat també 2 anys amb la samarreta del Manlleu. I sobretot per la gent de la comarca i els que som de casa, doncs sabem la importància que té aquest partit per tota la gent d'Osona i que són partits que es viuen amb una intensitat més alta que la resta de partits. És un partit que em fa molta il·lusió jugar-lo. Jo em porto bé amb tots els jugadors del Vic i del Manlleu, vull dir, fora del camp no hi ha rivalitat alguna, però bueno, òbviament és un partit que es vol guanyar, són només 3 punts, però a nivell d'equip, a nivell de ciutat, doncs tothom vol guanyar i res, farem tot el possible perquè els 3 punts es quedin a casa.
14: El maig, a les 4:05 de la tarda de diumenge, amb la xarxa més en directe.

Gràcies, Pep. I abans d'acabar, expliquem, ho dèiem a l'inici, que en bàsquet, recordem que aquest vespre es presenten tant la Lliga Endesa masculina com la femenina. 5 equips catalans hi tenim, a la masculina, a la CB, a més de l'Andorra, que pertany a la Federació Catalana, i 2 a la femenina, l'Esparta Girona i el Cadí La Seu. Demà n'escoltarem el més destacat d'aquesta gala de presentació, amb la mirada ja posada a la Supercopa masculina, que es disputa ja aquest proper cap de setmana amb l'Olímpic de Badalona com a seu i amb 2 equips catalans, la Penya, l'equip anfitrió, i el Barça, finalista de la Lliga de l'any passat, que s'enfronta al València, el campió de Lliga. La Penya ho farà contra el Baskonia. En waterpolo avui es definirà el cinquè classificat, en aquest cas, de la Copa Catalunya masculina, amb un Mataró-Sant Andreu a 9:15. Recordem que aquesta Copa Catalunya masculina ja es va jugar aquesta final, la final el diumenge passat, aquest diumenge, i amb victòria del Barceloneta, que va guanyar el seu 11è títol consecutiu contra el Sabadell per 10-9. Veurem qui queda cinquè en aquesta segona competició. Un quart d'hora més tard es jugarà també la tornada de l'eliminatòria de quarts de final de Copa Catalunya femenina entre el Sabadell i el Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per a les vallesanes. Espera les semifinals del Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Les dues semifinals es jugaran dissabte. Diumenge es jugarà la final d'aquesta Copa Catalunya femenina a Mataró.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
3: 191 milions para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
4: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
5: Quan parlem de autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
1: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
4: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
6: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
4: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
1: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
4: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran en el certamen en aquesta jornada.
1: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
7: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogor, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avilà i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a pla d'hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper pla d'hora. Albert Güell, bon dia.
9: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3, dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
3: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
9: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
1: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
4: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
1: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
4: La presidenta dels comuns és Jèssica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
10: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
4: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
1: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
5: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
11: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
1: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
4: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
12: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
4: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovi la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
1: Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
4: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
13: ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
4: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
4: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
1: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
15: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
14: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
1: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos, recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
4: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
1: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
17: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
16: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
1: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Reclamen una llei de socorrisme.
4: Per això, socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
18: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: Justament l'Ajuntament de l'Escala, l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui, que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
19: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
20: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, zona, la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica, I està sortint bé.
19: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
1: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
21: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
22: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
21: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas de moment. Fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
2: Notícies en xarxa.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes. El mes d'agost a Catalunya hi arriben ja al 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
4: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
23: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
4: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
24: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
4: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
1: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri el desballestament la moto de combustió. Anna Ruiz, bon dia.
0: Hola Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Sagarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
3: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a emprendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
0: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
1: I és moment per a la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells a Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
7: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
6: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
1: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
25: When you sit to see Aida and you listen to the...
26: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
8: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
1: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
27: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
5: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa en una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de caïda de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
27: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
9: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
27: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
10: I'm 100% there.
11: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
27: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
11: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
27: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
12: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
27: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: Busques bona música?
1: La tens al Jazz and Blues Club.
0: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Apunta, el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
0: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
1: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: enigmes i misteris del nostre món.
1: Un viatge per la història oculta, civilitzacions perdudes, una recerca d'altres realitats.
2: Benvinguts a la Comunitat Hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
3: A Ràdio Caldes.
4: I radiocaldes.cat.
3: Presentat per Josep Cozar.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
7: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
8: S'ha de comprar entrada.
9: No és gratuït, això.
7: Molt em temo que no, senyor.
9: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
7: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
10: La taquilla.
7: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
10: a Ràdio Caldes.
7: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
10: Una temporada més amb el Jordi Graví
7: i en Ferran Devesa.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, al Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
0: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
3: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
3: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: En cultura, Torredembarra recollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
3: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
0: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou. Joan Barberà.
6: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
0: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima l'ombra a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogor, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció el dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha aprovat el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
2: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, la parte sería para digamos los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
8: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins la

0: 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
1: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
2: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
3: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
4: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
5: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
4: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
3: No deixem les infraestructures, el govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
0: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
6: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà i Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
3: I encara una notícia més de l'àmbit polític, ho hem sabut fa molt poca estona, el Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
1: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
7: Notícies en xarxa.
3: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents al centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
8: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement

0: coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
1: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
0: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
2: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la comissió municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
3: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
2: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
5: Establir vincles amb dones referents de la comunitat. Identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
4: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
2: Ens situem ara a Manresa. Allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
6: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Urriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
7: Hi ha una idea mal entesa que si tu li parles castellà al nouvingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar. I al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
6: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
8: Notícies en xarxa.
2: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
10: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
9: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
2: No deixem al medi ambient demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
3: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
2: Amposta Ràdio, Sílvia Verbis.
11: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
12: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguin fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
11: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
3: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
13: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
3: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada d'un 3,8% interanual.
2: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona La Torre, Anna Plaza.
14: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi ha al via al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
15: Doncs és refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
14: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
2: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63 que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
16: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona, ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
17: Está muy bien. Antes me tenían que esperar una hora para ir al INSTI. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
18: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
16: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
2: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
19: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
20: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
19: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
2: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
21: La sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, o destaca Joel Pla, programador de L'Única.
22: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre, vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
21: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del Principat d'Andorra.
2: I és moment per la informació esportiva. Amb el Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
23: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
24: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
23: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
25: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial
23: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
0: I'm 100% there.
1: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
23: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing, el nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque. Que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
4: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
23: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Gràcies per voler estar sempre al meu costat.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
4: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
5: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
6: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista, no me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'Hora Gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'Hora Gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Durant el primer semestre de 2026, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert en un 43% amb 64 treballadors. Les ofertes cobertes amb dones han estat un total de 40%, de 40, poc més d'un 60% del total. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. El professor de l'Escola de Música Joan Valls, Filippo Fanó, ha estat nominat als Premis del Teatre Musical Català. Filippo és el responsable de la direcció musical i pianista de l'obra No són maneres de tractar una dona, un aclamat thriller psicològic basat en la novel·la de William Goldman i amb el llibret Música i Lletra de Douglas Cohen, tot adaptat al català per Sílvia Sanfeliu. Aquesta obra va estar activa durant el mes de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona i el professor de l'Escola de Música Calderina, Filippo Fanó, ha estat nominat a millor direcció musical. El Casino de Caldes celebra la quarta edició de la Setmana de la Poesia. Des d'avui fins al 18 de setembre, la Sala Petita del Casino acull a les 7 el recital de poesia a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol, un acte que estarà acompanyat de la música del grup A Contrallum i que és gratuït i per a tots els públics. El divendres d'aquesta setmana hi haurà la segona activitat de l'esdeveniment. La Sala Petita rebrà el recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard García, tot presentat per Àngels Marzo, l'editora de Pagès Edit. Aquesta activitat està organitzada per Acció Cívica Calderina i el Casino de Caldes. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i transformen amb un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del CPA Tona, Elna Francés, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per als World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui dimarts està sent un dia assolellat, on les temperatures se situen entre els 19 i els 32 graus. Però pel que fa demà tenim alerta groga del risc de pluges. Es preveu uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable amb intervals de núvols i amb possibilitat elevada de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Busques bona música?
1: La tens al Jazz and Blues Club.
0: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Apunta, el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
0: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
1: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: 17 escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. Els dijous a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Durant el primer semestre de 2026, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert en un 43% amb 64 treballadors. Les ofertes cobertes amb dones han estat un total de 40%, de 40, poc més d'un 60% del total. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. El professor de l'Escola de Música Joan Valls, Filippo Fanó, ha estat nominat als Premis del Teatre Musical Català. Filippo és el responsable de la direcció musical i pianista de l'obra No són maneres de tractar una dona, un aclamat thriller psicològic basat en la novel·la de William Goldman i amb el llibret Música i Lletra de Douglas Cohen, tot adaptat al català per Sílvia Sanfeliu. Aquesta obra va estar activa durant el mes de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona i el professor de l'Escola de Música Catalana, Filippo Fanó, ha estat nominat a millor direcció musical. El Casino de Caldes celebra la quarta edició de la Setmana de la Poesia. Des d'avui fins al 18 de setembre, la Sala Petita del Casino acull a les 7 el recital de poesia a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol, un acte que estarà acompanyat de la música del grup A Contrallum i que és gratuït i per a tots els públics. El divendres d'aquesta setmana hi haurà la segona activitat de l'esdeveniment. La Sala Petita rebrà el recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard Garcia, tot presentat per Àngels Marzo, l'editora de Pagès Editor. Aquesta activitat està organitzada per Acció Cívica Calderina i el Casino de Caldes. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i transformen amb un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del CPA Tona, Elna Francés, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte y Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per als World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui dimarts està sent un dia assolellat, on les temperatures se situen entre els 19 i els 32 graus. Però pel que fa demà tenim alerta groga del risc de pluges. Es preveu uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable, amb intervals de núvols i amb possibilitat elevada de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. No.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Durant el primer semestre de 2026, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert en un 43% amb 64 treballadors. Les ofertes cobertes amb dones han estat un total de 40%, de 40, poc més d'un 60% del total. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. El professor de l'Escola de Música Joan Valls, Filippo Fanó, ha estat nominat als Premis del Teatre Musical Català. Filippo és el responsable de la direcció musical i pianista de l'obra No són maneres de tractar una dona, un aclamat thriller psicològic basat en la novel·la de William Goldman i amb el llibret Música i Lletra de Douglas Cohen, tot adaptat al català per Sílvia Sanfeliu. Aquesta obra va estar activa durant el mes de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona i el professor de l'Escola de Música Calderina, Filippo Fanó, ha estat nominat a millor direcció musical. El Casino de Caldes celebra la quarta edició de la Setmana de la Poesia. Des d'avui fins al 18 de setembre, la Sala Petita del Casino acull a les 7 el recital de poesia a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol, un acte que estarà acompanyat de la música del grup A Contrallum i que és gratuït i per a tots els públics. El divendres d'aquesta setmana hi haurà la segona activitat de l'esdeveniment. La Sala Petita rebrà el recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard García, tot presentat per Àngels Marzo, l'editora de Pagès Edit. Aquesta activitat està organitzada per Acció Cívica Calderina i el Casino de Caldes. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i transformen amb un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del CPA Tona, Elna Francés, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte y Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per als World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui dimarts està sent un dia assolellat, on les temperatures se situen entre els 19 i els 32 graus. Però pel que fa demà tenim alerta groga del risc de pluges. Es preveu uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable amb intervals de núvols i amb possibilitat elevada de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La nit dels clèrics, el planeta de la música independent.
3: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimarts 15 de setembre i començarem amb una notícia molt positiva per a l'Institut Manolo Hugué, i és que després de molts anys demanant als serveis territorials la climatització de les aules, han estat inclosos en la llista dels 100 centres educatius públics que seran climatitzats abans del juny de 2028. A banda d'aquesta notícia de millora d'equipaments municipals, també parlarem d'una altra que va relacionada, i és que la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, va avançar ahir en aquesta casa que el sostre del pavelló de la Torre Roja ja està a punt i que s'espera que no hi hagi goteres a partir de la reforma de 35.000 euros que han fet. A banda d'això, també ens farem ressò de com evolucionen les obres de l'antiga piscina de les Cremades i del nombre de votacions que s'han aconseguit a la nit de l'esport. I parlant d'esport, continuarem gràcies a la notícia de l'Elna Francesc, la patinadora calderina, que s'ha classificat per al Campionat del Món i que haurà de viatjar a principis d'octubre fins a Sud-amèrica. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'Institut Manolo Hugué és un dels 100 centres educatius públics del país que són dins la llista de prioritaris per climatitzar abans del juny de 2028, una llista feta pel president Salvador Illa amb motiu dels dos anys de la seva presidència i amb una inversió de 100 milions d'euros. Des del centre educatiu de Caldes han rebut la notícia a través dels mitjans de comunicació i han remarcat que porten temps comunicant-ho als serveis territorials. L'Ajuntament ha dedicat 35.000 euros de pressupost per aturar les goteres al pavelló de la Torre Roja. Al febrer d'aquest any, el 2026, el CH Caldes, el Club Hoquei Caldes, va haver d'aturar un partit contra l'Alcoi per les goteres i va suposar una sanció i una càrrega econòmica. Després d'això, l'Ajuntament va posar remei amb una reforma que ha arribat 7 mesos més tard i que resten a l'espera de que plogui per saber com han anat les obres. A més d'aquest equipament, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, ha anunciat que les millores de l'antiga piscina de les Cremades van en bon peu i es té previst una finalització de manera puntual. Aquesta setmana té lloc la quarta edició de la Setmana de la Poesia a la Sala Petita del Casino, organitzada pel Casino de Caldes i Acció Cívica Calderina. Avui i el divendres es celebraran diversos recitals de poesia de la mà de diferents poetes i acompanyats amb música original, un festival gratuït i per a tots els públics. Avui és l'últim dia per votar els esportistes i equips de la nit de l'esport. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda se celebra la desena edició de la nit de l'esport a la plaça del Carme i ja van més de 600 votacions comptabilitzades a través de la plataforma Decidim. El guardó especial que s'entrega bianualment és un dels actes de celebració i reconeixement per als esportistes de la vila. La patinadora calderina del Club Patí Tona, Elna Francesc, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa celebrat a la ciutat italiana de Ponte di Legno els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat pels World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem el repàs del sumari amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 19 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Però pel que fa demà, tenim alerta groga per risc de pluges. Es preveu uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a les hores de la tarda. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable, amb intervals de núvols i amb la possibilitat elevada de precipitacions, i les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: L'Institut Manolo Hugué és un dels 100 centres educatius públics del país que són dins la llista de prioritaris per climatitzar abans del juny de 2028, una llista feta pel president Salvador Illa amb motiu dels dos anys de la seva presidència i amb una inversió de 100 milions d'euros entre les que es troba l'Institut Calderí Manolo Hugué. Des del Centre Educatiu de Caldes han rebut la notícia a través dels mitjans de comunicació, una notícia que ha estat positiva, però que remarquen que ja fa temps que s'havia comunicat als serveis territorials que les aules no aguanten l'augment de temperatures produïdes pel canvi climàtic. La directora de l'Institut Manolo Hugué, Margarita Bartoli, ha destacat als micròfons de Ràdio Caldes que poder gaudir de climatització a les aules és una qüestió de salut i de condicions d'aprenentatge.
2: Bé, rebem aquesta notícia doncs, amb molta satisfacció i alleujament. Ja fa temps que s'havia traslladat a serveis territorials i és que les aules doncs, no aguanten les temperatures d'ara. De fet, nosaltres ens hem assabentat pels mitjans i aquí comencem aquest curs amb 734 alumnes i dir que al setembre i al juny hi ha hores que fer classes doncs, es fa molt difícil. És a dir, no és una qüestió de comoditat, és una qüestió de salut i de condicions d'aprenentatge.
1: Aquesta llista de centres prioritaris ha seleccionat els equipaments segons la situació més insostenible i el Manolo Hugué és un d'ells. En un principi, segons ha anunciat Salvador Illa, abans del 2031 tots els centres públics de Catalunya estaran climatitzats, amb una inversió de més de 2.500 milions d'euros, unes millores que abarquen un total de 2.530 escoles i 51 residències. Així ho ha explicat el president Salvador Illa ahir al vespre.
3: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
1: Ara, l'Institut Manolo Hugué, que acull cursos de secundària, batxillerat i 6 graus de cicle formatiu, haurà d'esperar aquests 2 anys per veure si es veu recompensat per estar a la llista dels 100 centres educatius públics, un document que s'ha posat un plaç fins a l'estiu de 2028, just quan hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: L'Ajuntament ha dedicat 35.000 euros de pressupost per aturar les goteres al pavelló de la Torre Roja. Al febrer d'aquest any, el Club Hoquei Caldes va haver d'aturar un partit contra l'Alcoi per unes goteres i va suposar una sanció i una càrrega econòmica. L'Ajuntament, des de llavors, ha buscat una solució i ara sembla que han solventat el problema, tot i que restem a l'espera de que plogui. Aquell mateix mes de febrer es va buscar una solució per a l'equipament i ara, un cop han fet la reforma, esperen que resolgui el problema. Solapar les planxes translúcides amb les opaques amb silicona. Així comunicaven l'acció al regidor d'Urbanisme Jordi Martín a les xarxes socials de l'alcalde Isidre Pineda aquell febrer de 2026.
4: Veiem que la solució a priori que es fan totes les cobertes és el solapament. D'alguna manera, les planxes de material translúcid estan per sobre de les planxes de material opac, per tant, perquè l'aigua vagi caient fins als recollidors, però el pendent d'aquesta coberta, quan es va construir, no és gaire elevat, i per tant, el que passa és que per aquest punt, en el moment en què bufa el vent, l'aigua passa per sota i d'alguna manera esquiva aquest solapament. Això es pot evitar amb aquestes barreres que es posen amb algun tipus de material acrílic, tipus silicones, per intentar doncs, evitar que aquesta aigua torni a entrar cap dintre i, per tant, acabi produint aquesta gotera. Això és el que farem. L'actuació consistirà en fer un increment molt important d'aquesta actuació i també és important remarcar que la instal·lació de les plaques fotovoltaiques no té res a veure amb aquestes goteres perquè estan totes col·locades a la zona opaca amb el seu propi anclatge. El problema el tenim detectat, és aquí i és on caldrà posar la solució.
1: Des del consistori es lamenten de com ha anat la situació de tot plegat i associen el problema a la climatologia i la calor, perquè l'equipament va ser renovat el 2019. Ara, amb aquest nou canvi, esperen haver solventat el problema. Segons ha explicat la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, la prova de foc la tenen aquest dimecres, que té previst ploure. Així ho ha explicat el nou programa d'esports d'aquesta casa, l'Esport que vull, a Ràdio Caldes.
5: Tenim esperança de que dimecres plourà, a veure, serà la prova de foc.
6: Els equips d'hoquei a tan bona categoria.
5: Sí, sap greu aquestes coses, el que passa que la intervenció es va fer el 2019. Llavors, no tampoc ens ho esperàvem que passés això, i està fent aquesta calor tampoc, també tampoc ajuda, saps? Perquè
6: es dilaten els materials.
5: Exacte, i ens ha passat això, ara ho estem solucionant i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva.
1: Ara, 7 mesos després de la reforma, està feta amb una inversió de 35.000 euros d'un equipament que va ser reformat el 2019. El procés que s'ha seguit en la solució de l'equipament ha estat el mateix que van comunicar en el seu moment i des del consistori esperen que no torni a succeir. Així ho explicava durant el programa als micròfons de Ràdio Caldes.
5: S'han invertit 35.000 euros, val, com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia. O sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida, i la junta, val? Quan feia vent, de la junta s'aixecava, i què passava per allà? Es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tota de punta a punta totes les juntes que hi havia, i esperem que ara funcioni. Ens han dit que sí, no ho sé.
6: Confiem, no?
5: Actuació n'hem fet. És la tercera actuació que fem, eh? No deixem d'actuar. El que passa que
7: del mateix problema, vols dir?
5: Sí. No trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
6: Confiem
5: que sí.
1: Amb la notícia que va avançar sobre la inversió de l'equipament esportiu del pavelló de la Torre Roja, també va poder avançar sobre les obres de les antigues piscines de les Cremades. Aquestes millores van començar a finals de juliol i ara, segons ha explicat la regidora Meritxell Fabregat, van a temps. Pel moment ha retirat el vas i ara els queda la part més tècnica, com els conductes elèctrics i hidràulics. La regidora d'Esports Meritxell Fabregat en declaracions a Ràdio Caldes.
5: Ja hem començat amb l'actuació de arreglar la piscina antiga. Sabeu que vam tenir una subvenció nominal, vol dir que la Generalitat ens va donar molta part de diners, quasi bé tota, per arreglar la piscina antiga, que és molt necessària, la veritat. Les obres van on time, tenim fins al desembre per arreglar-les i anem superbé. Ja han tret el vas, val? I llavors doncs faran tot el que és la part més
6: tècnica, no?
5: Dels conductes i bueno, la part més d'electricitat.
6: Perquè ja ara volen, o sigui, la intenció és que ja també jugui el waterpolo i tal, no?
5: Exacte, ja anaven les seccions.
1: Unes obres que, gràcies a la inversió de la Diputació de Barcelona amb més de 500.000 d'euros i prop de 100.000 per part de l'Ajuntament, han pogut arreglar unes piscines amb més de 50 anys d'antiguitat. Aquestes obres estan previstes finalitzar al desembre i permetrà al CN Caldes completar el servei de les seccions esportives com el waterpolo, la natació o el triatló.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Casino de Caldes celebra la quarta edició de la Setmana de la Poesia. Des d'avui fins al 18 de setembre, la sala petita del casino acull a les 7 el recital de poesia a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol, un acte que estarà acompanyat de la música del grup A Contrallum i que és gratuït i per a tots els públics. El divendres d'aquesta setmana, el 18, hi haurà la segona activitat de l'esdeveniment. La sala petita rebrà recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard Garcia, tot presentat per Àngels Marzo, l'editora de Pagès Editors. Aquesta activitat està organitzada per Acció Cívica Caterina i el Casino de Caldes.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Avui és l'últim dia per votar els esportistes i les esportistes i equips de la nit de l'esport. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda se celebra la desena edició de la nit de l'esport a la plaça del Carme i ja van més de 600 votacions comptabilitzades a través de la plataforma Decidim. El guardó especial, que s'entrega bianualment, és un dels actes de celebració i reconeixement per als esportistes de la vila. En aquest, la ciutadania pot escollir els millors esportistes del municipi. Durant l'acte, entitats de l'esport local i personalitats seran els encarregats i encarregades d'entregar els guardons dividits en 3 categories. Així ho ha comunicat la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, al programa L'Esport que Vull de Ràdio Caldes.
5: Doncs bé, el dia 25 de setembre, el divendres, celebrem la desena nit de l'esport, és bianual, i bueno, s'entreguen els premis, els seus valors, a la seva evolució, a la seva trajectòria, als esportistes de Caldes que s'ho hagin merescut. Hi ha tres tipus de premi. Un és el que les entitats mateixes presenten com a candidat, i aquest es va, és via directa. Un altre, la comissió de l'esport, que la configurem membres de l'Ajuntament i polítics i tècnics. Llavors també d'aquests 12 que ara en aquest cas han sortit de la comissió de l'esport, la gent a votació popular.
1: La primera categoria, els proposats directament per les entitats esportives del municipi. La segona, decidits per la comissió de la nit de l'esport, formada per representants tècnics i polítics de l'Ajuntament. I finalment, la tercera, on s'entregarà el guardó especial escollit directament per la ciutadania entre totes les candidatures que formen part del llistat de guardonats per la comissió. Una ciutadania que ja ha fet més de 600 vots i que els calderins tenen avui com a últim dia.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Anem a fer un petit repàs de l'actualitat esportiva. La patinadora calderina del Club Patins Tona, Edna Francesc, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic. La seva participació al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte di Legno els dies 3 i 12 de setembre, ha donat els fruits per anar al Mundial. La jove esportista ha aconseguit classificar-se en la quarta posició d'Europa en la categoria sènior, una fita que l'ha valgut perquè la Federació Espanyola de Patinatge la convoqui als World Skate Games que se celebren a la capital del Paraguai, Asunción, el pròxim 2 d'octubre fins al 18 del mateix mes. Anem ara amb la informació en format més breu. El professor de l'Escola de Música Joan Valls, Filippo Fanó, ha estat nominat als Premis del Teatre Musical Català. Filippo és el responsable de la direcció musical i pianista de l'obra No són maneres de tractar una dona, un aclamat thriller psicològic musical basat en la novel·la de William Goldman i amb el llibret Música i Lletra de Douglas Cohen, tot adaptat al català per Sílvia Sanfeliu. Aquesta obra va estar activa durant el mes de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona i el professor de l'Escola de Música Calderina, Filippo Fanó, ha estat nominat a Millor Direcció Musical. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i transformen en un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys. Us podeu inscriure a través de la web de l'Ajuntament. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Ja es poden presentar candidatures al Premi Lismivo fins al 5 d'octubre, uns premis que atorga el Consell Comarcal del Vallès Oriental i que consisteixen a reconèixer i valorar públicament la tasca social en la integració laboral de les persones amb diversitat funcional i la responsabilitat social corporativa d'empreses amb seu social a la comarca. Les empreses que tinguin contractes de treball de persones amb diversitat funcional es poden presentar als premis que donen publicitat a l'empresa guanyadora a través dels mitjans comarcals. I acabem amb el temps. Avui dimarts 15 serà un dia assolellat amb temperatures en ascens al llarg del dia i sense precipitacions. Les temperatures s'estan situant entre els 19 i els 32 graus amb les màximes a aquesta tarda. Pel que fa a demà, tenim alerta groga pel risc de pluges. Es preveuen uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable, amb intervals de núvols i amb possibilitat elevada de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dimarts 15 de setembre. Com sempre ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterdé i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer el programa.
14: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
13: I tu, Ricard?
15: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
13: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
16: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
14: Una merda així d'alta.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: rails and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes, humblers, rumblers, humblers,
2: humblers. Molt bona tarda i benvinguts una temporada més a La Taquilla. Ja sabeu, La Taquilla, un programa que repassa la programació cultural del Centre Democràtic i del Casino, presentat, produït, dirigit, organitzat i finalment espatllat pel Ferran Devesa i el Jordi Graví. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda, Ferran. De fet, nosaltres, en un principi, no havíem de presentar aquesta nova temporada. Crec que ja ho podem dir, no, això?
2: Sí,
3: que no ho havíem
2: sí,
3: de presentar
2: ja,
3: nosaltres.
2: Ja es pot, ja es pot.
3: Resulta que vam fer una prova de selecció aquí a Ràdio Caldes on hi van venir 800 aspirants. I al final es van quedar amb nosaltres.
2: Sí, eh? Sí. Vam aconseguir guanyar les proves per presentar La Taquilla un altre cop. Perquè, clar, nosaltres ja som programadors, som presentadors experts de La Taquilla, però aquesta, el Xavi, que va entrar, ara sóc el director,
3: sí.
2: ara jo mano, i aquí es fan proves, i nosaltres, home, no, escolta, vam fer les proves,
3: ens
2: vam presentar un dimarts al matí,
3: sí.
2: 8 del matí estàvem aquí.
3: Sí.
2: Puntuals. Jo arribant...
3: Bueno, tu vas arribar...
2: Sí, jo vaig arribar esbufegant. El Monter no em va baixar a l'ascensor i vaig arribar 2 minuts tard. Però no passa res, perquè estava sonant la sintonia.
3: Ah, bueno, que això és normal.
2: Ja està, no passa res. I escolta, vam quedar prou bé.
3: Molt bé, vam quedar.
2: Es van presentar 800 aspirants.
3: 800?
2: Sí. Tu vas quedar al 799 i jo al 800.
3: Sí.
2: Sí. El que passa que al final els altres 798 que teníem davant van renunciar perquè van veure que no cobraven res, que el Xavi no volia pagar,
3: no.
2: I nosaltres vam dir, doncs, bueno...
3: Què? Clar. Mira, van passar a ser el primer i el segon, quina sort. Mai no havia guanyat res, jo. Em van fotre il·lusió,
2: Jo tampoc. I vaig dir, hòstia. I mira, i, escolta, això que hi havia gent,
3: Sí.
2: Hi havia cua,
3: Tu recordes qui hi havia?
2: No, sí, sí. És que jo, bueno, és que a la cua, jo com que vaig arribar esbufegant d'allà al final, clar, vaig passar per davant de tots, perquè, perquè vaig dir...
3: Perquè la gent no sabia on era l'ascensor.
2: Exacte.
3: Tu sí.
2: Sí, i bueno, una cua a les escales. Allà hi havia el... Bueno, hi havia gent consagrada d'aquí Caldes.
3: Sí, i tant. Sí. Home, hi havia Manolo del Cana.
2: Sí. Sí, sí,
3: sí, sí.
2: Va quedar molt bé el Manolo en posició.
3: Va quedar un de... Em sembla top 10,
2: Sí, era top 10.
3: Top 10.
2: El Manolo era top 10. Sí. Després també em va agradar molt veure uns que estan en el kebab del davant,
3: sí.
2: Aquells que estan sempre asseguts en allà.
3: Sí.
2: Doncs aquells tenen molta tertúlia i em va agradar perquè tenien molta tertúlia i de fet, bueno, aquests van ser top 20.
3: Aquells tenien l'àvia.
2: Sí. Llavors també hi havia gent... Hi havia l'Albert Om.
3: Hi havia l'Eduard Farelo. No sé si el vas veure,
2: sí,
3: també.
2: Sí, i a la filla.
3: I la filla.
2: Sí, no em diguis quin nom de la filla, perquè són molts noms.
3: Sí, aquella sí. que té una diana marcada al front.
2: Una diana? Ah, sí.
3: No, la Nadiusca. Sí, no, Nadiusca no.
2: La mosca.
3: La mosca collonera.
2: No, i hi havia molta gent. I de Caldes, que vas veure...
3: Bueno, vaig veure regidors i tot,
2: Sí, bueno, hi havia regidors que encara no són ni regidors.
3: No,
2: el Pere Barrios.
3: El Pere Barrios estava allà.
2: Estava aquí, que estava fent...
3: Ara, la seva prova va durar poc.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ah, veus?
3: No sé per què. Ho devia fer molt bé.
2: Sí.
3: Ho devia fer molt bé i en 10 segons en va tenir prou.
2: Sí.
3: Nosaltres vam estar estona,
2: Bueno, nosaltres, el Xavi, a més allà, apretant-nos, No, escolta, que no... Bueno, és que jo pensava, Xavi, home, que nosaltres tenim mèrits i punts, saps?
3: Home, clar,
2: en el funcionariat que et donen punts.
3: És l'experiència compta, no?
2: Sí. Bueno, i recordes que van venir aquí els dos precis del centre i del casino?
3: Sí, perquè ho volíem fer junts.
2: Exacte, ho volíem fer junts. Però al final no es van entendre per alguna
3: cosa. No, i la prova es va anul·lar. Em sembla que es va embrallar al mig de la prova. Però bueno, no passa res. No. Doncs tota aquesta gent que us hem dit, i molts més, no van poder fer el programa.
2: Llàstima. Us haureu de conformar amb nosaltres una vegada més. Així que obrim La Taquilla.
4: Thank you.
2: escolta, encara és la mateixa porta reixada de l'any passat. Què passa, que no tenim diners per canviar-la o què?
3: No.

0: Vale. Sí, perquè a la meva germana li agrada molt regalar-me mitjons amb dibuixos i amb coses, i amb missatges.
1: Doncs així queda bé com a corbata.
0: Sí, però diu, eres una croqueta, estàs muy buena.
1: Ah, això ho posa...
0: Sí,
1: a un cantó...
0: A un posa... Vale. O diu algo com... si me ves... Sí? I l'altre diu, es que estoy durmiendo.
1: Clar, perquè et veuen els peus.
0: Claro.
1: Claro, i després les sabates. Claro.
0: Sí. Que veus, això penso que al català falta introduir-lo en els mitjons.
1: Hem de comercialitzar una marca de roba en català, de mitjons en català.
0: Sí, estem perdent una batalla molt important aquí.
1: Sí. Doncs vinga, tu fas de presentador i jo faig de convidat i de públic.
0: Molt bé.
1: Mira, em poso unes ulleres d'agafapasta i
0: ah,
1: tot.
0: Ah, molt bé, clar.
1: Home, no, és una gala, eh?
0: Home, sí, et veig. Molt bé, com el Víctor Amela, tu, eh?
1: Home, claro.
0: Molt bé. Doncs claro. Escolta, som-hi, que tenim moltes coses a dir. Senyores i senyors, calderins i calderines, comença la gala a la taquilla. El Caldes de Montbui aixeca el taló. Benvinguts! Comencem parlant del primer acte de la temporada que ja s'ha fet aquest passat cap de setmana, però que hi haurà continuació.
1: Sí, perquè es tracta del tercer festivalet a la fresca. El casino sí que ja va aixecar el taló aquest passat dia 12 amb el concert de la Laura Roma.
0: Exacte.
1: Ai, tercer festivalet a la fresca.
0: Això mateix. Saps per què es diu a la fresca?
1: Per què es diu a la fresca? Perquè es fa dintre.
0: Perquè es fa dins i posem aire condicionat.
1: Ah, per l'aire condicionat.
0: Clar. Bueno, clar,
1: anava pensant...
0: No té fresca el casino fora, diguéssim.
1: Clar, no hi ha una terrasseta.
0: No. Llavors, per això és a la fresca, perquè la sala té aire condicionat.
1: Molt bé.
0: Sí. Sí. Llavors, ja he estat pensant a l'hivern potser fer algo que digui a la càlida. Amb calefacció.
1: A la càlida. No confonguin amb l'exposició.
0: No, exacte, que ara està itinerant. No?
1: Sí, clar.
0: Ara ho vaig veure aquí a Ràdio Caldes, que deien... És que Ràdio Caldes, jo m'informo molt per Ràdio Caldes, eh? Però m'informo per l'Instagram de Ràdio Caldes.
1: Ah, molt bé. No, escoltes, no, saps a quin dial està Ràdio Caldes?
0: Sí, 107.8.
1: Molt bé,
0: Toma ja. 107.8. No, i algun cop he de dir que m'he posat Ràdio Caldes per escoltar-ho així, quan sé que, jo què sé, doncs hi ha males cartes o hi ha alguna cosa així i tal, i m'ho poso.
1: Molt bé, avui hi haurà males cartes.
0: Sí, però avui no l'escoltaré,
1: avui no.
0: Avui no.
1: Bueno, t'has fet Festivalet a la Fresca.
0: El tema, sí, mira, Festivalet a la Fresca. El dia 12 vam tenir allà la Laura Roma amb l'Oriol Samaranc a la guitarra. Era un duet, la Laura Roma és cantautora, i ens està presentant les peces que faran el proper disc, és a dir, està treballant en un disc, doncs ens va presentar totes les peces prèvies a això.
1: Ojo, bueno, un abans. Molt bé.
0: Sí. I això, ella construeix una atmosfera molt... És com dir-ho, que et va envolviendo, i t'ho dic en castellà. En català seria embolcallant.
1: Envolvent,
0: no sé. Vale. Això, però molt bé, és melós, és algo tal... Bueno, està bé, xulo. Llavors, aquest dissabte, aquesta setmana, d'aquest dissabte, a dos quarts de vuit de la tarda, hi ha un grup que es diu Nemògina. Nemògina fan... És molt xulo perquè és un concert que, a més, et dic, serà concert en acústic. En acústic vull dir sense amplificar. Val? Per què? Perquè volen agafar el so més pur, més... I llavors serà xulíssim perquè la gent del voltant justament el que sentirà és tota aquesta cosa... És que és xulo aquest tipus de concerts pròxims, que és com el de l'Elèctrica d'Arma, que es va fer aquí al Carme.
1: A un pam, no?
0: Exacte,
1: deien,
0: la d'Arma un pam, que això també ho vam fer al casino fa un any.
1: Sí, ja ho vam explicar aquí també.
0: Això mateix. Doncs és una mica aquest concepte del més proper i el més essencial en quant a la música. I ells són molt bons músics i llavors el que fan és música catalana, d'arrel, tradicional, però li donen una volta i és un concert molt recomanable, molt recomanable.
1: Per tant, és una miqueta de folk.
0: Folk i Torres, per exemple.
1: Torres,
0: sí.
1: Fan els Pastorets musicals.
0: Sí, exacte, això mateix. Som les Fúries de l'Infern. Llavors, el dissabte següent,
1: sí?
0: ja apunto, tindrem Rotuns. I això, Rotuns és el grup del Jordi Martí, que és a veure, el Jordi el podeu conèixer perquè va fer el musical Els Miserables de Bucàlic del protagonista, el Jean Valjean.

0: I també va muntar allà al CN Caldes La Font, l'ex CN Caldes La Font,
1: ara ja no,
0: doncs va muntar un concurs de karaoke. I vindran convidats del concurs de karaoke a cantar amb la banda.
1: Ah, o sigui, aquesta és la seva banda?
0: És la seva banda, que toquen rock i blues.
1: Va, i porta convidats.
0: Temes. Sí, i porta convidats. O sigui, que serà una sessió molt calderina, a més, perquè molts són de Caldes, i serà molt xulo, molt xulo, i a més que cantaran
1: guai,
0: molt bé.
1: Que guai. I t'hi atreves?
0: Jo cantaré.
1: Ah, sí. Perfecte.
0: Farem...
1: Ja saps la peça i tot?
0: Sí.
1: Es pot desvetllar?
0: Es pot desvetllar.
1: O ho desvetllem quan toqui...
0: No, ho desvetllem ara. Exclusiva.
1: Va, exclusiva!
0: Suspicious Mind, d'Elvis Presley.
1: Ah, clar, perquè ja la tens aquesta entrenada.
0: Home, a veure, Jordi, hem de jugar sobre segur.
1: No, molt bé.
0: Doncs això, escolta, això és el Festivalet a la Fresca,
1: sí,
0: que és algo que, ostres, hem de potenciar més a Caldes, jo crec, la música. El centre també crec que és una cosa, una activitat molt xula que es programa, però que també costa. Segons quines propostes... Però no costa perquè les propostes no siguin bones, costa perquè crec que no hi ha el públic a Caldes que s'arrisqui a escoltar cosa que no coneix.
1: A descobrir, no van a descobrir. No. En canvi, els hi portes un grup que els hi sona i aniran.
0: Sí,
1: i a vegades
0: els grups aquests, clar, són caríssims perquè sonen a tot arreu i, ostres, i després ho escoltes i és una patata, però bé, és igual.
1: Bueno, molt bé, escolta, això és el tercer festivalet a la Fresca. Eh?
0: Escolta, que d'aquí 15 minuts nosaltres acabem el programa. Però saps que comença, no?
1: Sí, perquè no ens movem del casino, perquè hi ha un acte que es fa d'aquí a res.
0: Això mateix.
1: Dius, 15 minuts, no?
0: Sí, perquè...
1: Què és?
0: Sí, bueno, és el que diem al casino, la quarta setmana de la poesia.
1: Oh, que bucòlic,
0: sí,
1: que maco.
0: Bueno, perquè la poesia també ha d'ocupar espais.
1: Sí.
0: Perquè si no li donem espai a la poesia, què ens queda, Jordi?
1: La pornografia.
0: Exacte.
1: Que no donem espais, sinó racons que es busca la gent.
0: Això mateix. Jo crec que hi ha un punt que es toca, la pornografia i la poesia, que és la primera P.
1: Sí, es toquen molt. Sí.
0: Doncs, escolta, avui... Sí. A les 7 de la tarda tenim el recital a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol amb l'acompanyament musical del grup A Contrallum. Per tant, és recital i música. És aquest mix, aquesta cosa maca, híbrida. I després què més tenim?
1: I després ja hauríem de passar el dia 18, d'aquesta setmana
0: dijous.
1: També, que és el dijous, a les 7 de la tarda, que hi ha un recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard García, amb la presentació, atenció, que ho presenta l'editora de Pagès Editors, que és l'Àngel Marzo d'aquí Caldes.
0: Exacte, és que l'Àngel Marzo és qui ha preparat aquesta setmana de la poesia.
1: Ah,
0: és la curadora, diguéssim, no? Com es diu això?
1: Sí, com es diu, en les exposicions té un nom,
0: sí, sí, és el comissari.
1: El comissari, sí, és veritat, el comissari. Doncs aprofitant això, és moment de fer la nostra aportació, què et sembla, la Setmana de la Poesia.
0: Molt bé.
1: És per això que ara el Ferran ens interpretarà un trosset d'una famosa poesia.
0: Sí. Gràcies. Es tracta de la poesia titulada Oda a la merda. Música, sisplau. Ah, muses, feu que canti una vegada les excel·lències d'una caguera, la tasca més ben feta que fa el cos. Quin encís que té la merda just cagada, fumejant a plaer i tornejada pel fosc forat que forma nostra ullera. Si és dura, té la forma de cigarro, i hom l'anomena simplement cagarro, de variada i escaient manera. Més, quan heu pres un vas de carabanya, la merda pren la forma més estranya, de cos sòlid es torna un suc claret, no costa gens donar-li la sortida, i aleshores cagar és fet a mida per embrutar dels homes el més net.
1: Fantàstic.
0: Gràcies.
1: Fantàstic.
0: Gràcies.
1: I ara és moment d'anar cap al centre perquè comença la temporada amb cinema ja.
0: Cinema al centre. Oh, molt bé, ho trobava a faltar. Molt bé, què tenim aquest cinema al centre? Però bueno,
1: ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado esparverao?
0: Adiós. Adiós, adiós.
1: Adiós, adiós, adiós.
0: Claro, tres adioses.
1: Tres adioses, que és una pel·lícula de la Isabel Cuixet.
0: Mira, sap, mira, et diré una cosa. Sap, Jordi, que no he vist cap pel·lícula de la Isabel Cuixet i em fa vergonya?
1: Saps que no he vist cap pel·lícula d'Isabel Cuixet i no em fa gens de vergonya?
0: No, però tinc ja, però...
1: De lo que he sentit parlar, que diuen que és tan llunya i no sé què...
0: Ja, però clar, les coses s'han de veure.
1: Sí, sí, clar, per jutjar s'han de veure.
0: Clar, perquè, no, ui, és així, és així. Sí, sí, però escolta, està... Ell és cineasta i tu no.
1: Mira, amb això ja ens guanya.
0: Pam, sí. Saps? Sí, sí. Vinga, ella contracta actors, a mi no em contracta. Saps el que vull dir?
1: Llavors... Perquè no és la... La directora de càstering, de càtering, anava a dir, de càsting.
0: És molt important el càtering en el cinema, la veritat.
1: Que per vegades, cert, que ja s'ha sí. estrenat Cronos,
0: sí.
1: La pel·lícula...
0: Es va rodar aquí Caldes.
1: Es va rodar aquí Caldes, recordeu l'any passat que en una taquilla no vaig poder assistir perquè estava al rodatge de Cronos.
0: És veritat.
1: Pues ja s'ha estrenat, no l'he anat a veure perquè, com em va fer efecte a la meva escena, no vaig veure cap tiro de càmera que m'enfoqués. Per tant, crec... que no sortiré.
0: I vas dir, pues...
1: Pues no val la pena ni que la vagi a veure.
0: Claro.
1: Però bueno, què farem?
0: A veure, a mi el que m'han dit d'això... He d'anar-la a veure, eh? Però, bueno, no, ho veuré a Netflix.
1: O sigui, sí, quan, jo també m'esperaré.
0: Crec que és pel·li de plataforma.
1: Sí.
0: No?
1: Han dit que els actors no estan gaire bé.
0: A veure, és que...
1: Que són uns cracs.
0: Sí, però jo dic una cosa. Ara, a veure, entre tu i jo, Jordi.
1: Sí.
0: L'Enrico, què?
1: Sí. Fa ràbia?
0: No, una mica, però, vale. Però a veure, com a mosso d'esquadra, o sigui, a veure...
1: No.
0: Ell és ho de rebelejant? Bé, sí, però mosso d'esquadra? O sigui, clar, un mosso d'esquadra que... Però, per favor... O sigui, escolta, agafa algú que realment tingui una cara allò de mosso d'esquadra, m'entens? Que sí, que hi ha mosso, que té cara simpàtica.
1: Sí, però...
0: Però no, m'entens el que vull dir? És que ell és... Que no, que amb el tipus de barba, el tipus... Que això no. Que...
1: Per això diuen que els actors, que tot i que són estrelles, estan maltriats per aquesta pel·lícula i que no.
0: El Derqui segur que està més ben trobat, no sé com està, però el Derqui segur que està més ben trobat. I altres personatges femenins crec que també estan prou bé. Però el tema és, ostres, és que clar, com a de nostres no m'encaixa. I es veu que és bastant, com dir-ho, clar, bastant neutre, no es mullen massa amb res.
1: No. Bueno,
0: escolta...
1: Això era Cronos, però no és el que havíem de parlar.
0: Sí. I aquí Caldes també, jo vaig rodar aquí Caldes, una cosa que no sé si s'ha estrenat, aquella del Carles Porta de 33 dies, et
1: no,
0: sona això?
1: No em sona.
0: No, és quan s'escapa el Picatostes i aquells de Lleida, pues vaig gravar una cosa aquí Caldes com a figurant.
1: I ho vas gravar aquí Caldes?
0: Sí, a uns camps que hi ha allà al polígon de la Borda,
1: sí.
0: Hi ha com uns camps, passat allò, i jo feia de policia científica.
1: Ostres, el CSI.
0: Sí, jo recollia proves per allà i tal i qual.
1: Molt bé.
0: No sé si em van gravar o no, i no sé si sortiré, però...
1: Tiros de càmera, vas veure càmeres enfocar-te?
0: Sí, però... No, en el meu cas sí, si més no, passar per davant de càmera, allò que...
1: Ah, vale. Saps?
0: Però bueno... El tema, que no sé si ha sortit o no aquesta, 33 dies.
1: Ja, ho
0: averiguarem. El buscarem. Bueno, escolta, i llavors el tema és Tres adioses. Sí. Això de què va?
1: A veure, és un drama dirigit per l'Isabel Cuixet, com dèiem, amb actors italians, que explora les relacions i la fragilitat i els comiats. Resulta que la Marta i l'Antonio decideixen separar-se després d'una discussió mínima. Ella era una parella i es separen. Ella es refugia a la seva cuina perquè és un xef en plena ascensió i s'amaga la feina, mentre que l'altra doncs està allà ben calladeta fins que descobreix que té una malaltia que ho trastoca tot.
0: Ip.
1: A partir d'aquí doncs la Marta redescobreix els sentits, la música, el menjar, el desig... en un intent d'aferrar-se a la vida mentre la parella afronta els seus tres adeus. Adiós. Tinc una miqueta de tràiler, si vols escoltar.
0: A mi tant.
2: Miss Marta, ma come fai? Voglio dire evitare le cose che non ti piace fare.
3: Basta pedalare. Ciao.
1: dic una miqueta perquè el trailer és que la versió original d'aquesta pel·lícula és en italià i en castellà.
0: Ah, val, és que dic, ara m'ha desconcertat.
1: O sigui que si aneu, suposo que hi haurà subtítols, evidentment, però que serà en italià i castellà.
0: Vale, vale, vale, vale. Molt bé. Doncs,
1: molt bé.
0: Sí, doncs bé, i això serà el dissabte, eh?
1: Això serà el dissabte a partir de les 6 de la tarda.
0: 6 de la tarda,
1: dissabte.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, et faig una proposta per diumenge.
1: Vinga, som-hi.
0: Per el diumenge tenim una obra molt divertida al casino.
1: Oh, i una obra d'aquelles de riure a riure, eh?
0: Sí.
1: Pel davant i pel darrere.
0: Sí.
1: Què en sabem, què en sabem?
0: A veure, pel davant i pel darrere serà diumenge, dia 20, a 6:45 de la tarda. És, ens la porta el grup Xamba Teatre de Lliçà de Vall, i com a sinopsis, així una mica per presentar l'obra, que és conegudíssima, és una companyia que intenta estrenar una comèdia mediocre, però entre actors despistats, portes que no tanquen i sardines que van i venen, això ja ho entendreu al anar-ho a veure,
1: un plato de sardines.
0: La funció es converteix en un caos hilarant tant davant com darrere de l'escenari. I, mira, només dir-te que venen a muntar el dia abans. Tenen, clar, és que el muntatge d'això és complicat.
1: Sí.
0: I llavors venen a muntar el dissabte al matí, fins i tot.
1: Perquè, recordem, em sembla que és la primera part és davant del que passa
0: al
1: teatre, davant l'escenari. I la segona part es gira l'escenografia per veure què passa darrere.
0: Ah, això mateix.
1: Quan els actors estan a punt d'entrar a escena, quan surten...
0: I, per tant, és el mateix que ja has vist la primera part, però vist des de l'altra banda, que tot entens tot el que passa i encara rius més.
1: Sí.
0: A veure, és una obra que, doncs, bueno, com vaig sentir el dissabte van passar per davant del casino i una dona diu, ai, mira, pel davant i pel darrere, diu, per molt malament que ho facin, farà riure.
1: Doncs sí.
0: Fixa't.
1: És d'aquelles que val molt la pena.
0: Sí.
1: Fa poc l'estaven fent a Barcelona.
0: Sí,
1: no?
0: sí, exacte.
1: A l'Octavi Pujades
0: sí.
1: Companyia.
0: Sí, sí.
1: I també molt bona, si no l'heu vist, la pel·lícula.
0: No l'he vist.
1: No l'has vist?
0: No.
1: Hi ha el Christopher Reeve, que és el Superman.
0: Sí.
1: Fa d'un dels actors que sempre li surt sang del nas i... Boníssima la pel·lícula, també.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs això... Ah, escolta, i tornem al centre?
1: Sí, tornem al centre perquè a baix al cafè, aquest diumenge, hi ha cosetes.
0: Sessió de jazz.
1: Sessió de jazz.
0: Actuen els Voodoo Jazz Band?
1: Voodoo Jazz Band, aquests que són. Això serà 7:45 de la tarda, eh? Tu. És un quartet...
0: Voodoo Jazz Band.
1: Has dit una paraula, Charles Brown?
0: He dit Voodoo Jazz Band, però...
1: Ah, Voodoo Jazz Band. Dic, a veure si s'ha inventat un nom, Voodoo Jazz...
0: Voodoo
1: Charles Bronson. És un quartet en gran bagatge que combina els ritmes de la música swing i el jazz tradicional i aconsegueixen un so autèntic entre harmonies i arranjaments amb personalitat pròpia. Hi ha una veu i una guitarra que no m'atreveixo a dir el nom. Tu tampoc? No el diem, eh, si vols?
0: Sí, no, jo crec que el pots dir, Jordi.
1: A veure... Uñer Danidé Reikalaite. No sé si és home o dona, imagina't.
0: A veure, exacte.
1: Diria que és dona, eh?
0: És a dir, el veu i guitarra és Uñé Danidé Reikalaite, Uñé Danidé Reikalaite.
1: Sense accent a l'E,
0: en aquest cap. Bueno, però encaixa. Clarinets?
1: Clarinets. La o el?
0: No la, sé. No?
1: Nanà Rovira.
0: Washboard?
1: L'Oriol González.
0: Què és washboard?
1: Washboard és aquelles persianes que es posen com un davantal i que amb uns didals al dit va rascant i va fent un soroll de...
0: Ah, és xulo això.
1: I es diu washboard perquè sembla una taula d'aquelles de rentar roba.
0: Vale. I la tuba?
1: I la tuba, que ho fa una tuba, que es diu...
0: No sé si és tuba, no.
1: La tuba, la Maria Puertas. Però ara parlant amb el Gallar m'ha dit que potser aquesta no venia i venia una altra.
0: Bueno, escolta, però qui vingui portarà tuba.
1: Sí.
0: Això sí.
1: I si és el que es feia al centre i beveu moltes cerveses, agafareu una bona, tova, ara sí.
0: Molt bé. Escolta, molt bé. A veure, escoltem una miqueta més.

0: Que sapigueu que estem gravant la taquilla en directe a l'estudi 2 de Ràdio Caldes i aquí tenim un aplaudiment pel Jordi Graví, que també està al control tècnic alhora.
1: Gràcies, gràcies, gràcies.
0: Escolta, tenies preparat els aplaudiments?
1: He preparat els aplaudiments. No sé si els faré servir. I oita, mira, m'han anat bé.
0: Hòstia, boníssim. Molt bé.
1: Aquest any intentarem fer el programa nosaltres mateixos.
0: Sí.
1: Avui he estat jo com a tècnic, però un altre dia s'hi posarà el Ferran.
0: Exacte, i això vol dir que hi haurà problemes tècnics. Per tant, no, estigueu atents i atentes a aquesta temporada de la taquilla, més que res per estar informats i informades de totes les novetats en l'àmbit cultural de Caldes de Montbui. Ja sabeu, els dos ateneus sobretot, però òbviament, si hi ha alguna cosa remarcable, també ho farem extensiu a tota l'activitat cultural del poble. I per tant, escolta, nosaltres se'ns acaba el temps. Fins aquí la taquilla i el seu Caldes aixeca el taló, però sobretot fins aquí el nostre programa. Jordi, fins la setmana que ve.
1: Ferran, igualment, fins la setmana que ve. La setmana que ve ja recuperarem whatsapps i merdes.
0: Ui, tant, mare meva, ja ho veuràs. Tanquem per avui la taquilla.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Durant el primer semestre de 2026, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert en un 43% amb 64 treballadors. Les ofertes cobertes amb dones han estat un total de 40%, de 40, poc més d'un 60% del total. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. El professor de l'Escola de Música Joan Valls, Filippo Fanó, ha estat nominat als Premis del Teatre Musical Català. Filippo és el responsable de la direcció musical i pianista de l'obra No són maneres de tractar una dona, un aclamat thriller psicològic basat en la novel·la de William Goldman i amb el llibret Música i Lletra de Douglas Cohen, tot adaptat al català per Sílvia Sanfeliu. Aquesta obra va estar activa durant el mes de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona i el professor de l'Escola de Música Calderina, Filippo Fanó, ha estat nominat a millor direcció musical. El Casino de Caldes celebra la quarta edició de la Setmana de la Poesia. Des d'avui fins al 18 de setembre, la Sala Petita del Casino acull a les 7 el recital de poesia a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol, un acte que estarà acompanyat de la música del grup A Contrallum i que és gratuït i per a tots els públics. El divendres d'aquesta setmana hi haurà la segona activitat de l'esdeveniment. La Sala Petita rebrà el recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard Garcia, tot presentat per Àngels Marzo, l'editora de Pagès Edit. Aquesta activitat està organitzada per Acció Cívica Calderina i el Casino de Caldes. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i transformen amb un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del CPA Tona, Elna Francés, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte y Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per als World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui dimarts està sent un dia assolellat, on les temperatures se situen entre els 19 i els 32 graus. Però pel que fa demà tenim alerta groga del risc de pluges. Es preveu uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable amb intervals de núvols i amb possibilitat elevada de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hòstia, va la llum vermella, tio.
1: Ai, bona tarda, nens i nenes, benvinguts al Rellotge de Malta, Ràdio Calde, Roger Riera, Rellotge de Malta.
2: Saps què ha passat?
1: No!
2: No hi ha hagut notícies. És una merda així d'alta.
1: Sí que hi ha hagut notícies.
2: No les he sentit.
1: Perquè, aviam, Roger...
3: En rigorós directe, Roger, Rellotge de Malta.
1: Aviam, t'explico. Jo t'explico com funciona, vale? Hi ha dos estudis.
2: Sí.
1: Un directe.
2: Sí.
1: Molt bé. Si la taula està entrant a aquell altre estudi, tu, en els auriculars d'aquest estudi, no sent res perquè no està entrant res pel canal.
2: Pues no sentir les notícies.
1: Pues claro, perquè el Monter... Que... Monter, bona tarda. Iep, avui,
4: hola,
1: eh? Ah. L'hem enganxat, per fi.
2: No hem sentit les notícies.
3: Perquè el està Monter... escrivint les notícies.
1: Ara les dicta el Monter i les llegeix la IA.
2: Ah,
1: serà el següent.
2: Sí, sí.
1: Què t'anava a dir? Ah, el Monter, que és un tècnic proficient,
2: sí,
1: pues ha fet tot el que havia de fer i quan havia d'entrar aquí, pum, ha enxufat aquí la mandanga. Ja,
2: claro,
1: està.
2: Claro. Ja està.
1: No t'ho creus?
2: Jo volia sentir les notícies.
1: Ricard, bona tarda, per cert.
3: Bona tarda.
1: Ja hi som totes.
2: Sí.
1: Falten...
2: No falta ningú.
1: No falta ningú.
3: No.
1: Bueno, això abans es deia, no?
2: Sí.
1: Antes? Falten els presos.
2: Sí, és... No les preses.
1: No, perdona, no. Quan es deia, no hi havia les mandangues aquestes.
2: Jo sempre havia sentit les preses.
1: Sí, home, sí.
2: Falten les preses.
1: Sí, home, sí. Això no s'ha dit mai, falten les preses. Això ho dius ara perquè passes a la teva memòria pel filtre woke de votar Podemos.
2: No he votat mai, no sé, a Podemos.
1: Ni votat gaire mai, tampoc.
2: No, jo tampoc.
1: Vale. No, parlava de tu. Jo he votat sempre religiosament a Convergència i Unió.
2: Més a Unió, no?
1: Sí,
3: més a Unió que Convergència.
1: No, jo de fet agafava la butlleta de Convergència i Unió i t'aixava Convergència.
2: Però tu volies Unió.
1: De veritat, en meva puta vida... bueno, és igual. No deu de fotre res.
3: Bueno, des d'aquí...
2: Ara ho dius.
3: Aprofito per saludar els companys de Patada al Ventre.
1: Ah, per què?
3: Que no saben qui sóc.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Hi ha hagut debat?
3: Bueno, debat no hi ha hagut.
1: Però un moment, el programa o te'ls has trobat pel carrer...
3: No, em van mentar el
1: plens com esponges.
3: Programa.
1: Ah, sí, eh?
3: Sí, quan encara anaven... Bueno,
1: però
3: sí.
1: Un moment, aviam, posa'm en context, jo t'escolto.
3: Resulta que tinc un encargo,
1: vale,
3: de la Regidoria de Cultura.
1: És una altra enxufat.
3: Sí, ja veus. Sí, buf, em faré milionari. Sí. Per fer alguna cosa...
1: Ah, així és indeterminat.
3: Va, però tu ets un tio creatiu. De Montmajor el dia 1.
1: Que és d'aquí 3 dies.
3: Sí. Sí, sí.
1: O sigui, no hi ha pressupost ni temps.
3: No, bueno,
1: seria
3: això és
1: el briefing.
3: Això és la meva especialitat.
1: El briefing posa algo.
3: Algo.
1: Per ahir.
3: I com va sortir el cartell...
1: Però si tu no ets de Caldes, tu no ens has de saber.
3: Bueno, però perquè no us preocupeu els d'aquí en saber res. Ja, ha de venir la gent de fora a treballar i B, a estudiar.
1: Molt bé, ja està bé. I què? I surt el cartell.
3: A cobrar.
1: Bueno.
2: I què posa el cartell exactament?
3: I a viure dels serveis.
1: I a presidir les hortes, jo què sé.
3: Sí, oi.
1: I, bueno, no. I què? I el cartell posa Ricard Jiménez i aquells van dir polles
3: aquest,
1: és aquest.
3: Aquest paio qui és?
1: Vale.
2: Però posa Ricard Jiménez i ja està.
3: Bueno, a veure, no, posa... Ricard, no me'n recordo del títol perquè me'l vaig inventar a l'autobús. Però...
1: De l'acte.
3: Sí, és algo de visita pel... no sé... els orígens, en Sebastià Montmajor...
1: Que tindràs allà 15 jubilats i els hauràs d'explicar alguna merda, els entrats a l'església...
3: Si jo, més que per cobrar el que cobro, que faria riure, vaig a veure si em regalen un plat d'arròs.
1: Ah, ui.
3: De la paella.
1: Ah, de la paella.
3: De la paella, de la paella.
1: Vés a la rectoria, home, que ho fan bé. Menja bé, la rectoria.
3: Sí, he anat un parell de cops.
1: Sí.
3: I s'esmorza bé, també. Bueno, ara no sé si fan esmorzars, ja, no?
1: No t'ho puc garantir.
3: No?
1: No t'ho puc garantir perquè últimament no he anat, però...
2: Bueno, vols dir que no estarà ple el dia 1?
1: Eh?
2: Vols dir que no serà ple el dia 1?
1: Però ell està a l'organització, no? Hi haurà l'estaf.
3: Clar.
1: O sigui, el mossèn, per exemple, allà sempre té taula. No ho sé com va.
2: No, perquè el local és seu, em sembla, no?
1: Clar. No, és de Déu.
2: Ah.
3: L'usufructuari.
1: I Déu sempre... Sí.
2: Déu li cobra el lloguer,
3: l'explotador.
1: El fondo buitre. Déu sempre és a la taula de tothom.
2: Val.
1: Mm. Per això s'ha de beneir, es veu, cada vegada. Que jo pensava que... O sigui, tu, per exemple, un nen, quan el bateges, pues el bateges, te'l beneixen i ja està, ja val per tota la vida, no?
2: No, però te'l remullen.
1: En canvi, la taula ho has de fer cada vegada que hi seus.
3: Vas,
1: no, no, sí, no entenc jo.
3: No és el mateix.
2: Perquè en els objectes no deu quedar tant la
1: benedicció. Deu ser, no, perquè clar, de, no, perquè deu ser com la benedicció d'Ikea, que te la fas tu, saps?
2: Sí.
1: Mm. Beneixi aquesta taula, no sé què. Però si portes un mossèn, ja, deu quedar.
2: Sí.
1: Perquè jo a casa dels meus avis, per Pasqua, venia un mossèn i beneïa la taula. Que clar, imagina't a mi amb 5, 6, 7, 8 anys i el meu germà amb 2 més, mentre el mossèn va anar a la taula i se suposa que no podies tocar el menjar.
2: Home, quin susto, no? Quan entra per la porta amb un espant de putes.
1: Ja ho tenia vist.
2: Vale, vale.
1: Clar, la gràcia és que tancava els ulls per anar a la taula. I llavors, ai, ara em truca el meu pare, deu haver sentit per la ràdio, mai que calli.
3: Ja, calla!
1: I això, i bueno, agafava a mi aquestes coses. Però tornava l'any següent, i deia, per què ha de tornar a beneir si ja ho vas fer l'any passat? Sí, ja queda beneir, no? No sé.
2: Però perquè deu beneir els aliments, si te'ls tampes i ja està.
1: Clar. Però diu, beneeix aquesta taula.
2: Sí, però es refereix als aliments.
3: Com els jueus, enviar-los a la fàbrica directament a beneir, a posar un sello kasher d'aquests,
1: bueno,
3: i llavors ja ve de fàbrica.
1: I circumcidar el cap de taula.
3: Cada any.
1: No? Sí, sí, cada any un trosset més.
3: Sí, sí.
1: Què et sembla, Roger? Com, ho compres o no? S'ha acabat la sintonia i tot, eh?
2: No, jo faria whisky.
1: Bueno, jo ho he sentit. Tu faries whisky?
2: Sí.
1: Vale, doncs avui què farem? Avui... Xumar whisky, dir tonteries?
2: Sí, sí. Xumar whisky, tonteries.
1: I coses vostres.
2: I coses nostres.
1: Molt bé, doncs Monter, Bourbon i Llorai, si us plau, bona tarda. Bona tarda.

0: Albert se sobreentén.
1: Sí, no hi havia pressupost per dos bombetes.
0: Sí, si està vermell...
2: Si està vermell, està vermell. Si clar, està verd, no està
1: no
2: verd.
1: Està. Que no està, s'apaga.
0: Deu ser perquè fa molta llum a fora i aquests finestrals, però fa, és rosat, eh? Perquè...
2: I pots apagar la bombeta sense apagar-nos a nosaltres?
0: No.
2: O sigui,
0: per putejar.
2: Que funciona bé, no? Funciona bé, no?
0: Sí. Home, sí. No, tu no pots tenir a la gent on air, sí, amb el llum apagat, això és trampa.
2: Bueno, però potser podies fer la broma, no? D'anar fent pampallugues.
0: Home, la broma. Si això se pogués, jo ja monto una tertúlia ara mateix a Radio Caldes i convido, sí, gent. Què? T'han passat pel cap possibles candidats a la tertúlia de Radio Caldes?
2: Ah, sí.
0: Ja n'hi ha una, vàries de tertúlies. Mm. Fes això del...
2: A mi les tertúlies m'atabalen molt.
0: Ja. Mira, l'altre dia vaig anar a concert de Pau Bellver i té una cançó que diu que els tertulians són el pitjor. Mm. Ara m'hi has fet pensar. Saps on era el concert?
2: A on?
0: Al Sant Jordi Club.
2: Ah?
0: L'última vegada que hi havia anat era...
2: No hi vas anar aquest cap de setmana?
0: Sí, però l'última vegada... L'anterior vegada que hi havia anat, ah, va ser amb tu a veure In Flames.
2: Ah, sí? Boníssims.
0: Sí, sí.
2: I després un altre grup molt dolent que es deien... Five Finger Death Punch o alguna
0: cosa. No me'n recordo.
2: Era, que ens van quedar tres cançons i vam marxar, crec.
0: Aviam, que el Monter està detectant un soroll. Moveu-vos. És el Roger. Ah. És que aquesta taula és molt sensible.
2: Sensible.
0: Perquè si...
1: Has de posar alguna cosa, un tapete, o Sky aquí sobre.
2: Sky aquí sobre molaria.
0: No, o sigui, la solució ja existeix, però aquest estudi està muntat en fase 1 per pressupost. Mm. Ara quan vinguin les eleccions faran la fase 2, suposo. Espero. No t'ho creus? No? Vale. Que és el que es fa avui en dia a totes les ràdios del món, que és penjar els micròfonos d'un flexo sortint del centre de la taula.
2: Uh-huh.
0: Llavors això no passa, perquè això va el micròfon pel pal. Mira el micro que té el Monter allà,
2: sí,
0: al control.
1: Ah, sí.
2: Ell té un flexo.
0: Claro.
1: Jo, si a la fase 2 posen la font d'aigua, ja em dono per ben pagat.
0: I aquí, sí, hi hauria d'haver cadires de públic, no?
2: Sí.
1: Quin públic?
0: Claro. Home, públic. Mira, l'altre dia vaig anar a concert al Teatre del Centre.
2: Carai, no pares, tu.
0: Bueno, estic anys sense anar enlloc i de cop i volta...
2: Dos concerts,
0: sí,
2: de seguit.
1: Algú s'ha de divertir.
0: Sí,
2: jo vaig anar de concert el diumenge.
0: Bueno, vas anar. Ja hi eres.
2: No, vaig anar a casa, vaig canviar i vaig tornar.
0: Ah, matoll.
2: Matoll.
0: Ja, era la tripleta que havia de fer jo aquell cap de setmana, sí, però ja no em donava la vida. Perquè havia de venir Caldes divendres, baixar a Barcelona dissabte, pujar Caldes divendres... És el que faig cada dia per treballar.
2: Sí.
0: Però, home, ja estava cansat. Doncs, per què ho deia, això? Ah, sí, perquè vaig anar al concert d'Amazoni,
2: sí,
0: al Teatre del Centre Democràtic i Progressista,
2: sí,
0: organitzat per l'Ajuntament.
2: Sí.
0: I, va, tinc moltes queixes, però només per dir-ho de les cadires, no van treure les cadires,
2: no,
0: perquè deien que pesen molt.
2: Sí.
0: I m'ha dit que això ja ha passat en altres activitats del teatre.
2: Sí.
0: Que el qui organitza diu... Pesa molt, això no ho trec. Però són mòbils, vull dir, es poden treure, no?
2: Sí, van uns blocs de 3 en 3, però s'han de treure entre dues persones perquè pesen més de 5 quilos les 3 butaques.
0: 3 butaques, 100 quilos?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Hòstia. O sigui, pot ser que segons qui segui pesin més les butaques que la gent que ja segueix de sobre.
2: Sí.
0: Mm-hmm. Redeu. Són les antigues?
2: No.
0: Són noves?
2: Són noves.
0: Llavors s'han comprat per putejar.
2: S'han comprat...
0: Bueno, és un tema que no portes tu.
2: No sé si t'ho pot explicar. Ja t'ho explicaré.
0: No, vull dir, és igual, primer perquè estàs a la ràdio, però és un tema que no portes tu, oi?
2: S'han comprat sense rodes. Llavors hi ha unes plataformes per treure-les, però s'ha de fer el gesto de pujar-les a sobre les plataformes. Llavors la gent quan li diuen això diuen... No tinc temps ni ganes.
0: Si haig de contractar l'home més fort del món per moure-les, doncs ja no em surt a compte l'activitat, no? Vale, bueno, ja està. Tampoc hi havia barra de bar.
2: No.
0: Tampoc es podia pujar beguda del bar de baix.
2: No es pot, és així.
0: Pues no sé si anirà més concerts, Digue'm alcohòlic, però...
2: No, jo...
0: De fet,
2: jo...
0: volia demanar un bitxí, però no n'hi havia.
2: Jo estic d'acord amb tu.
0: Vale.
2: I
0: que és
2: una cosa que s'hauria de resoldre. I que, a més, m'he ofert...
0: Uh-huh. Sí.
2: Personalment i en grup a resoldre-ho,
0: a solventar-ho, però... Bueno, no, aviam, estem a la ràdio pública municipal de Caldes de Montbui. Jo m'imagino que en l'era de la intel·ligència artificial qualsevol cosa que es digui per aquests micròfonos és monitoritzat per una IA que totes les peticions aquestes que es fan les converteix automàticament en una instància que queda entrada a l'Ajuntament, no?
2: Correcte.
0: Pues ja està. Si tot fos això...
2: Però la instància n'ha d'anar a l'Ajuntament.
0: O que tacte el muntava l'Ajuntament.
2: Sí, però vull dir, no era l'Ajuntament el que
0: sí, sí.
2: Posa les prohibicions
0: si vaig a un acte...
2: o les traves
0: no.
2: en els espais.
0: Però si jo si vaig a un acte i tinc queixa és a l'organitzador.
2: Sí.
0: Perquè l'organitzador pot fer en aquest puesto o un altre. Ja sabem que ho fan aquest puesto perquè n'ha de fer tants l'any, bla, bla, bla. Sí. Però, oi? Saps què vull dir? Llavors, a més, el... Ara anem, Ricard?
1: No, no.
0: Que s'està allargant, això.
1: No, no.
0: En el,
1: això
0: en el...
1: diu. S'està allargant ell.
0: Això a que estem dient, collons.
1: No, és que estic mirant el Monter perquè m'estranya. Has d'estar molt ocupat, m'estranya que no hagi posat els roncs encara.
2: Si s'ha de circuncidar cada any, ens ha d'allargar una mica.
0: Home, claro.
1: Si no, claro, claro.
0: Però el que vull dir és que a l'Ajuntament, si et vols queixar d'algú, has de fer una instància.
2: Correcte.
0: Com el flipat aquell que va treure el les Toni. Plaques del carrer. Un moment, que ara estava parlant de lo interessant. El flipat aquell que va treure les plaques del carrer Llorenç Artigues,
2: el Toni, sí.
0: Que les va portar a l'Ajuntament i va dir faci vostè una instància, que és el Volvaste Mañana més heavy que...
2: sí.
0: No hi entrarem, que us disperseu. Però a l'Ateneu...
2: La notícia de Ràdio Caldes era impecable, eh?
0: Molt,
2: o sigui,
0: sí, sí,
2: jo crec que vau fer un treball excel·lent, de veritat.
0: Era molt bonica.
2: Era, no, o sigui, totes les declaracions, la redacció...
0: Tot. Era molt bonica.
2: Era impecable. Jo vaig riure per una bona estona.
0: Sí, sí. El Caldes Today.
2: Sí.
0: Pues això, les queixes al centre no es fan en una instància.
2: No.
0: Què es fan amb la bústia aquella de cartó de xatonades o com es fan?
2: No, vas al Roset i si tens sort, pues li dius al president.
0: Vale. Ja ho faré.
2: Sí.
0: Normalment és allà. Que no va al cafè del centre,
2: Sí.
0: Ah, també.
2: També.
0: I el Totot el vaig veure l'altre dia.
2: Pues mira.
0: Que va molt a bars.
2: No ho sé.
0: No vull insinuar res, era una broma.
2: Jo només vaig a un. Llavors, quan vegi...
0: Què faràs quan surtis d'aquí avui?
2: Només
0: vaig a un. El tio me voy a la Wine Week, saps? Que ho he dit en castellà i en anglès, fixa't. Per insultar.
2: No,
0: però... Ai, però no és un bar, clar.
2: No és un bar, és un espai d'agustació.
0: Molt bé, molt bé. Bé, clar, quan tu dius que algú va molt als bars, estàs insinuant que és alcohòlic.
2: No,
0: però
2: jo no
0: veu alcohòlic, va molt als bars.
2: Jo no dic que vagi
0: no,
2: molt als bars.
0: No, quan tu no, quan un diu.
2: Jo t'ho dic que pues, el pots trobar al Roset.
0: Però vull dir que aquest és el canal oficial.
2: No.
0: Ah. Però hi ha una bústia de...
2: Sí, hi ha una bústia, hi ha un telèfon.
0: Hi ha un telèfon?
2: Sí. Hi ha una pàgina web que pots enviar correu.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí. Ara,
0: doncs ja hi aniré. L'altre dia volia estar dret i no vaig poder.
2: Vols que et digui el telèfon i el dius per aquí?
0: No. La gent que s'ho busqui, ja ens hi farem aquí propaganda.
2: Ai, m'he donat un cop de cols amb aquesta taula.
0: Veus? El Roger avui ha treballat i no ve gaire rumbero. Saps?
2: No vinc gaire rumbero mai. Bueno, anem per feina.
0: Vinga, ui, sí, ui, que és tard. Ui, que és tard.
2: Avui porto Glen Elgin, Pit, Islay, Cask Finish.
0: Un pit de gallina. Glenn...
2: Està fumadet.
0: Ah, pitet d'aquest, eh? Sí. Té fum. Vale, doncs què? I pel Ricard no n'hi ha?
2: Sí.
1: No.
0: Quin vol, Ricard? Aquest o aquest?
1: Igual.
0: Pues aquest que està
1: aquest.
0: Més a prop. Au.
1: Mismamente. A veure.
0: Doncs què? Però per què comences pel nas? Perquè has llegit fumat.
1: Perquè
0: he dit saber...
1: pitet.
2: Pitet.
0: És tèrbol.
2: No, jo crec que és les copes. Pues... No, tu com el veus?
1: Or jove.
0: Groc palla. Entre groc palla i or jove.
2: Oi!
1: Ai!
0: Hòstia.
1: Vaya.
0: Hòstia, nano.
1: Sí que ve avui.
0: Ha vingut.
1: Monte. Roger està tirant whisky.
0: Vols que vagi buscant paper?
2: Sí.
0: Bueno, mira, que ve el Monter.
1: El Monter.
2: Que és, el Monter?
0: És tècnic de so i xatxa.
1: És bastant untuós, a mi em sorprès això. No?
0: Mira, la copa està neta i ara no té tanta terbolesa, tenia raó. Vale. Però és claret. És untuós. Però és brillant. Gràcies, Ferran.
2: Quina manera de desperdiciar whisky.
0: I de fer soroll amb els... Fan molt soroll? Un moment.
1: Els papers?
0: No,
2: els cables.
0: Els cables.
2: Per què no va penjat? Si anés penjat del sostre...
0: Jo l'he allargat justament perquè no remeni. Perquè
2: centre de la taula.
0: Ja, hòstia, del sostre també els micròfons molaria bastant, eh?
2: Sí, clar.
0: Música en directe s'ha de fer aquí. Adéu, adéu. Bueno, total, que...
2: No és tèrbol.
1: No.
0: Groc, palla, or, molt jove,
2: sí.
0: Untuós, brillant, llàgrima artera i abundant.
2: Ho has dit molt bé.
0: Amén.
2: Té una mica de reflex verd.
0: Ah, sí? Vols dir que... Un moment.
1: És el mural.
2: No, però és un groc així que té un... Més que daurat és a tira verd, una mica, no?
0: Sí? Bueno, sé, veig què vols dir. Sí, no sé ben bé. Aviam, sobre negre. Ah, sí, sí, entenc què vols dir.
2: Sí, eh?
0: Mm-hmm. És or florit.
2: Sí.
0: Vale. Ja si estarà florit. No es pot florir, això, oi?
2: Mm, home, suposo que sí, però... No sé quin...
0: Amb el qual es pot florir?
2: No sé quin...
0: Quina floridura.
2: Quina floridura surt a 44 graus i mig.
0: No sé. Això que ets de l'Artemis, que han anat a la Lluna, ho sabrem. Oi? Què diu en Nas, això?
2: En Nas bé, no?
1: Sí.
0: És que ha posat la copa aquí i l'ha rascat així, Monter. Jo ho intento, però...
2: Mira,
0: ara, ara l'altre nen. Què diu el Nas?
2: Ui, diu moltes coses, eh?
0: Aviam. Saps que no podem pensar sense el llenguatge?
2: No podem pensar sense el llenguatge.
0: No, i per això diem, fixa't, que les coses, diuen. Per exemple, aquell rellotge...
2: Què et diu?
0: Què diu? Això deixa de ser un rellotge, saps? Bueno, ja és la idea del temps.
2: Sí.
0: Perquè diu, saps?
2: És un rellotge antropomòrfic.
0: I el nas,
2: sí.
0: Què diu el nas? Però el nas no parla, saps què vull dir?
2: No, el nas... Bueno.
0: Consti que tot això ho dic per donar-vos temps a ensumar el whisky i que quan jo el pugui ensumar no hi hagi un silenci. M'explico o no?
2: Ja el pots ensumar.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I se hizo el silenci.
1: I se hizo el silenci, clar, perquè ja s'ha ensumat també.
2: Jo li trobo, a part del fum, que trobo que és subtil,
1: És subtil, molt, molt.
2: Li trobo com herbes.
1: Mm-hmm.
2: No sé si mediterrànies, però sí que tenen un toc balsàmic.
1: Mm-hmm.
2: Té un punt salí, però tampoc és molt, molt heavy en nas. I... té el punt de la barrica, de la fusta, però no molt dolç. I a mi m'han vingut unes notes com de mel, com de carpel.
0: Jo veig una cosa humida aquí,
1: Jo el que... Bueno, sí que moltes coses de les que comenta el Roger surten, però jo crec que la característica principal que veig jo aquí és l'equilibri.
2: Sí?
1: És a dir, bueno, jo crec que no destaca una cosa massa per sobre de les altres, que hi ha sempre la temptació amb el fum, no? Que s'imposi massa el fum o la barrica, però vaja, a la copa aquesta tancada, més tancadeta, té un punt químic,
2: sí.
1: A la copa més oberta ve aquí, més la dolçor.
2: Aquí li té el punt químic. A veure...
1: Sí. En aquesta... Sí. Vale, igual que aquesta, més o menys.
2: Aquest té un aroma molt més agradable.
1: Sí, sí, sí. Jo crec que la dolçor només surt a les copes una mica més obertes. I...
2: Té fet meu. El Cesc està fent trasvasos.
1: Sí, al final...
0: No sé què, escopiré alguna, al final. Bueno, ja l'hem olorat, no?
2: Sí.
0: Salut.
2: Tu no vols dir res del que és en
0: Tomà? Tu estic d'acord.
1: Jo crec que el més fluix...
0: Després em tireu els roncs, cabrons.
1: El més fluix és el salí, per mi.
2: Oh, no.
0: Què?
1: Què passa?
0: Has esquitxat el mòbil i ja no va?
2: No, sí que
1: la llamada de l'ahorro.
0: És que si l'esquitxes amb whisky... Aigua és IP60, no sé què, però amb whisky no, Què passa?
2: No,
0: què?
2: Res.
1: Passa amb l'altra copa.
0: Que has de fer coses de feina mentre estem al programa, no. Aquesta vols? Monter està fins als...
2: S'està posant el Monter.
0: Dels sorolls de la taula. A veure, fer millor, jo no sé. Què? No podem flotar. Aquí no passa, no? No passa tant.
1: No passa tant.
2: Va, que brindem.
0: Clar, perquè aquí és pur àudio. Aquí és vibració. Amigo.
2: Va, que brindem.
1: Ala.
0: Un moment, que em cau la copa.
2: Va.
1: Ui, ui, ui, ui, ui.
0: És que abans he omplert el buit amb, saps? Com aquell qui diu filosofia.
1: I ara monomatopeies.
0: O antropologia gairebé, i ara, clar, l'haig d'omplir una cosa més lleugera.
2: Mm. Ui, ui. Hòstia.
1: Sí. No és el mateix.
2: No és el mateix,
1: No és el mateix, amb boca que en nas. Bueno, per mi ha perdut bastant.
0: I hem hagut copes, però no ha canviat-lo de dins, eh? Ui.
2: Té una entrada dolça, però de seguida es posa molt picant.
1: Molt, molt. I una mica astringent al final.
2: Sí, i passa molt ràpid.
1: Sí.
2: Cap al centre de la llengua pràcticament no hi és.
1: Sí.
0: deixa la calidesa. Mm. Té un punt de caramel, untuós. La dolçó sí. aquesta et queda. Això sí que queda.
1: Sí.
2: La part aquesta del caramel queda i la part herbàcia, però més balsàmica, també queda. Mm-hmm. Especiat.
0: Crec que es potencia la part salina.
1: Sí. Aquí sí. Sí.
0: Saps?
2: És llargueta,
0: és més. Sí.
2: Però...
0: O sigui, baixa el volum.
2: És molt poc intens.
0: Baixa el volum, sí.
1: Sí, així com en Nas semblava... Ui, jo, hòstia, no? En bicicleta. Baixa una mica les expectatives. Està bé, eh? Però... És això, sobretot és curtet.
0: És una música suau de fondo, saps què et vull dir? Tu veus i fa... dolçó i baixa.
2: Està molt mòbil.
0: Noi, què? Sorolls, jo què sé. Mira, m'he posat un posavasos. Encara no ho sents. Pues, au, ja pots forrar la taula de paper de cuina. O posar la jaqueta, jo què sé. Bueno, ara no sé què deia. Ah, que entra dolç, i després baixa. T'estan trucant, eh?
2: Sí, ho veig.
0: Vols sortir? Vols que l'agafi jo? Hola, el senyor no està.
2: No, ara li dic que estic a la ràdio.
0: Ah, que no ho sap? Ah, bueno, clar. Perquè... Sí, no sé. Què?
2: No diu res.
0: Eh?
2: No, ja estic, ja havia dit que estic a la ràdio i ja està.
0: Doncs pues això, que baixa la intensitat però és llarg alhora. Se fa les dues coses. Se baixa la intensitat i és llarg. Llavors aquesta comparació amb la música de fons, que és un whisky d'aquests que podries anar a tenir una conversa, malgrat tampoc té molta complexitat,
1: no
0: és una cosa molt complexa, amb moltes notes diferents i tal, però és agradable. És més agradable del que semblava
1: sí,
0: el primer
1: sí,
0: trago.
1: Sí. No, després millora.
0: Quan ja t'ha dormit la llengua i tal, ja, llavors sí. Ves fent.
1: Va, però això és culpa de que anem amb una... Bueno, això, no? Hem estat fent el nas i anem amb una idea preconcebuda.
0: Ens ha amenaçat una cosa.
1: I llavors hem dit ui. Ja. Després, clar, un cop ja hem
2: sí
1: begut...
2: Sí que és veritat que no és un whisky d'aila, sinó que està acabat amb una barrica d'aila. Llavors això també...
1: Influeix.
0: Bueno, ara sabrem exactament d'on és.
2: Potser esperàvem una cosa que no era.
0: Bueno, sí, però sobretot perquè el nas prometia...
1: Sí.
0: I després pues, eren ombres a la paret.
2: Diu, aquesta és una expressió anomenada Smoke and Citrus de la sèrie... De la sèrie Cask Craft, de la motelló independent Murray McDavid.
0: Cap de nosaltres hem dit cítrics.
2: No, però es diu Smoke and Citrus la sèrie.
0: Ah, vale. Ah. Un altre cop prometo una cosa que no és.
2: Ho torno a llegir, eh? Sí, aquesta sí. És una expressió anomenada Smoke and Citrus, de la sèrie Cask Craft de la motelló independent Murray McDavid. M'ha entrat una mica de dislexia. He dit Murray McDavid.
0: Sí.
2: És un whisky de mal...
0: Murray McDavid.
2: És un whisky de mal destil·lat a Glen Elgin, la maduració del qual ha finalitzat en barrils tipus Hogshead, ex-aila de Colilla.
0: Cool Isla.
2: Sempre em surt Cool Isla.
0: Jo ja no ho sé, perquè si fa molt temps que li he sentit dir al Brian Cox, començo a deformar-me jo i ja no ho sé.
2: Ets Isla, que es diuen de Cool Isla, que aporta un sabor esfumat a les habituals notes afruitades de la destil·leria Glenelgin.
0: Glenelgin sí que sona èlfic total, eh?
2: Sí.
0: Ah, que sí?
2: Sí.
0: Ja, està.
2: És un whisky orejas picudes.
0: Ara.
2: Nota de tast. Nas, bastant afruitat. Principalment fruites de l'hort.
0: Fruites de l'hort, d'Esvergínia.
1: Aviam. Aquí fruites de l'hort.
2: Aquí posa. Pebre suau.
0: De què temps ara, president dels hortolans?
1: Però ara, mira, estan acabant de collir pèsols i faves.
0: Uh-huh.
1: I algun enciam i cebes. I ja s'està esperant les patates, que ja comencen a florir, i s'han plantat ja tomàqueres i carbassons.
0: Som-hi, doncs.
2: I les maduixes?
1: I les maduixes d'aquí poquet, però encara falta un... Bueno, i les últimes carxofes, també.
0: Això no m'interessa.
1: Temporada curta, de carxofes.
0: Per sort.
2: Ara estan molt barates.
0: Fàstic, les carxofes, tio.
1: Què dius, home? Jo, a més, les que tinc van amb molta proteïna, perquè es faig que trobar formigues.
0: Saps
1: que... Pulgó a dintre.
0: A mi la carxofa no m'acaba d'agradar.
1: Uh-huh.
0: Tampoc és una... Però no m'acaba d'agradar.
1: Igual que el tomàquet.
0: Però, bueno... Depèn que,
1: menys
0: de,
1: o més amb,
0: no, tomàquet. M'agrada més el tomàquet que les carxofes.
1: Vale.
0: Les carxofes, el que em fa molt fàstic,
2: només
0: per exemple,
2: que no li agrada el pebrot.
0: M'encanta el pebrot. Les carxofes sobretot són aquells pots de conserva de cors de carxofa que hi ha.
2: Home,
0: pèls.
2: Però allò no m'agrada ni a mi.
0: Fa fàstic hasta veure-ho, però bueno, és igual.
1: Perquè estan passades aquelles.
0: Però el que més m'agrada...
1: Però això van en conserva.
0: El que més m'agrada de que no m'agradin les carxofes,
1: mm-hmm,
0: És dir que no m'agraden les carxofes, perquè sempre surt un integrista.
3: Mm-hmm. Oh, les carxofes són les millors.
0: Sempre, sempre.
1: El Monter, mira,
0: és com,
1: mira el Monter.
0: Això és una veritat universal, igual no. Que si tu tens una pissarra de rotuladors a l'oficina i et ven a veure amics homes, vamos, dibuixaran una tita, tots, segur, en algun moment o altre. Mm-hmm. I ja està. És una veritat universal. Siga, per favor.
2: Val. Nas, bastant afruitat, principalment fruites de l'hort, com la carxofa, pebre suau, notes de fum, de torba al fons, una mica de xocolata amb el temps. Mm? T'ha donat xocolata amb el temps?
0: No. Blanca.
2: No. Gust, cos mitjà lleuger, de nou fruites de l'hort, vainilla cremosa...
0: Què collons vol dir fruites de l'hort?
2: Fruites de l'hort, mantega i tocs de torba. Al final, final mitjà a curt. Ara una mica, amb això del final mitjà a curt, estic d'acord, ara una mica més de torba, xocolata negra i cuir.
0: Jo vaig a preguntar al ChatGPT. Ho sàtigues, eh?
1: No sé, jo per la xocolata negra i el cuir ho veig una mica més lleuger. Que xocolata negra i cuir em semblaria més dur.
0: Xocolata blanca sí, t'ho compro. Perquè té aquesta cosa lletosa i com que això té com aquest rerefons de caramel... Espera un moment.
2: Digue'm.
0: Ah.
1: Siri.
2: Kulaila.
0: Hola, hola. Hola, ChatGPT. Una pregunta.
4: Hola, Cesc.
0: Hola.
4: Com va tot avui?
0: Bé, sí, espera't, jo, sí, que t'ho dic jo, no cal que... Vale. Sid. En una nota de tas de whisky, quan diu que en Nas és bastant afruitat i diu principalment fruites de l'hort, a què es refereix amb fruites de l'hort?
4: Quan diuen fruites de l'hort en una nota de tast, solen referir-se a fruites com pomes, peres, préssecs, prunes o fins i tot albercocs. És a dir, aquelles fruites que tradicionalment trobaries en un hort o fruiterà clàssic i que tenen aromes dolces, fresques i sucoses.
0: Mm. D'on és aquest accent que fas? No l'acabo d'identificar.
4: És un accent estàndard català. Intento que sigui clar i neutre, sense cap varietat massa marcada. Però si prefereixes alguna entonació diferent, m'ho dius i m'hi adapto.
0: Sí, sí, sí, sí. Parla, parla com si fossis de Fraga.
1: No, home, no, com el Pere Codonyan.
0: Si et... Aviam, si prova-ho.
4: Endavant. Digues, a veure què més et ronda pel cap.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Ja està. No, m'ha fet la juja, eh?
2: T'ha fet la juja una mica.
0: Va, bueno, segueix.
2: Color natural i sense filtració en fred, característiques importants que les destil·leries algunes vegades no ho apliquen a les seves pròpies expressions. Això poques vegades ens hem trobat, eh? Mm. Com un whisky digui, no, no, li hem fotut colorant o no l'hem filtrat bé. Mm. Bueno, això vol dir que va ben bé.
3: Sí.
2: En general.
0: Jo ja me l'he acabat. Què en tens a dir? De
2: la destil·leria Glen Elgin va ser construïda el 1898. Ja com el Barça, no?
0: Mm.
1: No.
0: 99.
2: 99.
0: Neix el club que porto el cor. Vale. L'aurana són els colors.
2: No,
0: Futbol
2: no
0: Club Barcelona. Amb Emma, eh?
2: No em sé la cançó.
1: Futbol.
0: Futbol.
2: La destil·leria... Començant a produir el 1901. Es troba a la regió en el riu Losi, passa per la ciutat Elgin. Losi sembla el gos de l'Elfo, de l'Elgin.
0: De l'Elgin.
2: Del Glen Elgin.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, eh?
0: Sí, sí.
2: No el riu. Productora de whisky de malt. I hi ha no menys de 8 destil·leries dins d'un radi d'alguns quilòmetres.
5: La.
2: Vull dir que està rodejada per més glens.
1: Mm-hmm.
2: A l'estrella sí, sí. Glen
0: Home,
2: Elgin...
0: Si hi ha un glen, hi ha un
1: clar,
0: glen.
1: Són tots família.
0: Clar.
2: Es troba entre les localitats de Rhodes.
0: Rhodes?
2: De Glen Rhodes.
1: Ah, va.
0: Ah.
2: Rhodes.
0: Ah, semblava que es digui Rhodes. Semblava com aquests pobles del Pirineu. Ur.
2: Rhodes.
1: Ah, un.
0: Ah. Rod, Pet.
2: Rod i Elgin. No, és el... Ja. Rot és el
0: escolti,
2: germà...
0: Perdut, diu, mira, si tira amunt cap a Rot, giri'm a esquerra que trobarà Pep.
1: Són pobles de la Cerdanya, però ara mateix podria ser una classe de primer de bàsica.
0: Total, total.
2: El cantant de... El cantant de Van Halen es deia Philip Roth, el primer.
0: Ah,
1: hosti, no.
0: Hi ha un escriptor també que es diu Philip Roth. Sí, no, que és un cognom.
2: Jamie Lee Roth. Philip Roth és un escriptor.
0: Hauria de ser de quan els catalans van descobrir Amèrica.
1: Clar.
0: Que van dir, mira, saps què? En comptes de passar els nostres cognoms per despistar, passarem noms escatològics que com que som catalans ja ens va a la mandanga, saps?
1: Sí.
0: William Pett.
2: Perdó, m'he confós. Era David Lee Roth. No, Philip Roth és l'escriptor.
0: L'escriptor, vale. Bueno,
2: que feia, no
0: però són cosins, són cosins.
2: Segur. Ah. No l'havia vist mai, que feia l'espadat i...
0: No.
2: I cantava com... Bueno, cantava.
0: No, jo de ball em vaig quedar amb Dirty Dancing.
2: El Monter sí que t'hauria escoltat Van Halen, no?
0: Van Halen, eh?
2: Sí,
1: sí. Sí.
2: Eddie Van Halen?
0: Sí, sí.
2: I el germà, que no me'n recordo com es diu.
0: No sé què, Van Halen.
2: Van Halen.
0: Segur.
2: Es van posar el nom del cognom.
0: Saps el que m'ha agradat més a mi sempre del Barça?
2: És com si, si tu muntessis un grup i en comptes de dir-se pandes digués Valls.
0: Ja, molaria, eh?
2: Bueno, Valls és guapo, bueno. Però...
0: ja, ni, podrien no entendre-ho com un cognom, exacte, saps?
2: No, imagina't que es digués...
0: Glenn.
2: No, o Martínez.
0: Ja, però això ja deu ser-hi, no?
2: Un grup que es diu Martínez.
0: Segur.
2: Ha posat la cançó però més dolenta...
1: Sempre ha d'anar precedit per Los Martínez.
2: Los Martínez. Au! Aquest organillo?
0: Noi, és en altres temps.
1: La cosa comercial.
0: Al Montergranejo li agradava això,
2: claro. És que estic veient la pols de sobre l'organillo. L'heu sentit, eh? És dir Rot.
0: Senyor Rot.
2: El senyor Rot. Bueno, ens estem anant.
1: Sí.
2: El nom de Glenn prové del gaèlic i significa vall.
1: Vaya.
2: Vaya. No, sí, sí, vaya de valls.
0: Sí.
2: I Elgin és el nom de la ciutat. Doncs pues la vall de l'Elgin.
0: Sí. Mm-hmm. Com la vall d'Aran, la vall de la vall.
2: O la de vall dels Rots.
0: Es diu la Glenn Aran, per exemple. Bon nom de whisky, si produïm whisky al Pirineu.
2: Sí.
0: I el fem a la vall d'Aran, sí, que es digui Glenn Aran, per exemple.
2: Glenn Aran.
0: Ja està.
1: Elgin, doncs no sé, Lord Elgin, sí, era el tio que va fer el Museu Britànic a base d'endur-se coses, entre elles el Partenó.
2: I tenia les orelles punxegudes?
1: Segurament, i un gos
0: que deia l'Ossi, i era nebot d'aquesta estileria, que amb aquests calés, clar, i els de...
1: I el Partenó. Sí.
2: Molt bé, molt bé. Després de molts tancaments per les crisis de les guerres, el que sol passar a les destileries, la destileria va ser completament reconstruïda el 1964.
0: Mira.
2: A l'actualitat compta amb tres guaix estils, que són els elements aquests de primera destil·lació, i tres spirit estils, que són els que fan la segona, no? Que treuen doncs, l'alcohol al 72%, i s'escalfa tot mitjançant vapor.
0: Com antes.
2: Va. I llavors, bueno, tenen recipients aquests dels washback per fer la fermentació. És una de les poques destileries que encara utilitzen els worms tubes per al refredament de destilat en lloc de condensador, que és un sistema antiquíssim que es troba a l'exterior de l'edifici i consisteix en un conjunt d'enormes botes de fusta plenes d'aigua freda

0: de l'hort.
1: Com a whisky de mal...
0: Ara cau de l'hort.
2: La fruita de l'hort.
0: Bueno, és igual, ja.
1: La fruita de l'hort. Com a whisky de mal, Glenelgin està disponible en petites quantitats com un 12 anys des de finals de la dècada dels 70 i més amplament utilitzat des de 2005, que va ser quan es va unir Glenelgin a la gamma de whiskies de mal clàssics de Diageo.
3: Ja hi som tots.
2: Vaja.
1: Vaja.
3: Ja hi som tots.
1: Tant de la soneta, eh?
0: Després és que sento aquests noms, ja, clar.
1: De tant en tant estan disponibles expressions de més edat, igual que expressions de diversos embotelladors independents, com és el cas d'ara.
0: Molt bé. Ben bo, no en tens més, eh?
1: No.
0: Vaja.
1: Bueno, tinc la meva copa, però no te la vols.
0: No, ja, ja. Bueno, queda una goteta. Voleu tornar a brindar? Molt bé.
1: Vale, ara ja pots dir les teves merdes.
0: No, hi ha més? Si no tindreu temps de fer lo vostre. Que hi ha putos, putos.
2: Hi ha putos, però jo prioritzaria el Roger, que
0: a
2: no li deixem fer
0: del
2: mai res.
0: Bueno, sí,
1: doncs no, ma, però tenim temps.
0: Fes-ne dues.
1: Jo amb 10 minuts ho faig.
0: Va, doncs. Pues fins aquí les tonteries. Vols tirar la de les meravelles?
1: Començo jo.
0: Perquè n'hem dit moltes.
1: De meravelles del món i més que en
2: direm. Tonteries.
0: Vols que t'expliqui una que tu et farà gràcia de tonteria mentre prepares la paperassa?
1: Ja la tinc a punt.
0: Avui he hagut de mirar la web d'un restaurant de 3 estrelles Michelin.
2: Carai.
0: Michelin. Sí. Del senyor David Muñoz.
1: Sí.
0: La web del Diverso.
1: Sí.
0: Vale. Mm-hmm. Perquè m'han enviat un meme.
1: Que crec, com ell.
0: No, que crec que és una mica antic perquè diu: lo bueno de que David Muñoz haya subido el menú de su restaurante de 250 a 365 euros, ara crec que està més car, diu, es que antes me estaba ahorrando 250 euros y ahora me voy a ahorrar 365, ¿vale? I llavors he pensat, hòstia, jiji, però quan val realment el menú? Perquè el disseny del meme em semblava antic. I m'he anat a mirar la pàgina web. Llavors, la pàgina web, ara vosaltres no la veureu.
1: Què ens estem estalviant?
0: Però ara t'ho diré, però vull dir, la gent per la ràdio no veurà la pàgina web, aneu a mirar-la si voleu, diverso.com, te l'ensenyo tu, és lletja com pagar un pare,
1: sí.
0: Però lletja, lletja. I els menús i tot no té res. Reservar i regalar. Compra, compra i ja està.
1: Sí.
0: Bé, has pensat, bueno, i com es reserva?
1: Senzilla.
0: Aquí? No, lletja, lletja. Sí. És un pas més.
1: És un pas, vale? Més.
0: M'han anat a veure com es reserva. Val? Perquè jo sé que tu, que treballes, perquè copropietari és un restaurant de,
1: sí,
0: tal, i que les reserves és un tema complex, sí, la restauració, i he pensat, i com s'ho fa aquest? Tres estrelles Michelin del flipat aquest de la cresta, que sí, de Pedroche. Vale. Llavors, he anat a la pàgina de les reserves. Mira, tu... Vale? O sigui, és bàsicament un text enorme i un formulari lletjíssim.
1: Sí.
0: Vale? Però ara et llegiré el que fan per les reserves. Segon, montra, que això és interessant. Diu, bienvenidos a nuestro sistema de reservas.
1: Bueno,
0: molt bé, això
1: bé,
0: ja, són educats. Diu, Diverso está abierto de martes a viernes durante los servicios de comida y cena.
1: Però... Ah, tenc el cap de setmana, eh?
0: Sí. Cada dia, a les 00:00 hores, habilitamos una nueva fecha en nuestro calendario de 2026 con 90 días de antelación para que pueda reservar su mesa con anticipación. Vol dir que el que fan cada dia, obren la data d'aquí 90 dies fins que s'omple i s'ha acabat.
1: Uh-huh.
0: Vale? Llavors, baralla't. Però diu, para realizar una reserva en Diverso es necesario adquirir un ticket. Su precio es de 450 euros IVA incluido por persona, que corresponde al precio total del menú sin incluir bebidas. Este importe será deducido de la factura final el día de su experiencia. O sigui, pagues el menú per avançar,
1: uh-huh,
0: vale? De tots els que vindreu, no és un dipòsit.
2: No, no.
0: I llavors, el de més que facis ja t'ho cobrarem aquí, però tu vienes pagado de casa. Vale? I diu, condiciones de reserva y cancelación. I ara aquí es posen serios, si no ho estaven ja. No se admiten cambios en la fecha de reserva, sin embargo, los tickets son transferibles a un tercero en caso de no poder asistir. Oberta la revenda. Vale?
1: Sí.
0: Vale. Si cancela con un mínimo de 2 semanas de antelación... Dos setmanes? Se le reembolsarà l'importe pagado. Dius, bueno, gràcies.
2: Mm-hmm.
0: 4 són 1.800 euros. Vale, okay.
1: No et pot agafar un apretó en última hora.
0: No. Es importante que el número de comensales que acudan sea el mismo que los del ticket adquiridos, ya que de no ser así, si venen menos, s'està referint més, està clar que no pot anar, la cuenta incluirá tantos menús como comensales se hubieran reservado. Si un no pot venir i no pot revendre, ho sento molt, tal. Si no encuentra disponibilidad en la fecha deseada, le recomendamos unirse a nuestra lista de espera para que podamos contactarlo en caso de cancelaciones. Y diuen, ojo, pitorreo, muchas veces funciona. ¿Vale? I llavors ja

0: al·lèrgies, intolerància, tot plegat. O sigui, amb tota la panxa, o sigui, amb la puta cara, ja, pa.
1: Bueno.
0: Ara s'ho plantejarà fer el centre, eh?
1: No.
0: Bueno, ja està, fem les tonteries. Sí, no, ja hem fet les tonteries.
1: Monter.
0: Tirem a les meravelles del Roger.
1: Meravelles del món, va. Que anem ràpid avui.
0: Goles netes. Ojo.
1: Va, que ho faig en 9 minuts.
0: Tites. Les meravelles del món del Roger. S'ha d'acabar que el... Llavors allà fa el hueco.
1: Vale, vale, ho tenim, ho tenim.
0: T'ha agradat, tites, tites.
1: Avui, dia 28 d'abril,
0: sí,
1: farem el Canal de Panamà.
0: Home, home, que està sota de... Hi ha l'estret d'Hormuz i després l'altre es diu Calacatangalangang aquell i després hi ha el Canal de Panamà, no?
1: No, no, és molt diferent, el de l'estret d'Hormuz.
0: No, no, no, però vull dir, hi ha la bota aquella.
1: Quina bota?
0: La bota.
1: La bota és Itàlia.
0: No, la bota dels àrabs.
1: La bota dels àrabs?
0: O sigui, l'estret d'Hormuz és la punta de la bota dels àrabs. Ara llegeix, que t'ho busco.
1: No, home.
0: Sí, home, llegeix, que t'ho busco. Que t'ho ensenyaré, cony.
1: A veure, la península aràbiga, per la part de darrere...
0: Digue-li península aràbiga, digue-li.
1: Hi ha l'estret d'Hormuz, però és el mar aquest, com es diu? El mar de Pèrsia.
0: Sí.
1: I per un costat hi ha Iran i per l'altre, doncs...
0: Sí.
1: La bota que dius tu.
0: Sí, i què?
1: I per l'altre costat hi ha l'altre estret, que és el...
0: Ai, cony, has dit Panamà, oi?
2: Sí.
0: El meu cap ha llegit Suez. El meu cap ha llegit Suez. Com
2: que
0: les notícies...
2: Que no sé,
0: perdó,
2: que
0: perdó,
2: dient.
0: Ja està, ja està.
1: Hi ha
0: ja
1: Suez
0: ja
1: allà.
0: Ja ho hem solucionat.
1: No, però no ens allunyem gaire, perquè el primer...
0: Home, està una mica lluny.
1: El primer canal va ser Suez.
0: Va, hi ha un ordre.
1: Hi ha un ordre.
0: No, no, no, jo... El meu cap tu has dit Panamà, tu has mogut la boca dient Panamà,
1: i tu...
0: Però quan ha arribat l'aire per aquí, ha entrat a la meva orella i ha filtrat el meu cervell, ha sentit Suez.
1: Ja està.
0: Sí, sí, per les notícies, per les notícies.
1: Bueno, és el canal marítim artificial de 82 quilòmetres de llargada. 82,
0: home,
1: és
0: home.
1: Fort, eh? És com anar dues vegades a Barcelona, crec, no? O més?
0: Quatre vegades.
1: Anar i tornar. Pues que creu Amèrica Central unint l'oceà Pacífic i l'oceà Atlàntic. Els grossos, eh?
0: Sí,
1: els uneix
0: sí,
1: allà
0: sí.
1: Pel mig. Va ser inaugurat el 15 d'agost de 1914. Fa dies ja, eh?
0: Uns quants.
1: Fa més de 100 anys.
0: Però el Barça ja s'havia fundat, eh?
1: Sí.
0: Sé que això
1: ja saps què diuen del 1914.
0: Sí, el Barça ja s'ha fundat.
1: No, agafa un cagarro i esborsa. Des de llavors ha tingut una gran repercussió econòmica i mediambiental a l'escurçar el temps de navegació entre els dos oceans. O sigui, abans havies de donar la volta, per dalt o per baix, o per donar la volta al món. En canvi, doncs, per aquí parteixes per la meitat, no? Va bé, va bé.
0: Tenim... Hòstia, mira si estan lluny el canal de Panamà i el canal de Suez, que sí. El Google Maps no pot trobar rutes d'una a l'altra.
1: Ah, veus?
0: Imagina't, eh?
1: Bueno, escurça el temps de navegació entre els dos oceans. Una de les rutes marítimes més transitades del món. I el seu trajecte es pot fer en unes 8 o 10 hores, si va ràpid, eh? I la majoria de barcos hi estan un dia. Donada la seva importància global i les restriccions de les seves dimensions, el Canal de Panamà ha donat lloc a una classe específica de vaixells transoceànics. Tenen un nom, eh? Els que poden passar pel...
0: Espera, panamenyos.
1: No.
0: Ah, merda.
1: Els vaixells de la classe Panamax.
0: I quasi.
1: No... Sí, Panamax.
0: Max, han de ser grossos.
1: No, o sigui, Pana vol dir de
0: sí,
1: Panamà,
0: sí.
1: Del canal de Panamà. I Max vol dir que és el màxim de gros
2: màxim
1: que pot ser.
2: Que tolera.
0: Pues ser grossos,
1: el màxim vale, que tolera vale, és el...
0: Vale.
1: I són 200 i pico metres de llargada i 30 i pico d'amplada, eh? Vull dir que no són barcos petits. Però és que els barcos ara són molt més grans, eh?
0: N'hi caben dos a Caldes, com a molt.
1: Sí. Dissenyats per ajustar-se a les dimensions màximes permeses pel trànsit per les seves antigues rescloses, determinades per la dimensió de les càmeres de les rescloses i el seu calat, lo fundos que són, eh? Els vaixells aptes pel trànsit de les noves rescloses són els denominats Neopanamax. No s'ho mai, no s'hi maten gaire, eh?
0: Vaya.
1: I ara tinc dades interessants que les deixo anar així al tuntun, vale?
0: Molt bé. Tens 10 minuts, eh? No cal que corris, eh? Vull dir...
1: Ho faré més ràpid. Es van necessitar més de 250.000 persones de tot el món i al voltant de 20 anys per construir-lo.
0: Que burro, si ho haguessin fet els alienígenes com les piràmides haguessin anat més ràpid.
1: 80 quilòmetres des de la ciutat de Panamà allà al costat del Pacífic fins a la ciutat de Colón al costat atlàntic, eh?
0: Que era català.
1: El canal de Panamà corre cap al nord i al sud, no fins a l'est i a l'oest com molts creuen. Per què? Perquè fa com una mena de S. I llavors el...
0: No, no, si jo em pensava que parlaves dels oies, imagina't.
1: No, no, però vull dir que va del nord al sud, eh?
0: Vale.
1: Bueno, perquè ho sàpigues.
0: Sí, sí, sí.
1: Al passar pel canal, els barcos estalvien 8.000 milles de... 8.000 milles, eh? Per voltar a través d'Amèrica, al voltant d'Amèrica. De què rius tu ara?
0: Que estic mirant una web de visita al canal de Panamà.
1: Sí.
0: Hi ha unes fotos...
1: De fiesta, eh?
0: No, d'una família mirant el centre interactiu del canal de Panamà. Vale. Perdó.
1: 8 a 10 hores creuar-ho, el canal opera les 24 hores del dia cada dia de l'any, o sigui, no farà festa el dia 1 de maig. Espera't, aquest divendres estarà obert el canal de Panamà?
0: Espera't, aviam, que algú no li foti un petardo.
1: Ah, sí. El canal consisteix en llacs artificials, canals artificials i tres conjunts d'escluses. Les escluses de Miraflores, les escluses de Pedro Miguel i les escluses de Gatún. El riu Chagres, que s'utilitza per passar, en realitat flueix en les dues direccions, cap al Pacífic i cap a l'Atlàntic, perquè van fer allà... Bueno, van desviar tots els corrents, van fer llacs artificials, claro. I... La presa del riu Chagres va crear el que abans era el llac artificial més gran del món, el llac Gatún.
0: De gat, Gatún. El Glen Gatún.
1: Sí.
0: El Gatún Loch.
1: Correcte. Les escluses van tardar quasi 20 anys a construir-se i, si es compta, des del primer intent que van ser els francesos. Els mateixos francesos que van construir el canal de Suez.
0: Bueno, mira, veus, aquí hi ha algú, hi havia un punt de connexió, sí. Ja em sento millor.
1: Prop de 15.000 barcos creuen anualment. 15.000 són molts, hòstia, eh? Un número considerable al considerar que va començar amb només 1.000 creuers diaris, diguem-ne.
0: 15.000 entre 365...
1: El primer barco que va creuar el canal es deia Ancon i era el vaixell que s'utilitzaven per portar el ciment.
0: Ah, bueno. O sigui, per fer el canal.
1: Sí. Més d'un milió d'embarcacions ja han creuat el canal i segueixen sumant. Hi ha alguna que potser ho ha fet dues vegades, eh?
0: Hòstia, no.
1: Les dimensions...
0: Clar, perquè només poden creuar en un sentit, després han de donar tota la volta, no?
1: No, poden fer la... Tenen dos carrils, diguem-ne.
0: Està guai.
1: Les dimensions màximes perquè un barco atrevissi el canal són... 289 metres de llarg, 32,31 metres d'ample, i els bucs més grans que poden creuar avui el canal de Panamà es diuen els Panamax, això ja m'he explicat, però bueno, ara bueno, ja estan creuant bucs més grans i ja estan planificant perquè ho feien els més grans de tots. Cada una de les càmeres de seguretat del canal mesura 110, bueno, 33,5 metres, el mateix, una mica menys, una mica més del que hem dit dels barcos, eh? I la longitud útil de cada càmera és de 304,8 metres. El factor limitant per l'alçada d'un vaixell està determinat pel pont de les Amèriques a Balboa i la xifra exacta depèn del nivell de l'aigua, perquè al Pacífic es veu que les marees fluctuen més que a l'Atlàntic i es nota més. Llavors l'alçada màxima és aquesta. Les tarifes s'avaluen segons el pes per volum pels cargueros i el desplaçament de l'aigua pels passatgers. Diu que la tarifa més alta pagada va ser per un creuer de Disney.
0: Home.
1: Que va pagar més de 300.000 dòlars.
0: Estic d'acord.
1: Per creuar, eh? Massa poc.
0: Em sembla bé, sí.
1: La tarifa més baixa va ser de 36 centaus de dòlar pagats per l'escriptor de viatges Richard Halliburton, que el 1928 va nedar a través del canal durant 10 dies. Li van fer pagar 36 cèntims.
2: Bueno,
1: el van pesar i van dir, tu, 36 cèntims de dòlar.
0: Aquí paga el rei, paga el papa.
1: I pagues tu que passes nedant. En diferents moments, l'istme de Panamà va arribar a ser territori espanyol, francès, colombià i inclús dels Estats Units. Un lloc alternatiu a Nicaragua va ser originalment considerat abans de que es triés l'istme de Panamà. I els Estats Units van invertir 10 anys i al voltant de 382 milions de dòlars per completar el canal. Hòstia, i el sistema d'escluses.
0: Quan sento aquesta xifra sempre penso, ja. Usen un per mi, un, amb un ja. Faig.
1: Panamà va recuperar el control del canal, perquè fins ara era dels Estats Units, el 31 de desembre de 1999, eh?
0: Uita!
1: Estàvem vius, eh? Que jo ja era major d'edat.
0: 1999.
1: Un
0: disco de Prince.
1: Un disco de Prince.
0: Pensant en efemèrides de 1999. El centenari del Barça.
1: El centenari del Barça.
0: Ja està.
1: Doncs desembre del 99. Jo tenia 18 anys.
0: Jo no.
1: És el meu...
0: Jo no.
1: Jo sí. No. El canal de Panamà es va inaugurar el 15 d'agost de 1914, només dues setmanes després del començament de la Primera Guerra Mundial. 14.
0: Agafa un cagarro i morir.
1: El projecte d'expansió del canal de Panamà obrirà la tercera i la més ampla línia d'excluses en honor als seus
0: centèsim
1: any. Quan faci 100 anys que ja ho ha fet. Vale. I on l'han obert.
0: Hòstia, no ho vam celebrar?
1: No. Lamentablement, la construcció del canal de Panamà va costar la vida. Aquí.
0: Sempre.
1: Aquí hem de posar-nos una mica tristos.
0: Però la Cartuja també es va morir algú.
1: 35.000 persones. Hòstia. Que van morir principalment, no perquè van caure de les crus o ofegats, o de malalties com la febre groga i l'escassetat d'aigua i aliments.
0: Bona Déu. I que si amb el Mundial de Qatar tothom queixant-se i aquí ningú tothom perquè...
2: Ja.
0: Saps?
1: Bueno, una manera que van tenir els americans per evitar que se'ls morissin, perquè això va ser amb els francesos, els americans per evitar que es morissin tants, doncs els donaven medicació pels mosquits i coses d'aquestes.
0: Sapigueu que pels mosquits d'això la citronela no va bé, eh?
1: No.
0: El que va bé és el DEET, aquell, com es diu.
2: El DDT.
1: DDT, el cafè?
0: DDT, no.
2: DDT.
0: DEET, em sembla que es diu.
1: DDT, el cafè, i ja veuràs com no et pica cap mosquit.
0: Però acabaràs amb prolaps anal.
1: No, és que els mosquits no piquen a cadàvers.
0: Ah, no?
1: No. Perquè la sang és massa freda, ja.
0: Hòstia, merda, perquè a mi em piquen molt els mosquits. Ja he pensat que era una bona solució, però ara que hi penso més, crec que no. Però DEET, o sigui, el Rèlec, collons, el Rèlec, el Rèlec, ja està. Va, marxem, que el Monter ha d'anar a veure el Barça, no sé collons ha de fer. Com que a mi em dius que no vinc perquè veig el Barça, és que...
1: És un demagog, el Cesc, ho veus,
0: bo, o ha d'anar a córrer perquè no ha pogut aquest matí, o...
2: Fa calor, ara, per córrer.
0: Fa calor com... No pots posar aire condicionat? No, no, però en el camí de venir per la ràdio, no? Bueno, va, dimarts que ve més i ja veurem. Adiós.
2: Adiós.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocava ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Durant el primer semestre de 2026, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert en un 43% amb 64 treballadors. Les ofertes cobertes amb dones han estat un total de 40%, de 40, poc més d'un 60% del total. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. El professor de l'Escola de Música Joan Valls, Filippo Fanó, ha estat nominat als Premis del Teatre Musical Català. Filippo és el responsable de la direcció musical i pianista de l'obra No són maneres de tractar una dona, un aclamat thriller psicològic basat en la novel·la de William Goldman i amb el llibret Música i Lletra de Douglas Cohen, tot adaptat al català per Sílvia Sanfeliu. Aquesta obra va estar activa durant el mes de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona i el professor de l'Escola de Música Calderina, Filippo Fanó, ha estat nominat a millor direcció musical. El Casino de Caldes celebra la quarta edició de la Setmana de la Poesia. Des d'avui fins al 18 de setembre, la Sala Petita del Casino acull a les 7 el recital de poesia a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol, un acte que estarà acompanyat de la música del grup A Contrallum i que és gratuït i per a tots els públics. El divendres d'aquesta setmana hi haurà la segona activitat de l'esdeveniment. La Sala Petita rebrà el recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard García, tot presentat per Àngels Martó, l'editora de Pagès Edit. Aquesta activitat està organitzada per Acció Cívica Calderina i el Casino de Caldes. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i transformen amb un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del CPA Tona, Elna Francés, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa celebrat a la ciutat italiana de Ponte Legno els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per als World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui dimarts està sent un dia assolellat, on les temperatures se situen entre els 19 i els 32 graus. Però pel que fa demà tenim alerta groga del risc de pluges. Es preveu uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable amb intervals de núvols i amb possibilitat elevada de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola, hola, hola, hola. Què tal, amics i amigues? Com estem? Aquí al Males Cartes. Avui comencem temporada 2026-2027. Encantat de ser amb tots vosaltres una temporadeta més aquí aguantant-me la metxa que porto a la ràdio municipal, a l'estudi 2 de l'estudi central de Ràdio Caldes aquí a l'antic col·legi del Carme, que bé, ja, com sabeu, l'any passat, la temporada passada vam estrenar tot aquest equipament brutal i bé, l'hem de fer servir a tope, i aquesta temporadeta doncs farem de 8 a 9 el Males Cartes aquí per portar-vos amb tots vosaltres una mica de gresca i xirinola, i sobretot, com sempre diem, sobretot aquesta companyonia que sempre fa falta, perquè molta gent, com bé sabeu, doncs pel que sigui, doncs ha d'estar a casa i no pot sortir de casa pels motius que sigui, per malaltia, perquè no pot caminar, per lo que sigui, I nosaltres aquí amb el servei públic, el Males Cartes, dedicat a totes aquestes persones que pel que sigui no poden marxar a fer les coses que necessitin, doncs per ells, sobretot per ells, aquest Males Cartes. Però també, si esteu per caminant pel carrer, també podeu portar uns auriculars i escoltar Ràdio Caldes, evidentment, perquè no serà tot gent malalta pels puestos, oi? També hi haurà gent que estigui bé, cosa que cada vegada costa més de trobar, gent que està bé, perquè la veritat és que amb tothom que parlo, tothom qui no té un all té una ceba, també possiblement és perquè la gent de la meva generació ja anem fotudets de salut, però bé, tot ha de ser, bueno, de mica en mica, oi? Bueno, va, què anava a dir? Aquest any estem plens de novetats, us voldria dir, però no estem plens de novetats. Farem el Males Cartes de sempre, que per això hem estat tants anys fent el Males Cartes, oi? I això sí, he portat uns títols d'unes seccions, oi? Doncs que aquest any ho varia una mica i ficaré com diàlegs de pel·lícula per escoltar el Males Cartes, les diferents seccions, i de seguida haig de trucar al Joan perquè tenim el Joan esperant a les 8 i 10, m'ha dit que havia d'entrar sí o sí. Espera que ficarem una mica més de sintonia, que se m'ha acabat, que si no queda com raro no tenir una mica de sintonia. A veure... Sona una mica com enllaunada aquesta sintonia, no ho sé. No? Hi ha algun botonet, no apreto bé, no sé quin és, però bueno, és igual. Sí, em diuen des de l'estudi 1, a uns 50 o 100 metres de distància, em diuen que se sent mínimament bé. Bueno, pues, jo ho sento com si estigués dins d'una llauna, però bé, no passa res. Endavant les atxes. Doncs què us anava a dir? Això, que ara trucarem al Joan a veure si es pot posar i farem servir aquesta tecnologia tan nostrada com és el WhatsApp, Aquesta tecnologia que ja sabeu que aviat ens portarà doncs a l'extinció de la raça humana, perquè la intel·ligència artificial ja sabeu que ens està a punt d'aniquilar. Doncs no sé si arribarem a Cap d'Any, jo ja no sé si val la pena organitzar el Cap d'Any, perquè potser ja estem tots fregits, no sé com ens matarà la intel·ligència artificial, segurament farà... Bueno, el més fàcil, jo si fos la intel·ligència artificial, no em diguis intel·ligent, però el més fàcil seria que, com que controla tots els temes informàtics, doncs que fes enlairar totes les bombes atòmiques que hi han guardades per tots els arsenals d'Estats Units, Rússia, per tot arreu, i les fes esclatar durant tot l'entramat de tota la Terra, no? I que quedés tota la Terra aniquilada i radioactiva. Això seria el més fàcil, trobo jo, no? Però bé, no sé com ho faran, no sé si tenen una idea millor, o també aniquilar-nos a través d'un virus o alguna cosa que s'inventin que només ens toqui i ja quedem fregits. També seria una altra opció ben ràpida. I bé, però jo trobo que la bomba atòmica, que quedem tots cremats, estaria bé. Jo trobo que és el més fàcil. Bueno, bé, va, que ja són les 8, quasi bé i 10, i anirem a veure si el Joan està preparat, a veure què em diu. Quant missatge, no puc llegir-los ara. M'he preparat tantes seccions i no en faré cap, ja ho veig a venir. Vinga, va, anem a fer la primera, que és la trucada al Joan perquè ens faci la seva... Primer de tot, ficaré la d'això. La secció del Joan tindrà aquesta sintonia. Atenció, I ara escoltem la secció del Joan de què n'hi ha precedida.
1: Oye, escucha, tranquilízate. Todo irá bien. Coño, ¿y qué pasa conmigo? El viejo ha estado a punto de cortarme el cuello.
2: Oye, hey, te has hecho peores cortes afeitándote. ¿Qué coño le hiciste para cabrearle así?
1: No le hice nada. Vine aquí y le dije que te vaya muy bien. No lo sabéis, le han dado la condicional.
2: No consigo entender lo que ha pasado ahí dentro.
1: Pues que el viejo está más loco que un rebaño de cabras.
2: Oh, Heywood, ya basta, ¿no? Me han dicho que te cagaste en los pantalones.
1: Te den por el culo.
2: ¿Queréis dejarlo ya? Brooks no está loco. Solo está...
0: Joan?
2: Institucional.
0: Hola, què tal?
3: Hola, Vicenç.
0: Ui, espera, bones. Que et sento... No sé si se sent bé des de l'altra banda. Bueno, va, doncs tira. Què tal, Joan?
3: Bé. Mira, s'ha acabat el rotllo estival. O sigui que no ho sembla quasi per la calor que fa, però bueno, aquí estem.
0: Benvingut a la nova temporada del Males Cartes, sobretot.
3: Sí, que sí, un altre mes i que duri per molts anys, clar que sí.
0: Doncs Joan, no sé si has sentit la petita introducció que et faig de la pel·lícula Cadena Perpètua, de la institucionalització del Joan, no sé com es diu el personatge, no sé si recordes la pel·lícula de Cadena Perpètua.
3: No l'he vist, no l'he vist.
0: Joan, on és tu? Doncs hi ha un moment que parlen de que estan a la presó, que de tants anys d'estar dins d'un lloc ja no saps viure fora d'aquest lloc, saps? Que no sap viure un senyor que ja el deixen lliure als 85 anys ja, i marxa de la presó, i no t'explicaré com acaba, però no sap viure fora, perquè dins de la presó ja és una institució. Això passa, diguéssim, també a les feines. Tu estàs tota una vida treballant a una empresa i tu allà dins ets una institució, però quan et jubiles i marxa la gent, què passa? Doncs que és un don nadie, no? en el carrer, i li falta, diguéssim, el seu ambient, i molta gent no ho porta bé. I la filosofia de la vida, com que parlem de filosofia sempre amb tu, Joan, doncs aquesta filosofia de saber en cada moment doncs on has d'estar i com has d'estar perquè no t'afectin aquestes coses.
3: Ja. Bueno, molt bé, doncs sí, doncs...
0: Et ficarem aquesta petita introducció mentre jo t'estic trucant i anem sentint Cadena Perpètua.
3: O sigui, serà la tònica general de la temporada, perquè entri jo.
0: He fet uns diàlegs com a inici de secció. Ah. I, bueno, ja està, és això.
3: Doncs serà qüestió que vegi la pel·li, perquè si no també aniré com més ubicat.
0: És una gran pel·lícula, Joan.
3: Sí, ho tinc entès, sí, són tot de les llistes i això, però mira, no sé per què no s'ha donat mai l'oportunitat de veure-la. Bueno, ja la miraré.
0: Bueno, molt bé. Doncs què ens portes avui, Joan?
3: Mira, avui volia parlar d'una condició mèdica, tota curiosa,
0: sí.
3: que jo pateixo amb una versió light, amb una... saps, de manera molt lleu, però que pot ser una cosa més sèria. Mira, es diu prosopagnòsia.
0: Com?
3: Prosopagnòsia. No et sona pas de res? Bueno, pot ser que no et soni, perquè clar, aquest nom tampoc és gaire d'allò. I si et dic...
0: No em sona absolutament de res.
3: Vale. També se'n diu ceguera facial.
0: Ceguera facial.
3: ceguera facial, i una, un personatge famós que ho pateix és el Brad Pitt. Això sembla com un joc de pistes, però bueno, bueno, el cas és que és un problema en el que un s'hi veu perfectament, no té cap ceguera com a tal, ni cap miopia ni res. Bueno, miopia la pot tenir, però seria una qüestió a part, però no pot reconèixer les cares, o té molts problemes per reconèixer les cares, identificar-les. No et sona, que sentim mai res d'això?
0: Em sona, però no gaire, la veritat. No et sabria dir jo ara mateix que fos un entès a la matèria.
3: Val, sí, doncs és una cosa descrita, i no sé dir els tants percents perquè no ho he vist, però que no és una raresa, sinó que hi ha gent que ho pateix, sigui per una lesió en alguna zona concreta del cervell o per una qüestió congènita o això, però hi ha tot de gent que ho pateix, i des de uns graus molt, molt alts que fan que no reconeguis a ningú, per dir-ho així, o la gent més familiar no la reconeguis, i tampoc et reconeguis tu a mirar-te al mirall, val? O sigui, un sí veu perfectament, però no ho identifica, fins a versions més lleus, que si senzillament tens dificultats més grans o menys grans per fer això, per associar un nom amb una cara. I jo tinc una versió d'aquestes lleus que fa que em costi bastant fer aquesta vincle entre les cares i la gent. I això és especialment emprenyador quan vaig a petar algun lloc nou. Per exemple, típicament quan he anat a un veïnat nou, a una escala, per exemple, bueno, en especial una escala, perquè són gent que tens molt a prop i alhora no t'hi relaciones gaire, doncs hi ha unes dificultats grans per anar lligant qui és, que, o sigui, senzillament que aquella gent són veïns meus, saps? Me'ls puc trobar a 20 metres de l'entrada de casa meva i haver-los vist ja, i fins i tot haver-nos presentat o haver creuat algunes paraules, i no saber que són una d'aquestes persones i no saludar. O sigui, per mi el problema més angoixant que em causa això és l'ansietat de no saber, o sigui, de no poder no haver saludat algú que hauria de saludar, saps? Sí. La perdona, molèstia més gran que m'hi posa.
0: Perdona, Joan, és que he tingut que anar un moment a tocar unes coses tècniques perquè ressonava no sé per on la teva veu, i eren pels cascos de l'altre, dels cascos que hi ha per aquí, de la taula, doncs també sonava la teva veu, a més escardada, i m'estava posant molt nerviós, i per un moment he hagut de desconnectar i anar a arreglar això. Bueno, coses del principi de temporada, no passa. Ho sento, eh? M'he despistat una mica de la teva explicació, eh?
3: Ah, cap problema. Bueno, no sé per on t'hauràs quedat, o què hauràs pillat o no, però el cas és que a mi la dia més pipadora que em causa això, o sigui que jo senzillament tinc dificultats, però tinc dificultats per reconèixer les cares, sí. quan passo a estar en un nou ambient i tal,
0: sí.
3: Doncs la molèstica més emprenyadora és la possibilitat de que no saludi quan he de saludar, saps? Però clar, passes pel costat d'aquella persona, com que no associes la cara, no li identifiques com algú conegut, no saludes. I clar, la gent és molt punyetera.
0: Jo això, Joan, sempre he pensat que o saludes a tothom, peti qui peti, o millor no saludes a ningú i dius, no, ai, ho sento, és que sóc sec i no veig a ningú. Però jo,
3: no.
0: Efectivament, jo no saludo, i si alguna vegada em trobo amb algú, dic, ai, no hi veig, al cap de 3 o 4
3: no
0: metres ja no sé ni qui és, però jo és no perquè no el conegui la cara, no la reconegui, és que jo no el veig la cara, que és diferent de no reconeixer-la.
3: Ja. Tu has problema de miopia o de la història aquesta, no?
0: Sí, vaig amb la bici per Caldes i no conec a ningú. Bueno, la gent molt bueno, a mi mare la conec, però més per la forma de la per la forma de la de la seu, del seu cos que per la cara,
3: Sí, això és un altre tema relacionat, que és que quan no es pot reconèixer directament per la cara,
0: Es reconeix pel cul. No.
3: També seria possible. No, després hi ha com elements que no són la cara que permeten doncs tenir pistes per anar previngut de que no et deixis de saludar a tal veí o a tal altre. Per exemple, algú que porta un pentinet molt característic, saps? Pues un, intenta recordar si veig una persona que porta aquests pèls i està aquí a prop de la porta a casa meva, és la veïna del tercer. Tant, ho saluda.
0: O saps? Algú que camina d'una forma peculiar, no? O un coix,
3: sí,
0: un coix que sempre va cap a un costat, dius, mira, aquest deu ser aquest.
3: Sí, o que porta un gos d'una mida concreta o un aspecte
0: per exemple,
3: i tal.
0: Per exemple, tu, com estàs de gossos?
3: Exacte.
0: Tu?
3: Bueno, igual que al final de la temporada passada.
0: Igual que sempre.
3: Sí.
0: Bueno, tot bé, no? Tot bé.
3: Bueno, bé. Tenim una gossa indomable i conflictiva i problemàtica, però...
0: Quants anys té ara?
3: Sembla que té 5 anys, ja, o alguna cosa així.
0: Ah, és jove.
3: 5 anys.
0: S'està de quan? S'està de quan?
3: Bueno, diria que per un gos ja no és allò... Ja és un cadell. Ja comença...
0: Hauria
3: de posar una mica de seny, ja.
0: Però que no té 9-10 anys, oi?
3: No, clar, no, 10 anys ja és un vell, pràcticament, per segons quina vida del gos.
0: Encara té força.
3: Encara té possibilitat d'aprendre alguna cosa a la vida.
0: Bueno.
3: Sí que intentarem fer-lo aprendre ja, aviam si ho aconseguim. Sí. Fer-li, és una gossa. Bueno, doncs això que et comentava... Doncs a mi, jo m'angoixo amb aquest tema, perquè jo, a part de patir aquesta lleugera prosopagnòsia, també pateixo una no tan lleugera ansietat social, que és senzillament que m'atabalo en qüestions socials, soc tímid i ho porto malament perquè, bueno, m'agobio. Doncs això, el tema aquest de saludar o no saludar, bueno, tot és el de saludar a tothom o no saludar a ningú. Clar,
0: així se t'acaba la història realment... del dubte. No hi ha dubtes. Saludes a tothom?
3: Ja, però això no és possible. On sí que està molt bé la història és als pobles petits, perquè no hi ha, sí que és justificat saludar a tothom. Allà no cal que t'agobis per res. Saludes a tothom, allà funciona així, un poble gran
0: sí,
3: i petit.
0: Sí, sí. Sempre hi ha algú del poble que no vol saludar. No t'has d'equivocar.
3: Ah, bueno.
0: Clar, després que no vol saludar, no t'equivoquis i el saludis. Perquè sempre hi ha...
3: Ah, sí, bueno, no... però això ja és que tens una problema personal concret, però bueno, en general, saluden fins i tot els forasters. Si tu vas allà i no ets d'aquelles 300 persones que pobladors d'allà, però estàs allà, et saludaran segur quan passis.
0: I no et passa, però, tu, ja Joan, sabem... no et passa tu, Joan, això de que fas duelo de saludo? Que et vas mirant i l'altre no sap si et saludarà o no i tu no saps si saludar perquè no saps si et saludarà i vas aguantant, però t'estàs mirant i en l'últim moment sí. Allò que decideixes saludar o no saludar...
3: Sí, coses d'aquestes també passen. A part a mi, com que soc tímid i tal, em costa mirar directe cap a la cara de l'altre, saps? I això fa tot més difícil, a més, veure ben si l'altre està tenint intenció de saludar, si no, quina expressió fa...
0: Bueno, després hi ha l'altra història, que és que jo, bueno, les persones que treballen de cara al públic, que rebem molta gent durant el dia i tal, pues pel carrer et saluda gent que tu no coneixes de res. I et descol·loca totalment, eh? O sigui, adéu, i tu vas dient adéu, però no coneixes de res, però potser alguna vegada doncs has parlat amb ella tenent-lo, no?, on sigui, i hòstia, a mi em passa molt sovint, ai, adéu, i jo dic adéu, o amb el cotxe,
3: ja.
0: Gent que et saluda amb el cotxe, que no saps ni qui és, ni d'on va, ni on ve, adéu, doncs adéu, jo saludo sempre.
3: Ja. Si et saluden, perquè tu ets una persona...
0: Joan, si et saluden, has de saludar. Això sí que és sagrat, eh?
3: Home, això està clar, que no hi ha dubte. Que no hi ha dubte. Però bueno, tu ets una persona, i he vist una entrevista teva, a Calderín, sembla que era, que deies que de jove havia sigut tímid i tal, però ara ets una persona desinhibida i que no té por a l'altre i això, per tant tu pots afrontar-ho tot, però la gent així com jo pues, ho tenim més complicat. Bueno, i això que des de...
0: Si vols et faig unes classes ràpides de salut.
3: Això, t'ho diu que fas teatre de més, fas teatre, sí, podem...
0: Mira, doncs és una bona opció plegat. Fer teatre per treure la timidesa.
3: Ja. Sí, un cop vaig curs de pallassos, però em sembla que no va servir massa per res, però bueno.
0: No t'agrada.
3: Bueno, d'aquella manera... No, segurament el curs estava bé, no? Però... Clar, per canviar una mica el caràcter, quan són coses que un ja porta molt endèmiques...
0: Home, els cursos de clown, que jo n'he fet algun, hi ha molta gent que l'envia al metge a fer cursos de clown per desinhibir-se, per sortir una mica... Gent que té una mica una mica de depressió, fins i tot... I bueno, envien a molta gent, bueno, jo vaig trobar que allà hi havia 3 o 4 persones que van dir no, vinc perquè el metge m'ha dit que em aniria molt bé i tal, vaig quedar parat, dic, sí que estem fotuts els clowns.
3: el típic pallasso
0: superdepressiu, allà estaven. No, i després som gent que un cop es deixa anar, hòstia, és la bomba, però sí, a vegades costa treure aquest caparassó que portem, oi?
3: Ja, yeah. Sí.
0: Caparassó en català, fidedigne.
3: Sí, ja.
0: Bueno, Joan, bueno, vés acabant sí, perquè l'última... a les 8:30, a 8:45, perdó, 8:45, doncs em sembla que trucaré a l'Aram Márquez, perquè aquest any li hem robat l'hora de... Li hem robat l'hora el Males Cartes aquest any el fem de 8 a 9 del vespre, i abans, a la temporada passada, feien Disco Eterno amb l'Aram Márquez, que feia música. Discos legendaris de la història de la música. I aquest any intentaré que, com a mínim, ja que ell no farà el programa de ràdio per raons personals, li intentaré que cada setmana també ens entri un moment al programa perquè ens dediqui una cançó i que ens expliqui dues notes de l'autor, de la cançó, i hem quedat amb ell que el trucaríem a 2:15. O sigui que si vols anar per feina...
3: Sí, bueno, ja ho deixaré aquí, si en cas el que t'anava a explicar ara, que és una xorrada més sobre això, bueno, ho deixaré per la setmana que ve.
0: Sí.
3: Sí, bueno, és que fa més, és millor si podem després de donar-li dues voltes, i si li donem dues voltes ens allargarem ja una mica massa, o sigui que ho deixo per la setmana que ve.
0: Bueno, com vulguis, ja, no et faig fora, però perquè si no se m'anirà tot
3: el... Pues vinga.
0: Vinga. És a 2:15, encara falten 2 minuts.
3: Així mantem el tema, doncs. També és l'altra possibilitat del tema. Va, doncs mira, relacionat amb això... Això de que dius, hòstia, aviam si no saludaré algú que he de saludar. Clar, també passa de saludar algú que no hauries de saludar. Almenys, bueno, a la gent com jo que tenim aquests problemes, ens passa. Perquè vas mirant, com que tens l'ansietat de aviam si no saludaré algú que he de saludar, al final dius, sí, i acabes saludant algú que deu pensar, bueno, jo és que no hem parlat mai amb aquest tio i no sé per què m'ha saludat.
0: No passa res. Clar,
3: això és el que dius tu, no passa res, però per algú jo sí que passa.
0: Ah.
3: És un problema molt gran.
0: Un atac de cor. No, però bueno. Els budells, Joan.
3: No, però un malestar que a més després s'allarga perquè la situació no acaba en aquest moment, saps? Perquè quan jo saludo algú que no hauria de saludar perquè no ens coneixem prou com per saludar-nos, potser ens han vist i tal, o pel poble o el que sigui, i saludo, després em trobo en una situació de que si torno a creuar amb aquella persona, si l'he de saludar o no l'he de saludar.
0: Home,
3: saps?
0: Ja un cop saludat un cop ja el saluda sempre, no?
3: Clar, però la meva lògica és, si torno a saludar, aquesta persona dirà, però perquè collons em va saludant sempre aquest tio que no conec de res, saps?
0: Bueno, s'equivoca. Mira, l'altre dia estava en un lloc i una noia, bueno, una noia, una senyora, diguem, una noia ja no s'apropen a mi, una senyora em ve així a 2 metres, diu, ai, no t'havia vist, és que vaig sense ulleres, hola, què tal? I jo, hola, hola. No la coneixia de res, però què? No li diràs, senyora, que no la conec de res? Pues no, tu la saludes i dius, hola, hola, què tal? Sí, feia dies que no ens veiem. Dic, sí, sí, jo feia tota la vida que no et veia, però bueno, no passa res, home, saluda i ja està. Jo vaig fer un... quan era jovenet, vaig fer el Tot Caldes. No, no era el Tot Caldes. Tot Caldes era? El Tot Caldes de fa molt temps, oi? Vaig fer un... Bueno, vaig enviar com una mena de... com es diu, un article, un petit re, 4 línies, i era justament d'aquest tema, que jo anava cada dia a la feina, tenia 23, 24 anys, i passava pel carrer del casino, i cada dia em passava un tio, i cada dia de l'any, cada dia que anava a treballar, i jo li deia, hola, no sé què, i l'altre no deia res, tio, mort. I jo dic, home, i vaig fer un article dient, home, que no costa res dir hola, bon dia, per l'amor de Déu, que no, semblem animals al final. I jo li deia cada dia hola, bon dia, i el tio no em saludava mai. Mira que és que la gent... Per això, Joan, que tu saludes,
3: clar, home. Clar, però m'ho estàs posant en bandeja. Més o menys. Amb safata, més o menys. És que anava a dir que la gent és molt punyetera per això. Dius, no passa res, saludes, no saludes...
0: En general és imbècil, partim d'aquesta base. Doncs ja està, no pateixis. No.
3: Clar, però si no, si un no saluda a la gent que volia saludar, hi ha gent que no pensa, ah, uah, no passa res, sinó que pensen, hòstia, aquest tio és un border. Mira que ens coneixem més o menys, no?, d'allà... d'allà d'aigua, per exemple, o del que sigui, i no el saluda, tu. O hem estat junts, que aquella colla, que no és el meu col·lega, però bueno, sí, que és un col·lega d'un col·lega, i en canvi creu pel carrer i no,
0: I
3: no diu res.
0: I quin problema tens tu si ell pensa que tu ets un borde?
3: Bueno, que es confon després es confon la timidesa aquí barrejada amb la que està la prosopagnòsia amb l'antipatia. Ja. Ningú li agrada quedar per antipàtic, saps?
0: Bueno, sí, tant, però si
3: és
0: no,
3: humanament...
0: Però si no l'ha saludat, que et consideri un borde, a mi, la veritat, me la bufaria molt, eh? Tu passa de la gent, home, que no et saluda, que si no has saludat tu, que el bombin! Si et saluda ell i tu no el saludes i tu no el coneixes, que el bombin! No passa res, si és gent ens sopem aquí... No, és que hem de morir tots perquè l'espècie som imbècils, una espècie imbècil, com deia el gran... ja em sortirà demà. Jo tinc demència senil ja, que no recordo ni com em dic jo. Doncs pues tu tranquil, home, tu no passa mai res. Sí, aquí no passa res.
3: Bueno, miraré d'estar tranquil, doncs.
0: Home, i tant. Però per si de cas, tu saluda. Saluda sense
3: mania. Jo saludo mania, tothom. Perquè... Després es pensaran que sóc boig. Això és l'altre tema. I, si un va saludant a Troche i Moche, pues diuen, aquest està
0: no,
3: boig, aquest,
0: pens,
3: aquest
0: no,
3: tio.
0: No, pensaran que tu ets un tio molt amable.
3: Molt amable, i després t'acostes amb ell o no el trobes en algun lloc i resulta que parla que és, bueno, és un cohibit i tal, pues com que vem, és amable o és... o és un tímid recalcitrant, és que et desubiques a la gent, saps?
0: Només et diré una cosa, Joan. No jutgis i no seràs jutjat. O sigui, canvia'ls a tota la merda i no jutgis a ningú. Ja està, fuera, oblida-te'n. Si total...
3: Ja.
0: Bueno, no li diguis això al teu cap, si de cas, el teu cap el saluda el bé, no? Però a part d'això, tanta fot tot, home. Si hem de morir tots d'alguna cosa.
3: Ja.
0: Bueno, va, ara sí, que ara haig de trucar a veure si l'enganxo, l'Aram.
3: Val, perfecte, podrà ja estar.
0: Pues
3: molt bé,
0: que ve,
3: pues res.
0: La setmana vinent seguim. Et va bé aquesta hora? 8:05, 8:10?
3: Sí, va bé. Millor que l'altre, fins i tot. Sí, molt bé.
0: Doncs res, ens retrobem la setmana vinent.
3: Molt bé, Vicenç, vinga, doncs, una abraçada.
0: Adéu. Penjo. I ara escoltem la introducció de la secció de l'Aram, potser no m'agafa el telèfon, però jo la introducció de la secció la poso, eh? Vinga, va.
1: Dick, què és? És de Bell i Sebastian. ¿Te gusta?

0: pedazo. ¿Qué cojones es eso?
1: Es de Belly Sebastian.
2: Es el disco que estábamos disfrutando, Barry.
0: Pues es una pena, porque da asco. Es tuya, ¿verdad?
3: ¿Hola?
4: Hola, Vicent.
3: Hola.
4: ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Aram? M'has enviat un...
4: Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda. Què, ja trobaves a faltar la ràdio, eh?
4: Home, ja volveré.
3: Hombre, és un any sabàtico. És un any sabàtic, oi, el que t'has agafat?
4: Què tal? Com estem? Avui és el primer programa.
3: Avui és el primer programa perquè ahir va començar la temporada de Ràdio Caldes i avui, doncs, el Males Cartes t'hem usurpat el teu lloc de 8 a 9.
4: Home, no!
3: De disco eterno i bé, aquí estem i dic, home, no pot ser que l'Aram desaparegui de la graella i si pots tu cada setmana quan puguis pues, fer-nos una pinzellada d'algun tema que tu creguis que té algun tema, algun interès, pues nosaltres encantats de que puguis participar.
4: Es que yo he pasado una carta que he dicho que solo me voy y el que tome mi horario tiene que ser Vicent.
3: Ah, ara ho entiendo todo. Pues no sabia si fer el Males Cartes o fer disco, però eterno no, disco muerto.
4: Disco suspendido.
3: Disco suspendido, en suspense. Bueno, pues què et sembla, Aram? Podrem fer-ho això
4: tal?
3: O què?
4: Mira, ¿qué tal si la primera canción que te recomiendo es una del año 94, de un álbum que se llama Circo Beat? Pertenece a un tío muy particular de Rosario, de nombre Fito Páez.
3: Ah, ¿y cómo se llama?
4: La canción se llama Mariposa Technicolor.
3: Mariposa Technicolor.
4: Mariposa Technicolor.
3: Ara, es que Technicolor no me sale. Sí,
4: vale, dice más o menos así, Vicent. Escolta, una miqueta. No. Todas las mañanas que... ¿Se escolta?
3: Bueno,
4: la guitarra.
3: La tinc jo aquí, eh? ¿Vols que l'escoltem?
4: No hay tant, pero si quieres te canto una miqueta també, eh? Es un bonus.
3: Ah, que tú vas a cantarla.
4: Claro, aquí tengo la guitarra. ¿Se escolta algo?
3: Bueno, una mica lluny, eh? Pero bueno, sí, s'escolta. Va, venga, provem-ho. Mariposa Technicolor.
4: Una parte, eh?
3: Sí, sí, no te vayas ahora a lanzar.
4: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Vale un trozo.
3: Molt bé, ara, molt bé. Espera, que... Hòstia, ara no tinc els aplaudiments aquí. Oh! Bueno, a veure... Ah, hòstia, espera't un moment. Un moment, eh? Que... Wow! No tinc els aplaudiments. Bueno, és igual. Pues molt bé, Aram, però jo no et demanava que la cantessis cada setmana, la cançó, perquè potser és una mica de feina, eh? Jo...
4: Ah, no passa res.
3: Tu m'expliques una mica una cançó que tu creguis xula, m'expliques una mica dos coses de l'autor i de la cançó o alguna anècdota que tu tinguis sobre la cançó i després jo ja la busco aquí en el Spotify, que tinc
4: un Spotify
3: obert de l'Arnau Eque. Arnau Eque, gràcies, sí, perquè tinc el teu Spotify aquí i ja està, i la posem després. Però bueno, encantat.
4: Ja, vale, no, no.
3: I ara et diré encara una cosa més. Si tu vols venir aquí als estudis centrals de Ràdio Caldes, estàs ben a prop. Vens i fas la cançó aquí amb dos o tres micros i la guitarra.
4: Clar, i tant, vamos a ir a...

0: cagues. O un bitxí, cagues-hi un bitxí. ¿Qué? ¿Qué te explica?
1: Es aburrido. El berrido es muy, el bitxí es aburrido.
0: Bueno, jo últimament m'estic agafant com una afició pel bitxí, eh? L'aigua en gas...
1: Sí, a mi també m'agrada, a mi també, sí, sí.
0: M'està agafant, sobretot com... m'està agradant.
1: Yo lo digo es para llevarlo a la radio y tal.
0: No, hombre, no, yo... es broma, no, no.
1: El tequila te lo compro, ¿eh? Yo sé que a lo mejor estará prohibido, pero... No, no. Bueno.
0: Tú trae la... Algo... porta la guitarra y aquí fem una festa. ¿Sabes que me he comprat un ukelele?
1: ¡Uy, qué guay, Vicent!
0: Pero no tinc ni puta... Ay, perdón, ni idea, ¿eh? De tocar-lo, pero... En un futur tinc la
1: sí.
0: M'agradaria fer un curs de... Jo tinc un... Fa uns anys tinc una... Bueno, ara ho explico aquí per la ràdio, és igual.
1: Sí.
0: Jo fa uns anys tinc una obsessió,
1: Obsessió?
0: No, bueno, un desig, eh? Tinc una il·lusió que seria fer de pallasso d'hospital.
1: Vale.
0: I... per fer de pallasso d'hospital hi ha un curs a Barcelona que és de pallasso d'hospital que dura tot un any, un cap de setmana cada mes i són caps de setmana intensius i una de les assignatures és tocar un instrument que preferiblement és com l'ukelele. I me'l vaig comprar i he començat a fer rasgueos que he quedat amb els dits ja amb el callo en els dits. I bueno, tard
1: o d'hora
0: aprendré. Tu si portes la guitarra, jo porto l'ukelele i tu m'ensenyes a fer l'acompanyamiento.
1: Ai, tanto i tanto. No, además hemos guitarra i ukelele.
0: I canto. I cantamos los dos.
1: Exactament.
0: I nos vendran a cerrar el chiringuito. Ara vendran aquí a echarnos a la calle. Bueno, va, pues re, tu vols explicar alguna cosa més d'aquesta cançó? ¿Por qué has elegido Mariposa Technicolor?
1: Porque, no sé, amanecí cantándola, estoy trabajando en mi música, pero esta me levanté y pasé la mañana, na, na, na, na, na, na, na, y dije, bueno, cuando Vicente me truque a eso de las dos cuerdas, no, le digo para escoltar Fito Páez con Mariposa Technicolor.
0: Vale, doncs m'encanta que hagis triat aquesta cançó. Si de cas ara, a tres quarts he quedat de trucar a una altra persona, a la Maria Dolores, de veure perquè, mira, hem quedat així, a veure si m'agafa el telèfon, que segurament
1: sí.
0: No me l'agafarà, si des d'aquí m'està escoltant, ara et trucaré, ja em diràs tu, i entre tu i la Maria Dolores posaré la cançó del Fito Páez de Mariposa Technicolor.
1: Molt bé.
0: D'acord?
1: Molt bé.
0: Quedem així, que si tu no
1: vens... Molt bé, sí.
0: Si tu no vens, jo et trucaré. Però si vens, a les 8 jo ja estic aquí. Si
1: perfecte.
0: Vens, perfecte. I si portes la guitarra, encara més.
1: Millor.
0: I fem una festa, que això de la ràdio ha de ser sempre una festa, perquè l'altra gent que ens escolta, escolta la ràdio per passar-ho bé, per distreure's de lo que està fent, encara que estigui fent ara el sopar. Estaves fent el sopar, tu, o alguna cosa?
1: No. Estava afinant una letra per una canció.
0: Pues hi ha molta gent que fa el sopar, que fa coses a casa i es fica a la ràdio de fondo, i si hi ha gent que s'ho està passant bé, doncs ells també. O sigui que
1: clar,
0: hem de transmetre alegria.
1: Emoció i alegria, exacte.
0: Molt bé, doncs vinga, va, escoltem Mariposa Technicolor del Fito Páez i a tu et desitgem una setmana intensa i alegre i ens sentim la setmana vinent.
1: Vale, una abraçada, Jordi, també,
0: sí,
1: i a ti, Vicent, i bueno, moltes gràcies per l'invitació.
0: El Jordi torna l'abraçada des de la llunyania.
1: Vale.
0: Doncs vinga, Aram,
1: fins ara. Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. I escoltem, doncs, la Mariposa Technicolor, que és el que hem quedat. Espera, que no sé si he penjat o no he penjat. En cop, ara. Mariposa Technicolor, Fito Páez.

0: Anem a veure si enganxem a la Maria Dolores.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, Mani.
0: Hola, què tal? Com estem?
1: Pues aquí con una copilla ahí, no. Estoy un poco borracha. ¿Quién es?
0: Ya...
1: ¿Estoy en antena?
0: No. Primero
1: vale.
0: El previo.
1: Ah, pues mira, estoy con dos amigas, Cristina y Carme.
0: Ah, ¿y qué? ¿Qué esteu fent? Bebent, ¿no? Con cosacas. Hostia,
1: estamos bebiendo y haciendo, trabajando. Estamos trabajando, bueno, coño. Hemos puesto el título de trabajo.
0: Bueno, yo...
1: ¿Qué?
0: Pues yo estaba pensando...
2: Las dos juntas.
1: Dímelo.
0: No, que estava pensant que... Uepa, heu de venir divendres, m'heu comentat, tres pares de Maria.
1: Hem de venir el divendres de 4 a 5 a gravar el programa, encara que... Esto no lo puedes saber porque será después en directo, pero es directo mentira.
0: Vale.
1: No es directo.
0: Jo he dit, va, pues li xafaré la...
3: Que
0: se acaba de poner. Li a la Conchi la exclusiva.
1: No, hombre, que le va a dar algo, pobrecita.
0: ¿Qué esteu
1: preparant? No sirvo yo sola.
0: Bueno, sí, tant, i tant. Tres pares de narices, que esteu preparant? A veure.
1: ¿Pero me está grabando?
0: No, grabando no.
1: Ah, no. Ah, què estem preparant? Doncs pues mira, estem preparant... ui, ara tenim molta activitat.
0: Sí.
1: Te tengo que explicar todo así ahora mismo.
0: No te estoy grabando, estamos en directo, ¿no ves?
1: Pero se lo explica, ¿no?
0: No, grabando no te estoy grabando.
1: Pero bueno, Vicenç, a ver, pero yo aquí parlando de esta manera que estoy parlando.
0: Pues con tu boca, no pasa res, no has dit res.
1: Ai, no he dit res. Bueno, però ara tornem a començar. Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
1: Què tal? Molt bé. Aquí, a Caldes de Montbuí.
0: Molt bé. I què? Estava dient que
1: sí.
0: Tres pares de narices.
1: Sí. Estan
0: preparant coses i
1: sí.
0: Així anireu divendres a...
1: Divendres anirem. Clar, però s'ha escoltat tot i ara ja sap tothom que no serà en directe.
0: Que no, home, que no, això no ho escolta ningú.
1: Vale, bueno, pues ja...
0: Només escolta a mi mare. No li
1: Hola, com es diu la teva mare?
0: Carme.
1: Carme, bona tarda, guapa.
0: Bueno,
1: no, tu no,
0: bon
1: otra.
0: Bon vespre ja, que ja és
1: bon fosc, vespre ja, oh, bon vespre. Bueno, doncs pues mira, estem preparant el següent. Properament tenim diverses intervencions amb el tema de... amb la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui.
0: Ah, molt bé.
1: Exacte, perquè es reprenen, perquè la gent ho sàpiga, es reprenen el darrer sorteig, vale, de les butlletes aquestes que s'han estat introduint en les diferents botigues, pues es farà el darrer sorteig, que ja sabeu que són premis superguapos perquè són 150 euros per espatxurrar-te als comerços i... els comerços, no? Perquè les indústries, com va la indústria?
0: No, no, no. Sempre pots anar al rec amb làser i que et faci... No?
1: El rec amb làser i que té... Mira, la regidora. A veure, escolta, molt bé, això per una banda. Després, l'altra cosa que tenim és el dia 31, que ho fem amb un noi que es diu Pepino, el dia 31 d'octubre...
0: Tiene un buen pepino, tiene un buen pepino.
1: Jo el Pepino no li he vist, el Pepino, però...
0: No hay nada que ver, no hay nada que ver.
1: Bueno, pues tenim... fem
0: más que
1: una...
0: Pepino es Pepinillo ya.
1: Bueno, tenim una actuació al Museu Marítim de Barcelona, que és el quart any consecutiu que ens contracten per fer, pues, una activitat molt maca, que és aprofiten a Tots Sants, que Halloween, com li vulgueu dir, la nit dels sifons,
0: vale? L'aprofiten,
1: la castanyada, exacte, aprofiten la castanyada per Carme, ve apuntando que estoy soltando por la boca todo lo que no esté, apunta, ucic. Lo estoy soltando por la ràdio, que diu el Vicenç que només m'escolta la seva mare en directe. Sí, en directe, vale. Tenim ucic ara a Museu Marítim. Museu Marítim.
2: Ara, pues, una abraçada a la Carme.
1: Una abraçada a la Carme, Museu Marítim, sisplau, número 2. Muy bien. I una abraçada a la Cristina. Mira, dos chicos muy guapos que passen por aquí. Uno s'ha cortat el pelo, és el cap de llista de Comuns Podem.
0: Molt bé.
1: I ha estat... Muy bien, aquí passa tot el mundo.
0: No hi record.
1: A la que voy. Bueno, pues al Museu Marítim, que farem una altra actuació, que som superxules perquè bueno, participa molta gent de diferents edats i és una manera de donar a conèixer el Museu Marítim, que és una preciositat.
0: La veritat és que és molt xulo el Museu Marítim.
1: És molt, que sí, és molt xulo. Vale. I després la següent actuació, bueno, després tenim l'assistència al Festival de Pallasses, que és meravellós i que convidem a tothom a que hi vagi, perquè de verdad era bona, que això és per disfrutar-lo. I bueno, l'any passat va ser espectacular. Les pallasses italianes per mi són les millors, i les franceses, bueno, i la Pepa Plana nostra.
0: Però on es fa el Festival de Pallasses?
1: Es fa al Circric. Al Circric de Sant Esteve de Palautordera. Sí, senyor.
0: Sant Esteve de Palautordera, molt bé.
1: Sí, senyor.
0: Quins dies fan, mira, el festival?
1: Han canviat la data. Normalment es fa el primer cap de setmana de l'octubre, però en aquest any concret algo le debe haber pasado al Tortell Poltrona o a su mujer, no sé, que l'han canviat al 24, 25, 26 de... Estas dos están riendo, no sé de qué. Ah, de mi. D'octubre, o sigui, serà el darrer cap de setmana d'octubre.
0: Molt bé.
1: No sabem per què. O sigui, esteu, mireu el programa, que és Festival de Pallasses Internacional.
0: Molt bé.
1: Muy bien. I després, què més tenim? Pues ja després tenim el Caldes Isgel, que és el millor que passa a Caldes després de l'Escaldàrium. Tot promogut per un tio meravellós que es diu Ramon Soler Moya, que té fàcil rima.
0: Sí, que aquest sí que li has vist el pepino, eh?
1: A ti eso ni te va ni te viene, eh?
0: No, no, a mi no me va ni me viene. A tu sí que te va y te viene.
1: Bueno, a ver, a mí ya me está dando vergüenza esta entrevista, porque a ver si nos van a estar escuchando.
0: ¿Quién
1: Vicenç, pues alguien.
0: Las zonas orcianas.
1: Ah, exacta. Y después, o sea, eso es Caldes Isgel. Y que son dos días, que es a finals de gener.
0: Ah,
1: no,
0: encara no
1: normalment
0: se sap, no? El dia?
1: No, encara no sabem la data. Estem treballant en la data, no sabem si serà mitjans o finals de gener. I es celebra al Centre Democràtic, el cafè del Centre Democràtic i Apostòlic de Caldes de Montbui, com es diu, democràtic i socialista i progressista de Caldes de Montbui. Mentrestant, també quiero aprovechar la ocasió que se me brinda para decir que en Cap Vuitada, dissabte de Cap Vuitada, 17 d'octubre a les 7 de la tarda, es fa una cosa meravellosa al Teatre del Centre Democràtic, que és Mamma Mia, ja hi tornem a ser, ai, ai, que no saps com t'estimo, que ja... és un musical.
0: I ja estan a la venda les entrades?
1: No ho sé. No sé si estan a la venda, perquè estàvem encara debatint el tema preu de l'entrada, però és el 17 d'octubre al teatre.
0: Espera que m'ho apunto. 17 d'octubre.
1: 17 d'octubre.
0: Mama mia.
1: Al teatre del centre.
0: I tu fas una protagonista, no?
1: Jo sóc la mare de la Sophie. O sigui, la Meryl Streep, salvant de la distància. Soy la Meryl Streep.
0: Tu la mama.
1: Yo soy su madre, yo soy tu madre.
0: Bueno,
1: oye, las copas, mira, te voy a poner las copas.
0: Compta amb les copes.
1: ¿Eh? Les copes, molt bé. I ja està.
0: Molt
1: què
0: bé,
1: més quieres?
0: Doncs,
1: ah, bueno, i el millor cultura torna a confiar en nosaltres, això no ho sabem, perquè això... Tenim aquí la regidora, ah, bueno, no estem més allà, no la quiero molestar, més enllà, per dir-li que
0: sí. Però on esteu?
1: Estemos en un bar que no quiero hacer publicidad, no vaya a ser que la gent s'emprenyi, però ponen muy buen vino.
0: Ah,
1: i hace
0: el
1: nom inclou,
0: és del Vallès.
1: Exacte, i és del Vallès.
0: Molt bé. I és en femení.
2: I rima con Ana.
1: Exacto, i rima con Ana, dice la
0: rima con rana.
1: Bueno, pues estem degustant un rico Montsant, no, que es diu Dito.
2: Garnatxa
1: negra.
0: Més que degustant, esteu bueno,
1: amorrando.
0: Un litro sencer, no?
1: Tengo aquí dos tiacas guapísimas conmigo misma, que esto es para verla. Y ahora viene mi profe de pilates, que hoy nos ha destrozado, la madre que la parió. Mírala.
0: ¿Tienes dos tiarras aquí?
2: Dice que destrozada, ¿eh?
1: Lo que tengo aquí delante, dos tiarras.
0: ¿Y la Carme y la Cristina? ¿Y la Carme y la Cristina dónde son?
1: Menos mal que no te oyen, porque...
2: ¿Qué ha dicho?
1: Nada, que no ha dicho nada, no ha dicho nada. Mira, bueno, pon la ràdio. Bueno,
0: no, que ja acabem.
1: Dit això. Ah, ja acabem? Vaja, hombre,
0: sí, home,
1: què?
0: Que hem d'acomiadar ja el programa, hem de...
1: Però marxar. Hi ha algun convidat especial aquí enmig teu?
0: Bueno, ha passat,
1: teu, contigo,
0: ha passat
1: amigo?
0: El Joan López, ha passat l'Aram... Pues ara passes tu, i tenia quatre seccions que no n'hi he fet cap.
1: Perfecte. Ah, però bueno, i no té cap importància, perquè si bueno, pues no li havien sigut interessants o no. Te la guardes pel proper dia,
0: sí.
1: I punto pelota.
0: Bueno, jo també...
1: I tu fas directe? Tu el fas en directe, això?
0: Totalment en directe, de 8 a 9 del vespre els dimarts,
1: sí,
0: sempre que vulgueu.
1: Sí.
0: sou convidades a fer ràdio.
1: I ho fas als estudis de ràdio o ho fas a casa teva?
0: A l'estudi 2 de Ràdio Caldes, a l'edifici del
1: Carme. I està al Munter? Està al Munter o no està al Munter?
0: No, està al Jordi Gravia, a 100 metres.
1: Ai, Puigcà, que bonico! Dóna-li records que tenim un projecte entre mans, que te l'expliqui ell.
0: T'està sentint, t'està sentint.
1: Ah, i està sentint amb la cabeça o no?
0: No, que t'està sentint amb les orelles.
1: Ah, bueno, clar, és veritat. No, no és el Monter, és el Jordi Gravi. Bueno. És que estàvem insultant internament al Monter.
0: Vale.
1: Vinga.
0: Pues,
1: dicho esto,
0: què? Ens veiem pels puestos.
1: Pels puestos, gràcies, vale. Maco, per trucar, ha estat un plaer.
0: Bueno,
1: ets molt bonico, ens veiem demà, què?
0: Dir-vos que jo també tinc un bolo, que és la presentació de la nit de l'esport, que és divendres...
1: Què estàs dient, nene?
0: Sí, és divendres el 26 de setembre. 25 de setembre. Si voleu, ja sabeu on...
1: I on el fan? On
0: aquí
1: on
0: fa? El Carme, aquí davant, aquí a la plaça aquesta del Carme. La nit
1: a la plaça, a l'exterior, eh?
0: Sí, jo diria que sí.
1: Ah, doncs pues clar, que et vindrem a veure.
0: A no ser que plogui.
1: Doncs pues clar, que et vindrem a veure, bueno, nene.
0: És una entrega de premis, eh? No té...
1: Bueno, i què? Però tu eres molt gracioso
0: no
1: i ja pones aquí salsa.
0: No té un al·licient molt gran, eh? Tampoc. Bueno, sí que té al·licient, eh? No sé si està obert al públic o no, així en general.
1: Home, si està a una plaça serà obert al públic.
0: Ja, ja, jo suposo que sí, però com els premiats ja omplen, eh? Vull dir...
1: Bueno.
0: Però bueno, tothom és benvingut a la nit, que no diria nit, perquè és a les 7 de la tarda, jo diria bueno, vespreig de l'esport, jo ja diré a la regidora que s'hauria de canviar el nom, vespreig de l'esport, i
1: vale.
0: Ara que està tan de moda, i aquí estaré, o sigui que tothom té...
1: Vespreig és tardeo?
0: Sí, clar.
1: Ai, que graciós, nene. Per què no anem de vespreig un dia? Podríem muntar un vespreig aquí a Caldes, no?
0: Tu ja l'estàs fent avui, el vespreig.
1: Bueno, sí, perquè mira, hoy ho necessito. Sí, però la necessitat acuciava.
0: Necessitat urge. Bueno, va, que ens...
1: Vinga, adéu. Adéu, macos, un petó pels dos. Adéu.
0: Bueno, vinga, som-hi. Doncs, res, tenia aquí 40 seccions, doncs no, les farem la setmana vinent. Jordi, moltes gràcies per la teva assistència en la llunyania dels estudis número 1 i 2 de Ràdio Caldes. Li dius al Monter que canviï els auriculars aquests, perquè sento com una merda, també que canviï el sistema de subjecció del micròfon i el micròfon. O sigui, que ho canviï bàsicament tot, vale? Això, si pot estar per la setmana vinent, millor. Monter, si ho estàs escoltant, doncs res, fiquem una mica de sintonia i ja us deixo amb tota la programació de la nit, que suposo que és música, oi? Suposo. O coses repetides, potser? No, és música. Música de la bona, eh? Música en català, eh? Ah, molt bé, per Catalunya. Vinga, va, que ens anem. Adiós, adiós. Espera, la sintonia, pa, pa, pa, pa, pimba!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Durant el primer semestre de 2026, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert en un 43% amb 64 treballadors. Les ofertes cobertes amb dones han estat un total de 40%, de 40, poc més d'un 60% del total. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. El professor de l'Escola de Música Joan Valls, Filippo Fanó, ha estat nominat als Premis del Teatre Musical Català. Filippo és el responsable de la direcció musical i pianista de l'obra No són maneres de tractar una dona, un aclamat thriller psicològic basat en la novel·la de William Goldman i amb el llibret Música i Lletra de Douglas Cohen, tot adaptat al català per Sílvia Sanfeliu. Aquesta obra va estar activa durant el mes de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona i el professor de l'Escola de Música Calderina, Filippo Fanó, ha estat nominat a millor direcció musical. El Casino de Caldes celebra la quarta edició de la Setmana de la Poesia. Des d'avui fins al 18 de setembre, la Sala Petita del Casino acull a les 7 el recitat de poesia a càrrec del poeta Jaume Baigual i Rossinyol, un acte que estarà acompanyat de la música del grup A Contrallum i que és gratuït i per a tots els públics. El divendres d'aquesta setmana hi haurà la segona activitat de l'esdeveniment. La Sala Petita rebrà el recital de poemes a càrrec dels poetes Amanda Bassa i Ricard Garcia, tot presentat per Àngels Marzo, l'editora de Pagès Editor. Aquesta activitat està organitzada per Acció Cívica Calderina i el Casino de Caldes. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i transformen amb un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del CPA Tona, Elna Francés, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte y Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per als World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui dimarts està sent un dia assolellat, on les temperatures se situen entre els 19 i els 32 graus. Però pel que fa demà tenim alerta groga del risc de pluges. Es preveu uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable, amb intervals de núvols i amb possibilitat elevada de precipitacions, sobretot durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Això és La Fórmula Nit. 3 hores de música per desconnectar.

Ràdio Caldes. Són les 11. Ràdio Caldes. 107.8 FM.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Són dimarts i avui obrim una nova edició al Fòrum, l'espai de trobada on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I és que el Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, avui una mica menys, ens trobarem per parlar de les temàtiques que importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui per iniciar aquest fòrum? A la primera hora, doncs d'aquí, que serà fins que el que resta fins a les 10, doncs, i després d'aquesta presentació obrirem, o el sumari, no?, obrirem amb les paraules del dia, les que ens surten de dins i que ens relacionen amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit dedicarem un temps a viatjar amb el temps i recordar què diu la història en un tal dia com avui, passant per efemèrides i dies temàtics. A continuació, estrenarem una nova edició que estarà protagonitzada per una persona molt coneguda al poble, Albert Trobalón, secció que estarà dedicada als seus consells i recomanacions, ja sigui per parlar de les mascotes, tenir-les ben cuidades, com els consells per a la llar. Serà a partir de les 10 i a l'hora, i a més li direm així, l'hora de l'Albert de l'Agricaldes. A continuació, a l'entrevista, ja serà a l'última hora, a la tercera, de 11 a 12, avui estarà dedicada a una autora jove calderina, Iona Correa, amb qui parlarem de la seva novel·la La Copa Celestials i del seu univers literari. I ara, com hem dit en un principi, passo a dir les paraules del dia d'avui, 15 de setembre de 2026.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
2: Democràcia en temps de soroll. Avui és el Dia Mundial de la Democràcia, una celebració que, en teoria, hauria de sonar solemne, però en aquest temps convulsos la democràcia sona més aviat com una ràdio mal sintonitzada, molt soroll, moltes veus, i costa distingir què és essencial i què és només estridència. En molts països, l'extrema dreta guanya terreny. A altres, la polarització és tan immensa que el debat públic sembla una competició de decibels més que d'arguments. I mentre alguns líders mundials governen amb un estil que desperta controvèrsia, la ciutadania intenta navegar entre titulars, promeses i discursos que sovint semblen més pensats per dividir que per unir. Però la democràcia, la de veritat, la que no surt als cartells ni als mítings, continua depenent de coses molt petites: escoltar, discrepar amb respecte, reconèixer la humanitat de qui pensa diferent i recordar que cada comunitat es construeix des del menyspreu. En un dimarts com aquest, discret però ferm, potser toca reivindicar la democràcia quotidiana, la que es fa a les places, a les escoles, als carrers, i sí, també a la ràdio. Aquí, al Fòrum, celebrem la democràcia que es practica parlant, escoltant i reconeixent-nos, la que no necessita soroll per existir, sinó constància. I avui més que mai val la pena recordar que la democràcia no és un regal, és una feina i és de tots.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Doncs sí, ara passem a parlar de tal dia com avui. Recordem que és dimecres 15 de setembre, que han passat 250 dies de 257 dies d'aquest 2026 i en resten 107 per acabar-ho i començar un nou cicle. Hem viscut, com hem dit, aquests dies i en el santoral ens porta noms que avui ressonen amb solemnitat. O sigui, estem parlant del santoral, eh? La Nostra Senyora dels Dolors, Mariesel, Santes Apareguda, Militina i els sants Aicardo, Nicomedes i Porfiri. Si el vostre nom és aquest, doncs moltes felicitats. I també una mica d'admiració perquè som noms que no es troben cada dia. I com sempre, aquest dimecres ve carregat també de dies temàtics que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva. Avui celebrem tres jornades importants. Una, que ja l'hem comentat en l'editorial, el Dia Mundial de la Democràcia. També és el Dia Mundial de l'Infoma i el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. Pel que fa al Dia Internacional de la Democràcia, és un d'aquells dies que ens interpel·len directament. L'ONU dedica aquest 2026 a la democràcia deliberativa, aquest seria el lema, que no és altra cosa que ampliar la participació ciutadana en la presa de decisions. Per això el lema, quan cada veu compta, o sigui, quan cada veu compta, la democràcia compleix. A veure si això és veritat, no? La democràcia no és només votar cada 4 anys, és crear espais on la gent pugui parlar, discrepar, escoltar i ser escoltada. En un moment marcat per la polarització, com ja hem dit en un principi amb aquestes paraules, no? En un moment marcat per la polarització, la desconfiança i la distància entre institucions i ciutadania, les Nacions Unides es recorden que la democràcia es manté viva quan hi ha diàleg, inclusió i respecte. Iniciatives com les assemblees ciutadanes, que reuneixen persones diverses per debatre temes complexos, són un exemple de com es pot enriquir la presa de decisions i recuperar la confiança en el sistema. I avui, que en el món viu, que el món viu tens convulsos, que l'extrema dreta guanya terreny en molts països, que la crispació sovint substitueix el debat, potser és un bon moment per recordar que la democràcia és fràgil però també persistent i que depèn de nosaltres. Ara, després de parlar de la democràcia, parlem amb un altre dia temàtic, que és el Dia Mundial de l'Infoma, una jornada per conscienciar sobre aquest tipus de càncer de la sang que afecta el sistema linfàtic. El linfoma sovint es confon amb altres malalties perquè els símptomes inicials, febre, sudoració nocturna, cansament, inflamació dels ganglis, poden semblar poc específics. Per això és tan important el diagnòstic precoç i la investigació. També avui és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica, una jornada que vol trencar silencis. Les dades són clares, molts homes pateixen símptomes relacionats amb la pròstata, però molts pocs van a l'uròleg. Segons l'Associació Espanyola contra el Càncer, gairebé el 70% dels homes han tingut algun símptoma, però només un 31% han anat per fer-se una revisió. El càncer de pròstata és un dels més freqüents, però també un dels que té millor pronòstic si es detecta a temps. Avui és un bon dia per recordar-lo, per parlar-ne a casa, per trencar tabús i per animar a fer-se una revisió. I acabem aquest dia, de tal dia com avui, amb les efemèrides d'aquest 15 de setembre, que ens porten un mosaic d'històries. Començant per l'any 2017, la nau Cassini va finalitzar la seva missió a Saturn després de 13 anys orbitant el planeta. El 2008, la fallida de Lehman Brothers desencadena una crisi financera global. El 1977, i aquesta data després me la reservo, es va publicar el Silmarillion del J.R.R. Tolkien, una obra clau per entendre el seu univers literari. Passem a l'any 1953, per primera vegada una dona presideix l'Assemblea General de la ONU, Vijaya Lakshmi Pandit. El 1946 Bulgària es converteix en República Popular. L'any 1943 Mussolini anuncia la creació del Partit Feixista Republicà. L'any 1935 Alemanya, les lleis de Nuremberg priven els jueus de la ciutadania. I ara passem a l'any 1929 en què Mèxic absoleix l'esclavitud. I el 1822 Xile fa el mateix i, a més, prohibeix les baralles de gals i les de galls i les curses de braus per ser contràries a la cultura i a la civilització. Com hem vist, un dia ple de memòria, de lluita, de reivindicació i de consciència. Un dia que ens recorda que la història no és només passat, és un mirall que ens ajuda a entendre el present. He intentat remarcar de les efemèrides exposades en quedo per destacar la publicació del Silmarillion del J.R.R. Tolkien, que va sortir publicat un 15 de setembre, en aquest cas va ser a l'any 1977. El Silmarillion és una col·lecció d'obres de Tolkien que reconstrueix la mitologia i la història antiga de la Terra Mitjana, el món on transcorren el Hobbit i el Senyor dels Anells. L'obra va ser editada i publicada pòstumament pel fill del Tolkien, Christopher Tolkien, i com hem dit, va ser a l'any 1977, justament un 15 de setembre. A diferència d'altres novel·les, no és una sola història lineal, sinó una mena de bíblia o crònica històrica que abasta milers d'anys. Per què és important aquesta obra? Doncs explica l'origen dels personatges ancestrals com Galadriel, Elrond o Sauron i d'indrets mítics com Mordor i Rindel. Això ho trobarem en altres obres de Tolkien, ja dic que, com hem comentat, el Hobbit i també en El Senyor dels Anells. Té un to èpic i tràgic. El llenguatge és més formal, poètic i lúgubre que el del Senyor dels Anells, centrat en temes com l'orgull, la mortalitat, la traïció i el destí. Segons l'ordre recomanat per Tolkien, l'univers de la Terra Mitjana es pot llegir de dues maneres diferents. La recomanació general per a la majoria de lectors és l'ordre de publicació i l'introducció i la introductòria, no? Ja que l'ordre cronològic pot resultar molt feixut si es comença des de zero. Aniré resumint, perquè vull dir, de seguida passarem a la segona hora, no? Doncs podríem dir que pel que fa al públic, la rebuda del Silmarillion al Silmarillion a les notícies de premsa d'aquella tardor va ser un dels fenòmens literaris més colossals, però també un dels més divisius i contradictoris de la història de la literatura. L'expectació era tan desmesurada que el llibre es va convertir ràpidament en un èxit de vendes número 1 absolut. No obstant això, quan els crítics i els lectors de diaris van obrir les pàgines, es van trobar amb un llibre completament diferent de l'aventura del Senyor dels Anells, de l'aventura del Senyor dels Anells. I, com hem dit, anem resumint, intentarem una mica també posar-nos no només parlant del llibre, però també en la música, perquè com sempre intentem, des quan parlem d'un any concret, en aquest des 1977, és a dir que seríem 53 anys, no?, que han passat, doncs també intentem relacionar-lo o anar-nos cap a la música, i en aquest cas seria un 15 de setembre que música que es va fer famosa, no?, i que sortia. Doncs en aquest sentit destaco la cançó Héroes o Herois de David Bowie. La cançó icònica és una cançó, vull dir, de David Bowie, es va llançar, com hem dit, oficialment com a senzill, no?, aquell 15 de setembre del 1977. En aquest cas va ser a França. El tema, considerat una de les obres mestres de la història del rock, va ser coescrit amb Brian Eno i Brian Eno, no sé si ho pronuncio bé, i va ser gravat al Berlín Occidental, convertir-se en un himne universal a l'esperança i a la superació. eh,

Doncs això, amb aquesta cançó, amb Herois de David Bowie, acabem aquest viatge per la història, en aquest cas en un any determinat, com va ser el 15 de setembre del 1977. I això, doncs, hem intentat fer un recordatori de la història, de tot plegat, però centrar-nos en aquest any concretament. I ara, doncs, de seguida tenim les notícies, l'Info Caldes, i passarem a la segona hora de 9 a 10, que en aquest cas, com hem avançat, serà amb els consells de l'Agri Caldes o de l'Albert Trobalón de l'Agri Caldes.

0: Doncs aquesta sintonia és una sintonia que sempre ens recordarà la secció a la que estem avui. És una secció nova, una sessió, vull dir que... Però la persona la reconeixereu de seguida, eh? És justament acabar les notícies i els dimarts sempre tindrem amb nosaltres a les 10, doncs, aquesta hora. Jo en principi l'he anomenat l'hora de l'Albert o l'hora dels consells de l'Albert de l'Agricaldes. Albert, troba-lo, bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: I no, moltes gràcies a tu per precisament el fet d'acceptar, doncs, estar en aquesta secció que jo trobo molt interessant perquè sé ben bé que les persones sempre van a demanar-te consells de tot tipus del que precisament estàs portes, en aquest cas és a les botigues, no?
1: Sí.
0: Poden dir-les així tranquil·lament perquè val la pena. És quan fem comunitat i comunitat de Caldes també hem de parlar d'aquests jocs emblemàtics que hi ha, i evidentment l'Agricaldes és un joc molt emblemàtic,
1: bueno,
0: amb molta història.
1: Portem uns quants anys, sí, exactament des del 82.
0: Això, la botiga que hi ha
1: al
0: carrer Abelixa Labarder.
1: Bueno, de fet no, la primera va hi haver-hi una anterior al carrer Oms.
0: Però aquesta, des del moment que surt l'Àgric, seria el 1982.
1: El 1982.
0: Vull dir, sí, del carrer Oms al Melixar Barder, doncs...
1: El carrer Oms vàrem estar molt, molt,
0: sí,
1: poc, i llavors ens van passar
0: al carrer
1: Abelixa
0: Labarder. Clar, 80, del 82 són 44 anys.
1: 44 anys.
0: Tota una història, no?
1: Sí, sí, bueno,
0: series molt petit. No sé si tu ja començaves a estar a la botiga, dins, a portar,
1: bueno,
0: la botiga.
1: Sí, sí, la va fundar el meu pare i jo estava sempre per allà ajudant. Sí.
0: Teu pare el recordo molt. Sobretot una persona que ha treballat molt i recordo sobretot els cargols, sí, els calgors o els...
1: Sí, va haver-hi una època...
0: Una època, però més que el cargol serien els ous del cargol, que sembla ser com... bueno, estava considerat com or, no? Però en aquest cas per menjar.
1: Com a caviar.
0: Com a caviar, sí.
1: Caviar blanc.
0: Sí, bueno, és que el caviar blanc,
1: sí,
0: el preu que té...
1: Allà va ser un projecte que li feia molta il·lusió a mon pare quan es va jubilar i es va instal·lar aquí a Caldes amb un hivernacle. I realment, en principi, la producció era molt, molt elevada. El que passa aquí, en aquesta zona, les condicions climatològiques no són òptimes per criar cargols. I al final es va deduir de que no era una explotació suficientment rendible i es va quedar... Plàtic.
0: Bueno, tot té un inici i si la cosa no funciona bé, pues,
1: sí, sí, però
0: es tenia... canvia i ja està, no passa, no.
1: I
0: precisament
1: tant.
0: Es tracta de no perdre res.
1: Sí, sí, fins i tot el Ferran Adrià ens comprava els ous.
0: Ui, tant.
1: De cargol, sí, sí.
0: Sí, i tot, com el Ferran Adrià, doncs també el seu restaurant, doncs també va tenir un principi i també va tenir,
1: exacte,
0: un final.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això tot canvia.
1: Tot evoluciona.
0: Sí, evoluciona. I precisament com evoluciona? Perquè ja dic, avui ens, més que res per presentar aquesta secció, però una mica parlem de tu i també d'aquesta, bueno, podríem dir, l'empresa o el comerç, no? El
1: sí.
0: Vostre, la vostra manera de viure, en aquest cas, com a empresa, com a professió.
1: Sí.
0: Vale? Doncs, com va néixer exactament? En quin motiu?
1: Els inicis els va engegar el meu pare i estaven enfocats únicament al món agrícola. Ell es dedicava a comercialitzar fitosanitaris, adobs i substractes, terres, sobretot per agricultura, que era el seu ofici d'on ell provenia. Ell era comercial d'una empresa de fitosanitaris i anava a visitar els camps, assessorava els pagesos i els indicava quina mena de tractaments havien de fer per combatre les malalties o plagues que poguessin afectar.
0: I així és com va néixer...
1: I així és com va néixer l'Agricaldes.
0: L'Agricaldes. Ja dic, sí. Imagina't, per això dic que si és tan conegut, perquè des del 82, aquí són 44 anys, però que a més ha anat creixent. Primer,
1: sí,
0: estava a la botiga, al carrer, vull dir, després ha passat al carrer Abelixa Labarder, que és com la ja la coneixem i tots la recordem,
1: sí,
0: i després ve l'agrobotiga, que està aquí a l'entrada, venint, diguem, de Barcelona, no?
1: A prop del
0: Pi Margall, però a la zona del Tin.
1: A la zona del Tin, allà a prop del Caprabo. Aquesta la vàrem agafar fa 8 anys, no? Sí, del 2000, 2018.
0: Maig del... perquè m'ho acabes de dir,
1: maig del 2018.
0: 8 anys.
1: Fa 8 anys, sí.
0: Sí, sí.
1: Vaig tenir l'oportunitat d'agafar-la i mira, una altra manera de créixer. I també d'enfocar-la d'una manera diferent. La botiga del carrer Balixa Labarder la vàrem enfocar més en el món animal i la del Pi Margall més en el món agrícola.
0: Agrícola
1: que...
0: que abarca moltíssimes coses.
1: Sí.
0: Des de el cuidat de, podríem dir, de les plantes,
1: el que són també, els fitosanitaris,
0: també teniu la venda d'aliments, evidentment, vull dir que
1: hi ha,
0: en aquest cas, podríem dir agroecològica també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també, portem els molts productes d'aquí, de proximitat, com per exemple els olis de, en aquest cas els portem de la Xerona. Portem també quan és època, el que són les verdures de proximitat. També treballem el que és vins, també.
0: Vins, també.
1: Venem vins a Adoll, vins amb...
0: vins de...
1: Vi,
0: però vi no. Vull dir, també d'aquí, o vi de...
1: No,
0: però
1: no.
0: Vull dir, amb...
1: Fem la venda de vins a Adoll i també d'envasats. Alimentació per animals de granja. Accessoris, també, per jardineria, tot el que cal per cuidar un hort i un jardí.
0: És que és la idea. De fet, l'agrobotiga, o sigui, la botiga del carrer Abelixa Labarder no està mal, vull dir, és gran. L'agrobotiga de Pi Margall és bastant més gran,
1: doncs,
0: tot i que sigui en tota una nau, no?
1: Exacte. En metres quadrats no és més gran la de Pi Margall que la de
0: Abelixa. Pot ser, però com dona la
1: exacte.
0: Sensació... No?
1: La diferència és que Pi Margall és diàfana, és tota una nau sencera, i Abelixa Labarder està formada per tres espais diferents. Hi hauria el que és el xamfrà, hi ha una planta al tell i la planta baixa.
0: I hi ha una cosa que no has explicat, eh? Vull dir, allí podem trobar moltes coses, però també es pot, si la persona pues, té un temps, vull dir, que arriba i no té molta pressa, doncs diu, ostres, me poses una cerveseta?
1: Al Pi Margall, sí.
0: Sí, al Pi Margall.
1: Sí.
0: O una copeta de vi, d'aquest vi que tinguis per aquí.
1: Bueno,
0: que
1: perquè tenim allà una zona de tast, per si vols provar un cava o un vi o també fer una cervesa. Sí, sí.
0: És a dir, que tant els vins com els caves també els teniu, o sigui, de degustació.
1: De degustació, o si, simplement per si ve de gust prendre una copa de cava.
0: Sí, és el fet de que vas a comprar,
1: sí.
0: I, o a vegades a petar una mica la xerradeta, no?
1: Com que també tenim la llicència de bar.
0: Exacte.
1: Doncs l'aprofito.
0: Però una cosa, jo a vegades me quedo una mica amb el dubte. L'esquinica i l'agrobotiga estan unides?
1: Ara sí.
0: Vale.
1: El que és el...
0: L'Esquinica, que és el restaurant, podríem
1: el
0: dir.
1: El que és el restaurant L'Esquinica, que ara en diem el racó de l'Agricalda.
0: El racó, aquest. Vale, ha canviat.
1: Sí, aquest li van canviant una miqueta el nom comercial, perquè ara forma part també de la nostra empresa, des del gener, des de fa poc.
0: Val.
1: Sí.
0: I aleshores, doncs...
1: I també t'anuncio que durarà poc.
0: Sí, no, és el que t'anava a preguntar ara, perquè justament està previst que això s'ha de canviar.
1: Sí.
0: És a dir, s'han de fer obres, s'ha de treure.
1: Jo haig de deixar el local buit i entraré a les claus el 31 de desembre d'enguany, d'aquest any.
0: O sigui que ho has de deixar.
1: I tornem a casa una altra vegada.
0: A la Belixa Labarder.
1: A la Belixa Labarder.
0: Però una cosa... És a dir, aquí s'han de fer unes obres, vull dir, s'han de fer, no sé si edificis, habitatges, el que sigui.
1: Sí.
0: Tornaries de nou cap aquí després, com al local, en el
1: ja
0: moment
1: estem,
0: que estigui...
1: Ara mateix ja estem fent el trasllat, ja mica en mica, perquè em porta, hi ha moltíssima feina, perquè hi ha molt de material a moure, i ja hem començat. De fet, qui s'encarrega i a qui he delegat aquesta tasca és a la meva filla, a la Joina. Ella... que ha estudiat disseny i té molta habilitat doncs, per dissenyar i està ara mateix redistribuint tota la botiga de la Belixa Labarder. Fins ara estava dedicada pràcticament únicament al món animal i ara també...
0: una mica afegireu
1: tot el que
0: teniu al Pi Margall.
1: Els aliments per granja, el material de jardineria, tot el que són els
0: i la part de restauració també?
1: No, això desapareix. No, no, no.
0: De moment desapareix?
1: Això
0: de vol moment... dir que en el ser... Pues, quan allò estigui en marxa, que passarà, clar, si han de ser, si això ha de canviar, perquè és bastant...
1: Pensa
0: o sigui, hi ha molts metres quadrats allà, vull dir que no només és
1: no,
0: abusar...
1: No estem parlant només de l'espai de l'agrobotiga, estem parlant
0: no,
1: de totes
0: no,
1: les naus
0: estem parlant de totes les naus, que algunes estan tancades,
1: estan
0: però...
1: en ruïnes de fa molts anys,
0: sí.
1: Tot el que és la zona del Tiana, que va, també les, hi ha una casa també abandonada al costat de la botiga, i les naus que van fins avall de tot, prop dels Mossos, clar, tot això va a terra, ja, uh-huh. ja en breu.
0: Clar, amb això hem d'investigar exactament
1: què és el que... El projecte no el sé, eh?
0: No, farà, exactament però... el projecte que és, això m'imagino que serà més des de... Bueno, no sabem quina immobiliària estarà present,
1: no
0: perquè
1: sé.
0: Hi ha immobiliàries de Caldes que ja agafen aquesta, sí. aquesta part, no? Bueno. Però se suposa que això sempre és un projecte que es demana a l'Ajuntament. Vull dir, a partir d'aquí hem d'investigar.
1: Les...
0: amb aquestes fonts, podríem dir, més polítiques, doncs, que
1: és la zona principal, la que entres, la que més es veu quan entres a Caldes.
0: Sí.
1: I és la que està més precària, més abandonada.
0: Home, està molt precària, molt precària, perquè quan, i som, ja dic que és molt àmplia, vull dir, són molts metres quadrats que hi ha allà.
1: Sí,
0: des, si tu mires des del Pi Margall, des de la carretera, no sembla anar, però a la que t'aboques una mica que hi ha dins, ostres, fins als Mossos, podrien dir,
1: bueno,
0: que
1: sí,
0: arriba tot
1: sí,
0: això, fins
1: sí, sí,
0: a on
1: sí.
0: estan els Mossos.
1: Fins al carrer dels Mossos.
0: Que és enorme.
1: És enorme.
0: Clar. Per això diem que això és una obra d'envergadura.
1: I jo penso que li convé en aquest espai.
0: Oh, tant, guanyarà molt. Guanyarà sí. molt Caldes en aquest sentit.
1: És que si t'hi fixes no hi ha ni voreres encara.
0: No. I imagineu quan s'ha fet... si t'ho comento, no? Quan s'ha fet les obres de l'estació d'autobusos, no? Justament hi ha la part
1: que... Tenir, que ja
0: doncs, home, això a vegades també podria anar bé, perquè dius tu, mentre esperes, doncs podrien anar també a prendre alguna cosa.
1: Sí, però no va ser així.
0: Però, gent... però ha estat un temps, d'uns mesos, que com tampoc hi havia ja un lloc on podies estar, doncs precisament ha coincidit amb la calor, no?
1: Sí, allà jo penso que no ho van fer massa bé del tot, perquè van fer tot molt a la pim-pam. Al principi no hi havia ni bancs.
0: No, no hi havia res. Bueno, sí, després els lavabos que es van fer.
1: I lavabos aquests, sí, i els usuaris de
0: Sol i Serena. I sort que van posar uns bancs, no? Perquè,
1: sí.
0: perquè si no, però bé, uns bancs que podies seure, però ploure no és que hagi plogut molt, però... per estar, diguem, sí, hi ha alguns arbres i per estar, diguem, bueno. és protegit del sol, sí. ajuda'm una mica, però
1: no,
0: vamos.
1: No sabem bé quins canvis han fet, l'estació.
0: Ah, és tot això, com tu ben dius, o sigui, a la zona de Pi Margall gairebé sí que hi ha vorera, o no hi ha vorera,
1: no,
0: perquè,
1: no, no.
0: perquè està, vull dir, quan mires, no hi ha vorera ben feta, tot i que estigui separada de la carretera, però sí que veus aquest paisatge que no...
1: Bueno,
0: que
1: les
0: veus
1: naus estan totalment abandonades.
0: Totalment, sí. vull dir, i vete a saber com és, bueno, en el moment que ja això s'hagi de fer tota la feina, no?
1: I algú l'ocupa, també hi ha per dins...
0: Bé, però tot això en el moment que és el model, però sempre amb el perill que pugui haver, no? També, perquè són naus que, com has dit, estan totalment abandonades, no?
1: Ja fa molts anys,
0: I poden... I hi ha un perill, normalment.
1: Bueno, perill, no ho sé, però, clar, bonic no és.
0: No. Per això dic que al respecte Caldes guanyarà, però ja dic que és una obra d'envergadura i que pues, se necessitarà temps. Vull dir que no és d'un... No estarà acabada en un any. Pensem.
1: No ho crec, no. Primer és que no sé, quan començaran. A mi... Bueno.
0: Vosaltres ho heu de deixar en acabar l'any.
1: Sí, el 31 de desembre.
0: I a partir d'ahir, doncs bé, doncs ja tornar de nou als inicis. Però bé, és com el fet de deixar, ja dic, aquesta part de restauració que pot anar, perquè a més va bé, també, és un lloc que també, vull dir, són moltes persones que veus
1: sí.
0: allà a l'esquinica.
1: Sí, però de mica en mica, doncs, ja...
0: Clar, a la zona que tu tornes de nou, sí que és veritat que també hi ha espais, no?, de restauració, justament, en front, etcètera,
1: sí,
0: vull dir que...
1: Al davant tenim el bar, el Can Xefris,
0: sí.
1: que això també té història, també...
0: Algun dia parlarem
1: si
0: també
1: dia amb ells. Perquè el primer Can Xefris el va muntar també el meu pare.
0: Uh-huh.
1: A l'espai, a la cantonada on hi ha la botiga, on hi ha la Garicaldes, allà, el primer Can Xefris es va muntar allà. I era una croissanteria.
0: Uh-huh. Tu quan vas començar justament a treballar a la botiga? Vull dir,
1: sí.
0: vull dir, perquè és familiar. Vull dir, jo
1: sempre.
0: Diria que esteu tota la família, perquè
1: principi...
0: a Benicia Labarder jo penso que és la teva germana, no?, qui està més.
1: Ha estat, més germana ha estat,
0: sí.
1: i al principi de tot estàvem els tres germans.
0: I el pare, vull
1: sí.
0: dir que a partir d'ahir, doncs, és continuar, no?
1: Sí, perquè
0: i quan,
1: teníem...
0: tu quan comences, perquè ja dic que és com comença, ja dic el... el 82, doncs en aquest sentit doncs era jove, però...
1: Mira, jo de fet vaig estudiar electrònica.
0: Uh-huh.
1: Electrònica. I vaig entrar a la botiga en un principi, per donar un cop de mà a l'empresa familiar, i també per modernitzar una mica tota la gestió de l'empresa. Perquè vaig estudiar també informàtica i ho vaig programar jo, en programació. En aquella època ho feia en Visual Basic i li vaig fer un software de gestió i de facturació i de control i de comptabilitat al meu pare.
0: Sí, sí. I a partir d'ahí, després, doncs, bueno, fer tot.
1: I a partir d'aquí, doncs, mira, tot, vaig posar un peu i mica en mica, sí.
0: A poc a poc hi ha de tot, una mica.
1: I ja m'hi vaig quedar.
0: Però sí que és veritat que, com també has dit, la teva filla també treballa, la teva filla, tot i que sigui ella, a més, doncs, dissenyadora, etc. Però és també el fet de que el negoci continua.
1: La meva filla va
0: continuar, vull dir que no es queda, a vegades als negocis que dius tu. Mira, hi ha un i perquè no va venir l'any passat i a més crec que sou bastant amics, que és a la Bell. Doncs el Xavier Bell, sí. Doncs aquí, en el moment que decideixin ell i la Pili doncs de que es jubilen, pues
1: ells no tenen continuïtat, que jo sàpiga de moment.
0: No, ho va explicar, perquè la seva filla doncs, té unes altres... Vull dir,
1: exacte, té unes altres ambicions.
0: Exacte, i està treballant amb aquestes altres ambicions, vull dir que és això.
1: Amb el Xavi som molt amics, fa molts anys, i n'hem parlat, i quan ell es jubili, doncs s'acaba. I estem parlant també d'una empresa familiar...
0: que també té molt,
1: exacte. Ja la va fundar la seva àrea.
0: Per això dic que... a més, com esteu a la zona, sí. Per això, i fins i tot crec que que ja no hi són ni el seu, ni el, no sé si era Gosset o Gosset, jo diria que era Gosset, el seu Gosset i el vostre era Gosset o Gosseta?
1: Gosset.
0: Eren germans, sí. Vull dir que estava units també, no?
1: Ells tenien el Nut i jo tenia el Sirius, que eren germans.
0: I s'han portat poc temps, no? Quan us ha deixat.
1: Bueno, ha mort de vells.
0: Sí. Sí, bueno, és el que tenen. Sí. Sempre cridava molt l'atenció. El vostre, allí al carrer, a la botiga, perquè sempre estava damunt del mostrador, no? Sí, i era una manera, doncs, arribaves, el saludaves, bueno, tot i que era seriós, eh? Vull dir, normalment no feia res, no? Però sí, es deixava tocar i tal, però...
1: I ara, per cert, en tenim dos més.
0: Iguals?
1: No, són de la meva filla, són dos teques.
0: No, però en aquest cas eren canitxes. Canitxes, perquè els conegut, jo tenia també una gosseta, no?
1: Bueno, el primer gos que vàrem tenir i meu personalment era un golden, el Woody.
0: Guapíssims.
1: Que sempre estava allà fora de la botiga.
0: Sí, el recordo també.
1: Llavors hem passat a tenir el Sirius, el canitxe, que estava sempre damunt el mostrador, però si el vam començar a posar damunt el mostrador perquè no marxés, perquè no s'escapés, perquè no ens l'atropellessin, i el tio sempre volia estar damunt el mostrador. Sempre.
0: Es va fer.
1: Sí.
0: Es va fer estar... O sigui, ell ja, diguem, era la manera, no? Perquè diu, si estava aquí, és una manera que la gent... El primer que fas és saludar-te.
1: I ara tenim el Bruno i el Lilo, que són dos teckels, dos salsitxes, que s'han a l'agrobotiga, però ben aviat els veuràs també...
0: Allí, aquí, o sigui, els teniu vosaltres, diguem, en aquest cas els teniu a la carrera, a Pi Margall.
1: Per diferenciar les botigues en diem, a l'Eix de la Pradent en diem Agri, i del Pi Margall, Agro.
0: És la de Pi Margall és l'Agro, no? Però, clar,
1: Agri, l'Agri.
0: Per això en aquesta secció ens quedem amb l'Agri, no?
1: Sí.
0: Jo me quedo amb els consells de l'Agri.
1: Exacte, el nom de la botiga és Agri Caldes,
0: sí.
1: Però la definició és l'agrobotiga de Caldes.
0: Sí, el consell de jo hauria dit en un principi de l'Agri Albert, no? Els consells de l'Albert de l'Agri.
1: Sí, com vulguis.
0: Queda millor.
1: Sí.
0: És que si no, Agri, si quedes primer... L'Agri Albert és com si dius una persona...
1: Sí,
0: una mica,
1: la meva marca personal sempre es mou amb aquest, amb aquesta definició.
0: L'Albert de l'Agri.
1: Tant a l'Instagram com amb...
0: Home, a l'Instagram, a la xarxa. Clar, vosaltres, en aquest cas, clar, tu com a persona que comences amb informàtica, està al dia en tot, també arriba a la xarxa. També. La xarxa, que en aquest cas és Instagram, que val també la pena doncs, saber-la fer... servir,
1: sí,
0: no?
1: Tot això també ha sigut idea de la meva filla, que va decidir o va aconsellar de fer una marca personal i bueno, el joc que fem és que ell em pregunta, diu Albert, jo dic què?
0: Sí, i queda molt bé.
1: Jo dic, no m'atabas.
0: L'última, avui, és que si me va quedar, dice, avui l'he cagat. Vull dir que...
1: Ah, no, és que tot...
0: Sí, perquè va ser, tampoc era, va ser una cosa molt...
1: tot el que expliquem és cert, sí. A vegades expliquem anècdotes que ens han passat a la botiga.
0: Sí, és el que ara te preguntaré, moltes anècdotes que puguin passar,
1: I totes són certes, totes són certes.
0: Home, i això, i moltes vegades és això, no? Doncs el fet de recordar-les, no? En una botiga o en altra, no? En aquest cas, quines, evidentment recordeu més la de l'agrobotiga, o sigui, la d'aquí de Pi i Margall, perquè és durant aquests 8 anys, vosaltres, bueno, en aquest cas tu, t'has centrat allà i suposo que en aquest cas la teva filla, doncs també.
1: Sí, la meva filla doncs, està més avançada tecnològicament, sobretot a nivell de xarxes, i tenim dos comptes de l'Instagram, un per l'Agri Caldes i l'altre per l'agrobotiga de Caldes. El de l'Agri Caldes el porta la meva dona. Jo des que vaig marxar a l'agrobotiga, qui porta l'Agri Caldes ara mateix és la Montse.
0: És la Montse.
1: És la meva dona. I ella té un compte, té un perfil a l'Instagram, però bueno, tampoc ella posa imatges i penja coses que li agraden. En canvi, la meva filla em va dir... No,
0: la vostra va més com a empresa.
1: Sí.
0: Com a empresa, però de manera ben explicada. És a dir, passes una mica de la empresa per precisament anar al que pot... A vegades les persones us poden preguntar, no?
1: Sí.
0: Vull dir, a partir d'aquí, doncs és això, ella posa la veu...
1: La finalitat és que la gent ens coneixi.
0: I tu és qui contestes. La imatge és tu i ella és la veu. La veu de qualsevol persona que podria fer-te una pregunta.
1: Ah, exacte. Ella fa la veu d'una clienta o d'una persona que fa una consulta.
0: I
1: la veritat és que funciona superbé.
0: Molt bé. Jo diria que això ha fet que encara pugui més les persones que ho segueixen.
1: Una de les coses que em fa molta gràcia és que tothom em parla de... Tothom coneix, sap com em dic, tothom. I clients que no he vist mai a la vida entren i em diuen Albert. Sí, sí. I
0: clar, jo podria ser una també. Si no em coneixies, arriba allà i diu home, Albert, hola, que volia parlar amb tu.
1: Sí, hola, Albert. Sí, i hola. Clar.
0: I clar, no, el que passa que sí que és veritat que no només et coneixem des d'aquí, sinó i jo diria que són moltes les persones que hem anat sempre a demanar alguna cosa que necessitem.
1: Hi ha gent de tot arreu, ahir mateix, que venia expressament de Sant Boi. De Sant Boi ha vingut gent expressament de Girona, de Terrassa, de Sabadell.
0: Mira, una de les maneres, i per això que avui ja començarem a parlar de aquí en el programa, no? És... doncs parlar d'aquestes, podríem dir, en aquest cas serien bitxets que no és que no t'agradin, no és que t'agradin, a mi per exemple, com parlarem de les formigues, jo no tinc cap problema amb les formigues, que passa que clar, veure a casa teva tota, i sobretot és que basta, com les formigues són, bueno, les formigues i altres bitxos, no?, que tenen les seves cambres, no?, vull dir, dins del que serien les parets, el que sigui, i dius, no veus mai una formiga per casa, i de cop i volta si t'ha caigut o has deixat alguna cosa de menjar, de que estaves menjant alguna pa, alguna cosa dolça sobretot, i ha caigut al terra, però res, una piqueta de res, i de cop i volta vas i te trobes allà, diu, què és això? Què és això? Tot ple de formigues.
1: Sí, és que el temari que podem parlar cada setmana ja el manarà fins i tot els clients quan entren a la botiga, perquè és molt típic, quan una persona té quan hi ha un problema... Tots tenen el mateix problema. Quan hi ha presència de paneroles, tothom...
0: Ja no t'explico res de les paneroles.
1: Doncs aquesta setmana toca formigues, tothom.
0: Sí, i bé, ara podríem dir que durant l'estiu és quan més ataquen, no? Aquestes sí que no agraden gens ni mica i que produeixen un fàstic impressionant.
1: Moltíssima
0: no
1: gent
0: por,
1: li té
0: fàstic.
1: Fòbia, li tenen fòbia, molta gent, sí.
0: Jo em poso en aquest cas.
1: Sí.
0: Vull dir, és com veure-la i podria... A veure, una rata no és que m'agradi, tampoc, no?
1: També. Bueno,
0: però és que veure un bitxet... bueno, tots dos dona la sensació també de brutícia, però no vol dir que ni molt menys que sigui que una casa ja ha d'estar bruta perquè te surtin aquestes paneroles, no?
1: No.
0: Ni molt menys, sinó senzillament, bé...
1: La panerola pot...
0: És que te la poden portar en qualsevol lloc.
1: Pot venir caminant per la porta, o la pots portar dins d'una caixa de cartró, amb una solapa, amb una bossa del súper...
0: A més, tenen un cos que se fiquen per... Bueno, no necessiten grans espais, vull dir que si tu tens un garatge i des del carrer te poden entrar perfectament. I és que la veritat és que en el carrer... zones on hi ha les...
1: Si vols, ja parlarem la setmana que ve.
0: Sí, ara, avui ens centrarem en les formigues. Ja dic que les formigues ara... tenen

0: Quan torna al seu niu deixa un rastre d'una feromona, i aquesta feromona és seguida per la resta d'obreres, i cada obrera va deixant també rastres de feromones, i per això es forma tota aquesta corrua de formigues que accedeixen en el teu rebost buscant aliment i tornen al seu niu per alimentar a la seva colònia. Que el niu pot estar a centenars de metres, pot estar super lluny. Llavors, la millor manera per solucionar aquest problema és donar-los un esquer. Hi ha un esquer especial que és en format de gel, és com una mel. Les obreres se l'emporten al seu niu, alimenten a la reina mare i llavors ja està. Llavors ja s'acaba.
1: La reina mare justament és la que fa que surti més formigues, vull dir, i en el moment que desaparegui...
0: Et posa cada dia centenars d'ous, cada dia. I llavors tu pots anar eliminant totes les formigues que surten dels seus nius, però no acabaràs mai. Pots fer servir productes en pols que n'hi ha, pots fer servir esprais, pots fer servir mil productes. El més eficaç és un esquer, un gel.
1: Un gel, però imagina't que tenim a casa una mascota, un sí. Gosset o un gat.
0: Aquesta és, no?, la pregunta que em fan a tothom.
1: Aleshores, clar, sobretot els gats o els gossets ho llepen tot, i això ja ho saps. Per exemple, aquesta mel que posem, primer, on hem de col·locar, abans de passar això, mira, on hem de col·locar aquesta? On veiem això, que, perquè no és en el lloc que veiem, a lo millor que ja està... tot les formigues conjuntes allà menjant del que sigui, sinó hem de buscar el lloc concret per on surten.
0: Aquest producte,
1: no?,
0: té dues presentacions. Una en format de xeringa, que tu pots disposar petites quantitats d'aquest gel en aquells indrets on tu creguis. Els més freqüents són, si detectes el niu, quan més a prop del niu, millor, si no, en tota la rua de les formigues. En el pas de les formigues, allà on les hagis vist, vas escampant a cada metre petites quantitats d'aquest producte. L'altra presentació que hi ha és el mateix gel, però està dins d'una caixeta de plàstic, a una trampa. Això fa que la formiga entra dins, s'alimenta del gel, però com que el gel està protegit dins d'una caixeta de plàstic, la pots posar còmodament dins d'un rebost, dins d'un armari, damunt d'un obrador, perquè és molt més higiènic.
1: Mm-hmm. Però si nosaltres veiem aquestes formigues, el que seria el terra, encara no han arribat, perquè en el moment que, el que hem de vigilar sempre és que no t'arribin a la zona on ja estàs cuinant, vale? On hi ha el rebost, on hi ha els aliments.
0: El que s'ha fet és retirar tots els envasos que puguin estar oberts, que estiguin a l'abast de les formigues, o es canvien de lloc o s'envasen bé.
1: Sempre ben envasats i tancats.
0: Sí, clar.
1: D'aquesta manera no cridarà.
0: Fas neteja i apliques aquest gel. El que em deies abans dels animals.
1: Els animals. I per això, tu imagina't que és durant qualsevol lloc de la casa i veiem que estan allà.
0: És que això pregunta
1: a tothom. I ja dic que el que has d'evitar és que l'animal, la mascota, no ho trobi, no ho prengui.
0: Primera, l'excipient són sucres, podria ser que un gat es veiés atret, però en un principi... Primera, conté un insecticida que està preparat, una dosi preparada per eliminar una formiga, que pesa mil·lèsimes de gram, no per eliminar un gat. Un gat, perquè tingués un mal de ventre, s'hauria de menjar potser tota la xeringa. Segona, podràs trobar molts llocs on posar aquest producte que siguin inaccessibles totalment per a les mascotes, tant gats com gossos. I tercera, la seva formulació conté un producte que es diu Vitrex, que és un producte natural, que és molt amarg.
1: O sigui, un gat... I això farà que no li agradi?
0: No, farà que ho vomiti o que no li agradi. O sigui, que la probabilitat d'intoxicació de l'ús d'aquest producte en mascotes és pràcticament nul·la. Uh-huh. A no ser que deixis la xeringa i el gat,
1: clar,
0: el burro,
1: però
0: se la vegi tota.
1: Bueno, un gos o un gat a vegades se poden menjar coses que dius tu, fins i tot a lo millor un aparell de la uïda.
0: Vull dir
1: que...
0: la probabilitat és baixa.
1: Vull dir, però saps per a quina raó això, un aparell de la uïda, un audiòfon?
0: Sí.
1: Perquè acostuma a tenir l'olor o de la persona que el cuida, no?
0: De la cera de la
1: sí, cuida. Sí, i aleshores doncs és per això que el trau, sí, però no. Per això t'he dit coses tan rares com aquestes.
0: Per la toxicitat de l'antiformigues no cal preocupar-se. Si fos un raticida, llavors ja s'hi frena. Llavors ja parlarem dels raticides, perquè això sí que cal tenir més cura.
1: Oh, o sea, si de temes jo crec que tindrem, eh? Sí, tindrem, però... per tota una temporada. Home,
0: després de
1: 40, parlar.

0: Otra historia.
1: No, no, porque de plagues que poden tenir, que es poden trobar, vull dir que serien moltíssimes. Ja dic, en aquest cas, però avui com ens centrem en les formigues. Sí. Les formigues també no només ataquen o les poden trobar al terra, vull dir, a casa per buscar els aliments, elles també s'alimenten de les plantes.
0: No,
1: és a dir, de cap planta.
0: Això també
1: cap
0: és una...
1: tipus de planta, si la planta és dolça.
0: Aquí hi ha una llegenda urbana, un desconeixement. Moltíssima gent en diu, sí, perquè les hormigues crien els pulgones. No, això no és cert. Que passa que el pugó és una plaga de jardí o d'horticultura. Aquest àfid, quan s'alimenta de la saba, o sigui, el pugó sí que fa mal a la planta. Mm-hmm. Quan s'alimenta de la saba, s'agrega una substància, una melassa, una substància dolça. Aquesta melassa és la que els agrada a les formigues. Si tu veus una formiga que puja en un arbre és perquè hi ha presència d'un insecte que s'agrega melassa, que pot ser el pugó, el principal és el pugó, pot ser també una cotxinilla, poden ser psiles, poden ser altres. La formiga fins i tot té la capacitat de fer de grangera. Són capaces d'agafar un pugó i portar-lo en una planta sana per afavorir la proliferació del mateix.
1: Aquí seria la part beneficiosa, perquè ja dic, nosaltres estem parlant d'eliminar-les de casa, però que tenen una part de molta importància. Són aquests que és a dir, sempre dient que tot el que et serviu té una funció a la terra,
0: no? A no ser que t'emprenyin perquè es foten dins del cabàs del pa, deixa-les estar, en un jardí són més beneficiosos que no pas dolentes.
1: Clar, perquè, o sigui, parlem de les formigues, de tot, perquè n'hi ha molts tipus de formigues.
0: Sí, jo
1: quan parlo d'aquestes formiguetes de casa, a vegades són minúscules, són molt petites. N'hi ha d'altres, les que veien al camp, que n'hi ha de molt grosses, no?
0: Hi ha moltes espècies.
1: I fins i tot pot haver-hi alguna que ja podrien arribar a ser perilloses.
0: Sí, és que fins i tot hi ha espècies de formigues que cultiven fongs, fins i tot. Cultiven fongs per garantir-se la seva alimentació.
1: La seva alimentació i supervivència.
0: Sí.
1: Parlem, per exemple, dels diferents tipus de formigues que podem trobar, per exemple, a casa, però no dins de casa, per exemple, en el jardí mateix. I en el jardí sí que podem trobar d'aquestes més grosses, que, com tu ben dius, no vol dir que siguin perilloses, no? Que
0: no.
1: També si tenim uns arbres allà i pugen a l'arbre...
0: N'hi ha algunes que sí que poden mossegar, eh? Poden mossegar.
1: Per exemple?
0: Sí. No sé l'espècie ara quina era.
1: I ens la podem trobar al jardí de casa?
0: Sí. N'hi ha moltíssimes.
1: Ja, mossega o pica. A nosaltres podríem dir que es piquen, de la mateixa manera que pot picar alguna aranya o alguna...
0: Hi ha la formiga argentina, la formiga negra de jardí, la formiga de paviment, la formiga de fusta, la formiga fraó, formigues recol·lectores, la formiga vermella... Aquestes, les picades són doloroses.
1: La de la vermella... O, bueno, de totes aquestes que vas dient que són les... Home, la vermella està considerada com bastant perillosa, però vols dir que aquesta nosaltres la trobem aquí?
0: Aquí, sí.
1: Però més amb el... Recordo haver-la vist més a la muntanya. Bueno, a la muntanya, en llocs així que estan fora del que seria el nostre espai.
0: A veure...
1: El nostre espai habitual, que en aquest cas és el jardí. Podrien venir també, no?
0: Aquí a Caldes, ara estic llegint, va haver-hi un estudi entomològic l'any 2003 i sí, es va identificar la formiga subrufa i la rufibardis.
1: O sigui, aquestes que has dit, la rufibardis...
0: Ai, el micro.
1: Sí. És que si
0: sí,
1: no, no
0: sí
1: se sent.
0: Sí que s'han trobat, sí, i aquestes poden mossegar, sí.
1: Sí, vull dir que hi pots sentir la... Vull dir, te deixa sentir-la i deixar també
0: la mossegada.
1: La mossegada.
0: Sí, sí. I sobretot si...
1: Però la mossegada vol dir que però no hi ha verí?
0: La formiga t'ho conté. De fet, es diu formiga perquè conté tenen un verí que es diu àcid fòrmic, que altament és super, super, super tòxic.
1: I ens pot afectar d'alguna manera?
0: L'àcid fòrmic és molt tòxic, el que passa que conté molt poca quantitat. haurien de picar moltíssimes per tenir, problemes.
1: Bueno, és, no sé si has vist,
0: no sé,
1: quan parlis d'una marabunta, no? Una marabunta. Exacte. Que imagina tot una esta de formigues que aquestes si t'ataquen.
0: O a no ser que tinguis alguna al·lèrgia específica també.
1: També.
0: Això passa com els mosquits.
1: Bueno, ja. Els mosquits, les vespes, les abelles, vull dir, clar, hi ha persones que tenen una al·lèrgia terrible i que han d'anar directament al...
0: Jo personalment una picada de mosquit jo no la recordo. A mi no m'afecten.
1: Home, poden afectar, però saps, te queda, diguem, no, la marca. No,
0: a mi no em fa reacció, personalment, però hi ha moltíssima gent que sí.
1: Igual és que ja t'has immunitzat.
0: Deu ser això, de tants insecticides.
1: I en el cas de les... Com nosaltres estem avui centrades a les formigues, aquestes sí. Serien, diguem, les diferents tipus de formigues que hi ha. Ja dic que no és que pensem que a vegades són totalment inofensives i no ho són. Vull dir,
0: si la trobes en un arbre o qualsevol jardí, és un indicador de que hi ha una plaga. Mm-hmm. Llavors cal tractar la plaga.
1: I com, per exemple, en el cas d'aquesta, perquè una cosa és a casa, que podrien ajudar-nos molt aquestes mells, no? I l'altra, aquestes que trobem a lo millor si tenim un jardí gran a casa i aquest jardí doncs hi ha molts arbres i aquí apareixen aquestes formigues que justament són les que no agraden, les sí. Que poden picar, les que poden, i a més si hi ha plaga.
0: Llavors s'ha de fer un tractament amb pulverització a l'arbre afectat i també es pot usar aquest gel a fora de l'exterior, no hi ha problema.
1: És a dir, vull dir, el que seria el terra sí. I tal.
0: Llavors també hi ha esquers que no són en format gel, són en format sucre, són com uns granuladets, que la funció és la mateixa. És aconseguir que l'obrera se l'emporti al seu niu.
1: I la manera en què es pot fer aquests tractaments? Les persones van allà, a la botiga, t'expliquen el que hi ha,
0: sí.
1: I aleshores vosaltres, doncs, pues mira, la millor manera és el que millor anirà és això, això altre, etc.
0: Sí.
1: La persona, i com ho he de fer? És una altra pregunta que te dirà. I vosaltres, en el teu cas, el consell, tant. Però pot ser que sigui difícil de fer aquest tractament. Podria, no sé, aquesta és la pregunta també, sí. En el teu cas, de dir, vale, jo vaig allà i t'explico com fer-ho, jo te faré primer una primera... No sé si t'has donat el
0: no,
1: cas aquest.
0: Normalment el que demano sempre és que em portin mostres de les fulles.
1: Ah, o de les fulles, o, sí. o de si s'ha mort, de portar-te la formiga.
0: Sí, la
1: morta o en algun potet.
0: Sabré quin és l'insecte i llavors ja li recomanaré el producte més adient.
1: Sí, a vegades te poden agafar, que això és molt fàcil, no? Poses el bitxet, lo poses a un potet d'aquests de vidre o de plàstic i tal, tot i que estigui viu, sí. Però és la manera de distinguir-lo?
0: No, l'ideal és que em portin la fulla.
1: Vale, la fulla, perquè aquí, és,
0: jo...
1: amb la fulla tu ja saps
0: sí, clar,
1: quin és... tipus de...
0: Sí, si és un pugó, si és una cotxinilla...
1: No, i si és una formiga?
0: La formiga no, a la mostra no, ja no hi és, no.
1: No, però per això dic que en aquest cas la persona dirà, mira, tinc aquest tipus de formigues, com les elimino? No, i t'ha agafat una formiga...
0: És igual. No,
1: això no cal.
0: No,
1: perquè aleshores tu diràs, tots els aliments, bueno, els aliments, els verins que podrien, els tractaments que pugui haver-hi, vull dir, això, diguem, expliques, l'explicació és com ho ha de posar
0: i ja està. I ja sí. Està. Sí, sempre tendeixo si recomanar productes ecològics, I si no també tenim...
1: Home, el millor seria aquest, no? Ecològics, és a dir, que no afecten ni no afecten a casa, als animals, a les mascotes,
0: no
1: però tampoc al medi ambient.
0: Això mateix.
1: Hi ha una diferència justament de que moltes persones ràpidament per quan detecten un problema d'aquest tipus, per a ell és un problema, no? És agafar, anar-se al súper i agafar un insecticida que posi... normalment te posen allà per les formigues i també per les paneroles, no? Vull dir, és una...
0: Sí.
1: Aquests són precisament els que no s'ha de fer perquè és pitjor la solució que es dona que no pas la solució en el sentit de que mediambientalment i també per nosaltres, no? El fet de que tu posis això, aquest tipus de pulveritzar aquest tipus d'insecticida és dolent també per nosaltres. Per això t'he dit que és pitjor la solució perquè ens està afectant.
0: Sí, home, esclar, hi ha tots aquests productes químics que s'han de tractar sempre amb les precaucions que requereixen.
1: Però també, no sé si això t'ha sortit a tu, que a vegades aquests insecticides, no? Moltes vegades el que fa també és que el bitxet s'adapta a aquest insecticida i arriba un moment que no li fa res. No. Això no passa?
0: No, això no passa. No. Que generin resistències a un... Home, podria ser l'ús continuat del mateix insecticida al cap de molts i molts anys... No ho sé, podria crear resistències, però...
1: És que t'ho dic perquè les plagues, per exemple, de les formigues, jo diria que les formigues han estat també tota la vida, no? Tota la vida del planeta, igual que les paneroles.
0: Vols dir que estan immunitzades ja, no?
1: Jo diria que les paneroles és recordar, bueno, de totes les èpoques. A vegades hi ha hagut algun acudit o estàs fent algun joc d'aquest, sí. Diu, l'animal que ha existit sempre, i surt alguna persona i diu, o amb la paràbola més que coneix tothom, la cucaracha, no? Doncs sí. La panerola. Doncs i realment és així. El fet de que no marxi, però
0: guerra.
1: Jo diria que les formigues també, no?
0: En cas d'una bomba atòmica sobreviurien només els escorpins i les paneroles.
1: Però la formiga també podria ser, perquè mira que una bomba atòmica ha passat, vull dir, hi ha espais que s'han llençat, no? I les formigues han tornat a sortir, clar, perquè a lo millor desapareixen d'un país, d'un lloc concret, però perquè apareixen en un altre i després es tornen a traslladar al mateix.
0: I més avui en dia, amb la globalització i amb el transport, apareixen plagues noves cada any, pràcticament.
1: Venen
0: més bitxos de fora.
1: Sí, i que poden venir a les rodes, no?
0: Sí, així va venir el mosquit tigre.
1: Ah, sí.
0: Amb un carregament de pneumàtics.
1: I en aquest cas també podrien ser altres, no? Les,
0: sí.
1: Ja dic, quan sigui el dia que hagin de parlar de les paneroles, millor no explicar-la avui perquè també explicarem igual. Que a vegades quan tu la xafat...
0: Això no es pot fer.
1: Exacte, perquè precisament te queda... això farà que torni a reproduir-se.
0: Perquè els ous els porten en el seu abdomen i si el trepitges, no... mates l'adult, però no...
1: A més,
0: també, si porten algun tipus d'infecció o bacteri, doncs també l'estàs escampant.
1: Jo diria que per aquest motiu està la supervivència d'aquest bitxos, no?
0: Sí.
1: També.
0: Sí.
1: N'hi ha molts que diries tu, és que continuen en el llarg del temps. Les rates i els ratolins podrien dir que també els mateix, vull dir que i també quan parlem el dia que toqui, però encara hi ha més insectes que torna que la gent pensava que a lo millor havien desaparegut, i jo penso que també els toqueus aquí a l'agrobotiga i a la Agricaldes, no? Que ja no, quan parlem per exemple d'aquests que torna a sortir una altra vegada i que dius tu, ostres, en aquesta època, com per exemple les xinxes.
0: Les xinxes del llit.
1: Sí, del llit o del que sigui, que segons algun lloc que vagis, de cop i volta t'apareix.
0: N'hi ha molt, cada dia ve un o altre.
1: I a vegades aquestes sí que poden anar també en una maleta, en les rodes de la maleta.
0: Sí, sobretot la gent que se'n va de viatge en països així tropicals, tenen aquesta preocupació i venen molta gent a dir, escolta, com em vaig a Indonèsia a un hotel, doncs què em recomanes per no portar xinxes a la maleta? Primer, que no deixin la maleta damunt del llit. Això és el primer que els recomano. I llavors ja tenim un producte amb un envàs petitó de 100 mil·lilitres que poden portar dins de la maleta sense problemes. No és tòxic perquè no conté biocides, actua per acció mecànica, i llavors tu ruixes el llit de l'hotel i almenys ja estàs més tranquil·la.
1: Home, això també vosaltres el teniu, no? Vull dir, és el fet de que una persona, tot i que ens surtin avui una mica de les formigues, però és que tampoc dedicarem un dia a un programa a parlar de les xinxes, perquè seria més ràpid. Però sí que és veritat que amb això també és un altre... Primer, és
0: el fet d'anar-te... Si
1: el problema, que diu, ostres, Albert... Vull dir, jo me poso en la veu de la teva filla. Albert, que mira, que he de fer un viatge i sí. vaig a, justament a, no sé si a Indonèsia o a Filipines o algun d'aquests països, o fins i tot també a Sud-amèrica o en alguna part que pots trobar, o a l'Àfrica, no? Que pots trobar-te sí, alguna cosa així.
0: A l'Instagram vam fer un vídeo especial que la meva filla diu, Albert, jo què? No vull anar de, vaig de vacances i vull portar xinxes a la maleta, com ho faig? I explico doncs, això que t'acabo d'explicar.
1: O sigui, portes aquesta...
0: Sí.
1: O sigui, que seria com un pot, no?
0: És un líquid.
1: Esprai, és un esprai, i sí. pulveritzes justament ja la maleta, sobretot la part de les rodes, etc. Sí. Tot el que pugui...
0: Pots ruixar matalàs, el llençol... Bueno,
1: Exacte, també, perquè a vegades te pot trobar... Sí. Que a lo millor pot ser un, fins i tot un hotel que no sigui un d'aquests tirats, no? Un de categoria.
0: El problema dels xics és que s'amaguen a l'entorn de l'habitació. Poden estar amagades fins i tot darrere del capçal del llit, poden estar dins dels endolls, en els interruptors, a les costures del matalàs.
1: La millor manera és pulveritzar això.
0: Sí.
1: És per evitar-lo.
0: I surten de nit. Surten de nit.
1: Sí, surten llavors, quan, si normalment estàs al llit, és quan te surten.
0: Exacte, llavors mentre dorms i quan et piquen no t'enteres, no? Perquè tenen, inoculen com un anestèsic i no t'enteres. És el dia següent que et lleves ple de picades.
1: Em va passar a Portugal.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs mira, ja saps...
1: Crec que va ser, sí que és veritat, va ser... Sí. Crec que va ser a Coimbra. I justament és el fet de que busques, que arribes tard, no?, quan sí. quatre persones, no? Arribes tard i no trobes lloc ni tan sols en un càmping i és tan tard que dius tu ara si he de posar la tenda o el que sigui, doncs mira, al final trobes una pensió que veies ja que ahir havia coses que no t'agradaven, no? I és el fet de quan tu dius tu veure alguna coseta, però al despertar trobar-te tot ple.
0: T'hi vas trobar allà, a l'hotel.
1: Sí, no, en la pensió, era una pensió.
0: I llavors arribar a casa per això?
1: No, al despertar-te el dia següent ja estaven les marques.
0: El problema és que t'emportes xinxes a la maleta i s'instal·len llavors a l'habitació de casa.
1: Com ja havien picat, ja tenien les picades, i en aquest cas tots tenien les picades, doncs el que van fer, agafar tota la roba, posar-la en bosses de plàstic i senzillament, com encara quedaven dies per vacances, llençar-la. Ja està, així de clar.
0: La vas llençar.
1: Sí, perquè no portaries això cap a casa. No. Això és una cosa, i després al següent hotel ja buscar un hotel de qualitat,
0: sí,
1: doncs fer una bona neteja, etc.
0: Un cop les tens a casa, llavors costa, eh?
1: Has de
0: rentar la roba amb aigua molt calenta, has de tractar les costures al matalàs, has de desmuntar pràcticament tota l'habitació, eh?
1: Sí, és el fet, ja t'he dit, que la solució... Penso, a banda de... És que tampoc te parlo de molts anys enrere, i aquest tipus de és que no penses, doncs que aquest, no penses que te trobaràs això.
0: Doncs aquest reel que va de l'Instagram, si el mires, és dels que ha tingut més èxit. Té com 170.000 visualitzacions. Sí.
1: És que això no te'l trobes a lo millor aquí. Pot venir d'un altre puesto, però encara sé de persones que fent el camí de Sant Jaume, doncs en algun lloc, en algun alberg d'aquests, l'han trobat. Han trobat i també han fet la mateixa solució.
0: Sí, sí.
1: Agafar la roba, vull dir, estem parlant, però clar, en un alberg també és veritat més fàcil de trobar, no? Perquè van persones...
0: Hi ha gent de tot arreu.
1: Exacte.
0: Bueno, sí.
1: Hi ha gent de tot arreu i portes coses de tot arreu.
0: Sí.
1: I clar, i és una manera, doncs, de... també va bé de saber o de conèixer que vosaltres teniu la solució doncs, per eliminar aquest... primer per la precaució, prevenir.
0: I si convé...
1: I en el cas de que quan ja t'arriba, pues, diu, bueno, a veure, el primer, que això no te arribi a casa, i si l'has vist a casa, doncs què passa? Perquè... és com tots, se reprodueixen moltíssim.
0: Moltíssim. S'amaguen dins de les costures del matalàs.
1: I en aquell moment De quina manera pots, o sigui, com es pot fer, pulveritzar totalment tot el que seria la casa que pugui estar?
0: Has de desmuntar l'habitació, has de treure el capçal, has de treure el matalàs, has de desmuntar els endolls, els interruptors, i allà aplicar uns insecticides específics. La roba rentada amb aigua molt, molt calenta, o matalàs pots deixar el ple sol, si tens la possibilitat de fer-ho. La, mm-hmm. la calor els mata, mm-hmm. pots agafar una vaporeta, si tens... i costa, i aplicar laques insecticides a les potes del llit, a tot arreu, als òculs.
1: Mm-hmm. Això seria el bueno, un cop que ja arribes. Mm. I són precisament d'eliminar aquests insectes indesitjables. Vull dir que no vol dir, en aquest cas, les formigues, que era el tema d'avui, precisament, bueno. I les que a més entren a casa... no són indesitjables i no produeixen el més
0: no.
1: pràctic, no produeix, el que passa que sí, que no t'agrada, doncs que trobar-les en els aliments.
0: Exacte, formen part de la biodiversitat d'aquest planeta i també de la cadena tròfica. Hi ha molts animals que s'alimenten també de formigues i no causen cap dany a les espècies vegetals. L'únic que, bueno, el que dèiem abans, si t'entren a la cuina, depèn d'on, doncs no agraden.
1: Mm-hmm. Doncs això seria el que avui tocava, que era parlar de les formigues, i com ja queden poquet minuts, però i en un principi tu me comentaves algunes anècdotes, no sé si en el cas de les formigues o d'un altre tipus, explicar alguna de les anècdotes, podríem dir, simpàtiques.
0: Bueno,
1: que poden...
0: Anècdotes n'hi ha mil. En el cas de les formigues, doncs sí, combatre la llegenda urbana, que això s'ho creu tothom, que la formiga cria el por, i no, i m'haig de discutir, i hi ha clients que tossuts, que tu què vas a saber? Bueno, pues no la vull a saber. Però anècdotes, no sé, de clients n'hem tingut mil, sobretot ara amb el tema de l'internet, que tothom, moltíssima gent compra per l'internet, et fan consultes, i llavors a l'hora de la veritat et donen les gràcies, fan una foto del producte i et diuen adéu, jo compraré per l'internet. Mm-hmm. Però anècdotes, no ho sé, ja me les apuntaré.
1: Sí, perquè cada setmana, com anirem sí. parlant de diferents tipus de plagues, en aquest cas, o plagues, o en aquest cas parlarem d'insectes, però també quan toqui de les plantes, no?
0: Sí.
1: Vull dir, en el cas de les plantes, però també si vosaltres no només parleu de les plagues de les plantes, sinó també teniu les plantes i la millor manera de cuidar-les.
0: Sí, planta en tenim poca.
1: Perquè precisament cuidar-les perquè no surtin aquests, o per evitar aquest bitxet.
0: La planta, el que toquem és el planter mm-hmm. agrícola. I planta de jardí aromàtiques. Tenim que és el típic, el julivert, el romaní, la farigola, l'espígol...
1: Home, això també valdrà la pena de que expliqui sobretot les propietats que tenen aquestes herbes, no? Mm. I que justament pues, per eliminar els... Bueno, eliminar, sí. fer fora els mosquits o per sí. fer fora, no sé si també a les formigues, i alguna d'aquestes
0: no,
1: que podrien ajudar...
0: No, per formigues no en conec cap. Per mosquits i altres insectes, sí. Hi ha plantes que atrauen la fauna útil, n'hi ha que les...
1: La citronela, que és una que també suposo que la teniu a la venda ja.
0: No, la citronela, de fet, la citronela és com una espècie de una planta amb una fulla molt llarga, és com una gespa llarga. La planta en si no té cap efecte repel·lent per mosquits. Ara bé, aquesta planta sí que per extracció a dintre conté la citronela, però s'ha d'elaborar. La planta en si no espanta cap mosquit. O que és l'autèntica citronela, perquè la gent la confon amb el gerani, també. Hi ha un gerani que fa com una espècie d'olor a llimona. Aquest sí que té certa acció repel·lent.
1: Molt bé. Albert, doncs, d'unidó, de lo que hem parlat avui, bastant, eh? Però seguirem la propera setmana.
0: D'acord.
1: De quina... Pots avançar una mica de que podem eliminar la propera setmana, si hem d'eliminar.
0: No sé,
1: si vols les paneroles, pues parlem, perquè
0: fem
1: aquí
0: paneroles.
1: A Caldes hi ha paneroles, moltes paneroles,
0: si vols que
1: de les termals i de les no termals,
0: si vols que digui la veritat,
1: de les marrons i de les negres.
0: Si vols que digui la veritat, jo vinc aquí i improviso, eh? Jo no m'he preparat per
1: a res. A mi m'encanta la improvisació, si mires, jo crec que he improvisat bastant. Doncs Albert, moltes gràcies.
0: Doncs encantat d'estar aquí amb tu, Conxi.
1: I doncs, i la propera setmana més.
0: Doncs ens veiem la setmana.
1: Vinga.
0: Moltes gràcies.

0: el talent local, el talent, sí, calderí, el talent, sí, sí, local, no? Doncs d'anar, i a més, que és això, que comences molt jove i va cap amunt. I a més, comences, o sigui, podríem dir, amb, bé, no? No només amb una obra, sinó ja
1: una trilogia, una trilogia, sí, mirant a futur.
0: Sí, doncs dic que és una autora que podríem dir que escrius entre línies de codi, models, machine learning, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I històries que connecten mons, perquè són, correcte, aquestes històries que trobem en la Copa Celestial. Doncs, a partir d'aquí, doncs, també podríem dir que tu agafes aquest pseudònim M. Martín, que vol dir? La, sí, M és de...?
1: La M és el meu segon nom, és a dir, el meu nom complet és Iona Maria.
0: Ah, vale, Maria. És que, sí, jo pensava, digo, sí, serà Maria, no? Perquè, sí, altre nom que pugui tenir la M de dona... és que ara no me sortiria. De home, sí, Miguela, no?
1: Sí,
0: Miquela...
1: És que quan vaig començar en això de l'escriptura i obrir-me les xarxes i presentar-me, no, de cara, diguem-ne, al món, per mi era molt important l'anonimato. Després ja vaig perdre una miqueta la vergonya, llavors vaig dir, vaig a crear-me un pseudònim d'autora, llavors M. Maria, i Martín és un cognom que hi ha a la família, vaig dir, m'agrada com queda i... I així,
0: doncs,
1: va quedar.
0: Sí. Maria. M, Maria, però sí, si no, M. Martín. Sí. Ja està, M. Martín. De fet, també, tu, com és professió, la teva professió, bueno, professió, al millor és, pot estar relacionada i no del tot. Ets, o sigui, com estudis en el, uh-huh, que tu has acabat, ets enginyera
1: biomèdica.
0: Sí. Que això, en canvi, treballes com a enginyera de dades. Quina, sí, diferència podem trobar? Biomèdica, perquè està més relacionada a
1: la
0: medicina.
1: La biomèdica, al final, els dos són tècnics i els dos és una carrera posttècnica d'enginyeria que té també molta informàtica, i enginyeria biomèdica són totes aquestes aplicacions tècniques, però a l'àmbit de la salut, no? Per exemple, treballar en hospitals o treballar d'investigació, no? No és el mateix que un metge, no és el mateix que un investigador, però és com la part d'enginyeria que està darrere, no? De les màquines, de l'electromedicina, de la informàtica mèdica, i en canvi, doncs, enginyeria de dades és més una vessant informàtica, que pot tenir diverses aplicacions, també podria ser aplicat a l'àmbit de la salut, però en aquest cas, doncs, mira, per qüestions de la vida he acabat, doncs, treballant en una Big Tech que no té gaire a veure amb la salut, però bueno, estic molt contenta i al final tot el que aprenc ho puc aplicar en diversos àmbits.
0: Uh-huh. De fet, enginyera de dades, tot i que, ja dic, com tu has dit en principi, pot tenir una relació o no, no? Com acabes de dir. Però aquí sí que, evidentment, entra més la part tecnològica, no? Que no la mèdica.
1: Sí, totalment.
0: Vull dir que en aquest, sí, sentit. Això. I està, jo crec que una part, com a enginyera de dades, sí que ho estàs fent. Sí que forma part de la teva professió, la que et dona... que arriba a final de mes i dius tu, bueno, aquí està,
1: sí,
0: la compensació,
1: clar,
0: econòmica, la part econòmica.
1: La tranquil·litat de que, doncs, el meu temps lliure puc dedicar-lo a l'escriptura, que és el que m'agrada moltíssim i m'apassiona molt, però almenys saps que tens un sostent econòmic i que, bueno,
0: exacte,
1: has estudiat i saps que no depens exclusivament d'això, i això et permet fer les coses, doncs, pas a pas, amb calma i donant passos fermes i no tenim pressa per res, a dir, fer a poc i bé. Llavors, així és com ho estic prenent les coses.
0: Molt bé. Doncs mira, comencem, jo ja m'he preparat un bloc de preguntes,
1: perfecte,
0: que anirem una mica, doncs, jo lo poso per blocs, però que anirem desglossant, no? Primer, per començar, la identitat i la doble vida. Ja hi pots imaginar perquè va la doble vida. Qui és Iona, o sigui, Iona Correa, uh-huh, i qui és M. Martín o Maria Martín?
1: Sí. És molt bona pregunta per començar. Jo crec que són identitats separades, òbviament, no? Al final, M. Martín és un pseudònim i jo estic construint també la meva identitat d'autora, però en el fons tenen moltes coses en comú, perquè és la mateixa persona. Llavors, Iona és una persona molt treballadora, molt responsable, que estima molt la natura, fer esport, i sempre he tingut, en el fons, aquestes ganes d'escriure amb ella des de molt petita. I aquest és el pont que tinc en comú amb M. Martín. M. Martín és com l'expressió que hi ha dintre meu de, doncs, una persona que li agrada molt comunicar, que li agrada molt, té molta imaginació, li agrada molt transmetre i escriure històries doncs, que reflexin una miqueta això, no? La seva passió i la seva imaginació. Així és com definiria les dues. Al final són com dues cares de la mateixa moneda, jo diria.
0: I com conviuen dins de teu la científica de dades i l'escriptora de fantasia? Perquè, a veure, jo crec que una part també podria tenir una... podríem dir que pot tenir un lligam, no?
1: Sí.
0: Perquè tu estàs treballant amb la tecnologia, no? Dades i tal. Mm-hmm. Clar, a partir d'ahir també això jo penso que te pot potenciar la imaginació i arribes a la fantasia,
1: sí.
0: No ho sé, és tu la que ho has
1: d'explicar. Hi ha molts escriptors que han estat enginyers també i científics i que després han trobat una vocació perquè normalment els agrada molt també la ciència-ficció i tot això, no? I bueno, en el meu cas jo crec que sí que m'ha ajudat molt, però m'ha ajudat sobretot molt en la part analítica, la part crítica del món de l'escriptura. Potser quan escric és com que em desconnecto i simplement pues, obro la meva creativitat i flueixo una miqueta, però tot el que té a veure al voltant de ser una persona disciplinada, de tot el tema de... Ja en parlarem, no? Però jo he autopublicat el llibre en Amazon, doncs tot el que comporta la part tècnica...
0: Ui, d'això sí que parlarem bastant.
1: Tot això i la manera com afrontar les coses, els reptes, l'analítica també, perquè si vols tenir ventes també has de saber interpretar números, has de moure, tot això jo crec que m'ho ha donat la part tècnica també, el simple fet de ser capaç de jo mateixa fer una pàgina web perquè els lectors entrin i subscriuen a la meva newsletter, tot això també m'ho ha donat la part tècnica, perquè al final és codi. Bueno, i jo sempre dic que durant el dia escric línies de codi i durant la tarda escric línies de contes imaginaris, de històries.
0: Això vol dir que tu també, i mira, i me surt una mica del guió, perquè moltes vegades em quedo amb les ganes de saber, sobretot quan estem fent servir la xarxa, no? I t'estan parlant de l'algoritme.
1: Sí.
0: Coneixes molt el funcionament d'aquest tipus d'algoritme?
1: Sí, una miqueta sí. Més que res perquè com al final tu estàs promocionant, vols que la gent et llegeixi i la manera també de connectar amb altres lectors és a través de les xarxes. Llavors n'he fet molt ús de les xarxes i llavors a base de prova i error, òbviament ningú n'he ensenyat, doncs sí que més o menys doncs ja tinc, sé com m'haig d'adreçar-me als vídeos, sé quins vídeos ja d'entrada funcionaran i quins no tan bé, no? Però al final bueno, és la teva
0: cosa i tu com fas el que vulguis. I això com ho saps? A quin vídeos poden funcionar i quin vídeos no? Per exemple, un vídeo pot ser que si és massa llarg no funciona.
1: Correcte. Sobretot, per exemple, a les xarxes com TikTok i Instagram, que premien el contingut, el short form content, que diuen en anglès, com de contingut petit, de 60 segons, has d'aprofitar per ficar el màxim possible per retenir la informació de la persona que veu en aquests 60 segons. No pots anar-te per los cerros de Úbeda. Llavors, sempre has de començar com... amb una frase que et capti l'atenció per retenir-ho, no? El ganxo que li llamen, no? Has de tenir un ganxo i després mantenir l'atenció constant i al final tancar el vídeo amb una crida a l'acció, no? Mm-hmm. Si quieres saber más, suscríbete a mi newsletter o si vols saber més sobre aquest llibre, el trobes a Amazon, no? És una mica com jo estructura així a grosso modo els vídeos.
0: Però tu imagina't que jo ara ho faig és totalment diferent, no és per vendre, sí per fer difusió, perquè al cap i a la fi tu imagina't que jo el que faig és fer la difusió en tu mateixa. Clar, si aquest vídeo dura més d'un minut,
1: yeah.
0: Això no,
1: sí,
0: no t'arribarà bastant.
1: Ja tot, però sí que funcionen millor els vídeos que són molt, molt curts, molt sintetitzats, i ja si vols explayar-te més, tenim plataformes com YouTube, que allà sí que és on la gent fica vídeos de 10, 15 minuts, el que sigui, no? Però sí que jo intento com a màxim fer vídeos de 60 segons, un minut i mig...
0: Home, en aquest cas sí que està molt clar perquè aquí tu estàs fent, imagina't la Copa Celestial, el llibre, doncs el que es tracta no, és de captar no, i posant la imatge,
1: clar, que sigui molt visual,
0: que sigui molt visual i amb un text també,
1: clar,
0: que ja ho has dit,
1: ràpid,
0: no?
1: Efectes,
0: ràpid, efecte,
1: sí.
0: I que pugui... Això, que atregui. Però després hi ha l'altra part que és l'algoritme, aquest algoritme, perquè tu pots fer això i a lo millor no t'arriba, no arriba tampoc a com es pot...
1: Clar, al final ningú sap ciència certa el que hi ha darrere dels algoritmes, no? Saps el que va funcionar i el que no i és anar iterant i anar provant i mirar també tipus de contingut que funcionen òbviament sense copiar, però mirar, vale, aquest tipus de contingut està funcionant. Doncs persones que t'expliquen, jo que sé, curiositats sobre el seu llibre, per exemple, no? Doncs ho agafes i ho fas teu i li fiques la teva veu. Al final també, jo crec que ajuda molt quan et mostres tal com ets, sent natural, la gent connecta també molt amb la persona que veu darrere, si tu poses fàcil, no? Hi ha moltes, no sé, tens la teva veu, també això ajuda.
0: Mm-hmm. Clar, ens queda molt conèixer bastant, sobretot el funcionament de les xarxes, o també queda l'altra part, que és fer algun curs, no?
1: Per internet hi ha cursos en YouTube gratuïts, vull dir, no tot és... Que hi ha molts gurus allà fora que et prometen...
0: Sí, primer te diuen, no, mira, que serà que gratuït, mirar, i després, a l'hora de la veritat, no és tan gratuït.
1: I és molt important també ser una mica fidel a la teva audiència, no voler sempre ser viral, perquè al final d'aquest serveix que un vídeo tingui 1 milió de reproduccions si després no estàs fent un target al teu públic objectiu, que són, jo què sé, lectores, adolescents de fantasia, per exemple. De res et servirà, vull dir, un vídeo et pot funcionar molt bé i tenir moltes views i que no et serveixi de res. I és una miqueta mirar, a vegades val més tenir menys visualitzacions, però que arribin a la persona correcta, que no...
0: Exacte, sí. Que arribin a les persones correcte. Que tu creus, que també és un altre tema, no? Que sí que és veritat que això dius tu, va, m'importa un bledo lo dels likes, no? Perquè aquests likes justament seran de persones que et coneixen, ja. No... Però sí que és veritat que la visualització, no?, que t'he estat dient, ostres, mira, això té algo así como 1.500 o 2.000 persones
1: han vist això. Clar, això et senta molt bé, clar, és un
0: xute. Però això és positiu?
1: No, a veure, perquè clar, quantes més visualitzacions...
0: Sí, tens moltes visualitzacions, però no vol dir que... A l'hora de la veritat, el que són...
1: Si són visualitzacions del teu nicho, està fantàstic.
0: No, però potser t'està dient, mira, clar, si tu... aquesta visualització d'això, potser, com ho diria, el 70% són de gent que no coneixes de res.
1: Clar,
0: i l'altre 30 són de les persones, dels teus seguidors.
1: És com, clar, per exemple, si jo tinc la meva compte de llibres i un dia dic, va, vaig a fer-me viral, aquest vídeo de gatets està funcionant molt bé, tiro un vídeo de gatets i se'm fa viral. De què em servirà? He atret a gent al meu perfil que realment ni són lectors, ni són escriptors, ni van una miqueta per aquí, no?
0: Clar.
1: I és aquesta la part difícil, al final, no? Triomfar dintre del teu nicho.
0: Dins del teu, de la gent que coneixes, que és la que t'interessa. Mm. És que en tot això tenim raó, perquè ja dic que t'arribi un 70% són de persones que no t'han... Que potser des de la xarxa ho valoren moltíssim. Jo dic, oi, a mi què m'importa aquest 70% que no connecte res, no? Bé, continuem sortint.
1: Bueno, molt interessant. Sortint. Si pot ajudar algú, pues, benvingut sigui.
0: Home, particularment, pot ajudar també.
1: Clar.
0: La teva feina, perquè ja com has comentat, a Amazon, de fet, és molt exigent. Com trobes espai mental per escriure? O aquest espai, direm, perquè després tu puguis dedicar-te a fer els llibres.
1: A veure, és esgotador, no mentiré, perquè a més jo sóc una persona que sóc molt exigent a mi mateixa, molt perfeccionista, i és com que ho necessito tot per ahir. Saps? Necessito haver publicat el llibre per ahir, necessito tenir-ho tot, i sóc molt així. Llavors, bueno, treballo fins a les 5-6 de la tarda.
0: I a quina hora comences?
1: Entre les 8 i les 9.
0: Però a casa...
1: Per sort teletreballo, bueno, sí. Això és un plus, s'ha de dir. No? Sí, no sempre ha estat així, però per sort...
0: A veure, teletreball vol dir treballar igualment,
1: sí,
0: eh?
1: No,
0: o fins i tot més, i tot més. L'única cosa
1: no tens el moment de desconnexió, de dir, me'n vaig...
0: Cosa, exacte, l'única part positiva és que estàs a casa i que si tens alguna mascota, doncs la pots saludar, o si te vas en tranquil·litat, te vas a prendre un cafè a casa també, però sí que és veritat que la feina...
1: Sí, la feina al final ha de sortir igual, i t'estàs igual, per això jo dic, conto més o menys, no sé si entro d'hora, doncs de 8 a 5, hi ha vegades que vaig una horeta al gimnàs o entreno a casa, i després hi ha tot el temps, després d'això, fins les 11 de la nit, és fer coses del llibre. Però, ojo, això no vol dir només escriure, que ojalà, perquè la part que a mi més m'agrada és la d'escriure, però el que no et diuen és que després, bueno, si vols que et vagi bé i que funcioni tot, després d'escriure, doncs, sobretot si és autopublicat, doncs has de corregir el teu llibre, l'has de maquetar, has d'estar present en xarxes, has de gravar els vídeos, has d'editar,
0: primer,
1: has de fer col·laboracions...
0: Primer, suposo que el primer que fas és escriure.
1: Sí, primer escric...
0: I a partir d'ahir, que ja tens el
1: manuscrit,
0: el llibre, el manuscrit, Doncs és quan ve aquesta altra
1: correcte,
0: part.
1: Correcte, faig
0: aquesta feina.
1: Que és molt tediosa i és
0: que
1: molt dura.
0: Que moltes vegades en una editorial d'una normal...
1: Te la fan ells,
0: ja te la fan ells, no
1: correcte,
0: has de fer tu.
1: Correcte, clar, això a mi m'implica pues, molta més feina i al final pues, escriure és una cosa que jo gaudeixo molt perquè, com he dit, pues, tinc molta imaginació i flueix tot bastant. Però clar, una vegada el tenco, pues, ja haig de centrar-me en millorar aquella història, que sigui coherent, haig de corregir les faltes d'ortografia. També el que m'ajuda molt és enviar-li aquell manuscrit al que es coneix com a lectores beta o lectores zero. Llavors elles li donen una primera fullejada i em diuen, ei, mira, doncs aquesta part em sembla més fluixa, això no queda del tot clar, o, no? I m'ajuden una miqueta ja a acabar de corregir la novel·la a nivell, no només a nivell tipogràfic, sinó a nivell d'estil i de coherència, que també és molt important.
0: En la teva tesi sobre predicció de supervivència en pacients amb càncer de pulmó, d'unidor, aquesta tesi està dins del que és la teva, o sigui, la part d'estudis que tu has fet, i a més que has fet després, has acabat la carrera i després has fet la tesi, que d'unidor. Com ha influït aquesta tesi, no?, en la teva manera d'entendre les històries humanes? Perquè, de fet, aquí, com després ja parlarem una mica del contingut, no? Però és el fet de que ja te venen aquestes idees, podrien dir, per fer històries.
1: Sí, la veritat que jo m'inspiro una miqueta de tot i òbviament pues, aquesta tesi també m'ha portat molt de, com tu dius, no? Del factor humà, perquè he conegut gent meravellosa durant el desenvolupament d'aquesta tesi. A nivell tècnic, amb el que he escrit doncs no té res a veure, però sí que a nivell humà, i jo crec que sóc una persona també molt, molt empàtica, i tot això pues, és degut a totes aquestes feines que he anat fent. Al final aquesta tesi era per intentar predir el factor de risc de càncer d'un grup de pacients i bueno, t'ajuda més a l'empatia i el factor humà més que d'altra cosa, no? La imaginació pues, tot va una miqueta lligat, però en aquest cas aquesta tesi no té gaire a veure amb el llibre.
0: No amb el llibre, però sí una mica potser amb la història que tu puguis desenvolupar. Diria.
1: Clar, és que haig de dir que això potser no ho he mencionat, que la idea d'aquest llibre realment em va venir quan jo tenia 14 anys. Llavors, clar, per aquell llavors no...
0: Ui, encara no havies entrat a la...
1: Sí, però com deia, no?
0: La, a més, la part aquesta... Mira, ho puc dir perquè ets una persona molt jove. Imagina, 25 anys.
1: Sí.
0: Uah, qui els tingués ara?
1: I ja et dic, em va venir la idea llavors i, òbviament, vaig haver-la de refer i tot això i vaig passar d'un llibre a 3, no? I ja ho vaig refer amb 24 anys. I tota aquesta part, pues, el que et dic, no? Més humana i fins i tot més, més tècnica, més de disciplina, més analítica, més de solventar problemes, tot això són coses que m'he portat de la meva vida acadèmica. I n'estic molt agraïda, la veritat, d'haver cursat aquesta via acadèmica perquè m'ha portat, sobretot, al resoldre problemes.
0: Home, quan parlem d'una carrera d'aquest tipus, enginyeria, és a mi sempre em provoca la sensació de que hi ha molta matemàtica, molta, sí, podríem dir, física o no sé si química, però física, algo matemàtica, ciències, senzillament, pura i dura.
1: Sí, totalment.
0: I clar, i això normalment és difícil. Per això, quan a més el lligues amb les lletres, que és amb la literatura, clar, és el
1: sí,
0: fet...
1: Sí, és una barreja molt, molt curiosa. La gent sempre li sobta bastant, a més perquè portava anys... des de que vaig començar aquesta història, que la vaig deixar per la meitat amb 14 anys, és com que em vaig centrar purament en la vida acadèmica i pensava que això era l'únic vàlid que hi havia, no? Pues, mira, se'm donen bé les ciències, pues, amor amb això i no hi ha res més. Però després, quan em vaig començar a fer gran, em vaig donar compte de que les dues coses podien coexistir, que a mi sempre m'havia agradat llegir, ja em ve de família, escriure també... I vaig pensar, ostres, que les persones són moltes coses, no hem d'estar només en una caixa i per ser enginyera tancar-te portes. Vull dir, al final crec que poden coexistir i llavors en aquell moment em vaig donar com l'espai per poder explorar i per poder també fer el que m'agradava sense pressió i sense culpa, perquè al final m'agrada molt la part tècnica, però molt bé, una vegada acabo la feina, què m'agrada fer també? O sigui, m'agrada també crear històries, doncs... Endavant, i una mica això.
0: I el fet de crear la història i escriure-les bé, t'ha portat a fer algun curs literari, per exemple, doncs, per d'aquests tallers per escriure, etc.
1: De moment no, és una cosa que no descarto en un futur. Per sort, jo crec que el llegir molt, jo crec que llegir és el teu millor mestre.
0: És el millor, sí,
1: és el millor. I llavors crec que això pues, m'ha anat molt bé i també he après molt amb aquestes rondes de correcció que et dic amb lectores beta, m'han ajudat molt a saber com enfocar-ho, a trobar la meva veu. Llavors aquest ha estat un tirall afloja i òbviament pues, a través de les xarxes també doncs, segueixo gent que penja contingut de com millorar tot això i sempre estic al dia, però en aquest sentit haig de dir que no he tingut cap altra via.
0: Parlem una mica de la vocació, que ja l'has comentat, de fet aquesta història podia començar-la als 14 anys, no? Uh-huh. Però tu quan vas descobrir que volies, o sigui, en aquest cas és la vocació i els orígens, uh-huh. Quan vas descobrir que volies escriure?
1: A veure, jo crec que des de sempre, ho he tingut.
0: I quines històries t'explicaves tu mateixa de petita?
1: Mira, des de petita és que jo vaig a casa de la meva àvia i agafo qualsevol calaix i obro i tinc ple de llibretes amb tot d'esbossos, tot d'històries, que si de peixos, d'animals, sempre eren com coses així, no? De petita tot era com més de natura i tal. I després, com et dic, ho vaig deixar una miqueta de banda, però sempre havia escrit històries... Bastant, és a dir, me'n recordo que també al col·le, a la sisena primària, feia històries i les feia jo escrites a mà, no? I després les doblegava com si fossin un llibre i després els hi donava a les meves professores. I també les repartia i encara tinc algunes d'aquestes, no? Vull dir que... I tot eren històries pues, o de nens o de germans o de... I això. I després, quan estava d'Erasmus, i després va quedar tot enterrat, tot això que et dic, ja quan vaig entrar a l'ESO i tot això, se'm va una miqueta, se'm va passar, no era el moment, no li vaig donar importància, i després amb 24 anys estava d'Erasmus a Alemanya, d'una manera esporàdica, havia acabat la carrera, estava ja com en el màster, fent pràctiques del màster, mm-hmm. Em vaig trobar a l'ordinador el fitxer que havia començat d'aquest llibre, de la Copa Celestial, que en aquell moment no es deia ni així.
0: I l'havies oblidat.
1: I estava per la meitat oblidat.
0: I l'havies oblidat.
1: Sí, sí. I va ser una casualitat i vaig dir, ostres, que maco. Ho vull dir, òbviament ho havia escrit una nena de 14 anys, ho vaig haver de refer, però vaig dir, ostres, té potencial, m'agrada, vaig a donar-li l'oportunitat d'acabar-lo. I al final, mira, al final pues, vaig dir, és que m'agrada molt... Què faig? I al final ho vaig acabar publicant i mira, va ser l'inici.
0: I quins autors o universes els universos d'aquests autors t'han marcat a tu?
1: Doncs,
0: o recordes?
1: Sí, sí, bastant, sobretot d'adolescent, abans que em posem aquest llibre, Harry Potter em va marcar molt, jo crec que com tots els de fantasia, però també Cazadores
0: la història interminable, no?
1: Ah, que aquesta no em sona.
0: No l'has llegida, la història interminable? Uah, és molt antic, de Michael Ende, i a més està en la pel·lícula, vull dir, és
1: pues
0: fantasia pura. Te la recomano.
1: Vale, pues sí, moltes gràcies. Sí, ja et dic jo, per mi van ser sobretot Harry Potter,
0: i és antiga, perquè si me la vaig llegir, ja no recordo els anys que fa, però és de les primeres que se me van quedar.
1: El nombre del viento también, tot i que la meva novel·la no és del mateix estil, però el nombre del viento també... Sí, una miqueta vaig tenir una època de llegir molta fantasia.
0: D'un-hi-do la de Harry Potter, vull dir, l'autora en el seu moment, vull dir, és com si no aquesta obra no havia de tenir èxit, etc. I després, les vendes que ha fet.
1: L'admiro molt en el sentit que no es va donar per vençuda. Moltes vegades, la gent et diu, no, és que no ho aconseguirà, no, és que això és molt difícil, no, és que, o fins i tot editorials et diuen que no, que tenen molts llibres, que no estan interessats. Pues, tu has de continuar perquè mai se sap, has de lluitar pel que vols.
0: Passem a la Copa Celestial.
1: Sí, anem a parlar una miqueta del llibre, hem fet una bona introducció.
0: I tant, l'univers, és a dir, com neix Utopia?
1: Sí, doncs mira, Utopia és el món màgic de la meva novel·la, no? De la Copa Celestial, i la història és que fa milers d'anys els éssers humans i els éssers màgics, que són els que s'anomenen Hijos del Cielo, convivien junts sota el mateix cel. El que passa que, clar, els éssers que tenien màgia, i els humans estaven en amistats. Per què? Perquè els humans, doncs, al no tenir màgia, eren considerats éssers inferiors. Llavors, els van sometre uns als altres. Llavors, va haver-hi una guerra entre els dos i va haver-hi una guerrera molt important, que va ser la que va utilitzar la Copa Celestial, no? Que era un element que venia dels déus, no? Per crear la barrera i llavors és quan es va formar Utopia, va separar el món humà del món dels éssers màgics, no? I va ficar una barrera, llavors d'aquesta manera els éssers humans que van sobreviure a aquesta guerra van migrar a l'altra banda de la barrera i van quedar-se totalment aïllats. Llavors els éssers humans se'ls va borrar la memòria de manera que no sabien doncs, aquest passat tràgic que compartien i no sabien que existien. Llavors, amb aquesta barrera es va crear Utopia, que es va dividir en quatre regions, perquè allà la gent, els hijos del cielo, tenen la màgia lligada als quatre elements, no? Fuego, agua, aire i tierra. I llavors es van dividir en quatre regions i hi ha un consell doncs, que ho resideix tot i que protegeix que aquesta barrera no marxi, diguem-ne, no...
0: No,
1: és el que manté protegits.
0: Quan parla, és que per això, com tu no has llegit el de la història interminable, i aquí, per exemple, bueno, és que és tot fantasia. L'única cosa que aquí apareix un nen, no, humà, i a partir troba un llibre i en aquest llibre es fica i després passa en aquest món. No?
1: Ah, que guai.
0: En aquest món, que vull dir, van sortint... éssers totalment fantàstics, no? I a més, doncs, recordo que quasi els hijos de no sé què, i aquí el nom del país, no?, que al final es diu filla de la luna, i vull dir que...
1: Ah, mira, sí.
0: No, jo t'aconsello que ho miris perquè, sí. A veure, no té res a veure, però sí que té aquesta part fantàstica, que fantasia.
1: Que som trossets dels llibres que llegim i encara que siguem de manera inconscient sempre, si has llegit molta fantasia, doncs inconscientment jo crec que vas agafar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, li fiques la teva veu i òbviament...
0: A més, hi ha una... És que la cançó també hi és, no? La de la història interminable i a més és la banda sonora, és molt xula. Vull dir que...
1: Sí, pues molt
0: a lo millor el llibre està molt millor que quan es va fer la pel·lícula, que també és molt antiga, però vull dir que imagina, si és antiga, que els protagonistes que potser surten de nens ara no sé l'edat que poden tenir, no? Però per això t'he dit que la música ja trau de per si també, no?
1: Clar,
0: vull dir, després,
1: i tant, no? Primer és el llibre. Els anillos, sí. Tot això, tenen bandes sonores molt xules.
0: Sí. Què et va inspirar per crear un regne paral·lel, dividit per elements?
1: No ho sé, la veritat que simplement jo crec que va sorgir, en aquella època estava llegint molta fantasia i volia escriure fantasia i no sé, la idea d'una persona que era humana, no? Alia, que és la nostra protagonista en aquest cas, passant a un altre món i explorant, no? des de la desconeixença, tot el que suponia doncs, aprendre els seus poders, aprendre tot això, em va cridar molt l'atenció. Volia construir alguna cosa semblant en el que, ja et dic, una persona que tingués zero context, no? S'adentrés allà i així els lectors podien aprendre amb ella, no? Doncs com funciona el món i a través dels ulls de la protagonista. Llavors ho vaig plantejar com d'aquesta manera. Lo dels elements, simplement va ser perquè ho vaig veure com un canal de màgia. Suposo que era alguna cosa, no sé si em vaig inspirar en algun lloc o no, però sempre és com que, no sé, em va agradar la idea de que poguessin canalitzar la màgia a través d'un canal de la natura i així va quedar.
0: I què simbolitza la copa celestial?
1: La copa celestial doncs, és un element diví d'origen doncs, dels déus i és important doncs, perquè a través del seu poder es va crear Utopia, es va crear la barrera. Llavors, per això és tan important. I el tema aquí al llibre és que hi ha hagut un grup, no, de dolents que ha robat aquest element i si fan servir el seu poder doncs, de la mateixa manera que han creat una barrera la poden derruir i poden un altre cop anar a conquistar el món humà. Llavors és una miqueta aquest la trama, no?
0: I parlem de l'Alia Montero.
1: Uh-huh. La protagonista de la nostra novel·la. Doncs és una adolescent que té...
0: I intentarem no fer spoiler, però sí, clar, una mica deixar totes aquestes pistes perquè això atrau bastant al lector, no?
1: Sí, és una adolescent de 18 anys que ja està a la recta final de l'institut, que sempre ha pensat que tenia una vida normal, no? I què passa? Que últimament doncs, té uns malsons molt estranys que no li pot donar sentit de res. I també, misteriosament, li apareix una marca al canell, també molt estranya. Ella viu sola amb el seu pare i de la seva família materna no té gaire idea, és tot un misteri per ella. Tot el seu passat és com un misteri, no? I a mesura doncs, que va avançant el llibre, doncs, Ale es donarà compte de que potser no és tan humana com li han fet creure i que rebrà una visita inesperada, no? que li explicarà, pues, mira, ets una persona que ets una persona híbrida entre un ésser màgic, la teva mare era una persona màgica...
0: Un ésser

0: una miqueta en les històries que llegia, però una miqueta també en el sentiment, perquè quan ho vaig començar a escriure, doncs, també era una miqueta com l'Àlia, una adolescent una miqueta perduda, que no sabia ben bé, una miqueta desconnectada, no?, del passat, i bueno, potser vaig volcar aquella essència en la protagonista, no?, però tot així amb ganes de superar-se i de viure aventures, llavors jo crec que em vaig inspirar amb això.
1: Mm-hmm. Què representa ser nascuda de dos mons? Una mica ho has explicat, però...
0: Sí, i jo crec que és una miqueta el conflicte aquest intern de que no et sents, no sents que pertanyes a cap lloc. I això també crec que et pot crear un conflicte, sobretot d'adolescent, és com que no sóc ni d'aquí ni d'allà. Per les persones que són del món humà sóc una estranya perquè faig màgica i sóc una bruixa o el que sigui, i per l'altra banda igual, tinc sang humana, sóc més, puc ser considerada més feble, i a més tot és nou per mi... Sóc un experiment, perquè al final sóc l'única híbrida de la història. No sé si això vol dir que tinc més poder, si tinc menys. Una miqueta és això. Jo crec que és difícil. Ser diferent a vegades és difícil. I per Àlia també. El que passa que després entén que a vegades ser diferent pot ser la teva fortalesa.
1: I què hi ha de l'Àlia i què hi ha de la Iona?
0: A veure, jo crec que de l'Àlia... A veure, és tot ficció, no? Però jo crec que, com t'he dit, aquest sentiment pues, d'adolescent al principi una miqueta perduda, una miqueta que no et sents a cap lloc, potser va ser meu d'aquella època, però òbviament després l'evolució, és a dir, a mi a vegades els personatges em porten per llocs que jo no tenia previst, vull dir, jo dic, ves per
1: tu
0: aquí...
1: Tu te poses a escriure i el personatge t'està dictant...
0: M'està tirant per on vol anar, sí? I l'evolució que vol fer. Llavors, clar, tampoc puc dir, no, és que és 100% jo, perquè no hi ha molt de ficció, hi ha molt d'ella mateixa, jo la vaig construir d'una manera i després ha anat evolucionant.
1: La història pot en tu, en
0: la història
1: sentit.
0: Pot en sí. Mi, sí, sí. M'agrada molt fluir.
1: És qui te guia.
0: Sí, sí, sí.
1: Mm-hmm. Parlem dels altres personatges, no? Parla'ns dels quatre joves que acompanyen mm-hmm. l'Àlia.
0: Sí, sí, sí, sí, doncs ella quan...
1: Tot i que jo, igual aquí m'estic jo, no sé si estic fent spoiler.
0: No, perquè realment, vale. Bueno, ja se sap hasta la sinopsis que durant aquesta aventura...
1: A vegades, quan trobes la contraportada... és el que t'explica, vull dir que si està a la contraportada,
0: correcte,
1: no
0: correcte.
1: Fem spoilers.
0: Sí, al final jo crec que està bé veure als lectors de que no és una aventura que ella hagi de fer sola. Ella, clar, es decideix embarcar en aquesta aventura per a contrarrellotge, per recuperar la Copa Celestial, i hi ha un seguit de quatre joves que s'han estat formant doncs, per aquest moment. Per evitar doncs, que la barrera caigui i tot això, no? Llavors ella els coneix i m'agrada molt perquè és el que és el trope aquest de Found Family en anglès, de família encontrada. Llavors jo crec que entre l'obscuritat pues, formen una família amb aquests joves que tot i que al principi no és fàcil perquè una no l'accepta, l'altra passa d'ella, vull dir, és complicat, sobretot quan vens del món humà, que no acabes d'aterrar en un lloc... Però bueno, al final acaben fent una pinya molt maca i són els que l'acompanyen. I cada persona té una personalitat diferent que també va evolucionant al llarg del llibre. I la veritat que m'agrada molt la interacció del grup. La veritat que crec que és molt maca i és algo que els lectors que ja se l'han llegit destaquen molt. Aquest sentiment de grup, d'unió, de família, d'amistat.
1: I com vas decidir aquestes cicatrius, les seves cicatrius emocionals? Dels personatges.
0: Bueno, vaig voler ficar un grup una miqueta així variopinto, que no tothom fos igual. Jo crec que cada personatge que construeixo és únic i té pues, el que tu dius, les seves cicatrius, els seus desitjos, el seu... Uh-huh. Tot, no? Però sí, jo, per exemple, hi havia una dels quatre joves, que per cert cadascú té una màgia diferent, és d'un element diferent, no? Una en aire, per exemple, que és de l'element d'aire, pues, aquesta és... és la típica persona que tothom vol a la seva vida perquè és molt maca, és molt acollidora, és la primera que li diu a ella, Àlia, tranquil·la, t'ajudarem, estem aquí, no? I a l'altra banda, extrem oposat, tenim a Coral, de l'element aigua, que no la suporta perquè pensa que doncs, la missió, com Àlia és humana i ve d'allà, doncs, que està en risc, que no té ni idea, que, i és molt a risc amb ella, i és molt dura amb ella, però després entendrem el per què. Que això també m'agrada molt, sempre, jo crec que les persones sempre actuem d'alguna manera perquè hi ha algú darrere que ens impulsa a comportar-nos així. Uh-huh. I amb els meus personatges també, és a dir, que és com, vale, aquesta persona, ui, no la suporto, vale, però entendre-la una mica, vale? O sigui, ara està actuant d'aquesta manera, però després potser al llarg del llibre entendràs per què està actuant d'aquesta manera, tot i que no sigui la correcta, no? Sempre hi ha algun motiu o alguna ferida sense tancar que ens impulsa.
1: Uh-huh. I de tots aquests persones

0: personatges que comentem o que comentes, quin d'ells et va costar més precisament escriure?
1: Definir.
0: Sí, definir-lo. Mm. O a l'hora d'escriure i aquest personatge concretament. Si és que te va costar, perquè a lo millor...
1: No recordo, et diria potser Àlia, però perquè com és la protagonista i té aquesta complexitat...
0: És qui porta tota la història,
1: clar,
0: no?
1: Porta tota la història i al final pues, aquesta doble cara de que també... haig de ficar-li traces humanes perquè s'ha creat el món humà, però també després desenvolupa els seus poders pues una miqueta i madura al llarg de la història, doncs potser definir Àlia va ser com el més...
0: Més que difícil, no. Seria la que més t'ha portat treballar.
1: Sí, correcte. Clar. Sí, més treball ha requerit. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Els temes centres del llibre parla d'identitat, poder, responsabilitat. Quins temes són són el cor de la novel·la? D'aquests
1: sí,
0: que jo crec parlo, que... identitat, poder, responsabilitat?
1: Potser la búsqueda de sentit i d'identitat, a l'ajudar també, perquè al final Àlia està arriscant la seva vida per salvar un món que ni coneix ni s'ha criat ella allà. Vull dir, la seva mare pues, sí que era d'allà, va huir precisament al món humà per escapar-se d'allà, no? Perquè venia d'una família una miqueta difícil. Però això, no? És les ganes d'ajudar, sí, i els poders també. És una novel·la que té molts poders, molta màgia, molt sentit d'acompanyarisme, com he mencionat. També té acció.
0: Uh-huh. Home, és que té aventura.
1: Sí, clar, més acció, més aventura. Sí,
0: és aventura, sí. I això és el que atrau. Vull dir, sí, que sí. És aquesta manera, vull dir, que tu busques i l'aventura és el que provoca que el lector se fiqui encara més.
1: Sí, i haig de dir que és un tipus de fantasia que, tal com està escrita, és molt àgil i es llegeix molt ràpid i sempre et deixa com amb ganes de més, ja m'ho han dit les lectores, com que acaben un capítol i era com, necessito saber més. I això fa que sigui una lectura senzilla i que la gent pues, gaudeixi i no et donis compte que estàs llegint. Perquè, òbviament, hi ha altres tipus de fantasia pues, que són més denses, que costa més, que no són per tothom, i jo considero que, tot i que no estiguis acostumat a la fantasia, és un bon llibre per iniciar-te. Això haig de dir, per la manera com està escrit, el ritme que té.
0: Sí, hem de dir que, a més, és una lectura que és juvenil. Vull dir, partir de, jo diria que de 14 anys perfectament el poden llegir, però fins a 100, vull dir, o 100 o és il·limitat.
1: La meva àvia amb 85 s'ho ha llegit i l'encanta, vull dir.
0: Jo quan sempre dic que llibres juvenil, jo, és igual, a mi m'atrae, m'encanten els llibres juvenil perquè a les persones adultes, vull dir, els llegint igual, vull dir,
1: clar,
0: que es tracta d'això, vull dir que és una lectura per tothom.
1: Sí, no,
0: tot
1: no
0: i
1: no
0: que a partir, sí que és veritat que a partir de certa edat ja es pot començar a llegir.
1: Correcte.
0: Aquest llibre, és per això que se li diu juvenil, però vull dir que és obert a totes les edats.
1: Totalment.
0: A totes les edats, a partir de certa, o fins i tot als 12 anys, perquè a partir de 12 anys tu ja... hi ha bons lectors, i bons lectors que vull dir que aguanten perfectament.
1: Total.
0: El llegir tot lletra, i aleshores doncs a partir d'aquí doncs és il·limitat.
1: Tinc companyes que són mares que s'han llegit aquest llibre amb els seus fills de 12-13 anys i han dit que era perfectament apte, vull dir que també és una lectura en família, és a dir, que és per tots.
0: I va molt bé perquè, de fet, és una manera de que el jove d'aquesta edat, no?, doncs es fiqui en la lectura.
1: Sí,
0: a partir d'ahir podran ser...
1: descobrint el seu llibre o els llibres que més li agraden,
0: sí,
1: però sí que és veritat que és una porta
0: d'entrada. És com, al millor, quan són més petites encara, i, bueno, no ho sé, tu no, però jo sí, començar amb els típics TVOs, no?,
1: o aquestes
0: historietes que són gràfiques, no?, però justament te les llegeixes i això ja te fica a la lectura per més endavant.
1: Sí,
0: vull dir
1: tant.
0: Que sempre ajuda.
1: I tant.
0: Per què vas decidir allunyar-te del romantaxi i apostar per una fantasia èpica clàssica, podríem dir?
1: Doncs la veritat que ara està com super de moda el terme aquest romantaxi, que és novel·les de fantasia que tenen molt contingut de romans. I haig de dir que a mi sempre m'ha agradat llegir-la, no? I quan estava construint aquest llibre i el vaig acabar, de fet, no sabia com catalogar-la. Dic, serà fantasia èpica, serà romantaxi? Perquè sí que és veritat que hi ha de fons una història romàntica darrere, però em vaig donar compte, i també amb les primeres lectores beta que s'ho van llegir, de que la novel·la, no, tot el pes no era el romanç. Llavors, el més important aquí que era? Era la trama, era els personatges, era la missió que hi havia darrere, era el món màgic, hi havia molta força en el que és el món de la novel·la. I el romanç quedava com apartat, assegut en tercer pla. Llavors, clar, jo vaig dir, és una fantasia èpica, en tota regla, per el caire, el viatge i tot això, i l'ambientació, i no vaig a prometre als meus lectors que tindran un romantasy quan no és. Romantasy és quan gairebé tot el llibre, a vegades t'oblides de la trama i tot, que és tot romans, ambientat en un món màgic, però romans. Llavors, vaig decidir que no, que això quadrava molt més amb una fantasia èpica.
0: Parlant del que seria ja passant a l'estructura, el ritme, com vas planificar la trama? O sigui, és d'esquema o d'escriptura, o sigui, de fer primer, tu fas una escaleta, de fer un esquema, o d'escriptura intuïtiva, que te deixes portar per tu mateixa.
1: Doncs hi ha una mica, jo soc una barrera.
0: Perquè a vegades també es diu, de brúixola,
1: no? Sí. Oh. Sí, sí. L'altra no sé com es diu, però sí. Jo sóc una barreja. Jo sóc molt, al principi m'agrada molt fer-me un esquema per tenir clar, almenys mentalment m'agrada sempre posar com comença i com acaba, no? És a dir, punt A i punt B. I tot el que hi ha entremig vaig fluint una miqueta en base a que em van venint idees i a vegades no ho tries. A vegades estàs en el bus i et dona una idea i dius, oh, m'ho haig d'apuntar. Però sí que començo com amb la idea inicial i la desenvolupo una miqueta amb un paper. I sobretot si hi ha cronologia, tipus de, en altres novel·les que estic treballant, doncs de passat, present, futur, tot això, doncs també va molt bé tenir una línia temporal per saber una miqueta on es situen, en quin any, les edats dels personatges, però sí que, tret d'això, una vegada ja ho tinc esquematitzat, així general, després vaig fluint una miqueta.
0: A l'hora de descriure les escenes del llibre, hi ha alguna concretament que t'hagi estat molt difícil?
1: No, la veritat que ara no em ve al cap, no em ve al cap alguna que m'hagi estat difícil, no.
0: I pel que fa al procés d'escriptura, com escrius? És a dir, tens rituals, manies, horaris?
1: No, horaris quan...
0: Bueno, l'horari és a partir, no?
1: Quan m'ho permet la vida. Però sí, intento, sí, em poso per la tarda i sóc la persona més simple en aquest sentit que hi ha, obro el portàtil i obro una fitxa de Google Docs i em poso a escriure allà. I ja està, la veritat que és així, no m'agrada escoltar música, o sigui, necessito estar concentrada, això sí. No,
0: detesto silenci?
1: Quan m'estan cada dos per tres aparto el mòbil i, sisplau, no entreu a molestar-me.
0: O sigui,
1: ja
0: tens
1: està.
0: El teu espai, el teu estudi,
1: el meu despatx, sí.
0: I el teu estudi, home, ja tens un estudi per treballar.
1: Correcte, és el
0: mateix. Senzillament ja s'ha acabat la jornada, sí. I aleshores comences l'altra jornada.
1: Correcte.
0: I és aquí quan tu te concentres, sí. Necessites fer alguna estona precisament de desconnexió, d'haver deixat la feina a continuar en aquesta, és a dir, una mica de meditació o alguna cosa d'aquestes?
1: No, és una cosa que potser podria provar, però realment no. El que faig moltes vegades és llegir-me una miqueta del capítol anterior per entrar una miqueta en context.
0: Dins de la història.
1: I dintre de la història. Això sí que ho faig, no? Fer una miqueta memòria de, vale, per on em vaig quedar. Però bueno, connecto ràpid. Estic acostumada a canviar de context molt ràpidament d'una cosa a l'altra, Llavors ho porto bé en aquest sentit.
0: I què és el més difícil, o tu trobes més difícil precisament de ser autora jove?
1: El que veig més difícil és la difusió i el donar-te a conèixer. Quan comences, no perquè sigui jove, sinó perquè qualsevol persona, jo crec que comença i que no té potser darrere una gran editorial amb un gran equip de màrqueting darrere, doncs donar-te a conèixer costa, la veritat, costa. Jo per sort, doncs mira, com... No em disgusta mostrar-me a les xarxes i connectar amb la gent, doncs bueno, sí que he conegut gent i he fet amistats i a poc a poc em vaig donant a conèixer, però òbviament que et llegeixin costa. Costa trobar lectors.
0: I perquè, i ara si passem a aquesta part que també volien dedicar-li un temps, que és l'editorial, no? Per què vas apostar per l'autopublicació?
1: Doncs mira, al principi era una via que no sabia ni que existia. Al principi jo pensava que només existia la via editorial de tota la vida, no? Tu portes allà el teu llibre i ells s'encarreguen de tot. Però després una miqueta indagant també amb altres experiències d'altres companyes em vaig donar compte de que potser no és tan ideal com ho fan veure, de que hi ha moltes editorials que et cobren una milionada per poder publicar,
0: que
1: t'obliguen a comprar els teus propis llibres.
0: Aquí diria més que editorials són...
1: De coedició, potser, no?
0: No, i fins i tot imprentes.
1: Imprentes, clar.
0: Es tracta d'imprimir i te cobra.
1: Correcte. Clar, i després jo pensava, dic, tot el temps que li he dedicat al meu llibre i després les editorials, tens sort si et donen un 10% de cada venda. És com, tot l'esforç que jo dedicaré, i això no implica, no, és, moltes vegades depèn l'editorial, no sé què, vamos, que tampoc és molt difícil, és a dir, que sent autora jove que no et coneix ni ser el primer llibre, que se abran les portes del cielo i baixi aquí la gran editorial i et faci un contracte milionari, és molt complicat. Llavors, sent el teu primer llibre i tot l'esforç que has dedicat per tenir un contracte que, ja et dic, que estàs moltes vegades cedeixes també els teus drets, que ho acomodaran ells com vulguin, ho faran anar a la seva manera. Jo com que volia mantenir i protegir la meva història i la meva veu i fer les coses a la meva manera, perquè soc, això també potser m'ho ha donat la part tècnica, m'agrada molt controlar el que és meu i fer-ho jo a la meva manera. Crec que ningú apostarà millor per la meva història que jo. Llavors vaig dir, és que no em compensa. O sigui, em donaran unes regalies inexistents, hauré d'encarregar-me jo del màrqueting de la meva novel·la, no podré escollir jo la portada, hauré de cedir-los la novel·la per un any, dos anys o els anys que sigui, i després, al ser una trilogia, dic, no m'agradaria que la novel·la o estigués cautivada en mans de X editorial. I jo no la pogués treure. És que jo he escoltat històries terrorífiques de persones que no, que estan lligades i que volen moure-les, la volen autopublicar i no els hi deixen. I vaig dir, vaig conèixer llavors companyes que autopublicaven a través d'Amazon.
0: Ahí està, és que és on jo també volia entrar. Hem comentat una mica això, que hi ha aquestes editorials que són impremtes i que te cobren una barbaritat. Vamos, te treuen... la sang, te sagna, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Econòmicament parlant. Però, i en aquest cas, que tu t'has decantat per Amazon. Quina diferència hi ha entre Amazon i una d'aquestes editorials que jo les anomeno deshonestes, perquè
1: sí,
0: no són...
1: No, totalment. Doncs jo la veritat que estic molt contenta. Amazon, al final, jo crec que tothom coneix Amazon. Amazon té diverses línies de negoci. Una d'elles són, doncs, qualsevol paquet que comprem, no?, per Amazon, però també té una via que és de llibres, que es diu Amazon KDP, ¿vale? Kindle Direct Publishing, que tenen els dispositius aquests electrònics, també, que tu pots descarregar-te i comprar-te els llibres i es llegeixen en el teu Kindle, però també funciona, és com una impremta sota demanda, no? És a dir, que tu li dones el teu fitxer, el teu manuscrit ja maquetat, no?, tècnicament, amb les sangries, les viudes, el que sigui, tu li dones la teva portada, doncs la sinopsis, tot, ho fiques allà, en aquesta plataforma que ells et donen, i ja està. I en 42 hores, 72 hores, el teu llibre està publicat. O sigui, òbviament, estic simplificant el procés, perquè dintre hi ha coses i també hi ha eines per fer que el teu llibre dintre d'Amazon sigui més visible o menys, perquè Amazon, al final, KDP és com una estanteria d'una llibreria, el que passa que és online. Llavors, clar, llavors els lectors entren a través de la plataforma d'Amazon, doncs busquen, no sé, llibres de fantasia o el que sigui, i doncs si els agrada el teu llibre, el compren, i la part bona és que Amazon s'encarrega d'imprimir aquest llibre i fer-li arribar al lector. A tu et manté el marge. Llavors, cada mes t'arriben a tu unes regalies que són molt més altes que en una editorial normal. Amazon, per exemple, en digital et dona un 70% i en llibre... tapa blanda o tapa dura et dona un 60%, vull dir, comparat amb un 8% d'una editorial està molt bé, i ells s'encarreguen de tot, i jo la veritat que, bueno, aquí tinc el llibre, jo el veig molt bé, òbviament. Home, depèn de...
0: però no tot surt no. Tant, aquest està molt ben maquetat, té una lletra, vull dir, que no notaries precisament que és un llibre autopublicat.
1: Clar, òbviament, la responsabilitat
0: suposo
1: és teva,
0: que,
1: llavors,
0: exacte,
1: clar.
0: En el que surti d'aquesta manera també maquetat, no? Perquè ja dic que tots no els veurem, no es veuen així. Havien alguns que justament han sortit a través d'Amazon, etc., però veus més com...
1: Sí, que es nota que són... Clar, que, és que això...
0: Que la tipus de... Com si fos també la impremta.
1: Sí. Jo, clar, aquí d'impremta, doncs, les... parts, diguem-ne, narratives,
0: més,
1: que no tenen solapes.
0: Una cosa, la portada també és teva?
1: La portada me la va fer una noia, una dissenyadora.
0: Val, una amiga. Una...
1: Sí, bueno, sí, per xarxes, vull dir, la vaig contactar superbé i vam estar treballant juntes en el disseny. Va ser l'únic que no vaig fer jo, perquè no em veia amb cor de fer-ho. Volia que quedés professional i vaig optar per aquesta via. Li vaig explicar, doncs, el que jo tenia
0: que tu,
1: en ment,
0: sí.
1: I
0: a partir d'aquí
1: vam,
0: doncs,
1: treballar juntes en el
0: disseny. Treu la portada, està molt bé també.
1: Sí.
0: I a més, vull dir, agafa, no sé, t'atrau.
1: Sí. Sí, jo volia això, que fos el més professional possible, perquè jo crec que hi ha la creença de que per autopublicar en Amazon el teu llibre ha de ser pitjor, i jo crec que això és totalment fals, que un llibre autopublicat a Amazon pot tenir molt de valor i pot tenir molta feina darrere i pot ser molt professional. Jo he llegit molts llibres molt bons. Òbviament, com tu dius, és depèn del temps que li vulguis dedicar, com a tota la vida, no? Si vols...
0: Després, és que has parlat diverses vegades de lectors beta, que són els que t'ajuden, aquest lector beta, que són amistats teves o que
1: gent de xarxes,
0: o gent de xarxa, o també gent de, que està en Amazon, d'altres tipus d'escriptors d'Amazon.
1: Sí, poden ser altres escriptors d'Amazon, perquè, sí, ens ajudem els uns als altres.
0: Jo no sé si exactament